0: gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí.
4: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta?
2: Puc dir oienta?
1: Arnau, apunta, que el consultarem al Termcat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista i, això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa, al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
3: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'ha nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu al programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
3: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada, en una vintena de col·laboradors del territori, i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que sóc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori i que, a més, també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs, fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
4: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè, a veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegui en un càrrec honorífic, perquè, de fet, ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, eh? Diem que no hi ha calés.
4: No, en absolut no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. Però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic. I el nomenament com a cronista per unanimitat, jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava. Que des de la CUP hasta Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec estava, o esta funció estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
4: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades, si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, arxiu, territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com ha anat la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
3: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
4: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig, no? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans. Per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec, van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys, entre ells personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa, va escriure un llibre, este era cosí germà de Montrevés, ja heu de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys. I quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta, i va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, jo escrivia a La Vanguardia, estava, i vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manel Pérez Bonfill, i sigui pel que sigui, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació i ell se va negar. Huertas Claveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també es va, l'últim que va haver va ser Abelí Artís Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho, però no, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement, que com tu deies, és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
4: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia, li vaig dir, veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta. No em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res, i em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nuestro corresponsal José Bayarri, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. fer carrers, anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
3: Coneixes a tothom,
4: no? Exacte, exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vaig estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer i parlo amb la gent, eren els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és el porto dins, va, el porto a l'ànima.
3: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
4: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. I jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent... I mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara, per exemple, el problema de seguretat a Tortosa és important, doncs, bueno, la gent m'ho explica. Era, potser, un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. L'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té la que considera a la gent. El problema és de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem bastant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres... perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia. I tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint. Procurant fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes. Escoltar, però no vull que ningú digui, mira, et dona la raó a l'esquerra, o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antiga iniciativa, no?
3: No fer una crònica de part.
4: Exacte, no, estic fugint molt d'això, molt, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
4: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, veure tot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya, i tot això són històries que a la gent del carrer els dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost, no, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguin menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent. I en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important. I es veuen les coses en perspectiva.
3: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove, està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
4: Se fa difícil, sí, perquè és que, a més, el problema que té la gent jove és que no llitx. Nosaltres, quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo, quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, la de periodisme, no la facultat. I ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i, per tant, no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, o almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt i em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llisgui. Que llisgui i que llisgui en paper, no, no la pantalla, no. Mm. Davant d'un paper. I que després faci una valoració del que llig. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, no, la gent no llig, no llig. Jo a vegades tinc un net d'uns anys i li dono un paper i dic, llig este paper i fes-me una valoració. I al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I diu, sí, diu, això és molt antiquat. Mm. La seva resposta que fa és que és molt antiquat.
3: De fet, això va sortir l'informe PISA, no? Que la comprensió sí. lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
4: Sí, sí, també bueno, és el que hi ha, clar. Jo la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha de aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè no sé si... el periodisme, tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre sí, així?
4: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Mm. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia, bueno, per suposar, el periòdic, el País i el Català, el que llavors era, que també vaig escriure, el Punt, vaig escriure molt de temps, i Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa, vull dir, jo l'anglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni tinc cap interès en saber-ho, saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè a l'època nostra la segona llengua era el francès, i en francès llegeixo els llibres originals, i llegia Le Monde cada dia, i de veritat, t'enriquís molt, llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això, els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia. Llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan. Ah, ja no ho sé, això. Vosaltres, els que som més joves, ho direu, si ho feu o no ho feu.
3: Este és un dels problemes, també, de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
4: Les xarxes socials són una trampa. Són una trampa. Perquè és que fan... dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no ho pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i ja saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica, i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres. Coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar, sobretot, les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia 2 seminaris, ara només n'hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia 2, jo era director dels 2,
3: Més pluralitat, no?
4: Hi havia 2, un de dretes i l'altre d'esquerres, i claro, era interessant contrastar, veure què passava.
3: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
4: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrit les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les estan escrites i els amics i companys els hi dono, els hi envio, perquè les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No ho sé, llavors, si aniré amb bastó o aniré encara a cadira de rodes, o no.
3: Segurament que bé, com te podem veure ara.
4: No ho sé.
1: Josep, bueno, una cosa, Em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta, a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
4: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Esta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals de Pembre, que és una emissora municipal, haurien de fer alguna cosa per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
3: Imagina, ho parlem moltes vegades. De comentar-se aquestes converses de sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
3: Gràcies, una abraçada.
4: Adéu, bona tarda.
5: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de... això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister, a veure si ens pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ister, apicultor aficionat. I la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades, la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, em sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
2: L'Ambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, de fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
0: Doncs sí, exacte, és la sirena del Macelles. I no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? De fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits i, bàsicament, la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
0: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè, a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
2: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
2: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què al Macelles teniu aquesta sirena?
2: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no, després del cop d'estat i que comences la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres del Macelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, fer de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent anàvem les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, o sigui, les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37... El gener del 37 s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta del Macelles.
0: Llavors el seu ús era social però també laboral.
2: Sí, bueno, marcava... No només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis, si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
0: Uh-huh. I però, escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això
2: sí.
0: amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler... O sigui, van voler que continués al municipi i no que la treguessin.
2: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta, i al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades, es va reconstruir el campanar. Si us fixeu al Macelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i, efectivament, la gent va dir volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem
0: clar,
2: aquí, així.
0: Clar.
2: I llavors, des de llavors, campanes i sirena simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les
2: sí.
1: 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
2: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
2: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins, i padrins de molta gent, inclús ara també, a la 1, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les 2, a les

0: però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena. Uh-huh. Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per... Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit. I ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin aquest, això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de quan era petita.
1: Clar. Es confon una cosa amb l'altra, no?
0: Se t'ha associat, se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé, francament, si la sirena va enxufada o no, si vam corrent o com funciona.
0: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final es necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. Ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que la van treure o la van apagar durant una breu temporada, quan van tornar a posar les campanes, el 49, i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
2: Mm-hmm. I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor. I concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
0: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els claxons dels cotxes...
1: Però clar, els claxons dels cotxes jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
0: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxons sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce són en tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
2: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg i això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
1: Sí, sí. I l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
0: Clar, sí, al final com a científic, si això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas el Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, i que Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça, i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem, i és una cosa també patrimonial.
2: Escolta, Edu, ara que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
0: Doncs és aquí ja m'agafes. Ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena. Però, de totes maneres, a tots els pobles, cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també. En el sentit que, a nivell tímbric, sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana, que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris

0: territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, clar, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. Uh-huh. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya, als Pirineus, o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Uh-huh. Eduard, em sembla un temasso, això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes tant. I el so de les campanes?
0: I tant.
1: De moment, avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs, com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. Pues I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
2: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
2: Adéu.
3: Adéu.
4: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
5: Rambla 54.
4: Ara tu, mama.
6: Rambla 54.
4: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
5: Rambla 54.
4: Perfecte, ja ho
5: teniu. Jo en soc pobre.
7: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho perquè per enviar el tall i tot? I gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els Moments d'Òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables que fem Servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
8: Anna, una cosa.
1: Digues.
8: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
9: Hola.
1: Hola.
8: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
1: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
8: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta anem, demà anem bastant patats. No sé si l'Arnau...
8: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
10: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
11: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i, Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
11: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys formant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim

0: Jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Zetes. De tu, què n'hem de saber?
1: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria posat molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16. Ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
0: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem,
1: home, tant,
0: aquí posarem. Tenim el Messi del futbol sala.
1: Bé, no m'atreviria tant.
0: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
1: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic lutier de shamisen que hi ha al continent.
0: Lutier de shamisen. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del shamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
1: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de shamisen, depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
2: Aquest concretament és un tsugaru shamisen, que és un shamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de shamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
0: Per tant, el shamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
1: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
0: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
1: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del shamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis shamisens.
2: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
1: I no pensis que fabricar un shamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment, en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
0: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el shamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
1: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
2: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock, també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors, en un viatge al Japó, doncs vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de shamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui que vaig dir, aquest so...

0: m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
1: La manera com va aprendre a tocar el shamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el shamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
2: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
1: Sí, sí. El març passat, la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el shamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
0: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del shamisen, no? Perquè, clar, jo toco el shamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i a Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no?, tocant sol, i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
2: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del shamisen del José Luque. Saps què és, això que interpreta?
1: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Tsugaru Yongarabushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
2: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
1: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna. Soc la Gemma Bofies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressecoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa. Perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitana al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu, potser. Eren 11:45 de la nit que vam venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei i per fer-ho podem saludar a l'Eric López de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que les Olimpíades s'ho han passat tot, sí, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blundell és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no? Està la catedral nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic Hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins, et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: En dono fe, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'oient, Anna, que jo, encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una mica d'entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena paer o paera en cap.
2: Sí, no és una cosa només de Lleida Ciutat, això de la paeria i el paer, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així. Sí,
2: d'aquesta manera. I, Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena. O sigui que, déu-n'hi-do, si voleu passejar.
2: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
3: Déu-n'hi-do, sí.
2: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
3: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida. No? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que, per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? A un centre comercial tancat. Sí.
2: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però bé, fa la feina de Rambla, no?
3: Sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
2: Vinga, doncs parlem aviat.
3: Adéu.
1: Cadena de Rambla, a Rambla 54.

0: Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM, Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 15 de setembre i comencem sabent com se circula. A aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, la C58 i la C33 i a retencions de Montcada Reixac, el nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, la C17 i a Quo de Parets de Mollet en sentit sud, la Pota Nord, la B20 va carregada a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, a la N420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Repassem tot seguit la situació i les rondes de a Barcelona, a la Ronda d'Alt, la B20, retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, l'antitud del nus de Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat i retencions de Pedralbes i l'Hospitalet en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, la B10, i retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats coneixerem l'associació Malaika. Parlarem amb l'Emma Costa, cofundadora de l'ONG, i parlarem exactament de la feina que estan fent a Kènia. Continuarem amb llengua per descobrir una iniciativa rubinenca per acostar la llengua amb la lectura. Parlarem amb Victòria Mateu, que és impulsora d'aquest club de lectura fàcil en català, i acabarem fent referència a la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat i Nit d'Amics del Prat, amb alguns dels pratencs implicats en aquesta organització. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater, elaborat per la Generalitat. El consistori comparteix els objectius de la transició energètica, però exigeix que els parcs solars vagin primer a les teulades i no al camp. Així ho ha donat a conèixer la Comissió Informativa de Transició Ecològica del passat dilluns. El punt central de les al·legacions és numèric i contundent. El Plater assigna a Terrassa un objectiu de 233,9 megawatts de potència fotovoltaica, que requeriria ocupar aproximadament 26 hectàrees de sòl no urbanitzable. Fins aquí, l'Ajuntament no hi té cap objecció. El problema és que el mateix pla identifica 1.066 hectàrees de sòl no urbanitzable com a potencialment aptes per acollir instal·lacions. Aquesta xifra és 40 vegades més del que és responsable municipal, el que els responsables municipals consideren necessari. Des de l'Ajuntament també es creu necessari establir mecanismes que limitin noves implantacions un cop assolits els objectius.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Lluís Matas i Càtia Bota passen a ser regidors no escrits després de la dissolució avui de Junts per Sabadell. Així és com la crisi interna entre els regidors i l'executiva arriba al seu punt final amb dos camins totalment oposats. Matas i Bota continuen el seu mandat des de l'oposició i Francesc Baró, l'expresident del partit, al capdavant d'una formació anomenada Acció per Sabadell. Sembla que el desenllaç ha estat beneficiós per totes dues parts. D'una banda, en declaracions a aquesta emissora, Matas ha assegurat que el fet de ser regidors no adscrits els permetrà fer política amb més llibertat i complir els compromisos que van contraure amb el PSC quan governaven plegats.
3: Farem la mateixa política i ho farem conjuntament la Càtia i jo i ho farem amb el paraigües del Sabadell del Sí. Nosaltres ens ajuntarem, coordinarem les intervencions, defensarem les nostres carpetes, els nostres projectes. Allò que vàrem dir que faríem el maig del 23, doncs ho farem fins al maig del 27.
2: La decisió s'ha comunicat avui en la Junta Informativa i es ratificarà el ple municipal del mes de setembre d'aquí a un parell de setmanes.
0: Gràcies, Pol. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per un presumpte cas de ciberassetjament sexual a dues estudiants de fora del centre. El cos policial ha obert una investigació per aclarir els fets. En un comunicat, el Col·legi Badalonès explica que no va tenir coneixement dels fets fins aquest dilluns cap al tard i confirma que el mestre ha estat apartat de les seves tasques docents mentre duri la investigació. L'escola assegura que el seu comportament al centre, on treballa des de fa anys, ha estat sempre correcte. La direcció demana respecte per la presumpció d'innocència, manifesta la seva confiança en la justícia i trasllada un missatge de confiança a les famílies del col·legi. Ani Dunjó és la directora del centre.
5: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que podem transmetre un missatge de confiança.
4: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. En un comunicat oficial, el club ja n'ha assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Pou Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
7: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
6: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Àlvaro Pou Jordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Un total de 601 participants van participar en la Cursa Popular de Castellà, un dels actes més massius de la Festa Major, on es va créixer en participació i fins i tot l'organització va quedar col·lapsada a causa de la gran afluència de participants. A les 5 de la tarda del dissabte, poc es podien esperar des del Club Atlètic Castellà que l'afluència seria tan nombrosa, fins al punt que des dels organitzadors van haver d'improvisar dorsals per tothom. Un 10% més de participació en les categories disputades, que fa entendre l'èxit d'aquesta cursa amb un total de 440 finishers dels 601 inscrits. En categoria absoluta, el local Jordi Torrents va succeir Xavi Planas al palmarès, després d'una bona lluita entre els dos pels carrers de Castellà, on el del Viquila va agafar distància en la part final per completar el circuit de 15-08 pel davant de Planas i de Roger Vives. En categoria femenina, Paola Clermont torna a revalidar la victòria que ja va aconseguir l'any passat, imposant-se amb un crono de 19-51 a Sònia Manyes i Marta Ventura.
0: Gràcies, Albert. I pel que fa a l'actualitat de Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí, el govern local, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Sentim a l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
10: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no? qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
9: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no han arribat ni tan sols a un mínim grau de satisfacció. Per aquest motiu, Martínez ha parlat d'alternatives imaginatives com aquesta, que es presentarà aviat en profunditat.
0: Gràcies, Mariona, i tancarem amb l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella.
11: Els mesos de setembre, octubre i novembre coincideixen amb el període de l'any en què Catalunya registra habitualment més episodis de precipitació intensa. En el context actual, però, l'escalfament del Mediterrani pot afavorir que aquests episodis siguin més intensos. Sentim la catedràtica de la Universitat de Barcelona, Carme Llasat.
12: Tenim unes condicions favorables perquè els aiguats que es donen en aquesta època de l'any doncs puguin ser més intensos i potser també més extensos del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
11: Llasat rebutja, però, que davant d'aquest escenari la societat simplement s'hagi d'acostumar a viure amb episodis cada vegada més extrems i considera més adequat parlar d'un canvi en l'escenari de risc.
13: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: L'any 2023, l'Emma Costa va viatjar per primer cop a Kènia. Ara hi viu i aquest any ha fundat la Casa Malaika, amb l'objectiu d'ajudar les nenes i adolescents que es queden embarassades i es veuen obligades a deixar els estudis. La Marina Antúnez parla amb ella des de Ràdio Castellà.
1: Hola, Carme, bona tarda. Doncs mira, el que farem avui serà parlar d'una ONG que no fa massa que existeix i que fa molt bona feina a l'Àfrica. Ho porten la castellarenca Emma Costa i també dues noies més, que tot seguit ara presentarem, perquè ella mateixa ha vingut a visitar-nos a l'estudi 1 de Ràdio Castellà i, per tant, el que tenim ganes de fer és de parlar amb ella, amb la Emma, una noia molt jove, que fa vida aquí i que fa vida allà, perquè la meitat de l'any viu a l'Àfrica, però de tant en tant també doncs torna a trepitjar les terres castellarenques. I per tant, el que volem preguntar-te primer, Emma, bona tarda, és com us vau conèixer vosaltres?
2: Ens vam conèixer el juliol del 2024 a Kènia, perquè vam coincidir les tres en el mateix voluntariat. Estàvem en un voluntariat en una escola, allà. I a l'octubre del 2024 seguíem les tres juntes allà i volíem... En aquella escola hi havia... Celebraven la celebració de final de curs. Llavors vam voler subvencionar aquesta graduació buscant, fent vídeos per xarxes socials i vam aconseguir tots els diners. Llavors, des d'allà vam veure que hi havia més necessitats de la comunitat local que podríem seguir ajudant. Llavors, així hem seguit durant 2 anys, fins aquest gener del 2026, que volíem crear un projecte en concret. I va sorgir el projecte Malaika, la Casa Malaika, que ara us explicaré de què va.
1: Vinga, doncs va, endavant. Explica'ns de què va la Casa Malaika.
2: Nosaltres teníem com un... Teníem dubtes de cap a on volíem tirar l'associació. Volíem fer un projecte en concret i llavors observàvem quina era la mancança que més s'observava en el poblat. Vam pensar en l'electricitat, l'aigua corrent o, en aquest cas, en el nostre cas, ajudar les nenes adolescents que es queden embarassades i, a conseqüència, han de deixar els estudis. I en el moment que estàvem decidint per quin projecte tirar, va arribar, tal qual a casa nostra, una noia de 15 anys embarassada, que havia deixat els estudis feia uns mesos. Llavors, el nostre projecte consisteix en poder donar-los un lloc segur tant a elles com als seus bebès, o sigui, una casa d'acollida, on elles puguin viure juntament amb els bebès i a la vegada puguin seguir els seus estudis, ja sigui... seguint els estudis primaris o secundaris en una escola, o nosaltres oferint-los una formació professional, com aquí diríem un PFI, un grau mitjà, perquè això les pugui encaminar cap al món laboral amb un camí més segur.
1: I això feu in situ? Aneu allà, quan heu de fer aquests projectes?
2: Sí, jo visc allà. De fet, vinc d'estar 8 mesos allà, he vingut aquí un parell de mesos per veure la família... i etcètera, i ara me'n torno cap allà.
1: Molt bé, o sigui que és més fàcil, no?
2: Clar, crec que... O sigui, no volem... A diferència d'altres associacions o altres ONGs, no volem el protagonisme nosaltres. Creiem que el protagonisme han de ser elles i la comunitat local, perquè així a la vegada estàs ajudant a la comunitat a créixer, ja sigui econòmicament o amb coneixements. Llavors, volem que els protagonistes, sempre siguin ells, però també és necessari que hi hagi una figura de nosaltres tres de manera permanent o semipermanent, per no perdre el fil del projecte.
1: Vosaltres esteu sempre ubicades al mateix poble?
2: Sí, és un poble al costat del llac Victòria. El poble es diu Vita.
1: Vita, molt bé. Un poble de quantes persones?
2: Mira, jo compararia com Sant Feliu del Racó, més o menys.
1: Encara força gran, no?
2: Sí, força gran.
1: Molt bé. Allà vosaltres teniu també la vostra seu i és des d'on desenvolupeu els projectes?
2: Sí. O... El projecte va lligat, o sigui, col·laborem de manera directa amb una família local d'allà. Llavors nosaltres vivim a la casa de la família local. I és la mateixa família local que ens ha cedit un espai, una casa que està gairebé buida, per començar la casa d'acollida per les noies. De fet, el projecte sense ells no seria possible... I la mare d'aquesta família local és una dona que ha passat pel mateix problema. Va quedar-se embarassada quan tenia 16 anys i va haver de deixar els estudis i casa seva. Llavors és un projecte que li toca molt de prop i és una cosa que ella ja treballava abans de conèixer-nos a nosaltres. Ja estava en moviments feministes, podem dir, per protecció a la dona, etc.
1: Com està la dona allà?
2: No, malament. A la visió europea jo diria que malament. La majoria de dones que... O sigui, tu, quan tu vas pel carrer et trobes sempre dones venent mangos, melons... Vull dir, menjar ràpid. Un consumisme així ràpid per poder sostenir la setmana i la família. I si tu et pares a preguntar a totes elles, venen d'un passat similar a la problemàtica amb la que nosaltres treballem. Bastants nens, mares joves, solteres... la figura del pare no sempre està present. Llavors, doncs, encara els hi queda molt recorregut.
1: I diries que és un país pobre? És a dir, l'economia se'n ressent molt? O no és dels països especialment pobres de l'Àfrica?
2: Sí, diria que és un país pobre, òbviament. Però crec que Kènia és com el segon país d'Àfrica més ric, el primer Sud-àfrica. Però... Sí, és un país pobre i crec que només el coneixement et pot trencar el cicle de la pobresa. Llavors, si no ten... Crec que si poden optar a tenir més coneixement, poden trencar aquest cercle de pobresa on no només Kènia, en general, es troben situacions així.
1: Com us financeu vosaltres?
2: Fins ara, tot el que hem aconseguit ha sigut a través de persones particulars, socis particulars, a través de xarxes, la majoria, per no dir el 80%, i boca a boca. El que necessitem nosaltres és un finançament estable, amb una empresa, un soci, amb sponsors mensuals... tenim la idea de crear sponsors de manera no esponsoritzar una persona, sinó esponsoritzar una part del projecte, com per exemple esponsoritzar el llit del nadó o esponsoritzar les dietes de les nenes o els estudis. Allà els estudis escolars un any són 500 euros i poden fins i tot ser internat. Són uns 500 euros l'any. Uh-huh. Llavors no són molts diners en la nostra visió. Llavors, això, busquem un finançament estable i diferents tipus d'esponsors per seguir sponsoritzant el projecte endavant.
1: Uh-huh. Emma, per què decideixes embrancar-te en aquesta aventura?
2: Jo vaig anar-hi el 2023, l'estiu del 2023. Estava buscant què fer, si anar a treballar de temporada a la platja...
1: Però tu estaves estudiant en aquells moments?
2: Jo estava treballant ja. Treballava en una escola d'educació especial.
1: Vale.
2: I en les meves vacances vaig voler fer algun viatge sola i vaig acabar allà, en una associació espanyola que portaven una escola.
1: I a partir d'aquí?
2: I a partir d'aquí...
1: Anar-hi a viure, hi ha
2: clar,
1: una distància.
2: A partir d'aquí vaig fer servir les meves vacances de la feina per anar allà, fins al cap d'un any, el juliol del 2024, que ja hi vaig anar, em vaig passar 2 mesos, vaig tornar per tornar a la feina... I quan vaig tornar vaig dir, no, jo me'n vaig. I vaig tornar a marxar. I des de llavors he estat 3 mesos allà, un mes aquí, i vaig fent.
1: Mm-hmm. Has estudiat educació especial, doncs?
2: Educació social.
1: Ah, i educació social.
2: Sí.
1: Bueno, i la idea és quedar-t'hi?
2: La idea és quedar-me de manera semipermanent. A mi m'agradaria que el projecte tirés molt endavant, que sigués sòlid, i llavors poder permetre'm venir aquí 2 mesos, que el projecte segueixi ferm i anar fent així. Però sí, la idea és passar-me més temps allà que aquí. Uh-huh.
1: Les teves companyes fan com tu?
2: Sí, les meves companyes... de fet, me'n vaig el mes que ve amb una d'elles, que marxarem uns 4 mesos, i la tercera companya està allà ara mateix. Uh-huh. Però per temes de feina no poden anar 3 mesos, potser. Van un Val. Mes i mig, un mes...
1: Val. Com es diuen?
2: No, la de Barcelona es diu Maria Prat i la d'Andalusia es diu Carlota Villar.
1: Molt bé. Totes tres aquí embrancades en aquest projecte, com hem dit. L'associació Malaika. Per què Malaika? Què vol dir Malaika?
2: Malaika vol dir, amb el seu idioma, que és Swahili, vol dir àngel. Llavors, quan nosaltres vam començar subvencionant la graduació d'aquella escola, ajudant a la comunitat amb problemes puntuals, va haver-hi una família que ens va dir que semblàvem la seva Malaika. i ens vam ficar aquest nom.
1: Molt bonic.
2: Sí, molt bonic. No?
1: Què t'ha atrapat més, de, tant de la gent de Kènia com també del país?
2: És difícil de respondre aquesta pregunta. Lo diferent que és d'aquí, podria dir, el ritme. El ritme d'allà, diria. I la diferència de ritme d'aquí, que jo... Aquí jo em sento que la gent està o agobiada o amb pressa. Allà crec que poden tenir més motius per agobiar-se, però s'ho prenen d'una altra manera. Jo diria que el ritme de vida.
1: Mm-hmm. Molt bé. I aquesta cosa també t'han de donar, també, no? Que...
2: Sí, sí, al final l'omple molt i és una realitat molt, molt diferent a la d'aquí. Mm-hmm. Però que tampoc fa falta anar gaire lluny per veure les realitats impactants o ajudar. Però mira, vaig arribar allà i m'he quedat allà.
1: Perfecte. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa per comentar, si vols afegir alguna cosa més.
2: Bueno, qualsevol persona que estigui interessat en el nostre projecte, tenim les nostres xarxes socials, Associació Malaika, allà ho expliquem absolutament tot. A part del projecte que tenim, venem bolsos que estan fets allà uh-huh. i polseres que també estan fetes allà i tots els diners recaudats van al projecte de l'allotjament Malaika i ja sigui...
1: Ho troben a les xarxes socials?
2: Ho troben a les xarxes socials, sí. També podeu trobar a través d'aquesta entrevista un link on tenim el crowdfunding obert per poder col·laborar en el nostre projecte i poca cosa més.
1: Vale. Un crowdfunding perquè puguem doncs, també fer la nostra aportació. Avui ens ha visitat la Emma Costa, castellarenca, que ara de moment doncs, la tenim una mica lluny, però fent molt bona feina a Kènia. Gràcies, Emma, per haver passat per l'estudi.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: I seguim ara anant fins a Ràdio Rubí perquè parlarem de llengua. Per ser més concrets, d'aprendre un idioma llegint. Mariona Jerez, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Victòria Mateo, exdirectora de la Biblioteca Municipal de Rubí i impulsora del Club de Lectura Fàcil en Català, i a la Núria Puig, conductora d'aquest club, que enguany no és conductora, sinó que té un grup de conversa en català. I bueno, bona tarda, Victòria. Bona tarda, Núria.
5: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Expliqueu una mica què és aquesta iniciativa de la lectura fàcil en català.
5: A veure, primer, abans de quina és aquesta iniciativa, hauríem de definir què és la lectura fàcil. La lectura fàcil són llibres i altres documents que estan elaborats d'una manera molt senzilla, tant en aspectes formals com de contingut com de llenguatge. I estan aptes per ser entesos per persones que s'inicien en el coneixement d'una llengua, per persones que tenen alguna certa dificultat de comprensió de la llengua o persones grans que en el seu moment no es van poder escolaritzar. Com antecedents de... Això és la lectura fàcil, no? Uh-huh. El primer llibre de lectura fàcil és un llibre que va néixer ja l'any 2002 aquí a Catalunya, que va ser el primer llibre de lectura fàcil de l'estat espanyol. Perquè la lectura fàcil va néixer als països nòrdics i allà sí que està molt desenvolupada. Però aquí fins al 2002 no va aparèixer el primer llibre de lectura fàcil. A partir d'aquí han aparegut ja molts llibres. Jo he portat un d'aquí, que és L'aigua del Rif, que justament va escriure una de Rubí, una professora d'un IES de Rubí, inspirant-se en un cas real. Uh-huh. Aleshores, hi ha llibres que estan escrits directament amb lectura fàcil, com és el cas de la Montse Flores, o d'altres que són adaptacions, com Shakespeare, o sigui, s'han adaptat molts llibres de Jules Verne, de Dickens, fins i tot l'Odissea o el Quixot estan adaptats a lectura fàcil.
4: I expliquem una mica, Núria, que ets conductora tu també, Com és una sessió en aquest Club de Lectura Fàcil? Com trieu els llibres? Com els oferiu? Mm-hmm. Són llibres que es poden aconseguir a la biblioteca?
6: Sí, en principi els llibres que els trio en funció del que puguin interessar a la gent participant, no? Per exemple, aquí també tenim dos llibres, Colores Prohibidos i La Música del Viento, una adaptació i una versió original, i són llibres que van agradar molt perquè expliquen històries properes a la gent migrant, no? Per exemple, el cas de La Música del Viento explica la història d'Iqbal, que és un hindú que viu una situació d'esclavatge. I també triem llibres... Bueno, això són els llibres que més van agradar. També tenim, vam fer La Isla del Tesoro o L'Escarabajo de Oro. Són llibres que com queden, són referents culturals més allunyats de la seva... de la seva referència cultural, van costar més, no? Però en general són llibres que triem dels prestatges de la biblioteca, que puguin interessar, més o menys, sí, que puguin interessar els lectors, i també a vegades portem, els triem dels prestatges i els hi presentem amb ells i que ells triïn el que més els hi agrada, fent una prèvia, una petita ressenya de cada un, no? Mm-hmm.
5: Jo volia dir que el Club de Lectura Fàcil que va néixer l'any 2005 uh-huh. i va ser el primer club de lectura que es va fer a tot Catalunya. Per comprendre això ens hauríem de remuntar una mica en el temps. La biblioteca ja havia fet moltes coses en el tema de la immigració. Havien portat escriptors estrangers, havien portat, per exemple, un escriptor palestí, Salim Ablafanich, va venir Arcadi Oliveres, participàvem en la Festa de la Diversitat. O sigui que el tema dels immigrants ja estava molt assolit a la biblioteca. I l'any 2001 vam integrar-nos en el grup de biblioteques associades a la UNESCO i en el 2002 es van organitzar unes jornades a Salt sobre la biblioteca Espai d'Integració Social. I allà és on jo vaig conèixer la lectura fàcil. Va ser el primer contacte que vaig tenir amb la lectura fàcil. Aleshores eren la Carme Mayol i l'Eugènia Salvador que van ser les impulsores d'aquest tipus de lectures, i vam formar després, en el 2003, em vaig integrar en un grup de bibliotecaris per recolzar una mica aquesta iniciativa de lectura fàcil. I vaig pensar que un dels aspectes interessants podia ser la formació d'un club de lectura. I el primer club de lectura el vam fer en el marc justament d'unes jornades de la

0: De molt, aquest llibre, doncs, els lectors se'l poden endur a casa en préstec i continuar la lectura ells per individualment, sí.
1: I, bueno, jo entenc que molta gent és això, que està aprenent la llengua. Com funciona com a eina per aprendre la llengua?
2: Sí, com a eina per aprendre la llengua, o sigui, un dels objectius era facilitar materials perquè poguessin... No únicament estimular la lectura, sinó aprendre la llengua. En el primer club de lectura que vam organitzar després d'aquesta festa de la diversitat, hi havia, el grup era molt heterogeni, hi havia gent de Sud-amèrica, gent de Xile, d'Uruguai, també de Senegal, però també hi havia gent d'aquí, de la resta d'Espanya, que en el seu moment que no s'atrevien a parlar en català, i que aleshores la lectura fàcil els donava una eina per fer conversa i per aprendre la llengua.
0: És que el Club de Lectura Fàcil és un lloc de lectura per aprendre i practicar la lectura, no? Per aprendre la llengua, i també és un espai de socialització, és a dir, es creen vincles, es coneix gent nova, també és un lloc d'intercanvi cultural, es comparteixen referents culturals diferents segons les persones que vinguin, no? Procedents de diversos països. I nosaltres intentem crear un àmbit de confiança perquè ells puguin expressar-se lliurement. Perquè moltes vegades, quan llegim un text i l'expliquem, fem que hi hagi debat. És a dir, procurem que l'argument del text arribi, preguntem coses, si els ha ressonat a la seva vida privada i com els hi ha ressonat, i moltes vegades es genera debat. I també és un espai de confiança perquè es puguin expressar la seva opinió, no?
2: Sí, jo voldria posar el cas d'un senegalès que va venir dels primers clubs de lectura que es vam fer justament aquí a l'Escardívol, i després d'un temps ens va dir que el Club de Lectura Fàcil de Rubí li havia proporcionat la major integració al món europeu. Bueno, no sé, això va ser com un motiu de satisfacció, perquè pensem que la lectura fàcil, que sí, que es dona resultats.
1: I, bueno, estem parlant d'integració, estem parlant d'aprendre un idioma. Heu vist algú evolucionar de saber res de català a dominar-lo?
2: És difícil, perquè costa... O sigui, els hi costa una mica, però molts d'ells també anaven en aquests primers clubs de lectura. Hi havia gent sud-americana que anava també a classes de català i que després es va treure uns nivells bastant alts de català. Una noia de Xile, jo recordo perfectament que el va dominar bastant bé. O sigui, que contribueix, no és únicament... Però també insisteixo molt també en aquest element de cohesió social, en cohesió social i socialització, perquè també veuen a l'altre, es crea un clima que no veu a l'altre com a diferent, sinó bueno, com un company més. I també ens van dir jo recordo una senyora que era d'Andalusia, que ens va dir que li havia servit el Club de Lectura també per canviar la idea que tenia dels immigrants estrangers, que de vegades els veuen com problemàtics o persones que tenen moltes dificultats, i que en el Club de Lectura, doncs, que tot eren un companys més.
1: I, bueno, Núria, jo et volia preguntar sobre aquest club de conversa que m'has mencionat just abans de l'entrevista.
0: Sí.
1: Què és aquest? És una nova iniciativa? Ja la portàveu d'abans? Com ha funcionat això?
0: Bé, el Voluntariat per la Llengua fa parelles lingüístiques, i jo vaig dir que preferia fer un grup petit de conversa millor que una parella lingüística, no? I sí, l'any passat vaig tenir un grup de conversa en català i ha funcionat molt bé, molt bé. Tenia persones de Colòmbia, d'Equador, persones de castellanes i una persona catalana. Vull dir que ha anat molt bé, molt bé, molt bé. Presentava cada dia, bueno, cada vegada que ens reuníem, també un cop per setmana, una hora, els divendres, doncs triava un tema d'actualitat,

0: El presentava i s'encetava un debat que potser no tenia res a veure el que jo havia pensat, no? A partir, arrel del que jo deia, es anava creant debat i conversa i així ens anava fent. Sí, sí.
1: I, bueno, tornant una mica al Club de Lectura, heu parlat molt d'aquesta comunitat, heu parlat molt de tot això. La gent que va al Club de Lectura segueix sent la mateixa al principi o cada any teniu gent nova que s'integra?
0: Els perfils de la gent venen a ser els que ha dit la Victòria, immigrants, persones castellanes que busquen, que no es van escolaritzar en el seu moment i busquen fer-ho d'alguna manera ara, i també gent que va perdre el gust per la lectura, l'hàbit de lector, i el volen recuperar. I també hem tingut una persona amb discapacitat en la parla, no? Llavors aquests perfils són els que hem tingut i els que poc o molt van apareixent en els clubs que tenim, sí, sí.
1: I quan algú, per exemple, deixa de venir al club, segueix en contacte amb la gent del club? O sigui, les amistats i aquesta connexió que es crea segueix més enllà?
2: El que es feia, el que normalment també es fa... O sigui, quan acabaven, l'últim dia del club, doncs es fa com una petita festa, quan estàvem aquí a l'Escardívol, la gent del Marroc ens portava un te verd, d'aquells que fan ells, o pastes, o sigui que es crea un ambient de cordialitat. I jo també podria recalcar unes trobades que es van fer a Barcelona en l'any 2007 i 2008, unes trobades de clubs de lectura de diferents poblacions, eh? Hi havia de Manlleu, i les vam fer unes a la Biblioteca de Catalunya i una altra a la Biblioteca de la Dona, i allà, bueno, es va muntar com un espectacle i llegit sobre un llibre de lectura fàcil, i, bueno, va ser com molt interessant, perquè la gent va gaudir molt de l'acte.
0: Haig de dir que jo com a conductora sóc voluntària, Llavors també, i que també he rebut formació per fer aquest tipus de feina.
1: I com és això? O sigui, com arribes tu a ser voluntària conductora d'un club de lectura fàcil? O sigui, d'on ve aquesta passió per ensenyar la llengua?
0: Bé, ajudar els altres m'agrada. Vull dir, aquest servei m'agrada molt. Vaig començar també fent alfabetització i arran d'això va ser la mateixa biblioteca que em va proposar de conduir el club de lectura fàcil, no? I bé, va ser així. I després el voluntariat per la llengua també em vaig apuntar i bé, no hi ha hagut masses problemes. Vull dir que tothom qui vulgui fer de voluntari em sembla que ho té bastant fàcil per fer-ho, sí.
1: Volia fer una última pregunta així molt breu. Victòria, tu, si haguessis de recomanar a una persona que està aprenent català, com procedir, com començar, després de tot el que has vist com a biblioteca, bueno, com a persona directora de la biblioteca, per on li recomanaries començar? Per aquest club de lectura fàcil?
2: Sí, tu imagina't una persona que acaba d'arribar estrangera, que acaba d'arribar a un país que desconeix completament la llengua, que no sap què. Si va, la biblioteca proporciona sempre eines. La biblioteca justament és un centre que proporciona moltíssimes facilitats i una d'aquestes eines és assistir al Club de Lectura Fàcil, perquè en el Club de Lectura Fàcil no únicament s'aprèn la llengua, sinó que també s'aprèn a socialitzar, coneixes a noves persones, coneixes altres ambients, i penso que això és interessant.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies a les dues per ser aquí. Gràcies, Victòria Mateo, gràcies, Núria Puig. I, bueno, bona tarda a les dues i moltes gràcies per ser aquí.
2: Vale,
0: bona
2: gràcies
0: tarda, gràcies.
3: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La granja de la Ricarda del Prat de Llobregat s'omplirà dissabte de memòria amb la primera jornada d'història i patrimoni del Prat de Llobregat, una iniciativa d'Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que girarà entorn l'arquitectura com a part del patrimoni històric i cultural. Per conèixer tots els detalls de la jornada, marxem al Prat. Allà es troba la Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. L'objectiu de la jornada és posar en valor el patrimoni arquitectònic del Prat en el marc del seu entorn més immediat, la comarca i l'àrea metropolitana. Avui volem parlar d'aquesta primera jornada d'història i patrimoni del Prat, però també volem fer de la que és la nit d'Amics del Prat, que serà aquest mateix dimecres. De fet, el Prat Ràdio enguany estem especialment contents d'aquesta celebració. Per fer-ho, ens trobem amb el Felip Nerigordi i el Pau Rodríguez d'Amics del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també tenim al telèfon el Rafael Bellido del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Rafa, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Si us sembla, Felip, Neri, comencem parlant per aquesta gran nit d'Amics del Prat, aquest sopar anual que organitzeu des de l'entitat i on també es fa un reconeixement a diferents persones i entitats del municipi amb els guardons. Com està preparant-se aquesta nit tan especial?
2: Sí, però com sabeu, Amics del Prat, però entenc que avui tenim públic de fora del Prat també, no?
1: Exacte.
2: Amics del Prat és una entitat que seria com Amics de la Ciutat, no? Que l'any passat vam fer 70 anys i dediquem a diverses coses, cultura, patrimoni, etc. No? I llavors sí que hi ha una cosa que fem cada any des de fa ja temps, que és el sopar de festa major. Enguany l'hem segueix sent, però l'hem convertit en una cosa una mica més en feeling, no? Que li diem la nit d'Amics del Prat. Ho hem separat uns dies de l'inici de la festa major perquè a vegades ens creava algun problema a l'Ajuntament, nosaltres, perquè coincidia el mateix dia amb la trobada aquesta, l'aperitiu d'entitats que es fa, etc. I també l'hem convertit en una cosa, un sopar a peu dret, amb cadira, que fem la broma, sopar a peu dret, però que tothom qui es vulgui sentar. Però així tothom parla amb tothom i també podem rebaixar bastant el cost de l'event, el fer-ho d'aquesta manera. Aleshores, bàsicament és la trobada anual, amb la qual, a part diguéssim, fer el resum de com ha anat el curs i els objectius i tot això, sempre cada any donem uns premis, no?, que alguns són per votació. I aquest any ens ha fet especial il·lusió, perquè a part de la Federació El Nus, aquesta de les entitats de cultura popular, que ha sortit per votació, o la doctora Anna Carreras, que ha sortit també per votació entre tot el públic del Prat, més enllà de l'entitat, o l'Àngels Codina, que és una persona que porta 25 anys fent que la gent del Prat participi als Pastorets, amb aquesta escola de teatre que ho és a nivell de Catalunya també, però ella és la que ho fa al Prat, i el Prat Ràdio, que ens fa molta il·lusió perquè esteu a punt d'arribar als 25 anys i que el Prat tots som molt fans i tots ens ho passem molt bé col·laborant, no? Que està molt bé això de que sigui amb molta participació per part de la gent del poble. I a l'últim és, precisament, ens porta el de dissabte, perquè és un arquitecte nascut al Prat, el Joan Busquets i Grau, que ha fet una labor important de l'arquitectura i l'urbanisme. De fet, és un dels urbanistes espanyols més reconegut internacionalment, que avui està donant classes a Harvard, però, precisament, com que estem a l'any de l'arquitectura, sabem que la UNESCO va dir el 2026 Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura, tot l'any, i una de les coses que es va fer el passat juliol va ser el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Congrés Mundial d'Arquitectura, es va fer a Barcelona, i precisament el Joan Busquets va ser el president d'honor d'aquest congrés, i quasi que ja passem a lo de dissabte, no? Abans de que ho parli el Pau, clar, vèiem, ens feia moltes gràcies fer una jornada sobre el patrimoni, perquè el proper mandat a l'Ajuntament, doncs hi ha el compromís una mica de revisar el catàleg aquest que vam fer el 2004, i això sempre es va fer-ho perquè actualitzes els criteris o les interpretacions, però dintre de l'arquitectura també forma part del catàleg, no? I s'han pensat, home, l'arquitectura vista des d'aquest punt de vista de que és una cosa històrica i cultural, doncs mira, no va tindre un gran protagonisme al Congrés o a l'any de l'arquitectura aquest que està capitanejant l'Ajuntament de Barcelona. I llavors, d'acord amb el Centre d'Estudis Comarcals, bé, ara us ho comentaran, doncs fem aquesta jornada sobre l'arquitectura, l'any de l'arquitectura, i va dir molt interessant i molt agraïts de poder-la fer al Prat, eh?
4: Sí, bueno, és que no sé si ho puc explicar millor del que ho ha fet. En el que deia el Felip Neri, estem en un context propici, que és l'any de l'arquitectura aquí a Barcelona, com a seu, i aprofitem aquesta avinentesa per remoure una mica, com sempre, la història del Prat, el patrimoni, i també en clau de país i en clau comarcal, que és molt important, i per això participem juntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat. Una mica els tres conceptes claus d'aquesta jornada, o els objectius que volem debatre i fomentar una mica idees, és primer el de la investigació del propi patrimoni, la pròpia història, una mica entendre com era el nostre passat. El segon concepte és el de la gestió, que fem amb tot aquest patrimoni històric que molt està en estat ruïnós, que està amenaçat, que no sabem ben bé a vegades com gestionar-lo. I el tercer és el de la conservació, com restaurar-lo i com una mica tenir-lo una mica en el context actual de crisi, de nous reptes, que diríem. I és per això que tenim tres taules rodones amb diferents especialistes en cada matèria. En el de la investigació, per exemple, comptem amb historiadors, amb arxivers. Precisament comptem, per exemple, amb l'arxiver del COAC, que és el Col·legi d'Arquitectes, un arxiu molt important perquè combina l'arquitectura i l'arxivística. En el camp de la gestió comptem amb funcionaris públics de l'Ajuntament del Prat, precisament, per exemple, amb el Felip Neri també, que ha treballat molt el tema dels catàlegs, i amb el Rafa Bellido, que tenim al telèfon. I en el camp de la conservació, per exemple, trobem un perfil molt interessant a les xarxes socials, que és la Marta Lloret, que és la caçadora Macias. És a dir, que comptem amb diferents bagatges professionals i de diferents disciplines que ens ajuden una mica a donar a entendre què és el patrimoni en si, perquè a vegades és una paraula molt, molt genèrica, però l'apliquem en un cas pràctic, que és el Prat. I una mica, refilant una mica el cas pràctic, el propi lloc on fem la jornada ja és un cas pràctic com a tal, que és la granja de Ricarda, que és una granja modernista que es va haver de moure per l'ampliació de l'aeroport, i ja dona fe que el patrimoni és viu i que es pot gestionar d'una manera una mica curiosa.
1: Rafa, de fet, aprofitant que et tenim amb nosaltres, et volia preguntar com ha estat aquesta organització, no?, amb Amics del Prat, d'una jornada com aquesta, i sobretot també els tres, què espereu de dissabte, d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat?
3: Aviam, jo crec que aquí és interessant la forma en què observem nosaltres el patrimoni, perquè crec que ens ajuda molt que som de professions diferents, un historiador, un arquitecte i un advocat. Crec que ens ajuda, quan cooperem, que ho veiem des de prismes diferents, un mateix objecte, no? I en aquest sentit, crec que un dels encerts de la jornada és que no únicament es veu el patrimoni com una qüestió fossilitzada que pertany al passat, sinó que és una matèria viva que està en ebullició, que estem generant patrimoni cap al futur, i per una altra banda també que no ens fixem en el patrimoni només com a elements físics edificatoris, sinó també el valor que té els arxius, que ens permeten doncs llegir de forma molt acurada aquest passat que volem estudiar.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa, Felip Neri.
2: Sí, bueno, hi ha un tema. Passant al Prat, que ens fa molta il·lusió fer-ho al Prat, però això és un acte que, bueno, si més no, la dimensió és la de tota la comarca del Baix Llobregat i qualsevol poble que es trobi en aquesta situació, que tots és defensar el patrimoni. No? Ara, mentre escoltava el Rafa, de fet, jo crec que és una jornada que el que parlem és del futur de la història, no?
4: Sí, totalment.
2: Dit així, no? Clar, i el Prat en concret, també hi ha una quarta persona, la que fa el discurs final, que és la Mercè Costa, que és una arquitecta que està al govern de la Generalitat, a Cultura, i que és la responsable de la relació amb la UNESCO respecte a tot el patrimoni català, no? Ella també genera l'actuació de l'Agència Catalana del Patrimoni, que és precisament la que gestiona i porta, doncs, des de Sant Pere de Roda fins a Scala Dei, fins al Cercle Romà, de les esglésies de Taüll, tot el patrimoni català, no? I això és molt interessant perquè tindrem visions globals a nivell de Catalunya, però també tindrem coses locals a nivell de Prat. I a nivell de Prat, per exemple, sabeu que tenim la Casa Gomis, que precisament la porta l'Agència Catalana i que està declarada com a bé cultural d'interès nacional, perquè és veritat que arquitectònicament és una casa única a nivell mundial, no? És tan atípica i tan personal. Però també parlarem de la Casa Marconi, que tenim dintre la pista de l'aeroport, que és l'única casa de les moltes que va fer molts països el Guillermo Marconi per implantar el cobrir, diguéssim, la telegrafia sense fils, o el wifi, que diem ara, no? Tenim la pròpia granja de la Ricardo, on farem les jornades, que l'arquitecte Lluís Domènech el 2004 la va desmuntar i la va traslladar, o sigui, vam fer com allò de Bussimbel, no?, amb la pressa de Swan, no?, i tenim Calmoners, que és aquesta masia, que és propietat de l'Ajuntament, que, bueno, hem anat deduint i descobrint i despejant que allò realment ara és una masia, però que en el seu moment eren dos hostals del camí de València a Barcelona, no? Bé, per tant, també posarem alguns exemples en concret, i el de la Marconi és especialment rellevant, perquè probablement demanarem que també es converteixi en vecin, no només bé d'interès local, sinó també nacional, no?
1: Ara posàveu alguns exemples. De fet, quan parlem de història i de conservació, moltes vegades diem que no podem protegir allò que no coneixem i que no estimem. En aquest cas en concret, conèixer la nostra arquitectura, que també forma part del nostre patrimoni, donar-la a conèixer, divulgar sobre aquests temes en una jornada com aquesta, també ajuda precisament a aquesta conservació d'aquesta història que tenim al Prat?
4: Sí, totalment. Al final, la història ens pot quedar molt llunyana, perquè si només la trobem en llibres, una mica avorrit, entre cometes, accediria a ella, però des de la Fira Avícola, que celebra la granja de Ricarda, si anem fomentant activitats en aquest local, si anem passejant pel Prat i ens expliquen una mica el sentit d'aquest... D'aquí unes setmanes tindrem el Prat nocturn aquí al Prat, i jo crec que és una bona mostra de com la història pot ser dinàmica, i és una cosa que hem d'agrair, és a dir, que són activitats molt xules. I totalment, al final, la història l'hem d'apropar de les maneres més... Jo mateix, des de les xarxes socials, ho intento una mica. Amics del Prat, fa 70 anys que ho intenta, fent conferències, llibres i activitats de tota mena, i les pròpies jornades són un exemple clar. Al final, la història ha de ser dinàmica, és a dir, l'hem de portar tot arreu i debatre'n. Al final, el que volem fer en aquestes jornades és debatre, i més que lamentar-nos per si s'enderroca una masia o la gent no és conscient del seu patrimoni, fomentar idees i fomentar reptes per poder protegir-lo i poder divulgar-lo i poder estudiar-lo.
1: Ens quedem sense temps, però per acabar molt ràpid, si ens podeu dir, ja sabem on serà, la granja de la Ricarda, quin horari i què podem fer per assistir-hi, si estem interessats en aquesta jornada que he organitzat.
4: Doncs hi ha inscripció, és a dir, a la pàgina web del Centre d'Estudis Comarcal hi ha una inscripció, és gratuïta la inscripció, i és una jornada de matí, és una mica una idea de jornada acadèmica, però òbviament amb un caire molt local i molt divulgatiu, en el qual tothom pot accedir-hi, és de 9 a 2, i són portes obertes, és a dir, que la gent pot marxar, pot entrar abans, és a dir...
2: I a part és la pròpia granja de la Ricarda, que farem una visita al final, i que és una granja que era una lleteria, de fet, no? I és un bon exemple del modernisme industrial, i que es va traslladar 1,3 km al nord des de la seva ubicació, que actualment és al mig de la pista nova de l'aeroport, no?, de la T1.
1: Doncs una jornada ben completa, aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni. Rafa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe telefònicament i apropar-nos també la vostra part com a Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat en la participació d'aquesta activitat.
3: A vosaltres. També dir-vos que, de facto, també em sento amic del Prat i que estic molt contenta que se celebri en aquesta ciutat.
1: Pau, Felip Neri, gràcies, un plaer, com sempre, tenir-vos aquí als micròfons del Prat Ràdio.
2: Com sempre. A vosaltres, Rafa. Fins aviat.
3: Fins aviat.
4: Adéu.
0: Doncs només ens queda dir-vos això. Adéu i fins demà. Gràcies a tots. Bona tarda.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí.
4: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta? Puc dir oienta? Arnau, apunta, que el consultarem al Termcat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista i, això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa, al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
2: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'ha nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu al programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
2: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada en una vintena de col·laboradors del territori i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que sóc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
3: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè, a veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegui en un càrrec honorífic, perquè, de fet, ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, eh? Diem que no hi ha calés.
3: No, en absolut no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. Però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic. I el nomenament com a cronista per unanimitat, jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava. Que des de la CUP hasta Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec, aquesta funció, estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
3: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades, si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com ha anat la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
2: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Sí, Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
3: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Desbuig, l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Desbuig, no? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans. Per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec, van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys, entre ells personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa. Va escriure un llibre, cosí germà de Montrevesià, ja ho de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys. I quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta, i va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, jo escrivia a La Vanguardia, estava, i vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfill, i sigue pel que sigue, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació i ell se va negar. Huertas Claveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també l'últim que va haver va ser Abelí Artís, Sempronio, l'últim del que es té constància, no? És una història molt de gent gran, per dir-ho, però no, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement que, com tu deies, és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
3: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia. Li vaig dir, veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta. No em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res. I em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nuestro corresponsal José Bayarrena, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. Fer carrer és anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
2: Coneixes a tothom,
3: no? Exacte, exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vaig estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer i parlo amb la gent, eren els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és el porto dins, va, el porto a l'ànima.
2: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
3: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. Jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent... I mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica... ara, per exemple, el problema de seguretat a Tortosa és important. Doncs, bueno, la gent m'ho explica. Era, potser, un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. L'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té, que considera a la gent. El problema és de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem bastant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres... perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia. I tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint. Procurant fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes. Escoltar, però no vull que ningú digui, mira, et dona la raó a l'esquerra, o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antiga iniciativa. No?
2: No fer una crònica de part.
3: Exacte, no. Estic fugint molt d'això, molt, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
3: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, veure tot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya... I tot això són històries que a la gent del carrer els dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost... No, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguin menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent. I en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important. Ja es veuen les coses en perspectiva.
2: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove, està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
3: Se fa difícil, sí, perquè és que, a més, el problema que té la gent jove és que no llitx. Nosaltres, quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo, quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, la de periodisme, no la facultat. I ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i, per tant, no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, o almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt. I em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llisgui. Que llisgui i que llisgui en paper, no, no la pantalla, no. Mm. Davant d'un paper. I que després faci una valoració del que llig. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, no, la gent no llig, no llig. Jo a vegades tinc un net d'uns anys i li dono un paper i dic, llig este paper i fes-me una valoració. I al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I diu, sí, diu, això és molt antiquat. És la seva resposta que fa, és que és molt antiquat.
2: De fet, això va sortir al l'informe PISA, no? Que la comprensió sí. lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
3: Sí, sí, també bueno, és el que hi ha, clar. I la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha de aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè el periodisme, tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre així?
3: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Mm. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia, per suposar, el periòdic El País i el català, el que llavors era, que també vaig escriure, el Punt, vaig escriure molt de temps, i Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa, vull dir, jo l'anglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni tinc cap interès en saber-lo, saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè l'època nostra, la segona llengua era el francès, i en francès llegeixo els llibres originals, i llegia Le Monde cada dia, i de veritat, t'enriquís molt, llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia. Llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan. Ja no ho sé, això. Vosaltres, els que som més joves, ho direu, si ho feu o no ho feu.
2: Este és un dels problemes també de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
3: Les xarxes socials són una trampa. Són una trampa. Perquè és que fan, dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no ho pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica, i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres. Coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar, sobretot, les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia 2 setmanaris. Ara només n'hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia 2. Jo era director dels 2,
2: Més pluralitat, no?
3: Hi havia 2, un de dretes i l'altre d'esquerres. I claro, era interessant contrastar, veure què passava.
2: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
3: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrites les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les està escrites i els amics i companys els hi envio per a que les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No, no ho sé, llavors, si aniré amb bastó o aniré encara a cadira de rodes, o no. O
2: segurament
3: no
2: que ve com, no com te podem veure ara.
3: No ho sé. No
1: Josep,
3: ho sé.
1: Bueno, una cosa. Em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta, a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
3: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Esta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels Quarts de Pebre, que és una emissora municipal, haurien de fer alguna cosa per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que, creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del seminari, i el seu marit, que també treballa al seminari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
2: Imagina, ho parlem moltes vegades. De comentar-se aquestes converses de sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies, una abraçada.
3: Adéu, bona tarda.
4: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de... això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister, a veure si ens en pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ister, apicultor aficionat. I la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades, la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, em sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
2: L'Ambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, de fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: Què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
0: Doncs sí, exacte, és la sirena del Macelles. I no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? Ah, de fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits i, bàsicament, la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
0: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè... a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
2: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
2: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què al Macelles teniu aquesta sirena?
2: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no? Després del cop d'estat i que comences la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres del Macelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent anàvem les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, o sigui, les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta del Macelles.
0: Llavors el seu ús era social, però també laboral.
2: Sí, bueno, marcava... No només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis, si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
0: Uh-huh. I però, escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això
2: sí.
0: amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler... O sigui, van voler que continués al municipi i no que la treguessin.
2: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta, i al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades... Uh-huh. Es va reconstruir el campanar. Si us fixeu al Macelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i, efectivament, la gent va dir volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem
0: clar,
2: aquí, així.
0: Clar.
2: I llavors, des de llavors, campanes i sirena simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les
2: sí.
1: 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
2: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
2: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins i padrins de molta gent, inclús ara també, a la una, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les dues i mitja, a les tres, alguns, i...
0: Però llavors, una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no? De la casa dels teus avis.
2: Sí, sí, o sigui, és una cosa que efectivament passava.
0: Uh-huh.
2: Jo dic, passava als meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, perquè està jubilat o el que sigui, i si toca la una, doncs hem de parar a taula... Si toque les 6, pues, sortir a fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o, saps?
0: Clar.
2: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena.
0: Uh-huh.
2: Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit. Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit. I ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de
0: clar.
2: Quan era petita.
0: Clar.
1: Clar. Es confon una cosa amb l'altra, no?
2: Se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé.

0: La sirena, no?, és un fenomen sonor i concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
1: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explicat una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els claxons dels cotxes...
2: Però clar, els claxons dels cotxes... Jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
1: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxos sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce sonen tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
0: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg, sí. I això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
2: Sí, sí, i l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
1: Clar, sí, al final com a científic, si això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, que Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
0: Escolta, Edu, ara que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
1: Doncs és aquí ja m'agafes. Ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena. Però, de totes maneres, a tots els pobles, cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també. En el sentit que, a nivell tímbric, sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana, que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi, i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
2: Eduard, em sembla un temasso, això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
1: I tant.
2: De moment, avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs, com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
0: Home, i tant que sí, Anna.
2: Gràcies a tots dos.
0: Adéu.
3: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va. Rambla 54. Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
3: I ara ho dieu los dos a la vegada quan digui 3, 2, 1, vale?
4: Rambla 54.
3: Perfecte.
5: Adéu. Adéu.

0: Anna, per cert, una pregunta. A on puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho perquè per enviar el tall i tot? Vinga, gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, la xarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els moments d'òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Evitables, que fem Servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
2: Anna, una cosa.
1: Digues.
2: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
3: Hola.
1: Hola.
2: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
1: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
2: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta demà anem bastant petats. No sé si l'Arnau...
2: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
4: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
5: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i, Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
5: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys formant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i Maresme, pràcticament.
1: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Zetas. De tu, què n'hem de saber?
5: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria posat molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16. Ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
1: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem,
5: tant,
1: a qui posarem. Tenim el Messi del futbol sala.
5: Bé, doncs... no m'atreviria tant.
1: Doncs, au, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
5: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic lutier de chamisén que hi ha al continent.
1: Lutier de chamisén. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del chamisén, francament, no tinc ni idea de què és.
5: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de shamisen, depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
6: Aquest concretament és un tsugaru shamisen, que és un shamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de shamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
1: Per tant, el shamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
5: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
1: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
5: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del shamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis shamisens.
6: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
5: I no pensis que fabricar un shamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment, en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
1: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el shamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
5: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
6: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock, també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors, en un viatge al Japó, doncs vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de shamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui, vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
5: La manera com va aprendre a tocar el shamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el shamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
1: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
5: Sí, el març passat la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el shamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
6: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del shamisen, no? Perquè, clar, jo toco el shamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i a Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no? Tocant sol, i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
1: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del shamisen del José Luque. Saps què és, això que interpreta?
5: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Tsugaru Yongara Bushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
5: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna. Soc la Gemma Bufies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressecoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa. Perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitant al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu, potser. Eren 11:45 de la nit que vam venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei. I per fer-ho podem saludar a l'Eric López, de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que a les Olimpiades s'ho en passa tot, sí, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blundell és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no? Està la catedral nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins, et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: En dono fe, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'Uien, Anna, que jo encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una mica d'entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena pae o paera en cap.
2: Sí, no és una cosa només de Lleida Ciutat, això de la paeria i el paer, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així, sí.
2: D'aquesta manera. I, Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena. O sigui que, déu-n'hi-do, si voleu passejar.
2: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
3: Déu-n'hi-do, sí, sí.
2: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
3: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida. No? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que, per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? A un centre comercial tancat. Sí, sí.
2: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però
3: exacte.
2: Bé, fa la feina de Rambla, no?
3: Sí, sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
2: Vinga, doncs parlem aviat.
3: Adéu, adéu.
1: Cadena la Rambla, a Rambla 54.

0: Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Bé, doncs ara sí que continuem des de taula, des d'aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi, com dèiem abans, amb convidats que ens acompanyen a la carpa de Cugat Mèdia. Saludarem a l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Carme.
2: Com estem?
3: Molt bé, i tu? Bona dia de Sant Jordi.
2: Bona dia de Sant Molt bé, igualment. I ens acompanya també la Montse Collazos, que és la directora de les biblioteques de Sant Cugat. Montse, molt bon dia.
4: Hola, molt bon
2: Avui
4: dia.
2: Avui repeteixes, eh?
4: Avui torno, que estic...
2: Perquè vegis...
4: Tan contenta amb els audiollibres a les mans.
2: Hem parlat abans dels audiollibres, veus de conte. Parlarem de biblioteques després, però abans sí que m'agradarà preguntar-vos com viviu la Diada de Sant Jordi com a alcalde, com a directora de les biblioteques. En l'àmbit privat cadascú doncs fa i desfa com pot, però com a alcalde de la ciutat, com ho viu, Josep Maria
3: doncs,
2: Vallès?
3: Intensament, i la jornada de Sant Jordi comença dies abans, perquè és tradició a l'Ajuntament de Sant Cugat que els alcaldes o alcaldesses doncs passen, per exemple, per tots els casals d'avis del municipi, que n'hi ha molts, a repartir roses als avis i àvies de tothom, no només a les avies, sinó roses per tothom. I això ja ho vaig començar a primers d'aquesta setmana. És una part de la de Sant Jordi que els avis doncs, ho agraeixen molt aquest detall de l'Ajuntament de la ciutat amb tots ells. No? Ara mateix vinc del casal de Santa Rosa, d'aquí a prop. I a banda, doncs, hi ha, com bé saps, gairebé jo, millor que jo, la quantitat d'activitats programades que hi ha per Sant Jordi, com per exemple enguany hi ha una novetat, aquest trivial literari, que es farà a la Unió Centre Cultural, ara es diu la Unió Centre Cultural. I avui vivim, doncs, aquí a la plaça d'Octavià a l'entorn, que ara ho comentàvem, no? Com ha canviat això? Jo recordo, i tu recordaràs, Carme, i tu potser Montse també, doncs fa 30 anys, aquí al matí, no hi havia ningú.
2: Tothom anava a Barcelona.
3: Eren dues paradetes petitonetes i a la tarda la cosa s'animava, però és que ara passes al matí, primer que han augmentat moltes les parades, hi ha més llibreries, i també la gent, doncs, també té l'oportunitat de passejar i gaudir del matí, que realment es pot consultar les novetats i tafanejar llibres o comprar roses millor al matí que no passa a la tarda, perquè a la tarda això és una bogeria.
2: Sí, això serà impossible. Montse, com a directora de les biblioteques, tu com ho celebres? Com és una diada com la d'avui?
4: Sincerament, nosaltres, les biblioteques públiques, considerem que la diada és una diada més per les llibreries que per les biblioteques. Tot i així, tenim diverses iniciatives, no només el dia 23, sinó dies anteriors o dies posteriors, vinculades amb la Diada de Sant Jordi, perquè creiem que el 23 el protagonisme màxim ha d'estar donat per les llibreries. Nosaltres contínuament som centres prescriptors de lectura. A la biblioteca, per exemple, Gabriel Ferreter, tenim un parell d'expositors on hem proposat una iniciativa que es diu Cita a cegues amb un llibre, i els llibres estan embolicats amb un llacet vermell on queda tapada la coberta, només es veu el codi de barres i un parell d'acords de detall. I ho hem fet tant a la secció d'adults com a la secció infantil. Aquest és un petit exemple d'una de les iniciatives. Avui la celebració és global i completa, vinculada al món de la lectura.
2: Està clar que celebreu, però seguiu la tradició o, com jo comentava abans, les tradicions estan una mica també per trencar-les? És a dir, tu reps la rosa, Montse, i regales llibre, o com va la cosa?
4: Jo fa anys que el que rebo són llibres, no més llibres. Les roses són a casa els rosers del jardí. Avui, de bon matí, a 6:45 del matí, he sortit al jardí i he vist 3 rosers plenament florits. He gaudit dels seus colors i de l'aroma i me n'he tornat cap a dintre. I després hi haurà llibres.
2: Clar que sí. Alcalde.
3: Jo aquest matí, a primera hora, doncs, ja he regalat la rosa i també he regalat dos primers llibres. Perquè a la tarda... Però són dos llibres especials, que no tenen res a veure amb les novetats editorials, però aquesta tarda regalaré el llibre. O sigui, jo regalo el llibre i la rosa. Jo crec que no només s'ha de regalar un llibre, s'ha de regalar un llibre i una rosa.
2: El pack complet.
3: El pack complet.
2: Molt bé.
3: Jo no he rebut res encara,
2: Encara no. Mai no és tard. El dia, bueno,
3: el dia
2: és llarg.
3: El casal de Santa Rosa m'ha regalat aquesta rosa tan bonica.
2: Molt xula.
3: Fet artesanal, amb paper.
2: Groga.
3: Exacte.
2: Mira, una groga i una vermella,
3: sí,
2: no? Que porta la solapa.
3: Sí.
2: Molt bé. Fa un mes que Cugat Mèdia presentava en públic una sèrie documental, Lletra B, una coproducció de la xarxa de comunicació local que aborda les històries personals de les biblioteques públiques de Catalunya i també la funció social i cultural que desenvolupen totes elles. Estem parlant de 13 capítols que s'emeten els diumenges a partir de les 10 de la nit a Cugat Mèdia, també les televisions locals que estan adherides a la xarxa i, si voleu, estan sempre disponibles a la xarxa Més. És una sèrie que ens recorda la importància de les biblioteques i el seu paper vertebrador de la societat i la cultura d'un municipi. I per això, avui, dia de Sant Jordi, dia de llibres, hem pensat, perquè no podem parlar de les biblioteques, per exemple. Fa un any, alcalde, el ple municipal va aprovar un projecte d'aquest equipament, aquest nou equipament, nova biblioteca central, que ha d'anar al parc de Ramon Barnils. Com està el projecte? En quin punt es troba ara mateix?
3: Doncs, si hem de ser... Hem de dir-ho resumidament, ara estem buscant el finançament. En qualsevol cas, cosa que no és fàcil, perquè històricament hi havia un acord no escrit que les biblioteques es feien a tres parts, finançades a tres parts. Una part de l'Ajuntament de la ciutat o del poble, una altra part la Diputació i una altra part la Generalitat. Avui dia, doncs, sembla que la cosa ja no va per aquí. També és cert que les biblioteques, doncs, avui dia són un equipament d'un pressupost molt, molt elevat. Pensem que la biblioteca aquesta de Sant Cugat ja hauria d'estar feta. Aquesta anava alineada amb la Vilarín Vallès, de fet és fins i tot el mateix arquitecte. Anava alineada també pràcticament amb una de Cerdanyola i anava alineada pràcticament també amb la Vázquez Montalbán de Barcelona. Però el mandat anterior es va decidir, decisió política, de deixar el projecte en el calaix. Nosaltres l'hem recuperat, vam fer algunes modificacions i si tot va com ha d'anar en el pressupost del 27 de l'any que ve, doncs farem la reserva de crèdit que es diu per tenir prevista les partides per iniciar a fer la biblioteca amb l'objectiu de que el proper mandat estigui feta. Ho deies tu una mica al principi, la gent avui dia tampoc pensi una biblioteca com un lloc només on va a buscar un llibre i llegeix, vull dir, en una biblioteca avui dia jo diria que és com un espai sociocultural, una centralitat cultural que passen moltíssimes coses. Només cal veure aquests reportatges que heu elaborat. Jo vaig tenir l'oportunitat fa un parell d'anys de visitar la Vilarín Vallès i vaig quedar, doncs, bocabadat del que és una biblioteca on passen moltes coses, no? Per tant, quan tinguem aquesta biblioteca, no només hi haurà llibres, es podrà consultar, sinó que passaran moltes altres coses. Per exemple, a la biblioteca de Sant Cugat, jo sempre dic que serà la nova biblioteca, serà una triple bona notícia. La biblioteca en si, perquè la ciutat la necessita, no és que sigui un caprici de l'Ajuntament o de l'alcalde o de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, sinó que ho diuen les dades, la quantitat d'usuaris que tenim a la nostra ciutat, i també ho diu el mateix Servei de Biblioteques de la Diputació. Per tant, ja hauria d'estar feta, no? Doncs com serà un gran equipament, una gran centralitat cultural, doncs d'una part també servirà per destensionar doncs, la Casa de Cultura, perquè hi haurà alguns espais que aniran a parar doncs, a la nova biblioteca, i quan tinguem la nova biblioteca, la biblioteca actual tindrem, o sigui, la ciutat guanyarà un altre equipament cultural. Per tant, per exemple, una de les possibilitats que poden anar en aquesta biblioteca actual serà doncs, una sala d'exposicions, que jo crec que Sant Cugat, una ciutat de prop de 100.000 habitants, també mereix una sala d'exposicions del segle XXI. Tenim la Casa de Cultura, que està molt bé, però no crec que sigui el lloc més adient. I fins i tot podria estar, per què no, doncs, els estudis de Cugat.cat, per exemple, no? Seria una centralitat que jo crec que guanyaria moltíssim. Tenim el Teatre Auditori, tenim els cinemes, tenim el Conservatori, tenim la biblioteca, la nova biblioteca, etc. I tindrem, doncs, aquesta sala d'exposicions.
2: Estem parlant d'un projecte de tres plantes, d'una capacitat per unes 700 persones, una sala d'actes per 200 persones més. Un projecte ambiciós, però que sí que necessita la ciutat, perquè la ciutat ha crescut i necessita també d'oferir molts altres serveis, com ara comentava l'alcalde, no, Montse?
4: Sí, actualment la Biblioteca Gabriel Ferrater ofereix la majoria dels serveis que també oferirien una central, però d'una forma molt limitada i també perjudicant a infants i famílies cada vegada que es du a terme una activitat col·lectiva, perquè tant les activitats adreçades a infants i famílies es duen a terme a la sala infantil, però durant l'estona que dura l'activitat no s'hi pot fer res més, i les activitats per adults, com que la Biblioteca Gabriel Ferrater no disposa de sala d'actes, també s'han de dur a terme en aquest espai, de manera que infants i famílies queden doncs excloses de l'ús de l'espai i del fons mentre dura l'activitat. Però per coherència i democràcia, si duen a terme un mínim d'activitats, un mínim de xerrades, els clubs de lectura, les hores del conte, els bibliojocs, que considerem que donen coherència i sentit al que és una biblioteca pública en una ciutat.
2: Quan tinguem aquesta nova biblioteca, de quina manera penseu que contribuirà a reestructurar l'acció social i cultural, aquest nou equipament a la ciutat? Perquè això crearà noves sinergies, vull dir, replantejarà tot aquest teixit d'una altra manera, no? Amb més opcions.
3: Home, sí, serà una gran centralitat cultural, primer pel que dèiem, on estarà, i per les dimensions que tindrà, inclús també per l'edifici en si, no? Que és un projecte preciós, que estarà allà emplaçat en part del Parc Ramon Barnils. També dic que en paral·lel hi ha una altra feina a fer que s'ha començat però que també serà lenta, i és que totes aquelles casetes que hi ha, diguéssim, a prop de la Rambla del Celler, doncs han d'anar desapareixent. Això és una feina lenta perquè s'ha d'anar pactant amb els propietaris perquè diguéssim que la biblioteca tingui un entorn el més amable possible i que sigui una centralitat realment que la ciutat la conegui. Jo crec que quan hagi la nova biblioteca també segurament hi haurà molta gent que descobrirà doncs, que tenim biblioteques, quan fa molts anys que tenim biblioteques. La de Gabriel Fretés de l'any 93, aproximadament, va coincidir pràcticament amb la inauguració del Teatre Auditori. Després tenim la de Mirasol i tenim la Marta de Sardona. També tenim la de Volpelleres, no? Vull dir que, i molts usuaris, ara, de memòria, dades del 24, perquè el 25 sí que va passar que una biblioteca doncs, va estar molts mesos tancades, però va superar els 300.000 usuaris.
4: Així és.
3: És així, vull dir, estem parlant de molts usuaris, eh? Molta gent que acudeix o que es connecta o que necessita doncs, fer l'ús de la biblioteca. O, per exemple, també hi ha uns usuaris no tant de biblioteca, diguéssim, formalment, que són els estudiants, no? Que també doncs, necessiten i busquen espais fora de casa, lluny de l'ambient familiar, per poder tenir una hora, unes hores de silenci, de poder estudiar i preparar exàmens, no? Doncs aquesta nova centralitat, aquesta nova biblioteca, doncs oferirà tot això i molt més. Per tant, jo crec que la ciutat guanyarà moltíssim, moltíssim.
2: Montse, sota el teu punt de vista, de quina manera contribuirà aquest nou equipament, no?, a la reestructuració, a la reconfiguració de...
4: Jo crec que aquest nou equipament el que significarà és una expansió, una possibilitat d'expansió per part dels usos dels serveis de les persones usuàries. O sigui, la ciutadania disposarà d'uns espais molt més agradables, de més fons, d'una oferta d'activitats molt més ampliada. Jo diria que disposarà d'uns drets més equiparats a les seves necessitats reals, també.
2: Hem parlat d'aquesta sèrie documental de Cugat Media, que ja s'ha començat a emetre. Aquest diumenge arribarà el tercer episodi, que es titula Barrejar, on es mostra la Biblioteca Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Surten unes quantes biblioteques del territori. També surt la de Sant Cugat, que surt més cap al final, el 5 de juliol. Es titula Balcó i comparteix protagonisme amb una biblioteca de Helsinki, no?
4: Així és, amb la Dodi.
2: Què podrem veure en aquest documental? Què es mostra?
4: Sobre el capítol de Sant Cugat et refereixes, sí.
3: Tu l'has vist?
4: Jo l'he vist.
3: Jo encara no.
4: Jo l'he vist. El vaig veure ahir. Vaig demanar, sisplau, que avui, abans de l'entrevista, me'l deixessin veure de forma exclusiva per tenir més coneixement de causa a l'hora de...
2: Però hi participes, també.
4: I tant, sí, sí, i tant que hi participo. Crec que el treball de guió que s'ha fet d'aquest capítol és preciós, és harmònic, perquè els continguts no ballen dividits, no estan dividits... d'una forma molt dràstica del que és el contingut de Sant Cugat i el contingut d'Odi, sinó que hi ha parts que parlen de Sant Cugat i de forma paral·lela parts que parlen d'Odi, i és preciosa la manera com focalitza l'efecte que té un servei de biblioteca pública en les persones i de quina manera una biblioteca pot arribar a transformar societats, i també com aquestes persones són protagonistes i partícips de l'estructuració de l'espai i de l'activitat de les biblioteques.
2: L'alcalde no ha vist l'episodi de Sant Cugat, però sí que ha vist el de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. I és fantàstic veure un equipament transformat, com s'ha transformat també a mida de com ha evolucionat la societat i les necessitats dels usuaris, no? Allà hi ha gent que fa vida, pràcticament.
3: Va ser un encert, inclús, on van triar fer aquesta biblioteca. Jo ho deia abans, jo abans de veure el reportatge, fa 2 anys, i bueno, vam anar junts.
4: Vam anar-hi junts, Josep Maria, sí.
3: Vam anar junts, jo vaig quedar, bueno, increïble. Jo convidaria els santcugatencs a anar a visitar la Biblioteca Pilarín Vallès, no?, perquè també és un referent on passen moltíssimes coses. Curiosament, només entrar, a mà dreta trobes un piano en una biblioteca. No? Dius, què fa un piano? Doncs hi ha l'oportunitat. També hi ha un senyor que crec que va quasi cada dia, surt en el reportatge, a tocar unes peces, no? Jo convido a que tothom el recuperi, aquest reportatge, o que la vagi a veure, no? La Biblioteca Pilarín Vallès és excepcional. A més, està emplaçada en un lloc molt especial, entre dos barris, pràcticament, que uneix dos barris, i en un lloc molt especial on va haver-hi un atemptat molt, molt bèstia, bueno, tots els atemptats són bèsties, evidentment, un atemptat d'ETA allà a Vic, no? I, per tant, també hi ha un petit homenatge a l'entrada, que totes les víctimes que van haver-hi, vull dir que relliga moltíssimes coses aquell espai i la biblioteca en si. A més, clar, que porti el nom de Pilarín Vallès, que hi hagi espais, doncs, il·lustrats per ella, que truquis per telèfon a...
2: I contesti
3: ella... I clar, és impressionant, vull dir, no sé si ho millorarem tot això que s'ha encogat. Ho intentarem, però està molt bé, està molt bé.
4: Jo crec que sí, Josep Maria, estarem a l'alçada, i tant com sí.
2: Acabem, i m'agradaria acabar amb una recomanació que feu vosaltres mateixos, als oients, al públic en general, sobre un llibre que us hagi marcat i que penseu que és una lectura imprescindible. Segons la vostra experiència. Vols començar, Montse?
4: Sí, ho tinc molt fàcil, eh?
2: Sí?
4: Perquè aquest dimarts va haver-hi la trobada de clubs de lectura de ciutat a la Sala Clavé amb gairebé 120 persones i vam poder compartir, després d'haver-lo llegit, la tertúlia d'Argelagues de la Gemma Ruiz amb l'autora. Argelagues és una novel·la que fa protagonista, que dona protagonisme a figures femenines, anònimes, que han viscut vides possiblement sense una connotació intel·lectualment molt destacada, però vitalment molt de gran valor.
2: Uh-huh.
4: Amb un treball de llenguatge increïble. I la seva autora, a més, és una gran comunicadora. Ella té una nova publicació aquest any que es diu Una dona de la teva vida. Una dona de la teva edat. Ara no recordo exactament el títol de la novel·la que aquest 2026 publica la Gemma Ruiz, però Argelagues és una joia. Jo recomano aquesta novel·la de totes.
2: Molt bé. Josep Maria.
3: A mi ho poses difícil. Clar, jo com
2: que no sigui teu, eh?
3: No, més d'aquest any no n'he tret cap. Ara fins al 2030 no toca. Però com a alcalde de Sant Cugat jo crec que he de recomanar llibres escrits per autors i autores de Sant Cugat, que en tenim
2: molts, cada
3: molts,
2: vegada més.
3: Molts, molts. Mm-hmm. És increïble la quantitat d'autors i d'autores. L'altre dia es podia veure la taula d'escriptors, eren 70 novetats editorials.
2: Correcte.
3: No vol dir que siguin 70, n'hi ha molts més, perquè no tothom escriu cada any, no? I per tant, se'm fa difícil, però mira, si he de triar un que tu hi col·labores i que tu vas participar en la presentació, que és el llibre Allò que importa, de la Judit Martínez, que aquesta noia de Sant Cugat, doncs aquesta periodista de Sant Cugat, ha fet 31 converses amb 31 persones diferents de Sant Cugat, ha exprimit tota l'essència d'aquella conversa i ha fet un petit relat a cadascuna, i jo crec que és el que es recomanaria.
2: Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Anem molt ràpid. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat en aquesta estoneta que hem passat aquí en aquesta taula compartint la celebració de la Diada de Sant Jordi. Gràcies als dos.

0: Avui coneixerem una proposta gastronòmica que està tenint molt bona acollida a Sant Cugat. Alberto Ximeno i Àlex Barrio són els socis propietaris del restaurant Xivarri, que trobareu a la plaça de Sant Pere. I avui descobrirem la seva història, la història d'aquest petit establiment que fa les delícies dels seus clients. I per això ens acompanya l'Alberto Ximeno. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia. Per començar, explica'ns des de quan va obrir portes Xivarri a Sant Cugat i com va néixer aquest projecte.
1: Bueno, això és una proposta que va començar ara al setembre, farem 6 anys, és a dir, al setembre del 2020. Això és un projecte de pandèmia, una oportunitat d'aquelles que no es poden deixar escapar, un tren que passa i que t'ofereixen i que es va portar a terme en 48 hores d'una decisió una mica esbojarrada entre dos amics que es coneixen des de fa pràcticament 30 anys i que van decidir donar un gir a la seva vida i agafar un local que hi havia aquí a Sant Cugat en traspàs i muntar aquest restaurant.
0: Però vosaltres veníeu del sector?
1: Sí, nosaltres som del sector els dos. L'Àlex va estudiar a dues escoles de cuina i jo vaig estudiar direcció hotelera aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I llavors som de tota la vida del sector de la restauració. Ens vam conèixer fa al voltant de 25 anys amb una empresa de catering d'aquí de Sant Cugat, que es diu Sibaris Catering, i allà és on vam iniciar el nostre recorregut, primer d'amics, i des de fa, doncs això, un temps com a socis, com a propietaris, com a emprenedors i com a treballadors del Xivarri.
0: Aquest és el primer projecte propi, diríem, no?
1: Totalment.
0: Sí. Xivarri, com definiríeu el vostre restaurant?
1: Bueno, és un projecte molt, molt personal. Vull dir, d'inici el nom ja és una barreja dels nostres cognoms. Ximeno, per un costat, d'aquí ve el Xi, i Barri, de Barrio, del cognom de l'Àlex. Llavors, a partir d'aquí, doncs, Xivarri és nosaltres. Vull dir, és un concepte de restaurant de cuina de mercat, de molt bona matèria primera, molt ben tocada per part de la persona que està a la cuina. Això, producte, un tracte proper, un local acollidor. És el restaurant que a nosaltres ens agradaria trobar. Bàsicament hem muntat, doncs això, qui ens agradaria trobar-nos, on ens agradaria anar, doncs un restaurant com el que tenim nosaltres, com Xivarri. El meu soci sempre diu que el que pitjor porta de treballar a Xivarri és que no pot anar a Xivarri.
0: Ni sortir. O sí, perquè això també ho teniu molt clar, no?
1: Bueno, sí, nosaltres ens definim com a establiment conciliador. Això vol dir que per a nosaltres és molt important el poder disposar de temps per estar amb les nostres famílies. Tenim aquest defecte que ens agrada molt estar amb la família. Llavors, tenim un horari que no és habitual. Nosaltres treballem de dilluns a dissabte a migdia, o sigui, fem 6 migdies, però a la nit només obrim 2 serveis, que són el de dijous i divendres.
0: Val. Tot és carta, t'ho pregunto, perquè a migdia hi ha la possibilitat d'oferir un menú?
1: No, la proposta sempre és carta.
0: Sempre és carta.
1: Sí. Sí, sí, sí, no hi ha la possibilitat de fer un menú. I això és molt fàcil d'explicar. Vull dir, al final, com a negoci, els menús funcionen per volum. Nosaltres només treballem 2 persones. Nosaltres som l'Àlex, que està a la cuina, i jo, que estic a la sala. Des de fa aproximadament 2 anys tenim la col·laboració de la Mari, que és una treballadora que està amb nosaltres i que fa una feina que no té preu i que ens ajuda moltíssim. Però l'estar només 2 persones incidint durant el servei, nosaltres no podem fer volum. Vull dir, estem restringits per la nostra pròpia estructura. Llavors, d'aquesta manera, hem decidit, des del primer dia, fer únicament carta.
0: Mm-hmm. Com és aquesta carta? És una carta extensa? És una carta ajustadeta, variada? Com
1: és una carta de platets a compartir. Aquest és el concepte del restaurant. En tot moment és plats que van al centre de la taula per compartir entre els comensals que venen al restaurant. Llavors, aquí pots trobar una miqueta de tot. Hi ha un apartat que nosaltres li diem suggeriments, que serien plats fora de carta o plats del dia, que això depèn una miqueta del producte que et dona el mercat, la temporada. Mm. I després hi ha una base d'una carta bastant sòlida de producte que està molt integrat ja dintre de la nostra filosofia de restaurant. Llavors et pots trobar des de plats frescos, com ara, per exemple, fem un plat amb bacallà marinat, un plat fresc. Pots trobar-te coses de marisc, depenent del mercat. pot haver-hi des d'una vidrera a la planxa, unes cloïsses a la planxa, i a partir d'aquí, doncs, plats de peix, plats de carn, arrossos, una miqueta de tot.
0: Postres també són principals en la vostra carta? Vull dir, tenen importància?
1: Tenen molta importància, perquè al final el 90% de la carta podríem dir que és de producció pròpia. Després hi ha plats que tenen productes que són subministrats directament per un proveïdor amb acabat final, que ens ajuden en l'elaboració dels plats, com pot ser alguna base d'algun postre, alguna tartaleta, que això ja sí que és un producte acabat, que no realitzem nosaltres, però els postres són d'una gran qualitat com la resta de la carta, i tot és, com he comentat, elaboració de l'Àlex.
0: I carta de vins?
1: Carta de vins...
0: Quina és la vostra filosofia per la carta de vins?
1: Bueno, la nostra filosofia és com intentar-nos desmarcar una mica del que hi ha tot arreu, que al final el que passa moltes vegades és que tots els establiments acabem tenint el mateix. Llavors, intentem buscar producte no tan referenciat o conegut, direm, no? Sortir-nos una miqueta del marc habitual. Vam començar amb una carta de 16 referències, ara tenim unes 40. Sí que és veritat que nosaltres estem... tenim una estructura en quant a espai molt petita, no tenim magatzem, llavors no podem tampoc ampliar molt més, però bueno, estem molt contents amb la selecció que tenim.
0: Quin és el públic que teniu? O el client, no públic, perquè no van a veure cap espectacle, però... O sí, no? No ho sé. Perquè...
1: No. L'espectacle, a part de nosaltres dos, no fem cap cosa més.
0: Com és el client de Chivarri?
1: Bueno, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, hi ha des d'un públic... És un restaurant petit, llavors hi ha més un públic de tauleta petita, taula de dos, parella, dos parelles. No som un restaurant com per fer grups...
0: Ni famílies.
1: Famílies estan sempre ben acollides. Sí que és veritat que nosaltres no tenim una oferta destinada directament a nens, per exemple, no? Llavors, els nens s'han d'adaptar a la carta que nosaltres oferim. I sí que és veritat que tenim moltes famílies. Al servei de dissabte al migdia, per exemple, per lo general, hi ha molts pares que venen amb els seus fills i gaudeixen del restaurant. Però no seria el nostre client principal, no? Seria més, doncs, això, parelles, grups de parelles, amics, sobretot, per exemple, la nit de dijous, i entre setmana, doncs, client d'empresa que decideix o que pot fer un àpat a la carta entre setmana, perquè també disposa d'una miqueta més de temps.
0: Parlem del producte. Ja hem fet referència, però m'imagino, pel que comentaves, que aquest producte m'imagino que és de proximitat, no?
1: Hi ha una miqueta de tot.
0: Hi ha una mica de tot?
1: Sí, col·laborem.
0: Però sí que treballeu amb alguns proveïdors de la ciutat.
1: Col·laborem des de... amb empreses que tenen un volum relativament gran i que, per tant, no estan situades a les rodalies del nostre establiment, però també, per exemple, col·laborem amb botigues o comerços que estan a tocar nostre, com, per exemple, a Charcuteria Grífol, a Carnisseria Sagarra, vull dir, ara també, pues, una part dels gelats que no elaborem nosaltres i que comprem són de Boglio, que és la gelateria que tenim també al costat del nostre establiment. Vull dir, intentem jugar una miqueta amb les dues coses. Sempre amb la qualitat com a requisit principal.
0: Hi ha algun plat que s'hagi convertit en el imprescindible del Chivarri?
1: Bueno, aquí hi ha dos plats realment que mantenim pràcticament des de bon inici, que tenen molta acceptació i que la gent està més que contenta amb ells, i que nosaltres sempre creiem que és impossible que no tinguem a la carta. I són dos plats que és molt curiós perquè tenen tocs asiàtics, i nosaltres de restaurant asiàtic no tenim res, però un seria un salmó que fem, un salmó soasado. Això és un llom de salmó fresc, filetejat, només suplatejat. Per tant, és cru, amanit amb maionesa de wasabi, salsa ponzu i espècies japoneses. I aquest és el plat, podríem dir, estrella, juntament amb un filet que és un filet de vaca en cru, marinat al sake, marcat volta i volta i trinxat, passat per soja, pebre i oli d'oliva, acompanyat d'un timbal d'albergini amb salsa miso. Aquest és un filet no convencional. Jo, quan l'explico, l'Àlex es posa molt nerviós, perquè jo dic sempre que és com un fals tartar, i ell diu, no és un tartar, i és veritat que no és un tartar, perquè no s'assembla en res, però has de donar un concepte al client o al comensal,
0: no?
1: Correcte, perquè es faci una idea del que pot arribar a ser, i són els dos plats que més agraden.
0: Són aquests dos plats els que penseu que també representen millor

0: espectacular, i un plat amb bous, vull dir, és que dona igual el que faci perquè tot ho fa bé.
1: Que bé. Escolta, i aquesta carta canvia sovint, és a dir, la proposta gastronòmica va en funció de la temporada?
0: Sí, sí, sí, hi ha una part que està basada en la temporada, ara vindrà un moment de fer plats potser una miqueta més frescos, que va arribar la calor, més endavant, quan arribi la temporada de bolets, doncs hi ha més referències i plats elaborats en bolets, que pot ser un arròs, que pot ser un bolet saltejat amb botifarra, que pot ser alguna miqueta més especial. Vull dir, ja anem jugant. Sí que és veritat que al final només hi ha dos mans a la cuina. Vull dir, llavors, miracles tampoc es poden fer, però hi ha una certa rotació de plats a la carta.
1: Abans parlàvem de l'acollida. Sabem, pel que ens arriba, que els clients estan molt, molt contents, que costa molt de reservar una taula. L'acollida està sent com esperàveu, millor?
0: Jo crec que som afortunats, estem molt contents del projecte que tenim, de com funciona, de com ens va. Jo recordo una frase que ens van comentar d'inici, que va ser: durant els 6 primers mesos, tot a Sant Cugat passarà pel restaurant i valorarà si realment valeu la pena o no. Bueno, a dia d'avui portem pràcticament 6 anys, jo crec que llavors això possiblement és la resposta de que les coses es fan bé, llavors en aquest aspecte estem molt contents. Sí que és veritat que nosaltres tenim un negoci que és petit i que el fem petit. Vull dir, sempre aconsellem o recomanem reservar, perquè el Xivarri té entre 8 i 10 taules, vull dir, no en té més, i nosaltres no fem torns. No són 16 taules, són 8-10 taules. Llavors, tu pots arribar a la una per
1: terrassa?
0: Dinar... Sí, tu pots arribar a la una per dinar, però ningú en cap moment et dirà: necessito la taula. És un local on tu has de venir a gaudir, a estar tranquil i passar una bona estona en un bon ambient i amb una molt bona gastronomia i un servei proper.
1: I si et pregunto per reptes que heu hagut de superar o que heu trobat en aquest camí des del moment que vau obrir Xivarri a la plaça Sant Pere, ho dic perquè esteu en una ciutat on hi ha un sector molt potent gastronòmic, al carrer Major. Mm-hmm. Mateix.
0: Sí, sí.
1: Allà ja tens diverses propostes.
0: El repte principal va ser l'apertura. Vull dir, penseu que nosaltres vam muntar això en plena pandèmia. Nosaltres vam obrir i al cap de 3 setmanes vam estar obligats a tancar. I això, des d'un bon inici, ja ho teníem present, ja ho sabíem. Per tant, sabíem que era una aposta a llarg plaç, que havíem de tenir paciència i que el temps ens acabaria donant la raó o no. Llavors, l'inici sí que va ser més complicat. Ara mateix sí que és veritat que una gran part de l'oferta gastronòmica de Sant Cugat està centrada en aquesta zona peatonal entre plaça Octavià, plaça Pere Sant i després Pep Ventura, i hi ha molta oferta, però jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt important que hi hagi molta oferta, perquè al final l'oferta fa que la gent s'acosti, i llavors, quants més siguem, millor. Perquè el que som establiments del mateix sector. No som competència, som gent que ens dediquem tots al mateix i que el que hem de fer és fer-ho el millor possible. I el que vingui algun dia al Xivarri, demà anirà al local del costat i hi haurà una retroalimentació que és molt important.
1: I aquesta aposta per obrir a Sant Cugat va venir únicament donada per aquesta oportunitat que vau trobar amb el local que estava en traspàs, o perquè pensàveu en Sant Cugat com un lloc idoni o favorable per poder tirar endavant un negoci?
0: Sí que és veritat així, que hi ha una part de casualitat molt important, i per una altra, l'Àlex viu a Sant Cugat des de fa 15 anys, jo visc a Cerdanyola i sempre he fet vida a Sant Cugat, per tant, Sant Cugat per nosaltres és un municipi amb molta importància i sabem que és una ciutat que pot acollir una bona oportunitat i que al final a nosaltres doncs, ens ha anat molt bé.
1: I escolta, ja acabem. Parlem d'objectius o de novetats que us agradaria impulsar Xivarri en els pròxims mesos, a part d'un possible canvi a la carta, perquè toca ja, perquè canviem de...
0: Bueno, la veritat és que ara mateix nosaltres som dues persones que el nostre objectiu principal és estar bé nosaltres, estar contents, estar feliços, buscar temps per estar amb la família. No ens plantegem, per dir-ho d'una manera...
1: Creixen i ampliant...

0: De moment no, de moment no. Estem molt contents com estem, ens va molt bé com ens va, i això ens permet, pues això, gaudir de la nostra vida personal. Més endavant, mai se sap, vull dir, hi ha moltes coses al cap, hem parlat mil coses moltes vegades, però ara estem en un moment, pues això, de tranquil·litat total i absoluta, pensant només en el dia a dia del restaurant, i el temps ho dirà.
1: Gaudint.
0: Gaudint sempre.
1: Molt bé. Alberto Chimeno, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
1: Per acompanyar-nos. I res, èxits, els heu recollit a continuar
0: sumant. Bueno, no s'ha de parar, s'ha de seguir dia a dia.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies per tot.

0: voy a cambiar. He descubierto que tengo fuerza para cambiar. Y ahora olvidemos lo del aborto. Tendremos otro hijo. Y lucharemos juntos. Tú y yo. Siempre juntos.
1: Oh, oh, Michael. Michael, sigues ciego. No fue un aborto normal. Fue provocado. Un aborto, Michael. Igual que nuestro matrimonio. También fue un aborto sucio y endemoniado. No quería otro hijo tuyo, Michael. No podía traer otro hijo para que creciera en este ambiente de criminales. Fue provocado, Michael. Y era un varón que yo asesiné para poner fin a toda esta basura. Y ahora se ha terminado. Definitivamente. No hay esperanza, Michael. No hay esperanza. No podrías perdonarme con esos prejuicios sicilianos que solo aconsejan el odio.
0: No te llevarás a mis hijos.
1: Me los llevaré.
0: ¡No te llevarás a mis hijos!
2: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa, qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta dura escena amb què hem obert pertany al film El Padrí, segona part, de Francis Ford Coppola, i era una discussió entre Al Pacino i Diane Keaton. És a dir, entre els personatges de Michael Corleone i la seva dona. Avui serà justament Diane Keaton la nostra protagonista perquè, per desgràcia, ens ha deixat de manera inesperada. Dic inesperada perquè, tot i que ja feia uns mesos, no gaires, que estava malalta, era molt discreta sobre la seva vida i només n'estaven al cas les persones que la coneixien. Concretament, va morir l'11 d'octubre passat, a l'edat de 79 anys. Era californiana, de Los Angeles, i molt afeccionada a la fotografia. De fet, era tan bona fotògrafa que la revista Rolling Stone li va comprar fotografies. El seu debut al cinema el va fer als 24 anys, amb el film Amants i altres estranys. I el següent, dos anys després, ja va ser El Padrí, segona part, que tindria continuïtat en el mateix paper, El Padrí, tercera part. El mateix any del Padrí, segona part, va rodar Somnis d'un seductor, basada en l'obra teatral Plate Against Sam de Woody Allen, que és un formidable homenatge a Humphrey Bogart. Woody Allen també actuava en el film i tots dos mantenien, doncs, paral·lelament una relació sentimental a la vida real. Fruit d'aquesta relació van sorgir també una de les més encantadores comèdies de la història, Annie Hall, per la qual Diane Keaton va guanyar l'Oscar a la millor actriu. Ara l'escoltarem en el moment de recollir el premi i tot seguit doblada per Rosa Guinyón en un diàleg d'Annie Hall amb Woody Allen.
3: It's simply terrific. Naturally, I'm very honored to have been nominated with actresses like Jane Fonda and Shirley MacLaine and Anne Bancroft and Marsha Mason. This is something. Anyway, Annie Hall was a wonderful experience for me, and I just would like to say thanks to Woody and thank you. Thank you very much.
4: Bueno, gracias de nuevo.
5: Ah, sí, sí.
4: Ya nos veremos.
5: Oye, ¿quieres subir a tomar una copa de vino o lo que te apetezca? Bueno, si no quieres, no, déjalo. A lo mejor tienes prisa, no quiero obligarte.
4: No, no tengo prisa, me encantaría, ¿no? Sí,
5: ¿de
4: sí.
5: veras?
4: Sí, tengo tiempo.
5: Muy bien.
4: Únicamente tengo una cita con mi psicoanalista.
5: Pues, ¿vas a un psicoanalista?
4: Solo hace 15 años.
5: ¿15 años?
4: Sí, le concederé un año más y luego me iré a Lourdes.
5: ¿15 años? No me lo creo. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Mm?
4: Silvia Plath, interesante poetisa cuyo trágico suicidio fue mal interpretado como romántico por la mentalidad de las niñas universitarias.
5: Ah, sí.
4: Oh, perdona.
5: Gracias. Pues algunos de sus poemas a mí me parecen chanchi.
4: ¿Chanchi?
5: Sí, chanchi.
4: Estamos en 1975, ¿sabes? Y la palabra chanchi desapareció a principios de siglo. ¿Quiénes son los de las fotos en la pared?
5: Oh, pues verás, ese de ahí es mi padre y este es mi hermano Duen.
4: ¿Duen?
5: Sí, eso, Duen. Y esa es la abuelita Hall. Y esa es Sadie.
4: ¿Quién es Sadie?
6: ¿Sedi? Oh, pues Sedi. Sedi conoció a la abuela a través de George, el hermano de la abuela. George era muy simpático, ¿sabes? Tenía esa cosa... ¿Cómo se llama eso? Eso que te quedas dormido en medio de una frase. ¿Sabes a lo que me refiero?
4: Narcolepsia.
6: Narcolepsia, eso, eso. Pues verás, resulta que George fue al sindicato para conseguir un pavo gratis, porque el sindicato siempre le daba a George un gran pavo para Navidad porque padecía neurosis de guerra, ¿sabes? Consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Pues George estaba haciendo cola esperando que le dieran el pavo y se quedó dormido y el pobre jamás se volvió a despertar. O sea que está muerto. Sí. Ay, Dios. Bueno, terrible, ¿no crees? Fue una verdadera desgracia.
4: Una gran historia, sí, desafortunada, pero que me ha completado el día. Creo que ahora debería largarme
6: porque
4: me parece que estorbo.
6: ¿Por qué? ¿De verdad quieres irte?
4: Sí, sí, yo no...
2: Una escena preciosa, Danny Hall, l'heu de veure si no l'heu vista. És molt comprensible que l'Acadèmia donés l'Oscar a Diane Keaton perquè ens va captivar a tots amb la seva personalitat i sobretot amb la seva naturalitat. Les cares que feia eren magistrals, tenia expressió per a tot. De fet, des d'aleshores, el públic ja no va deixar d'estimar-la. Va ser una de les poques actrius que, malgrat la maduresa, continuava sent cap de cartell en moltes pel·lícules que, per cert, no estaven a la seva alçada, però que el públic anava a veure-les per ella. En Woody Allen ja havia fet, abans, El Dormilega i L'última nit de Boris Grushenko, i encara va rodar quatre pel·lícules més, fins i tot després de separar-se ells, perquè van mantenir sempre una molt bona relació d'amistat. Va fer La meravellosa Manhattan, Dies de ràdio i Misteriós assassinat a Manhattan. De tota manera, ella volia demostrar que, a més de comèdia, també podia fer drama, i va rodar una molt bona pel·lícula que, malauradament, no va funcionar gaire bé, Buscant el senyor Goodberg, de Richard Brooks, al costat d'una actriu desaprofitada, com Tuesday Weld, i un Richard Gere de només 28 anys. Després de la relació amb Woody Allen, i a banda d'una relació intermitent que va mantenir molt llarga amb Al Pacino, Diane Keaton va iniciar-ne una altra amb Warren Beatty. Beatty li va demanar que treballés amb ell el film El cel pot esperar, però ella li va dir que no, i el paper li van donar a Julie Christie. Però ves per on, quan Warren Beatty després va dirigir la pel·lícula Reds, va cridar Julie Christie per al paper de coprotagonista. Aquesta, Julie Christie, li va dir que no, i el paper li van donar a Diane Keaton. Aquesta és una escena entre tots dos, entre Warren Beatty i Diane Keaton, en els papers del periodista John Reed i de la feminista Louise Bryan.
7: No lo entiendes, Luis.
8: Hace 6 meses erais amigos.
7: Su gente apenas habla nuestro idioma ni se esfuerzan por integrarse a la vida americana. Las federaciones de lengua extranjera no tienen ninguna posibilidad de implantar el bolchevismo en América. Ser ruso no es ser un revolucionario. Los obreros americanos no se dejarán guiar por las federaciones rusas ni por un italiano aislado como Fraina. Él no puede dirigir una revolución en este país.
8: ¿Y tú sí?
7: La revolución en este país no va a ser dirigida por emigrantes.
8: ¿Revolución? ¿En este país? ¿Cuándo, Jack? ¿Después de Navidad?
7: ¿Qué hubiéramos podido hacer con la huelga del acero de haber estado preparados? 30.000 miembros del partido armados y con programas unificados dirigiendo a 365.000 obreros del acero. Se necesitan unas directrices y nos hace falta el reconocimiento de Moscú. Tengo que ir.
8: Tú no tienes que ir. Quieres ir, recorrer el mundo con tus discursos, tomando resoluciones y organizando reuniones secretas. ¿Qué diferencia hay entre el Partido Comunista y el Partido Comunista Obrero, excepto que tú diriges uno y él dirige el otro?
7: Me he comprometido.
8: ¿A qué? ¿Aclarar que mitad de las izquierdas es reconocida por Moscú como el verdadero Partido Comunista de América? ¿A poner fin a una disputa entre políticos burdos y malhumorados que no se ponen de acuerdo en su doctrina izquierdista? ¿Para conseguir el apoyo de un comité de Rusia al que llamáis la Internacional y que tu grupo de 14 amigos intelectuales diga a los obreros de este país lo que han de pedir tanto si lo quieren como si no?
2: Reds.
8: Escribe Jack.
2: Una escena de Reds. Un diàleg entre ells dos, entre Warren Beatty i Diane Keaton, sobre el periodista, la pel·lícula sobre el periodista John Reed, que va fer costat a la Revolució Mexicana de Pancho Villa i que també va escriure el llibre 10 dies que trasbalsaren el món sobre la Revolució d'Octubre del 1917 a Rússia. Tant ell com Louise Bryan van morir joves. John Reed va morir als 32 anys i Louise Bryan als 50. Ell de tifus i ella de vessament cerebral. El cert és que el paper de Louise Brayan li anava molt bé a Diane Keaton com a feminista de conviccions sòlides i fortes. Altres pel·lícules que li hem vist a Diane Keaton són La noia del timbal, basada en una novel·la de John le Carré, El pare de la núvia, amb Steve Martin, El club de les primeres esposes, amb Maggie Smith, Quan menys tu esperes, amb Jack Nicholson, La gran boda, amb Robert De Niro, Àtic sense ascensor, amb Morgan Freeman, fins a arribar a l'última, Campament d'estiu, amb Kathy Bates, el 2024. Va ser el seu comiat. Diane Keaton havia seguit les passes de Marlene Dietrich i Katharine Hepburn posant-se corbata i fent servir roba masculina i era molt estimada a Hollywood. Quan va morir l'11 d'octubre passat, va rebre elogis de Steve Martin, de Jane Fonda, de Leonardo DiCaprio, de Robert De Niro i de Francis Ford Coppola. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Aaron Seren a les vies de so, li direm adeu escoltant-la cantar l'any 2007 al Kennedy Center de Washington en l'homenatge que es va retre a l'actor Steve Martin. Diane Keaton, que no era cantant, va interpretar amb molt de sentiment la cançó The Way You Look Tonight, de Jerome Kern. Abans, però, deixeu-me llegir-vos aquestes paraules de Diane Keaton. Penso en la mort cada dia. He perdut molts amics. Alguns ho han fet de manera sobtada. D'aquella manera que dius, no m'ho puc creure. Com ha pogut passar, això? Cada cop que m'hi trobo, penso, podria haver estat tu, Diane. Fins la setmana vinent, amics.
9: Someday, when I'm awfully low, when the world is cold,

0: Entretinguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Una altra curiositat sorprenent és que el temps no passa igual a tot arreu. Segons la teoria de la relativitat d'Einstein, el temps pot avançar més ràpid o més lent depenent de la velocitat a la qual et mous i de la gravetat que t'envolta. Per exemple, els rellotges que es troben en satèl·lits GPS, que es mouen a gran velocitat i estan més lluny del camp gravitatori de la Terra, avancen lleugerament més ràpid que els rellotges a la superfície de la Terra. Aquesta diferència és molt petita, de només uns nanosegons al dia. Però si no es corregís, els sistemes de GPS acumularien errors de diversos quilòmetres en poc temps. També passa a la Terra. Un rellotge situat al cim d'una muntanya marca el temps una mica més ràpid que a un nivell del mar, perquè la gravetat és lleugerament menor. Encara que no ho notem el dia a dia, aquest efecte és real i mesurable amb instruments molt precisos.
1: Ràdio Sant Cugat.

Una curiositat molt interessant és que hi ha un tipus de gel que pot cremar. Aquest material s'anomena gel inflamable o gel de foc, i el seu exemple natural més conegut és el methane hydrate. Aquest gel es forma quan el metà queda atrapat dins d'una estructura de gel a temperatures molt baixes i pressions elevades, com les que es troben als fons dels oceans o en zones del permafrost. A simple vista, sembla gel normal, però si s'encén, el gas metà que conté pot cremar, creant una flama sobre el gel. Com si tinguessis un tros de gel que, en lloc d'apagar el foc, el manté encès. Quan el metà es consumeix, el gel es desfà, deixant només l'aigua. Aquest fenomen és important perquè aquests dipòsits contenen enormes quantitats d'energia potencial. Alguns científics consideren que podria ser una font d'energia futura, tot i que també plantegen riscos ambientals, ja que el metà és un gas d'efecte hivernacle molt potent. Aquesta curiositat mostra com la natura pot combinar elements aparentment oposats en una mateixa substància, creant materials que semblen impossibles, però que existeixen realment.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Avui és dijous 17 de setembre i us parla Sara Vella.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'administració diu confia, però tu veus que no hi arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. Un any més, els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta de tapes. Del 17 al 27 de setembre, 44 establiments de la ciutat presenten les seves elaboracions gourmet en format de tapa, una forma fantàstica de descobrir el talent culinari local a través de mossos deliciosos. Cada tapa es pot degustar juntament amb un quinto o canya per 4,50 €. Pots consultar les propostes participants i votar la teva preferida, perquè si ho fas, participaràs en el sorteig d'un sopar per a dues persones en un dels restaurants de la ruta. La sort ha tornat a passar per Sant Cugat. El sorteig de l'Euromillioners d'aquest dimarts 15 de setembre ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous, número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes. En el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre, una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir 171.459 euros. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'ha obert aquest dilluns i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de 2 participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. Enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Fem un cop d'ull als esports. La golfista santcugatenca Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en la categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual ha caigut derrotada davant la nord-americana Liana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del club de golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de menys 2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del campionat d'Espanya sub-18 i del campionat de Madrid, en tots dos llocs, com a tercera guanyadora.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: També en l'àmbit esportiu, la 12a edició de la cursa d'IR Mossos d'Esquadra torna a Sant Cugat el 21 i 22 de novembre, després de 7 anys d'absència. La prova s'ha presentat aquest dimarts al matí a la sala de plens de l'Ajuntament, amb els atletes Eric Domingo i Reyes Estevez com a caps de cartell. La cursa infantil, Kids, serà el dissabte 21 de novembre al pàrquing del DIR Sant Cugat per a infants de 2 a 14 anys. La cursa popular, de 5 i 10 quilòmetres, arriba el diumenge 22 de novembre amb un límit d'inscripció inscripcions situats als 3.000 atletes. Clubs d'IR i el Club Esportiu Mossos d'Esquadra organitzen la cursa amb la col·laboració de l'Ajuntament. La prova incorporarà també un vessant solidari. Durant el procés d'inscripció es podran fer donacions voluntàries a través de la Fundació d'IR. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació de Xeus.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes, al perfil @cugatmedia i al portal cugat.cat. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. Diu, l'administració et diu confia, però tu veus que no arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. I en l'àmbit esportiu, la santcugatenca i golfista Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual ha caigut derrotada davant la nord-americana Aliana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del Club de Golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de menys 2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del Campionat d'Espanya Sub-18 i del Campionat de Madrid, on va acabar tercera en totes dues competicions. I pel que fa a l'agenda, un any més els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta d'etapes del 17 al 27 de desembre, per tant, començant avui, 44 establiments de la ciutat presentaran les seves elaboracions gourmet en format tapa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Avui és dijous 17 de setembre i us parla Sara Vella.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'administració et diu confia, però tu veus que no hi arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. Un any més, els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta de tapes. Del 17 al 27 de setembre, 44 establiments de la ciutat presenten les seves elaboracions gourmet en format de tapa, una forma fantàstica de descobrir el talent culinari local a través de mossos deliciosos. Cada tapa es pot degustar juntament amb un quinto o canya per 4,50 €. Pots consultar les propostes participants i votar la teva preferida, perquè si ho fas, participaràs en el sorteig d'un sopar per a dues persones en un dels restaurants de la ruta. La sort ha tornat a passar per Sant Cugat. El sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts 15 de setembre ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ 36898, s'ha validat el punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous, número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de dues setmanes. En el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre, una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir 171.459 euros. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'ha obert aquest dilluns i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de dos participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. Enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut.

0: informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Fem un cop d'ull als esports. La golfista santcugatenca Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en la categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual ha caigut derrotada davant la nord-americana Liana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del club de golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de menys 2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del campionat d'Espanya sub-18 i del campionat de Madrid, en tots dos llocs com a tercera guanyadora.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: També en l'àmbit esportiu, la 12a edició de la cursa d'IR Mossos d'Esquadra torna a Sant Cugat el 21 i 22 de novembre, després de 7 anys d'absència. La prova s'ha presentat aquest dimarts al matí a la sala de plens de l'Ajuntament, amb els atletes Eric Domingo i Reyes Estevez com a caps de cartell. La cursa infantil, Kids, serà el dissabte 21 de novembre al pàrquing del DIR Sant Cugat per a infants de 2 a 14 anys. La cursa popular, de 5 i 10 quilòmetres, arriba el diumenge 22 de novembre amb un límit de inscripcions situats als 3.000 atletes. Clubs d'IR i el Club Esportiu Mossos d'Esquadra organitzen la cursa amb la col·laboració de l'Ajuntament. La prova incorporarà també un vessant solidari. Durant el procés d'inscripció es podran fer donacions voluntàries a través de la Fundació d'IR. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació d'Axeus.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes, al perfil @cugatmedia i al portal cugat.cat. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. Diu, l'administració et diu confia, però tu veus que no arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. I en l'àmbit esportiu, la santcugatenca i golfista Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual, ha caigut derrotada davant la nord-americana Aliana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del Club de Golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de -2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del Campionat d'Espanya Sub-18 i del Campionat de Madrid, on va acabar tercera en totes dues competicions. I pel que fa a l'agenda, un any més els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta d'etapes del 17 al 27 de desembre, per tant, començant avui, 44 establiments de la ciutat presentaran les seves elaboracions gourmet en format tapa.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Avui és dijous 17 de setembre i us parla Sara Vella.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: En Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'administració et diu confia, però tu veus que no hi arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. Un any més, els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta de tapes. Del 17 al 27 de setembre, 44 establiments de la ciutat presenten les seves elaboracions gourmet en format de tapa, una forma fantàstica de descobrir el talent culinari local a través de mossos deliciosos. Cada tapa es pot degustar juntament amb un quinto o canya per 4,50 €. Pots consultar les propostes participants i votar la teva preferida, perquè si ho fas, participaràs en el sorteig d'un sopar per a dues persones en un dels restaurants de la ruta. La sort ha tornat a passar per Sant Cugat. El sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts 15 de setembre ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous, número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes. En el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre, una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir 171.459 euros. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'ha obert aquest dilluns i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de 2 participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. Enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Fem un cop d'ull als esports. La golfista santcugatenca Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en la categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: També en l'àmbit esportiu, la 12a edició de la cursa d'IR Mossos d'Esquadra torna a Sant Cugat el 21 i 22 de novembre, després de 7 anys d'absència. La prova s'ha presentat aquest dimarts al matí a la sala de plens de l'Ajuntament, amb els atletes Eric Domingo i Reyes Estevez com a caps de cartell. La cursa infantil, Kids, serà el dissabte 21 de novembre al pàrquing del DIR Sant Cugat per a infants de 2 a 14 anys. La cursa popular, de 5 i 10 quilòmetres, arriba el diumenge 22 de novembre amb un límit d'inscripció inscripcions situats als 3.000 atletes. Clubs d'IR i el Club Esportiu Mossos d'Esquadra organitzen la cursa amb la col·laboració de l'Ajuntament. La prova incorporarà també un vessant solidari. Durant el procés d'inscripció es podran fer donacions voluntàries a través de la Fundació d'IR. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació de Xeus.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes, al perfil @cugatmedia i al portal cugat.cat. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentats al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis ha introduït. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments, així com Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari. I ara donem un cop d'ull a l'agenda de Cugat Mèdia. Pel que fa a l'acte destacat aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, s'inaugura l'exposició La ciutat que m'habita, de Paco Minuesa, a la sala capitular del claustre del monestir. L'acte estarà presidit pel mateix artista, Paco Minuesa, i per Imma Puello. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Escombraseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a La Bolera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
11: Avui és dijous 17 de setembre i us parla Sara Vella.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'administració diu confia, però tu veus que no hi arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. Un any més, els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta de tapes. Del 17 al 27 de setembre, 44 establiments de la ciutat presenten les seves elaboracions gourmet en format de tapa, una forma fantàstica de descobrir el talent culinari local a través de mossos deliciosos. Cada tapa es pot degustar juntament amb un quinto o canya per 4,50 €. Pots consultar les propostes participants i votar la teva preferida, perquè si ho fas, participaràs en el sorteig d'un sopar per a 2 persones en un dels restaurants de la ruta. La sort ha tornat a passar per Sant Cugat. El sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts 15 de setembre ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous, número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes. En el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre, una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir 171.459 euros. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'ha obert aquest dilluns i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de dos participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. Enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Fem un cop d'ull als esports. La golfista santcugatenca Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en la categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual ha caigut derrotada davant la nord-americana Liana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del club de golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de menys 2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del campionat d'Espanya sub-18 i del campionat de Madrid, en tots dos llocs, com a tercera guanyadora.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: També en l'àmbit esportiu, la 12a edició de la cursa DIR Mossos d'Esquadra torna a Sant Cugat el 21 i 22 de novembre, després de 7 anys d'absència. La prova s'ha presentat aquest dimarts al matí a la sala de plens de l'Ajuntament, amb els atletes Eric Domingo i Reyes Estevez com a caps de cartell. La cursa infantil, Kit, serà el dissabte 21 de novembre al pàrquing del DIR Sant Cugat per a infants de 2 a 14 anys. La cursa popular, de 5 i 10 quilòmetres, arriba el diumenge 22 de novembre amb un límit d'inscripcions situats als 3.000 atletes. Clubs DIR i el Club Esportiu Mossos d'Esquadra organitzen la cursa amb la col·laboració de l'Ajuntament. La prova incorporarà també un vessant solidari. Durant el procés d'inscripció es podran fer donacions voluntàries a través de la Fundació DIR. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació de Xeus.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes, al perfil @cugatmedia i al portal cugat.cat. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentats al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis ha introduït. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments, així com Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari. I ara donem un cop d'ull a l'agenda de Cugat Mèdia. Pel que fa a l'acte destacat aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, s'inaugura l'exposició La ciutat que m'habita, de Paco Minuesa, a la sala capitular del claustre del monestir. L'acte estarà presidit pel mateix artista, Paco Minuesa, i per Imma Puello. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida entrem a fons en les afectacions que encara queden a hores d'ara per aquest episodi de temps violent. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre. I al punt de les 7 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Són les 7:03 del matí. És moment per saber com se circula per la xarxa viària catalana, si aquestes pluges encara ocasionen alguna dificultat i, per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, com deies, pendents d'encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant més de 4 quilòmetres i mig entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir, per exemple, aquí a la ronda de dalt va haver-hi talls en aquesta circulació també per inundacions, però a hores d'ara doncs ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2, a Vila-rodona, on queda un carril de circulació obert només en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, d'aquesta manera es formen retencions també als voltants de Barcelona. A hores d'ara centren l'atenció sobretot al vessant Besòs, on hi ha retencions més intenses per la C58 i C33, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs, deixen retencions arreu del nus de la Trinitat i també afecten a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també en direcció a Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant 3 quilòmetres i mig. I al Vallès, retencions a la C58 entre Terrassa i Sabadell, també en direcció a Barcelona, i en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. En moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: També el transport públic encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de la Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Ara sí, temps pel temps, doncs, per saber què ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. La ploguda de les últimes hores, molt local, però que en alguns casos, sobretot el barcelonès i també el Garraf, han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat. Aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals, que de fet s'estan produint a hores d'ara, a la Costa Daurada, arribant fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb núvols una mica més abundants, si de cas, a la Catalunya Central, i el matí que ha despertat més fresquet que ahir. De fet, la tarda ja serà plenament renovada, no tindrem gaire calor, i aquesta tarda amb algun ruixat que es reproduirà a tot el Pirineu, i sobre tot a la Costa Daurada. Novament, al voltant del migdia, sobretot, algun xàfec entre el Tarragonès i la banda del Barcelonès. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies, ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la Costa Central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges Est Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I encara sobre els aiguats, la Fundació Salines Marines, que gestiona les salines de la Trinitat del Delta de l'Ebre, han reclamat actuar amb anticipació per reforçar la barra del trabucador davant l'impacte de futurs temporals i els efectes del canvi climàtic. L'entitat considera necessari concretar actuacions que permetin augmentar la resiliència de la barra litoral. És una informació d'en Dani Camacho, de Canal T24.
4: Després de l'impacte dels temporals Glòria i Filomena, la barra del Trabucador va quedar greument debilitada, malgrat s'ha pogut recuperar parcialment amb diferents accions dutes a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Des de les Salines de la Trinitat alerten que no ha recuperat encara el seu estat anterior al Glòria i que la barra continua sent molt vulnerable davant de l'impacte de futurs temporals.
5: La barra del Trabucador, si no hi hagués de venir cap temporal bèstia, doncs està bé, val? Però vindran temporals. Temporals que amb la quantitat d'energia que està acumulada al mar degut a aquestes grans temperatures que estem tenint, perquè estem batent rècords constantment, llavors tens una energia que ho rebenta tot.
4: Davant d'esta realitat, la principal demanda és reforçar físicament la barra, però des de les Salines demanen també poder avançar en el projecte de resiliència desenvolupat amb Eurecat, que preveu crear una mena de columna vertebral soterrada al llarg del Trabucador per donar-li més estabilitat davant dels temporals. La barra del Trabucador funciona com a barrera de protecció de la badia dels Alfacs, a més de tindre una importància estratègica per a les Salines, ja que és la seva única via d'accés.
1: Set i deu, us ho destacàvem en el sumari, s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir es visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant d'aquesta estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
6: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen a agafar un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
7: La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat des d'Extremadura el nou model de finançament i ha afirmat que no va en detriment de la resta d'Espanya. Ho ha dit durant l'acte de la diada que el govern ha celebrat a Mèrida. Des d'allà, el cap de l'executiu també ha lloat els vincles que uneixen catalans i extremenys i ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant les veus que alimenten, ha dit, l'enfrontament entre territoris.
8: Manteniu estesos els ponts entre Extremadura i Catalunya i obertes les finestres entre totes dues comunitats. L'afecte entre les nostres terres ha de cultivar-se en les dues direccions. Que una iniciativa se piense, se plantee i se proponga des de Catalunya no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto d'Espanya. Al contrari.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitar per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. Aquesta crisi a Ceuta, que també ha estat motiu de confrontació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó. Sánchez ha acusat Feijó de voler cronificar aquesta crisi i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu que s'ha dut a terme al Congrés de Diputats i ho ha seguit Lamón Carvajal.
9: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
10: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
9: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
11: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
9: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
12: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
9: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra, la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir més en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i per això diuen que cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. És una informació de la Maite Polo.
13: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. és Cristina Maragall.
14: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
13: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que se celebrarà dilluns a 11:45 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
15: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
16: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
15: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia també menor a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa una setmana es preveia arribar a un acord aquest mateix mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de finals d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres.
17: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
1: El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cada un, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
18: És les ganes de querer ganar sempre, entonces... Ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
1: El Barça d'en Bol es juga avui al liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos conjunts van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. El tècnic blaugrana admet que són un dels rivals més potents i destaca la importància de sumar una victòria a la pista francesa.
19: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
1: I dissabte arrencarà al Club Tenis Sabadell la 32a edició del Torneig Internacional de Tenis, que acollirà un any més esportistes del top 1000 mundial. Tot plegat just abans que la ciutat es converteixi en la capital del tenis català. Ens amplia la informació el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
20: Un torneig que comptarà amb jugadors com l'italià Lorenzo Gistini, el número 201 del rànquing ATP, el grec Ioannis Chilas o el rus Ivan Gakov, tots ells per sota del top 500. Un nivell que mostra que l'ITF està completament consolidat i que continua gaudint d'una bona salut. Maria Rosa Vella debuta com a presidenta de l'entitat i es mostra il·lusionada amb la seva estrena al capdavant del club.
21: El poder oferir tant a la ciutat com en els nostres socis, el poder gaudir d'un tenis d'alt nivell. També estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves esportistes que necessiten una mica aquests tornejos per promocionar-se, aconseguir punts i poder-se obrir camí a la seva... intentar fer el seu camí a la seva carrera professional dins del món del tennis.
20: El torneig arrenca aquest dissabte amb la fase prèvia, mentre que la fase final iniciarà el dimarts 22, ja amb 32 tenistes en el quadre. La final serà el diumenge 27 a les 11 del matí, a la pista central de les instal·lacions.
1: Quatre minuts per arribar a dos quarts de vuit. En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. La proposta juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest 17 de setembre. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida analitzarem a fons aquest increment dels robatoris. Quin és també el rendiment econòmic que busquen els delinqüents amb aquest material? Ho farem en conversa amb Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Anirem també en directe fins a l'estació de França de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i també el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo, de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara, hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, hi van haver talls a la Ronda de Dalt també per inundacions, però que a hores d'ara ja estan resoltes i, per tant, es circula amb normalitat. On tenim un accident és a l'AP2, a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. I a l'AP7, un altre accident a l'altura de Campmany, en sentit nord, també deixa un carril obert. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats de les darreres hores. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I pel que fa al temps, aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals a la Costa Daurada que poden arribar al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès.

0: El Garraf arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores sobretot al litoral central i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ho ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'hospital infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com per exemple el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I molt pendents també avui de la reunió que mantindran Renfe, Adif i els Mossos d'Esquadra per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona davant els reiteratius robatoris de coure. Aquest dimecres s'ha produït el sisè robatori en només 10 dies en aquesta estació. Des de principis d'any, el balanç de robatoris de coure arriba al centenar de denúncies a tot Catalunya. Tot plegat té un impacte directe en el dia a dia del servei de Rodalies i els usuaris pateixen constants retards com a conseqüència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són ara mateix al voltant de l'estació. Bon dia, Anna, què n'esperem de la reunió d'avui?
1: Hola, Elena, bon dia. Si n'esperem un llistat de mesures capaces de barrar el pas aquests robatoris constants que es reparteixen, es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana, que suposen un mal de cap constant reiteratiu per al servei de Rodalies perquè afecten a la qualitat del servei, perjudiquen i rompen en el seu dia a dia i els usuaris acaben pagant la factura amb llargues demores i retards en els seus trajectes diaris. Però la situació és especialment sagnant a l'estació de França perquè en només 6 dies s'han produït 10 robatoris. L'últim ahir. Així que aquesta nit, en les últimes hores, s'han reforçat els equips de vigilància privada als voltants i entrades i accessos de la zona de vies de l'estació de França i, a més, s'espera aquesta reunió prevista per avui dijous entre els representants dels Mossos, també d'Adif i Renfe, que han de servir per plantejar mesures que siguin eficaces per poder regirar la situació i acabar amb aquests robatoris de coure que, Elena, no només es limiten aquí a l'estació de França perquè es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana. Ja són un centenar els casos denunciats en el que portem d'any. Aquí, a l'estació de França, les línies més afectades pels robatoris de coure habitualment són la R2 Sud, també les línies regionals del Sud i El robatori del coure en altres punts de la xarxa ferroviària acaben afectant directament

0: directament al servei de la línia R3. L'escenari està provocant reaccions polítiques. Per exemple, Junts presentarà un llistat de bateries de preguntes sobre la situació al Parlament de Catalunya, i des del govern central s'acaba d'aprovar una partida de gairebé 17 milions d'euros que ha de servir per comprar material nou que pugui substituir el coure robat.
1: Gràcies, Anna. Sí, veritablement un problema que ja fa temps que s'arrossega, és un mal endèmic, i és que els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, com ara ens explicava l'Anna Ruiz, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, que necessiten estar clar carregar les bateries per poder circular, i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
2: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen, agafen un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Després d'explicar, doncs, l'últim episodi de robatori de coure, l'impacte sobre la xarxa ferroviària i el reforç de vigilància en punts crítics, cal entendre què passa dins del mercat del metall i com es pot filtrar coure robat al circuit legal. Per això avui parlem amb Victòria Ferrer Maimó. Ella és directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, que coneix de primera mà com funciona el sector. Senyora Ferrer Maimó, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
1: D'entrada, per què el coure és tan buscat? Quins usos industrials el fan tan valuós i quin pes té el coure reciclat dins del mercat?
3: El coure és una cosa que trobem en el nostre dia a dia. Gairebé no ens n'adonem, però, per exemple, en el sector agrari s'utilitza molt per fer fertilitzants, però en les coses que nosaltres tenim cada dia hi ha coure a tot arreu, no? Aleshores, és un material que és molt demandat, certament. A més, la particularitat que té és que el coure reciclat, òbviament, té una petja de carboni molt menys elevada que la de l'extracció del metall natural, per dir-ho d'alguna manera, i té moltes més avantatges. Per tant, forma part del que diem metalls infinits, perquè es pot recuperar infinites vegades, i això a nivell de sostenibilitat, doncs, òbviament, ens va molt bé. A banda de que té uns preus molt elevats, precisament per tots aquests usos que se'ls donen, no?
1: A qui compra realment el coure a Catalunya? És a dir, quin és el perfil dels compradors autoritzats i com es canalitza el material dins del circuit legal?
3: El canal legal és que qualsevol empresa o persona que tingui cable de coure, en aquest cas, si parlem del ferroviari o d'alta tensió o de la xarxa elèctrica general, òbviament han de ser empreses adjudicatàries per les subhastes que fan a DIF, Renfe o qualsevol empresa d'electricitat pel seu manteniment de les instal·lacions, que serien els autoritzats a poder vendre aquest material. I, per tant, hi ha empreses que entren en aquestes licitacions i són les adjudicatàries d'aquest material. Però qualsevol persona, qualsevol particular o empresa que es dediqui al manteniment d'instal·lacions pot canviar una xarxa elèctrica d'un domicili, d'un bloc de pisos, i vendre aquest material amb un ferroballer. I això és perfectament lícit. Quan nosaltres ens entra dintre del circuit legal aquest material, el primer que fem és una identificació de la persona que ens porta el material, identifiquem amb tot el DNI, tot com ve, si ve amb un vehicle, si ve amb qualsevol, totes les dades que ens puguin identificar aquella persona, identifiquem i fem una descripció del material, i cada dilluns al matí tots aquests llistats s'envien al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un control. Diguem-ne que estem sotmesos a una regulació que és molt similar a la que puguin tenir les joieries, per exemple.
1: Quines inspeccions o verificacions ha de passar un lot abans d'entrar al circuit legal? O sigui, es pot filtrar material robat? Hi ha manera de detectar-ho?
3: Mira, nosaltres, com a Gremi de Recuperació de Catalunya, ja fa molts anys que fem formació i pedagogia en aquest sentit, no? I junt amb la Federació Espanyola del Reciclatge tenim aquest cartell que posa aquí, que és compte que no te la colin, d'acord? I són, és un cartell on hi ha les indicacions del que ha de fer una empresa quan entra material d'aquest tipus, no? I el que ens diu és que has de vigilar molt quan entra material de ferroviari o d'altres infraestructures, que has de tenir molt clar a l'origen, perquè penseu que qualsevol empresari o empresària que entri dintre d'aquest joc està sotmès està exposat a fer còmplice d'un delicte penal, amb la qual poden respondre fins i tot amb el seu patrimoni. Per tant, en el circuit legal no és tan fàcil blanquejar aquest coure, perquè les responsabilitats o les conseqüències són tan grans que moltes vegades no compensa el fet, no? Després, o sigui, hi ha el material ferroviari i d'altres infraestructures, hi ha el cable de comunicacions, el cable de transport d'electricitat i altres, tipus equipament viari, equipament municipal, etc. El que nosaltres fem és sol·licitar el DNI o el CIF, preguntem l'origen i complimentem els registres, que no són només aquests registres que comentava de Mossos d'Esquadra, sinó uns registres d'entrades i sortides que també es passa a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus de Catalunya.
1: Tot i això, els robatoris ho estem veient, els mitjans ens en fem ressò, està augmentant. Quin impacte té aquest robatori de coure en el sector legal? És a dir, el mercat negre pot distorsionar preus, us fa la competència, afecta la reputació? Com afecta els ferrovellers que treballen correctament tota aquesta màfia de robatoris?
3: Absolutament. Pensa que a nivell de reputacional nosaltres som un sector que fa l'economia circular real, és a dir, que contribuïm a pal·liar la problemàtica del canvi climàtic, no? Però mai se'ns dona veu per aquest sentit, sempre se'ns dona veu pel tema dels robatoris de coure, no? Quan igual aquí la incidència que tenen sobretot potser és una falta d'inversions en quant a les mesures perquè no hi hagi aquests robatoris a la xarxa ferroviària. Dit això, hem de tenir en compte que cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar, no? De fet, nosaltres quan fem aquestes denúncies, el primer que ens assegurem és que aquella empresa no ha sol·licitat una llicència d'activitat legal, perquè entenem que l'administració valenta i els permisos els dona molt lentament, però en el cas de les empreses que fan aquesta entrada de coures il·lícits, òbviament no demanen ni llicències ni res. Aleshores, ens fan una competència molt directa perquè, òbviament, com que no paguen i no tenen cap despesa, poden pagar el material inclús per sobre de preu. Òbviament, el material il·lícit nosaltres no l'agafem, però és que també s'emporten el material lícit. Per tant, és material que no ens entra dintre del circuit legal, el lícit, em refereixo.
1: Victòria Ferrer Maimó, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó pedagògica i tots aquests aclariments sobre aquest mal endèmic que esperem que es resolgui o s'intenti resoldre ben aviat. Gràcies, bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Deu minuts i arribarem a les 8 en punt. Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
5: No vaig veure cap situació de risc. La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la, jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitat per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten, això sí, amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra us expliquem que s'ha detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que es celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. Ens en dona més detalls en la següent crònica, Aleix Planella, des de Lleida Televisió.
6: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
7: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
6: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
8: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
1: L'Ilern a Lleida i el bàsquet a Girona s'enfrontaran justament demà en el darrer duel abans de l'arrencada a l'ACB. Un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. els de Gerard Encuentra, que aquesta setmana van saber que perden a Dianyé durant tot el curs per lesió, rastregen el mercat en busca d'un 5 de garanties. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida TV.
9: L'Hilerna Lleida afronta aquest divendres el darrer compromís de pretemporada davant del Girona, però totes les mirades estan posades en el mercat i en la necessitat d'incorporar un pivot per cobrir la baixa de llarga durada de Dianyé, que ha estat un gerro d'aigua freda per a l'equip. El tècnic veu necessari incorporar un jugador que reforci el joc interior, tot i que reconeix que el mercat ofereix poques alternatives.
10: Com sempre, som molt partidaris de no fitxar per fitxar. Mirarem el mercat a veure què ens ofereix, no? Que pel que m'han comentat a mi ara mateix, pues és poca cosa, no? Llavors estarem atents al que pugui aparèixer o al que hi hagi i que també pugui ser una opció real per nosaltres.
9: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Dani García i Courquat han realitzat la primera sessió d'entrenament amb el grup i apunten a estar disponibles per a l'inici de la competició domèstica a València. Abans, l'últim test de nou contra els de Moncho Fernández, en què l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de joc.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. La Bola Negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscar en la seva 99a edició en la categoria de millor pel·lícula internacional. Tot i les bones crítiques i la destacada rebuda als cinemes del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, o dels diversos premis espanyols que va guanyar Los Domingos, de l'Aguda Ruiz de Azúa, tot augurava que la nova pel·lícula dels Javis seria la seleccionada per l'Acadèmia de Cinema Espanyola per anar a Hollywood. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra inicia ara el seu camí cap als premis de Hollywood.
1: ¿Y lo eres?
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Avui és dijous 17 de setembre i us parla Sara Vella.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpia, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'administració et diu confia, però tu veus que no hi arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. Un any més, els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta de tapes. Del 17 al 27 de setembre, 44 establiments de la ciutat presenten les seves elaboracions gourmet en format de tapa, una forma fantàstica de descobrir el talent culinari local a través de mossos deliciosos. Cada tapa es pot degustar juntament amb un quinto o canya per 4,50 €. Pots consultar les propostes participants i votar la teva preferida, perquè si ho fas, participaràs en el sorteig d'un sopar per a dues persones en un dels restaurants de la ruta. La sort ha tornat a passar per Sant Cugat. El sorteig de l'Euromillioners d'aquest dimarts 15 de setembre ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous, número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes. En el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre, una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir 171.459 euros. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'ha obert aquest dilluns i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de 2 participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. Enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Fem un cop d'ull als esports. La golfista santcugatenca Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en la categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual, ha caigut derrotada davant la nord-americana Liana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del club de golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de menys 2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del campionat d'Espanya sub-18 i del campionat de Madrid, en tots dos llocs, com a tercera guanyadora.

0: informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: També en l'àmbit esportiu, la 12a edició de la cursa d'IR Mossos d'Esquadra torna a Sant Cugat el 21 i 22 de novembre, després de 7 anys d'absència. La prova s'ha presentat aquest dimarts al matí a la sala de plens de l'Ajuntament, amb els atletes Eric Domingo i Reyes Estevez com a caps de cartell. La cursa infantil, Kids, serà el dissabte 21 de novembre al pàrquing del DIR Sant Cugat per a infants de 2 a 14 anys. La cursa popular, de 5 i 10 quilòmetres, arriba el diumenge 22 de novembre amb un límit d'inscripcions situats als 3.000 atletes. Clubs d'IR i el Club Esportiu Mossos d'Esquadra organitzen la cursa amb la col·laboració de l'Ajuntament. La prova incorporarà també un vessant solidari. Durant el procés d'inscripció es podran fer donacions voluntàries a través de la Fundació d'IR. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació de Xeus.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes, al perfil @cugatmedia i al portal cugat.cat. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. Diu, l'administració et diu confia, però tu veus que no arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. I en l'àmbit esportiu, la santcugatenca i golfista Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual ha caigut derrotada davant la nord-americana Aliana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del Club de Golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de menys 2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del Campionat d'Espanya Sub-18 i del Campionat de Madrid, on va acabar tercera en totes dues competicions. I pel que fa a l'agenda, un any més els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta d'etapes del 17 al 27 de desembre, per tant, començant avui, 44 establiments de la ciutat presentaran les seves elaboracions gourmet en format tapa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
0: Ràdio Sant Cugat.
4: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
5: Avui és dijous 17 de setembre i us parla Sara Vella.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpia, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'administració et diu confia, però tu veus que no hi arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. Un any més, els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta de tapes. Del 17 al 27 de setembre, 44 establiments de la ciutat presenten les seves elaboracions gourmet en format de tapa, una forma fantàstica de descobrir el talent culinari local a través de mossos deliciosos. Cada tapa es pot degustar juntament amb un quinto o canya per 4,50 €. Pots consultar les propostes participants i votar la teva preferida, perquè si ho fas, participaràs en el sorteig d'un sopar per a dues persones en un dels restaurants de la ruta. La sort ha tornat a passar per Sant Cugat. El sorteig de l'Euromillioners d'aquest dimarts 15 de setembre ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous, número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes. En el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre, una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir 171.459 euros. Música. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'ha obert aquest dilluns i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de dos participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. Enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Fem un cop d'ull als esports. La golfista santcugatenca Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en la categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual ha caigut derrotada davant la nord-americana Liana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del Club de Golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de menys 2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del Campionat d'Espanya sub-18 i del Campionat de Madrid, en tots dos llocs, com a tercera guanyadora.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: També en l'àmbit esportiu, la 12a edició de la cursa d'IR Mossos d'Esquadra torna a Sant Cugat el 21 i 22 de novembre, després de 7 anys d'absència. La prova s'ha presentat aquest dimarts al matí a la sala de plens de l'Ajuntament, amb els atletes Eric Domingo i Reyes Estevez com a caps de cartell. La cursa infantil, Kit, serà el dissabte 21 de novembre al pàrquing del DIR Sant Cugat per a infants de 2 a 14 anys. La cursa popular, de 5 i 10 quilòmetres, arriba el diumenge 22 de novembre amb un límit d'inscripcions situats als 3.000 atletes. Clubs d'IR i el Club Esportiu Mossos d'Esquadra organitzen la cursa amb la col·laboració de l'Ajuntament. La prova incorporarà també un vessant solidari. Durant el procés d'inscripció es podran fer donacions voluntàries a través de la Fundació d'IR. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació de Xeus.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes, al perfil @cugatmedia i al portal cugat.cat. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. Diu, l'administració et diu confia, però tu veus que no arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. I en l'àmbit esportiu, la santcugatenca i golfista Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual ha caigut derrotada davant la nord-americana Aliana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del Club de Golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de menys 2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del Campionat d'Espanya Sub-18 i del Campionat de Madrid, on va acabar tercera en totes dues competicions. I pel que fa a l'agenda, un any més els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta d'etapes del 17 al 27 de desembre. Per tant, començant avui, 44 establiments de la ciutat presentaran les seves elaboracions gourmet en format tapa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen també algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Tot seguit hi anirem en directe per veure com va la paciència dels usuaris. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-ho d'arrel. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: En espera dels resultats d'aquesta primera reunió entre els Mossos i Adif, que se celebra al matí, els experts apunten a la necessitat d'una solució estructural i no només actuar amb reforços puntuals per abordar l'impacte social d'aquest fenomen delictiu. N'acaba de parlar, també al Notícies en xarxa, la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
3: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. El Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Gabriel Jesús i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni

0: Circuit Nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, encara aquest matí, de com es va restablint de mica a mica la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. De la seva banda, Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central, un cop passat, però, això sí, el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen, us ho estem explicant, algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Anem, doncs, fins a aquest punt. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació i com va la paciència d'aquests soferts usuaris?
1: Bon dia, Elena. Bé, els usuaris entenen que ahir va ploure, les tempestes van ser molt intenses i que aquestes pluges intenses han provocat algunes conseqüències que encara a aquesta hora són visibles a la ciutat de Barcelona. Sí, som molt a prop de l'estació Verdaguer del metro de Barcelona, en el punt on s'ha habilitat aquest bus llançadora que completarà el trajecte des de Verdaguer fins a la resta d'estacions que no tenen en aquests moments servei de metro. Recordem que el servei funciona ara de manera parcial a la línia 4 entre La Pau i Verdaguer i en aquest punt els usuaris poden fer servir la xarxa habitual, normal, de busos de la ciutat de Barcelona o bé el servei especial que s'ha habilitat, un bus llançadora que passa cada 7-8 minuts des de primera hora d'aquest matí i que permet a Elena que els usuaris puguin desenvolupar la resta del seu trajecte des de l'estació de Verdaguer del metro de la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem que a partir de l'estació de Verdaguer el servei no funciona. Aquest servei de bus llançadora ha de funcionar les properes hores i la previsió és que a primera hora de la tarda, potser una mica abans, el servei es pugui restablir un cop s'hagi normalitzat tota la situació a l'estació, a les diferents estacions del metro de la línia 4 afectades per les intenses pluges d'ahir dimecres. Així que, Elena, aquesta és la situació, és la fotografia més visible de l'afectació de les intenses pluges d'ahir dimecres que han provocat alguns mal de caps pels usuaris i la rutina habitual a la ciutat de Barcelona. Un bus llançadora des d'aquest punt substitueix el trajecte de metro que no està operatiu a la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem, però, que els usuaris tenen l'opció de fer servir la xarxa de busos habitual o bé també fer transbordament a la línia 4 amb la línia 5 i d'aquesta manera continuar amb els seus trajectes diaris.
0: Un autobús llançador, Anna, força concorregut, és evident, és hora punta i la gent ha d'anar a treballar, d'anar a l'escola i, per tant, necessita aquest transport alternatiu. Gràcies per la feina feta. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, i és que s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats, i

0: això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui aquest matí per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, també, que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica el Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
1: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: Aquest negoci il·lícit de robar coure ha crescut un 84% des del 2020. El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, que ha afegit que posar ara seguretat privada a les zones on més es roba coure és una solució puntual. Per a Iglesias Lucía, el problema és com es tipifica legalment aquest tipus de delinqüència, ja que cal canviar la perspectiva de com afecta sobre les persones.
2: Des del punt de vista de seguretat, ho tractem com un delicte patrimonial. I com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
0: I des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat també el Notícies en Xarxa Victòria Ferrer Maimó, directora general d'aquest gremi.
3: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: Tres quarts de nou, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 anys i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, d'una mare o d'un tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i també pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar a la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida que s'havia de celebrar, que s'ha de celebrar, que es celebrarà, de fet, ara ho dic bé, dilluns a 11:15, amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
4: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
5: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
4: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
0: Esports, us expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer Fòrum de Municipis. Una trobada per debatre sobre els principals problemes als pobles i ciutats gironins. Entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, de sensellarisme, també s'ha abordat el Pla de Barris, s'ha parlat d'infraestructures, de mobilitat o fins i tot de seguretat. És una crònica d'en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
6: Una de les frases més comunes que s'han escoltat és que els ajuntaments dels municipis són el primer lloc on es dirigeix un ciutadà quan té un problema. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
7: Del gran capital estranger que s'està quedant l'habitatge al nostre país. I això és un problema greu.
6: El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha volgut dir la seva en l'aspecte del sensellarisme.
8: Ens haurem de plantejar i s'haurà de plantejar el govern del país i haurem de ser-hi nosaltres ajudant i col·laborant de que hi hagi més espais per acollir.
6: Així doncs, el Fòrum de Municipis ha tocat els temes més rellevants dels ciutadans gironins i ha comptat amb la presència de molts alcaldes de la província i responsables d'empreses de mobilitat o habitatge que han pogut debatre sobre les possibles solucions a uns problemes que cada dia dificulten més la vida de les persones.
0: Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, abordem la crònica esportiva i ho fem amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça, que continua intractable.
9: Sí, sí, no només suma els partits per victòria, sinó que ho fa per golejades. Amb el 7-2 d'ahir sobre el Racing, l'equip signa el millor inici de temporada de la història. 7 victòries amb 7 partits oficials. Rafinha va fer un hat-trick, Cancelo un doblet i també van marcar Gabriel Jesús i Lamine Yamal, que van premiar i així els 50.000 espectadors que es van aplegar al Camp Nou malgrat la pluja. Rafinha, que ja suma 11 gols aquesta temporada, diu que l'equip no té sostre.
10: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
9: El Barça d'en Bola juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos equips van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera l'Eix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. A la divisió d'honor femenina, el CAC 7 Granollers ha perdut el duel de la tercera jornada contra el Morvedre per 16-22. Després d'una primera part igualada, la bona actuació de la portera Daniela Pinto va marcar diferències a la represa. Tots i els intents de les vallesanes de mantenir el ritme al marcador, un parcial d'una 6 al tram final va deixar el duel en mans de l'equip valencià. L'Espart Girona continua preparant l'inici de temporada i avui té un test de nivell davant un dels rivals que es trobarà a la Lliga, el Jairis. El duel, que es disputarà a Sant Andreu de Llavaneres, servirà per mesurar el moment de forma de les de Roberto Íñiguez. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
11: El conjunt gironí es desplaça fins al Maresme per enfrontar-se al rival de major entitat fins al moment en aquesta pretemporada. Les gironines rebran la visita del Jairis a la pista de Sant Andreu de Llavaneres amb el propòsit de continuar agafant automatismes i posant-se a to davant un rival de la mateixa categoria amb el que també es creuaran durant l'any. L'única baixa confirmada per al duel és la d'Axel Mercerón, que continua lesionada, pendent de proves mèdiques que determinin l'abast definitiu de l'esquins del turmell, i Iana Martín, que encara ha d'aterrar a Fontejau. El dubte fins a l'últim moment serà el de Marta García, que arrossega molèsties. Així doncs, prova de nivell que afronta el conjunt gironí davant l'equip de l'exentrenador gironí Bernat Canut, on miraran de continuar agafant bones sensacions de cara a final de mes amb la disputa de la prèvia de l'Eurolliga.
9: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que a la femenina, el Mataró, defensa el títol. Escoltem els entrenadors del Terrassa, Xavi Pérez i Sergi Mora, i els del Sabadell, Enric Arnella i Albert Espanyol, que s'estrenen a la banqueta vallesana.
12: Tenim un equip molt competitiu, amb moltes ganes, hem reforçat molt bé la plantilla i fer un saltet més com estem fent les últimes temporades.
13: Millorar temporada passada, vale? No necessàriament en classificació, sinó en el dia a dia, en els partits, ser molt més competitius.
14: Conformar un equip sòlid, estable, amb capacitat de treballar i per superar-se. I un cop tinguem això, la conseqüència serà poder optar a tots els títols.
15: Iniciar un projecte sempre es tracta de assentar bases i de fer-ho tot de la millor manera possible per poder créixer.
9: Doncs ben entrat el mes de setembre, van arrencant les lligues que encara no havien començat, com aquestes de waterpolo.
16: I que nosaltres anirem explicant.
9: I tant, tota la temporada.
16: Gràcies, Cristina. Fins demà, que ja és divendres.
9: Fins demà.
16: Vinga. I en cultura, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Més detalls amb el David Navarro.
17: L'Espigó del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
18: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
17: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: Rosalía ha estat una de les triomfadores, d'una de les grans triomfadores de les nominacions als Latin Grammy 2026 en aconseguir 7 candidatures en les categories més destacades. Així, la cantant de Sant Esteve Sesrovires optarà a premis com el disc de l'any, millor cançó i gravació de l'any. També està nominada a millor àlbum de música alternativa, millor cançó pop, millor cançó en llengua portuguesa i millor vídeo musical. Una altra catalana, Bat Guial, ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. La cerimònia d'entrega dels premis està prevista per al 12 de novembre. Amb La Perla de Rosalía ens acomiadem. Bon dijous. Fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Avui és dijous 17 de setembre i us parla Sara Vella.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpia, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'administració et diu confia, però tu veus que no hi arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. Un any més, els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta de tapes. Del 17 al 27 de setembre, 44 establiments de la ciutat presenten les seves elaboracions gourmet en format de tapa, una forma fantàstica de descobrir el talent culinari local a través de mossos deliciosos. Cada tapa es pot degustar juntament amb un quinto o canya per 4,50 €. Pots consultar les propostes participants i votar la teva preferida, perquè si ho fas, participaràs en el sorteig d'un sopar per a dues persones en un dels restaurants de la ruta. La sort ha tornat a passar per Sant Cugat. El sorteig de l'Euromillioners d'aquest dimarts 15 de setembre ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous, número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes. En el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre, una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir 171.459 euros. El període per inscriure's a la 67a edició de la Marxa Infantil s'ha obert aquest dilluns i s'allargarà fins al 27 de setembre o fins a exaurir les 600 inscripcions disponibles. La marxa, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, se celebrarà el 18 d'octubre i poden participar infants de segon a sisè de primària en equips de 2 participants. El Club Muntanyenc ha limitat el nombre d'inscripcions a 600 per motius de seguretat. Enguany, a causa de la pesta porcina africana, la marxa tindrà un recorregut innovador interurbà. L'organització recorda que no és una cursa i que no es pot córrer durant el recorregut.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Fem un cop d'ull als esports. La golfista santcugatenca Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en la categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual ha caigut derrotada davant la nord-americana Liana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del Club de Golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de menys 2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del Campionat d'Espanya sub-18 i del Campionat de Madrid, en tots dos llocs, com a tercera guanyadora.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: També en l'àmbit esportiu, la 12a edició de la cursa d'IR Mossos d'Esquadra torna a Sant Cugat el 21 i 22 de novembre, després de 7 anys d'absència. La prova s'ha presentat aquest dimarts al matí a la sala de plens de l'Ajuntament, amb els atletes Eric Domingo i Reyes Estevez com a caps de cartell. La cursa infantil, Kids, serà el dissabte 21 de novembre al pàrquing del DIR Sant Cugat per a infants de 2 a 14 anys. La cursa popular, de 5 i 10 quilòmetres, arriba el diumenge 22 de novembre amb un límit d'inscripcions situats als 3.000 atletes. Clubs d'IR i el Club Esportiu Mossos d'Esquadra organitzen la cursa amb la col·laboració de l'Ajuntament. La prova incorporarà també un vessant solidari. Durant el procés d'inscripció es podran fer donacions voluntàries a través de la Fundació d'IR. Els diners recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació de Xeus.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes, al perfil @cugatmedia i al portal cugat.cat. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver d'anar sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. Diu, l'administració et diu confia, però tu veus que no arriben, resumeix la seva mare, la santcugatenca Sílvia Gasol. L'últim capítol d'aquest periple ha estat l'entrada a l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on han anat bona part dels seus companys. Però per Gasol aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. Ara, la principal preocupació de la família és que el Leo rebi les adaptacions que necessita el nou institut. Si no estan pendents d'ell, fracassarà, alerta Gasol, que insisteix que el Leo necessita una atenció més directa per poder seguir el ritme de les classes. I en l'àmbit esportiu, la santcugatenca i golfista Adriana García Terol ha participat en la Pink Junior Solheim Cup, la competició més prestigiosa en categoria júnior. García Terol ha competit amb l'equip d'Europa, que ha caigut derrotat 13-11 davant dels Estats Units. La santcugatenca ha sumat un punt amb Carolina Pérez Tasso amb la modalitat de parelles. En individual ha caigut derrotada davant la nord-americana Aliana Saga. La Pink Junior Solheim Cup reuneix 12 de les millors jugadores júnior d'Europa i 12 dels Estats Units i és una de les principals competicions internacionals del golf femení de base. La jugadora del Club de Golf Sant Cugat va començar l'any proclamant-se campiona de la Copa d'Andalusia amb un resultat de menys 2, 6 cops d'avantatge sobre la segona classificada. També ha pujat al podi del Campionat d'Espanya Sub-18 i del Campionat de Madrid, on va acabar tercera en totes dues competicions. I pel que fa a l'agenda, un any més els millors restauradors de Sant Cugat participen en la seva icònica ruta d'etapes del 17 al 27 de desembre, per tant, començant avui, 44 establiments de la ciutat presentaran les seves elaboracions gourmet en format tapa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cessària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
6: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
7: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
10: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlarem d'un descobriment que porta una nova mirada sobre la manera com el cervell regula l'alimentació. Un estudi liderat per investigadors del Clínic IDIBAPS i de la Universitat de Yale ha identificat un mecanisme cerebral que permet anticipar l'arribada dels aliments abans fins i tot que comencem a menjar. El treball apunta que quan aquest mecanisme s'altera, també poden aparèixer canvis en el metabolisme que afavoreixen el desenvolupament de malalties com la diabetis o l'obesitat. Per entendre què han descobert i quines implicacions pot tenir, avui ens acompanya Alicia García, que és investigadora de l'IDIBAPS i primera autora d'aquest estudi. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en els resultats, Alicia, m'agradaria començar pel principi. Quina pregunta us fèieu també? Què us va portar a investigar aquest mecanisme?
1: Doncs mira, el que ens va portar a investigar aquest mecanisme era una necessitat que creiem que no estava resolta en el camp de la ciència, i era com unes determinades neurones que estan a l'hipotàlam, que és una regió del cervell que té una funció essencial en la regulació del nostre metabolisme perifèric, el gasto energètic i com sentim la gana. Doncs hi ha una població de neurones que es va... Històricament se sap que s'activen quan mengem per induir satietat. En fa com 10 anys es va descriure que, a més, aquestes neurones s'activaven només de manera sensorial, és a dir, quan ensumem o veiem el menjar, però no se sabia ni per què ni com passava això. Nosaltres el que volíem era respondre a aquesta pregunta.
0: I si haguéssiu d'explicar aquest estudi a algú que no té coneixements científics, què diríeu que heu descobert una vegada heu resolt la pregunta?
1: Mira, jo tinc una filla de 8 anys. I quan li explico aquest projecte, sempre li dic que és molt important com mengem i menjar amb consciència. I és molt important que ensumem el menjar abans de menjar, perquè això dona les ordres al nostre cervell per preparar la resta del cos per la feina de digerir aquests aliments i distribuir correctament aquests aliments. Per tant, jo crec que aquest és el missatge final.
0: Per tant, el que dèiem, no? Tradicionalment s'havia considerat que el nostre organisme reaccionava quan els aliments ja havien arribat al cos, i aquest estudi demostra que alguna cosa que no sabíem, no? Que no només és quan arriba, sinó quan ja el sent el cos, no? Sensorialment.
1: Sí. El que aquest estudi apunta i, bueno, ensenya és que no només això, quan ja hem ingerit els aliments, el nostre cos respon als increments, no?, quan absorbim, doncs, ens pugen els nivells de glucosa, de lípids, etc., sinó que abans, fins i tot, de consumir aquests aliments per estímuls sensorials, és a dir, vista i olor, principalment, olor, el nostre cos ja té unes reaccions que són donades, les ordres són donades a nivell cerebral per unes determinades neurones que prepara el cos per digerir aquests aliments i per una correcta digestió d'aquests aliments i distribució de l'energia.
0: I, per tant, què li passa al nostre organisme abans, fins i tot, de fer aquest primer mos? És a dir, quan parleu que el cervell és capaç d'anticipar la ingesta, què li comença a passar al cos?
1: Sí, mira, hi ha el que es diuen unes reaccions anticipatòries, que bàsicament són secrecions de determinades hormones, entre elles la insulina, i nosaltres en el nostre estudi ens centrem en la secreció anticipatòria d'insulina, que és un petit pic d'insulina que succeeix això quan veiem el menjar o l'ensumem. D'acord? I aquesta secreció anticipatòria, el que hem vist és que és important a llarg termini que es doni correctament per després no desenvolupar malalties metabòliques com diabetes i obesitat. Una altra, per exemple, adaptació que va descriure un grup uns anys abans que nosaltres, i nosaltres també ho hem demostrat en els nostres models, que no tenen aquesta activació, aquesta percepció sensorial del menjar, és una activació, per exemple, del fetge de determinades vies que afavoriran la digestió dels aliments. Per tant,
0: us ha sorprès tots aquests resultats, a vosaltres?
1: Digue'm.
0: Us han sorprès els resultats?
1: No, no ens han sorprès, perquè sí que hi havia petits indicis. Aquestes secrecions anticipatòries de determinats aliments, determinades hormones en resposta a detecció d'aliments, és un fenomen que ja des dels anys 70 estava descrit, però no se sabia què feien ni quines neurones estaven ordenant aquesta secreció ni quina era la funció fisiològica d'aquestes secrecions. El nostre treball ve una mica a posar una raó de ser en aquestes secrecions anticipatòries, en concret la de la insulina.
0: Clar, sobre això de la secreció anticipatòria d'insulina, per què és important que el cos també alliberi insulina abans fins i tot de començar a menjar?
1: Bueno, perquè això senyalitza als diferents òrgans sensibles a la insulina que es preparin, determinades vies moleculars que seran essencials després per poder digerir els aliments i metabolitzar els increments de diferents nutrients, glucosa, lípids, etc., que implica l'absorció d'aliments.
0: De fet, l'estudi mostra que aquests canvis poden aparèixer abans que hi hagi un augment de pes. Per tant, això canvia, no?, la manera d'entendre com es desenvolupen, com abans ara parlaves, no?, de malalties com la diabetis o l'obesitat.
1: Exacte. I, de fet, això, si nosaltres inhibim aquesta, nosaltres en el nostre estudi vam generar diferents models animals en els que no es donava aquesta activació sensorial d'aquestes neurones de l'hipotàlam, i aquests animals eren incapaços de mobilitzar totes aquestes respostes anticipatòries. I què li passava? Fins i tot amb una alimentació sana, al llarg del temps acabaven desenvolupant diabetis i obesitat. I, de fet, a edats més tempranes, amb models joves, ja tenien una sintomatologia típica de la prediabetes, és a dir, resistència a insulina, que és el que passa en molts casos just abans de desenvolupar una diabetes oberta.
0: Per tant,
1: és essencial aquesta senyalització en els òrgans perifèrics d'aquestes increments hormonals anticipatòries.
0: Per tant, com sovint associàvem l'obesitat només a l'alimentació o a l'activitat física, aquest descobriment reforça també la idea que el cervell també té un paper molt més important del que es pensava, no?
1: Exacte, totalment així. De fet, nosaltres, amb el nostre col·laborador de Yale, de fet, ell sempre diu, quan parla de l'obesitat, és que, i jo estic d'acord amb ell, és que l'obesitat és una malaltia del cervell, perquè al final és el cervell, des de l'hipotàlam, diferents centres amb diferents grups de neurones que tenen un paper fonamental en la regulació tant del metabolisme perifèric com de la sensació de gana que tenim. I aquest és un exemple de desregulació dels mecanismes d'aquestes neurones que comporten a llarg termini obesitat i diabetes, fins i tot en un context de dieta sana.
0: De fet, estem parlant, perquè la gent ho entengui, d'un problema en la manera com el cervell interpreta aquests estímuls. Per això parleu, per exemple, nota de premsa que ens han passat, d'una mala percepció sensorial dels aliments, no?
1: Exacte. Quan parlem de percepció sensorial, parlem d'aquella connexió que hi ha entre l'olfacte i el cervell, que informa el cervell de que hi ha menjar disponible. I quan això no passa, és quan es desencadenen totes aquestes alteracions metabòliques que a llarg termini desenvoluparan prediabetes, finalment diabetes i obesitat.
0: Aquest és un estudi fet en models animals. A quins passos falten ara perquè aquest coneixement es pugui traslladar també a les persones?
1: Aquesta és una pregunta molt bona. De fet, en la nostra recerca és una gran limitació traslladar a les persones, perquè, òbviament, com et pots imaginar, no podem, és molt difícil de fer, no és que no podem, és molt difícil obtenir mostres de s'esfet de persones, òbviament, o traslladar a persones. Per tant, sí que és veritat que els estudis de secrecions d'hormones, per exemple, a nivell sensorial, amb persones amb o sense obesitat, ens donarien una pista de si això realment ho podem traslladar a persones, que, de fet, apunto que la secreció anticipatòria d'insulina és un fet que sí que està vist que passa en persones. Per tant, tenim una gran evidència de que això sí que passa en persones. Els estudis més clínics on es vegi què passa amb aquesta secreció anticipatòria d'insulina, d'altres hormones que regulen la gana com grelina, etcètera, que també s'ha vist que regulen sensorialment, veure què passa amb aquestes secrecions en situacions d'obesitat en humans ens ajudaria a entendre realment la importància d'aquest fenomen de percepció sensorial dels aliments i la seva implicació en el desenvolupament de l'obesitat.
0: Entenc, de fet, en el que el futur o a llarg termini el que es proposa amb aquest estudi i amb aquests resultats és obrir la porta a noves estratègies, no?, per prevenir o tractar diabetes i obesitat.
1: Exacte, i a més, jo trobo que són estratègies gens intervencionistes, que no impliquen farmacologia, fins i tot, no? És a dir, simplement el que deia al principi de l'entrevista, entendre que menjar és important, no només què mengem, sinó com ho mengem, i menjar-ho realment amb tots els sentits. És a dir, entendre que menjar és una cosa que fa amb tots els sentits, que és molt important l'aroma. Una altra qüestió molt important que jo em plantejo ja a títol personal és com ens afecten tots aquests, en els menjars processats, totes aquestes molècules que fan que tinguin olors artificials estan intervenint en una... interferint negativament en aquesta secreció anticipatòria d'hormones, no tenen un impacte a llarg termini en la nostra salut metabòlica.
0: En quin punt es troba aquest estudi projecte després d'aquest descobriment i una mica ara les passes a seguir, cap on anirien?
1: Mira, a mi una pregunta que ara mateix em sorgeix i que m'agradaria respondre és precisament el que et deia en humans. Què passa en un estat d'obesitat? Perquè en el nostre estudi descriu que en individus sants existeixen aquestes activacions sensorials de determinades hormones, de determinades neurones, perdó, i que és important per regular el metabolisme. Però quan ja està espatllat, diguéssim, el sistema, en situacions d'obesitat, en la que ja aquestes neurones no estan funcionant bé, continuen tenint o també s'ha espatllat la detecció sensorial d'aliments? Precedeix a l'obesitat o és posterior a l'obesitat? Aquest tipus de respostes que una mica enmarquin en el temps el desenvolupament de la malaltia, a mi ara mateix és el que m'interessa respondre.
0: Perquè la gent entengui, quants anys de feina hi ha darrere d'un estudi com aquest, Alicia?
1: Mira, aquest projecte és un projecte particularment llarg perquè ha anat superant diferents reptes tècnics bastant importants, la veritat. En aquest sentit, estem molt contents d'haver-ho anat superant i ens ha portat ben bé 2 anys de recerca.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè... on and off, diguéssim. Ha anat avançant a diferents ritmes. Ha estat al calaix una temporada perquè teníem obstacles tècnics que no podíem superar. Després hem aconseguit la reina, hem tornat a començar. Bueno, ha estat un projecte particularment llarg perquè tècnicament és particularment un repte.
0: Seguirem doncs de prop d'aquest projecte i també dels resultats que aneu trobant. Hem parlat amb la científica Alicia García, investigadora de l'IDIBAPS. Moltes gràcies per atendre'ns al POU i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: Continguts en xarxa.
3: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.

0: ens endinsem en una peça clau del funcionament d'un teatre, la programació. Parlarem de què implica la feina de programar una temporada, com es construeix una oferta cultural atractiva i quin paper hi juga la programació educativa, que també hi és. I per això avui ens acompanya la Maria Farriol, que és la directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molt bon dia, Maria.
1: Hola, molt bon dia.
0: I el Fran Laera, que és programador adjunt i responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Què tal,
2: hola,
0: Fran?
2: Hola, bon dia.
0: Molta feina, això de programar?
2: Molta, molta.
0: Sí?
2: I tant.
0: Això és com el tema de la moda, que quan has enllestit una programació ja estàs pensant en la propera i vas empalmant i no s'acaba mai?
2: És que nosaltres al Teatre Auditori Emma Vilarasau treballem amb molta projecció de futur. Clar, nosaltres ara mateix estem treballant en el 27 i en el 28, o sigui, i estem en el 26. Llavors hi ha una projecció de futur i una feina de treball, de picar pedra, d'anar a mirar propostes, d'assistir a moltes fires i de trobar l'encaix també amb un calendari molt, molt contundent, no? amb molts actes, amb molts compromisos, i és una feina... interessant, però que s'ha de treballar molt, també, s'ha de treballar molt.
0: Això deu ser com una mena de trencaclosques, no? Que vas trobant les peces i ara dius, i ara com les encaixem, no? Fins que tens la gran imatge, el resultat final, que és la programació. Maria, expliquem com és el procés real de la selecció d'un espectacle.
1: A veure, com és el procés? És una mica el que et deia el Fran, eh? Nosaltres partim d'un timing, és a dir, nosaltres hem de saber quin dia hem de tenir tancada la programació. A partir d'aquest dia anem tirant enrere i llavors tenim tot un període on hem d'escollir quines propostes volem. És a dir, deixo el timing a part. Primer de tot, hem de saber quines propostes volem o quin tipus de propostes volem i llavors ens n'anem a fires. La majoria de vegades anem a fires, allà busquem coses que ens agraden o estem molt al dia de l'actualitat a nivell de propostes escèniques. Això què vol dir? Que si la Sala Beckett estrena un espectacle que ens sembla que és molt interessant, anem a veure aquell espectacle de la Sala Beckett. Si resulta que l'Orquestra Simfònica del Vallès ens ve a nosaltres i ens proposa una sèrie de concerts de cara a la propera temporada, doncs ens els mirem i ens els estudiem. I, o sigui, en coses concretes, i després anem a fires. Per què les fires? Perquè allà tenim durant 4 dies, no sé si alguna vegada ho he explicat, durant 4 dies o 5 dies tenim 20 espectacles cada dia per veure. Llavors, això és com qualsevol altra fira de qualsevol altra cosa, no? Ho tens tot allà i durant 4 dies et pots veure 10 espectacles al dia i has vist tota una sèrie de propostes que després tu la incorporaràs a la teva programació. Un cop tu vas veient tot això, és el que deia el Fran, anem a quasi bé un any vista i llavors tenim un calendari i en aquest calendari anem posant les diferents propostes que ens sembla que ens quadren per la nostra línia de programació, una, per la nostra fitxa tècnica, és a dir, que ens hi càpiguen bé en el teatre, no podrem posar una cosa que sigui massa petit o que sigui massa gran o que necessiti d'una infraestructura o d'uns focus o d'un que nosaltres no tinguem, i en funció del catxet, del preu. Llavors, un cop tenim més o menys, sabem el preu, això és molt important, de la proposta, perquè, clar, ens basem en un pressupost. Un cop sabem el preu de la proposta, sabem la fitxa tècnica, per tant, si ens quadren en el nostre teatre, i després el temps, o sigui, quan es farà, la data, doncs a partir d'aquí l'anem col·locant en el nostre calendari i anem creant tot aquest calendari a 6 mesos/un any vista. De manera que ara ja estem tancant la primera part del 2027 i aviat ens posarem ja a fer la segona part del 2027. Llavors, cada dia has d'anar estant absolutament amatent a totes les propostes que hi han i combinar-ho amb fires. No sé si m'he explicat.
0: Sí, el que passa és que jo ara tinc un dubte, perquè jo interpreto que quan vosaltres teniu l'espectacle i teniu la data també quadra, els hi quadra a ells, els que han de venir.
1: Clar.
0: Els que han de venir.
1: Ells, la companyia et diu... Tinc aquestes dates, a tu et quadra, i llavors jo miro el calendari, i miro en el calendari, i en principi m'hauria de quadrar. Com ho combino perquè em quadri? Normalment en el calendari de dilluns, per dir-ho així, de dilluns a dijous solc tenir el teatre amb lloguer d'espai, en el qual poden companyies, entitats, escoles, conferències, que lloguen l'espai i fan allà el seu acte, i jo solc tenir divendres, dissabte i diumenge lliure per la programació estable. Uh-huh. De manera que jo sempre demanaré un divendres, un dissabte o un diumenge. I en principi els he de tenir lliure, sí? Perquè sí. Tot el que és lloguer d'actes i d'activitats que no formen part de la nostra programació, en principi és de dilluns a dijous. Això ho fem amb l'estable, però el Fran fa exactament el mateix amb la seva educativa. Ella diu, el Fran diu, doneu-me 2 setmanes a l'any per poder col·locar la meva programació educativa. I el Fran té una setmana al febrer i una altra setmana al novembre. O una al novembre i una al febrer, perquè el Fran va per curs escolar.
3: Clar, sí.
1: Vale?
3: Sí, sí.
1: Llavors té les seves primeres propostes, les posarà al novembre i unes altres es posarà al febrer. Aquelles setmanes estan absolutament lliures per ell. Quan ell parli amb les companyies, li haurà de dir a les companyies d'espectacle familiar, et puc donar o una setmana, els dies de la setmana del novembre, o els dies de la setmana, i tot és com un, diguéssim, trencaclosques, on els dos programadors, que és el programador que ens acaba d'arribar, el cap de programació Andreu Gomila i el Fran, han de parlar-se i treballar les dues programacions en un mateix calendari. Cada mes s'han de posar d'acord amb el cap tècnic, que és qui gestiona les sessions d'espai o lloguer d'espai. Sí?
3: Uh-huh. Sí, sí.
1: Llavors, complicat, comparteixen calendari.
3: Heu de ells tenir una bona quadrícula, eh?
1: Absolutament, i molt bona coordinació entre ells.
3: I tant. Per tant, entenem que el que podem veure al llarg d'una temporada en la programació del Teatre Auditori prové de fires, de propostes que poden fer els mateixos artistes.
1: Exacte. Managers, companyies,
3: exacte,
1: representants.
3: I també allò que heu trobat en altres sales.
1: Exacte.
3: No? Aquestes serien les tres fonts.
1: Sí, sí, les fires, el que veiem en altres sales, o el que ens ve directament en el mail, que podem tenir cada dia, doncs no sé, 20 o 30 mails de,
2: o més,
1: de persones que ofereixen la seva proposta artística, ja sigui el mateix artista o ja sigui a través d'un representant. Això és constant.
3: Clar.
1: Llavors, el que ens agafa el telèfon sempre ens diu, bueno, et venen a vendre. És que et venen a vendre. Et venen a vendre el seu producte.
3: Oh,
1: i en el seu cas el seu producte és una proposta artística que tu et pot quadrar o no et pot quadrar pel teu teatre.
3: I el Fran, parlem de la importància que té una programació com aquesta educativa que s'encarrega el Fran. Pel teatre, Maria, és una programació...
1: És importantíssima
3: és
1: pel teatre.
3: És molt important, sí, no?
1: I ara deixarem parlar el Fran, que ell és el protagonista d'aquesta, però ho acabo de dir ara amb una presentació. Just venim ara de presentar la nova proposta de la programació educativa i ho acabo d'explicar, és a dir, pel nostre teatre passen uns entre 10 i 15.000 alumnes per cada programació educativa. Això són molts. Llavors, no es coneix massa. Per què no es coneix? Perquè nosaltres anem a informar i a difondre-la en el col·lectiu de mestres.
3: Aneu directes.
1: Anem directes als mestres. Llavors, la resta de la població potser no és conscient de que des del Teatre Auditori i Emma Vilarsau es fan dues programacions molt importants, l'estable, però també l'educativa. I l'educativa és important per tots els objectius que tenim i tots els valors, però és important perquè passen 15.000 alumnes pel teatre aquí, entre 10 i 15, eh? Un any 13, 14, 12, ens movem cap aquí. Per tant, per nosaltres és molt important, encara que sembli que no es conegui, però a més la fem des del mateix departament, és a dir, des del Fran i l'Andreu són els responsables de tota aquesta quantitat de programació. Vull dir que...
3: L'equip de programació són ells dos?
1: Són ells dos i la persona adjunta a producció que té una mica de part de programació en programes molt concrets.
3: Uh-huh.
1: O sigui, són 2.5. Per dir alguna cosa. I jo, que intento ajudar amb tot el que puc...
3: I deuen faltar mans, segur.
1: Clar, sempre. Sempre.
2: Si vols venir, sempre. Estàs invitada, eh?
3: Jo, mira, per passar una estona, si vols.
1: I la direcció que m'hi poso tant com puc, el que passa que em poso a tot arreu. Però de fet, són ells.
3: La Maria ja té la mà trencada.
1: Són ells. Bueno, perquè...
3: La programació ja ho ha fet temps enrere.
1: Trencada no ho sé, però n'he fet. Però són ells, eh? Són els dos nois, bàsicament.
3: Fran, si parlem de criteris, explica'ns una mica com es decideix la tria dels espectacles per presentar aquests alumnes.
2: És el que comentàvem abans. Jo crec que un programador artístic ha de tenir un perfil molt analític, però també ha de tenir una sensibilitat artística molt potent, molt intensa, no? Jo que vinc del món de la interpretació, ho hem presentat ara fa unes hores al Servei Educatiu, la programació del programa Escoles d'Escena del curs 26-27. És una programació on no només volem buscar les propostes més multipremiades o que les propostes que tothom conegui, sinó hem buscat propostes que interpel·lin en el discurs amb l'alumnat, és a dir, que sigui una proposta que interessi a les aules, no?

0: De forma que completa el servei d'una forma extraordinària, perquè al final són propostes no només per a les escoles, sinó també poden participar les famílies de SAFAS. O sigui, tot l'entorn educatiu ha de poder estar involucrat en aquesta programació.
1: Després hi ha una cosa que és també molt important. És a dir, més enllà de l'espectacle, més enllà d'oferir el que oferiu als alumnes, hi ha un treball, no? Un treball que fan els docents abans, després, però vosaltres també hi col·laboreu?
0: Clar, justament ho comentàvem abans, que nosaltres aquest any hem parlat molt amb les companyies perquè preparin també una feina prèvia i posterior, no?, amb aquests dossiers pedagògics, no?, proposar activitats prèvies a les aules i posteriors perquè no només quedi en el visionat d'un espectacle, sinó que puguin treballar-ho prèviament a les aules i després quan tornin a l'escola, tornin amb aquest, no?, amb aquesta idea, amb aquest missatge del muntatge i puguin treballar-ho a les aules també de forma dinàmica, pedagògica i que tingui recorregut, no?, que arribin després a casa i ens diguin, papa, mira, m'ha agradat això perquè hem treballat aquesta idea, potser, i que tingui una mica de continuïtat. I ja no només el fet pedagògic, sinó que també fer conèixer aquestes companyies que després aquests alumnes portaran a les seves famílies, no?, els espectacles i el podran veure en un altre entorn, no?, un altre horari, potser un familiar d'un diumenge a les 6 de la tarda en el Teatre Auditori.
1: Per tant, un doble objectiu.
0: Hi ha molts, eh?
1: Sí? Vinga, fem una llista, va.
0: Hi ha moltíssims, però sí que és veritat que és un doble objectiu, no? El trobar aquest discurs potent pels alumnes a les escoles, però també que facin arribar aquest discurs a les famílies i que tot allò plegat creem entre tots una comunitat, al final, i que puguin gaudir del Teatre Auditori amb tota la seva programació, no només l'educativa, sinó també l'estable.
1: Imaginem que una bona experiència assistint a aquestes activitats pot garantir un aficionat més, no?, a les arts escèniques...
0: De fet, hi ha 4 projectes participatius dintre del servei educatiu que donen aquesta via d'accés als alumnes que tinguin aquest neguit artístic, no?, i escènic, que es fan participar de la proposta, no només com a visionat, no?, visionat aquest, el fet de poder veure aquesta proposta, sinó també de participar. Mm. Hi ha 4 projectes, que són la cantata, l'escruix, la cantània i el torneig de dramatúrgia, que en totes les seves vessants artístiques ajuden els alumnes a descobrir si els agrada o no aquesta professió, si finalment en un futur voldran participar d'aquesta professió, no només a la part de davant, sinó també a la part de darrere. No?
1: Sí,
0: això,
1: sí.
0: Fem molt hincapié en això, en les visites guiades. Nosaltres també oferim visites guiades al Teatre Auditori de forma gratuïta per tot l'alumnat i expliquem totes les funcions de l'equip tècnic del teatre, no només de l'artístic, no?, sinó el dia a dia de tot l'equip que tenim al Teatre Auditori, que no és poc. Falten mans, quan vulguis pots venir a ajudar-nos, però sí que és veritat que treballen dia a dia, no només de divendres a diumenge, sinó també de dilluns a diumenge, o sigui, és casa nostra.
1: Què és el que més els enlluerna del teatre quan feu aquesta visita?
0: Jo crec que la capsa escènica, no?, quan entren a la platea i quan estan mirant l'escenari sense les cortines, no?, el taló, tot el que és dintre, les barres, l'equip tècnic, com parla l'equip tècnic també. Jo moltes vegades em quedo mirant les cares dels alumnes com el nostre equip, que porta 30 anys d'història al teatre, encara s'emociona parlant, no?, amb aquesta energia, no?, és el que més m'agrada de treballar en aquest teatre, no?, que hi ha molts companys que treballen de forma valenta, exigent, i estan i parlant amb un discurs molt energètic, que a mi m'agrada, no?, i d'aquesta professió, no?, i aquests alumnes agafen aquest discurs d'una forma molt potent i els interessa, al final.
1: Fran, parlem de formats. No sé si... Clar, diuen, és que els nens, els infants, són un públic molt exigent. Jo no sé si allò d'algú que surt a escena a explicar un conte, això ja està caduc... han canviat molt els temps?
0: Ha canviat molt, evidentment. Tots els formats han canviat, però hi ha públic per tot. És a dir, totes les companyies petites... Jo he treballat en altres teatres i hi havia companyies molt petites que encara continuen treballant en propostes molt tradicionals, diguem-ho així, que encara funcionen, hi ha públic per tot, no hi ha edats, també. Potser les edats més compromeses amb aquest tipus d'espectacles més tradicionals serien les de 0 a 3, però després quan arriben a aquesta part de cicle de I3, I4, sí. I5, ja comencen amb formats diferents. Nosaltres aquest any, per exemple, proposem 2 tipus d'escenari diferent, i això proposa un canvi, no? Proposem que vinguin a la platea, a mirar l'espectacle de forma tradicional, però també tenim 2 espectacles que els farem a sobre de l'escenari, en contacte directe amb els artistes. Després també fem un format de podcast. Aquest any hem agafat un format de podcast per a alumnes de l'ESO, que és una proposta que es diu Quatre Gats, que jo crec que funcionarà molt bé també per fer entendre que no, que les arts

0: escèniques no només són la típica obra de teatre funcional que entenem tots, sinó que hi han entrat altres formats que potser funcionen, no?, també, i aquest, i un podcast potser és la idea que podria ajudar a treure aquests alumnes al teatre. I també fem activitats complementàries que ajuden també a entendre que la proposta no ha de ser del tot tradicional, sinó fem col·loquis postfunció amb aquesta gent i expliquem com funcionen aquestes propostes. O sigui, tot és complementari i tot està evolucionant, però hi ha lloc per tothom.
1: Déu-n'hi-do, eh? Com han canviat els temps?
2: Hi ha feina, clar. Hi ha molta feina perquè s'ha de posar molt en valor aquesta programació educativa i s'ha de posar en el mateix esforç que es fa amb l'estable. El que deies tu de que els nanos són exigents, ho són molt, i no s'hi val dir, bueno, com que són nens, això ja els hi agradarà. No, no, no, no, perquè a més els nanos són molt sincers. És a dir, si tu veus els nanos embadalits, saps que allò funciona, és que és la prova. I si els veus fent xivarri o molestant-se els uns als altres, allò no els està agafant. Per tant, és molt important, per mi és importantíssim, i per l'equip, per descomptat, ser igual d'exigents a l'hora de programar una programació estable que una educativa, igual o més amb els nanos, perquè la frase aquesta de mama hem anat al teatre o papa hem anat al teatre i no semblava teatre vol dir que s'ho han passat bomba i que potser tenen una idea del teatre que no és el que ells han disfrutat aquell dia, no? I per tant el que deia també el Fran, aquests nanos els diran anem-la a veure un altre cop que la fan a no sé on, no? I no els importarà repetir-la perquè han disfrutat aquella experiència, i això és el que hem d'aconseguir, que no sigui per ells un pal, diguéssim, en el teatre, que puguin tornar entusiasmats.
1: Que no s'ho sentin com una obligació,
2: que no s'ho sentin,
1: no?
2: Que ho disfrutin, que els conmogui, que és molt important.
1: I Frank, quants espectacles programeu cada temporada aproximadament?
0: Mira, aquest any som 17, i aquí tenim les quatre activitats participatives, o sigui, els quatre projectes participatius, però intentem sempre proposar entre 2 i 3 propostes per cicle educatiu. Tenim entre 2 i 3 propostes per això, per la primària, per l'ESO, batxillerats i cicles formatius. També tenim alguna proposta que està fora del servei educatiu perquè la tenim ja programada a l'estable per 0-3, que fem normalment en col·laboració amb el festival El Més Petit. O sigui, hi ha proposta per totes les edats i entre 2 i 3.
1: Què volies destacar, Maria?
2: Mira, volia destacar una cosa molt important, que és el segon any que ho farem, que és que nosaltres inaugurem, avui hem fet una roda de premsa explicant-ho, però inaugurem la temporada real al setembre i oferim un espectacle inaugural en el Teatre Auditori absolutament gratuït per tots els alumnes. Llavors, les mestres i els mestres ja ho saben, que es poden a partir del 15 de juny, ja poden inscriure's, i és un espectacle gratuït que fem, que se'ns omple el teatre i que és meravellós veure tot el teatre allà celebrant, diguéssim, una mica com l'inici d'aquestes propostes educatives. I era per dir-vos això, que el dia 18 de setembre, ho dic bé, Fran? Sí. El 18 de setembre es fa aquest espectacle inaugural i que segurament tornarem a omplir el teatre amb The Incredible Box, que es va ser el millor premi espectacle de carrer el 2018, però que també es fa sala i que és meravellós. És una manera també de premiar-los o ens agrada també poder donar aquest tret de sortida a tots els espectacles que
1: hi ha. És la segona vegada, dius, que es fa.
2: És la segona, ho vam fer l'any passat, per primera vegada la gent va estar molt contenta, els nanos van venir contents, va ser molt bonic, i aquest any el Fran ha tornat a programar un espectacle pel dia 18 que ens sembla que serà fantàstic com a tret de sortida.
0: De forma totalment gratuïta, sí. Això és el que volíem també remarcar, que l'inaugural és totalment gratuït per a les escoles, en ordre d'inscripcions, però és l'aposta, no? La gran aposta d'iniciar el curs amb aquest espectacle inaugural.
1: No ens hem deixat res important? Ho dic perquè no ens queda...
2: Segur que sí, però és igual, ja tornarem a venir.
0: Tornarem, us explicarem.
2: Ho anireu veient per xarxes, perquè ho anirem explicant per xarxes, les nostres xarxes del Teatre Auditori, Emma Blesau, ho anirem explicant. Fins ara no ho explicàvem tant, lo d'educatiu, per això que et dic que anàvem més a un públic, però tothom ha de saber que hi ha un programa educatiu potent, interessant, i que per nosaltres
1: home,
2: és molt important.
1: Home, els primers, important. Els alumnes, i els alumnes sí. Hi aneu directament sí. A visitar-los, sí.
2: O sigui que ens anireu sentint a parlar cada vegada més.
1: Molt bé. Doncs a la Maria i al Fran els agraïm moltíssim la visita que ens han fet avui al programa. Que vagi molt bé, ja queda poc per acabar el curs.
2: Ja queda poc, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu. Tots.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Avui aquí, que a vegades penso que cada cop parlo menys d'aliments.
1: Vols dir, potser que parles menys de, no sé, de què són els carbohidrats?
2: Exacte, sí, però ja m'agrada, perquè tenim massa informació d'això.
1: Bé, és que si no, podem tirar de hemeroteca o podem tirar de podcast i podem recuperar que al llarg de tots els anys que has fet capítols i capítols aquí, hem parlat de tot, absolutament de tots els nutrients i de com trobar-los i del plat de Harvard, etcètera, etcètera. Però avui volem continuar parlant d'aquestes motxilles plenes d'experiències que ens fan tenir normalment una mala relació amb el menjar. La setmana passada parlàvem d'aquestes motxilles que més o menys heretem amb el nostre entorn més proper, a la nostra família, cadascú les seves, però moltes molt comunes. I avui volíem continuar parlant d'aquestes motxilles socials, no?, que sobretot ens entren a través dels missatges de la tele, de la publicitat i de la indústria. Mm-hmm. I aquí, deixa'm dir que s'obre un meló, però molt poc saludable, no?
2: Sí, un meló processat, ultraprocessat.
1: Ultraprocessat. La setmana passada acabàvem amb aquell exemple i direm el nom, el nom comercial del Häagen-Dazs de Kilo, quan en les pel·lícules romàntiques allò hi ha un trencament i veus la protagonista, normalment dona, menjant-se aquell gelat gegant mentre plora.
2: Plorant, ara ho estava visualitzant.
1: Sí, sí. Però, clar, hi ha molts altres exemples que ens fan tenir un vincle emocional poc saludablement menjar, no? Mm-hmm.
2: Són aquests missatges que rebem i que els anem posant sense ser conscients a les nostres motxilles, i molts d'ells doncs, ho fem a través dels anuncis de productes doncs, que normalment són poc saludables, no? Però que ja no és el que l'aliment sigui poc saludable o no, sinó el missatge que transmet. No sé si vols començar tu amb algun exemple.
1: Per exemple, sí, tant. Em vaig quedar amb ganes de parlar-te de les pizzes.
2: Sí.
1: No? De quan tens un problema familiar, quan la nena adolescent no entén els pares, se soluciona menjant pizza.
2: Sí, és divendres.
1: És divendres i toca pizza i el món s'arregla.
2: I el món s'arregla amb la pizza.
1: Exacte. I d'entrada ja tens un dia a la setmana on s'ha de menjar pizza sí o sí, ultraprocessada al forn 7 minuts, no? I que a més allò serà un gaudi familiar i segur.
2: Sí, a veure, al final, si menjar en família, si és veritat que alleugera moltes situacions, però si hi ha un problema s'ha de parlar, no? S'ha de treballar, potser no avui, potser si arribarà adolescent creuada, potser avui no és el dia per parlar-ne, no? Encara que hi hagi pizza, potser és demà, val? I òbviament no hi ha d'haver una pizza i la pizza no és la solució de tot, però sí que és un missatge de vinga, va, saps? Sí. Vull dir, vinga, fem una pizza i ho solucionem.
1: I ja estàs, tot arreglat.
2: Sí, és un missatge que l'anem posant a les motxilles. No tothom, vull dir, compte amb això, perquè ara llançarem missatges que hi haurà persones que diran, doncs a mi això no m'ha afectat, cert. Però segurament se queda en el nostre subconscient i en algun moment donat doncs estarem de mal rotllo a casa i direm, ei, fem una pizza, no? Com associant aquell moment ho solucionarà tot. Anem a parlar d'altres, val?
1: Perquè espera un segon, abans que obris un altre part del meló. Tu creus que si hi ha un problema familiar s'ha de tractar mentre se sope?
2: No.
1: Sope, no?
2: No. La taula, a la mesa s'impressiones.
1: D'acord, a la mesa s'impressiones. És sopa i
2: el moment de taula és un moment de gaudir, sí? Podem estar més callats si hi ha una mica de tensió, però intentar que sigui el més lleuger possible. I a la taula no es discuteix, no es castiga, no és moment de gestionar conflictes. Els conflictes es gestionen, pot ser
1: abans de sopa o després,
2: exacte,
1: o a la tarda o quan sigui, no?
2: Però no en el moment que estem menjant, perquè al final aquestes emocions doncs traspassen, no?, cap a la relació que acabem tenint amb el menjar. És possible que aquell dia, si la gestió o el conflicte és molt fort i jo m'estic menjant un bròquil, pot ser perfectament, depenent de l'edat que tingui, però pot ser perfectament que no vulgui tornar a veure el bròquil perquè quan hi havia bròquil present hi havia aquest conflicte. Per tant, No? O sigui, a la taula, molt bona pregunta, Pili, i no, a la
1: per
2: taula...
1: Per tant, aquesta gestió de l'adolescència a través de la pizza no seria tampoc un exemple.
2: No seria un bon exemple, exacte.
1: Què més? Anem... Sí, quins altres exemples se t'acudeixen a tu?
2: A mi hi ha un en especial, que són uns cereals, que no diré el nom, tot i que ja l'he colat mitjanament. Que jo crec que s'enduria el premi dels missatges subliminars, no? O sigui, és a dir, legalment, val, no podem fer declaracions que no són certes, val? Ni escrites ni parlades. Però a través de la imatge, com que la imatge cadascú la interpreta a la seva manera, doncs podem donar molts missatges, no? I en aquest cas, en aquests cereals, hi ha dos tipus d'anuncis, no? que donen un missatge brutal, i és, un és, hi ha una dona que surt amb roba interior o amb biquini, val? Segurament ja comenceu a visualitzar l'anunci que és i el producte que és, i va a recuperar uns pantalons texans, no? De darrere de l'armari, perquè imagino, jo, el que interpreta la meva ment, no serà la teva, Pili, però el que interpreta la meva ment és que és d'alguna temporada passada, val? I que gràcies a menjar aquests cereals, doncs ara se'ls pot posar, i jo sempre dic que li pugen millor que a mi me puja el pantaló del pijama, val? Si és que és, no? És un texà, vull dir, a veure, independentment del teu cos, el texà no puja molt àgil, val? O sigui, el texà no costa una mica de pujar. Doncs no, li puja superàgil, no? Llavors, el que interpreta la nostra ment és, si vull recuperar aquells pantalons que ara no em van bé, doncs menjant aquests cereals m'ajudarà, no, a tenir aquell cos perquè els pantalons m'entrin així. Val. Un és aquest, val? Però és que el mateix producte té un anunci, és que, i aquest és, de veritat, de posar-nos nerviosos, no? Que és una dona que menja aquests cereals i de repente se comença a veure com unes fases de la seva vida, que és surt jugant amb els seus fills superfeliç amb una manguera, sí? Tirant aigua, una felicitat, o sigui, soc la mare perfecta, no? Després surt amb les seves amigues i és com la protagonista, no? I és com, doncs, la meva vida social superbé. Després surt amb un vestit vermell entrant en una festa i pum, ja directament li ve l'home de la seva vida, no? O sigui, si és que és, de veritat, un esperpento, diria. És que és de veritat. O sigui, el pitjor anunci que he vist mai... L'enginy és brutal, eh? Però al final és... Què interpretem? Menjar cereals?
1: Sí.
2: I tindràs èxit a la teva vida.
1: Bueno, bé, una forma d'èxit que és la que també et venen socialment, no?
2: Exacte.
1: Que és portar un vestit vermell, ser mare, trobar una parella masculina... No?
2: Sí, exacte.
1: I ser la princesa del conte rescatada.
2: Mm-hmm, patriarcat total.
1: Ah, val, perquè hi ha molta pressió cap a les dones, també cap als homes, i cada vegada
2: cada
1: més.
2: Cada vegada més, sí.
1: I cada vegada més, però sobretot cap a les dones, o com a mínim, anava a dir ancestralment no, però de què ve de molt lluny.
2: Sí, és a dir, quan parlem d'aquestes motxilles, que són generacionals, no?, que les anem traspassant, doncs les dones hem de dir que portem motxilles envers al cos i a l'alimentació des de fa més anys, no?, o almenys motxilles més grosses. Eh? No és que els homes no en portessin, però sí que ara ha començat a augmentar la pressió estètica cap als nois, cap als homes, però fins ara, jo crec que si jo em poso al costat d'una persona, d'un home de la meva edat, no?, jo crec que jo portaré més motxilla amb frases, no?, que he anat rebent al llarg de la meva vida per l'estètica, que un home de 38 anys. Que no dic que no l'hagi rebut, eh? Però
1: sí, sí,
2: segurament amb menys quantitat. Llavors, doncs, bé, moltes vegades, pues això, que el que tu deies, no?, que relacionem èxit amb un cos prim, i per tant, si tu menges els cereals, tindràs un cos prim, i per tant tindràs èxit en totes les escenes de la teva vida, no? O sigui,
1: clar,
2: a mi m'explota el cap.
1: I també vincular a aquesta dieta saludable als cereals ultraprocessats, també en nens.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí, no tenen per què estar els cereals presents. O sigui, uns cereals poden ser uns macarrons, o poden ser un pa integral, o pot ser un arròs, sí? O sigui, no és necessari.
1: Són els salvadors dels esmorzars, per exemple, no?
2: Sí. Jo crec que en el moment en què ens hem posat a dir que un bon esmorzar és un cereal, un làctic i una fruita, doncs la indústria t'ha tret els cereals ensucrats, el suquet i el iogurt també ensucrat, no? Vull dir, o el cacau, o sigui, el sucre sabor cacau que hi poses a la llet, no? Llavors, clar, vull dir, aquí... Penseu que... O sigui, pensa, Pili, i si reflexionem, cada missatge, cada estudi que surt en algo que ens pot afavorir amb la nostra salut, la indústria ho agafa... Uh-huh. I treu aquí, no?, i treballa aquest màrqueting, que és que tenen persones brutals, eh? O sigui, jo, premi... No existeix el Premi Nobel al marquetero, no?
1: O sigui que hi ha premis amb millors
2: sí,
1: màrqueting.
2: Doncs, sí, doncs, no sí, ho sabia, sí. Doncs...
1: Però Nobel no, Nobel no.
2: No.
1: Que el donen els reis.
2: Sí.
1: El Nobel, els reis suecs. O noruecs.
2: No ho sé, la veritat.
1: No sé ara si són suecs o noruecs. En qualsevol cas, tot això, i deixa'm lligar una mica, no? Una de les coses que ens expliques és que hem d'aprendre a menjar lliure. Aquestes motxilles...
2: No ens hem de revisar.
1: Exacte, perquè ens fan més difícil menjar lliures.
2: Mm-hmm. Les hem de revisar, no les podem treure d'avui a demà. Penseu que hi ha missatges que els tenim i que, a més, la societat ens ha premiat. És a dir, no és que jo tinga... Per exemple, ara que parlàvem dels cossos prims, val? No és que jo tinga el missatge de que un cos prim me farà tenir més èxit i, per tant, he de deixar aquest missatge. És que és possible que una persona hagi tingut més èxit per tenir el cos prim. O sigui, que no només és un missatge, és que és una realitat. És que socialment s'ha premiat realment. No és que es premi verbalment, sinó que hi ha moltes persones que no hauran arribat a un lloc de treball o no hauran pogut estar... No l'hauran acceptat en un entorn pel seu cos. I això és real. Per tant, o sigui, que, clar, és una motxilla que no és només... No, sí, m'ho han dit i ja veig que no. No. És que ho he viscut.
1: Clar.
2: Llavors, és algo que és social, és molt difícil de canviar, però d'aquí també... Si tenim fills i filles, doncs abans de donar qualsevol missatge, revisem els nostres cossos, sí?
1: Naila.
2: Les nostres coses, perdó. No,
1: sí, les nostres motxilles.
2: No hem de revisar res del nostre cos.
1: Mentes. Naila, a la mesa s'impressiona que podem comprar-lo encara online a través del teu Instagram, my_nutritionist, i t'esperem la setmana vinent. Un petó gran.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.
4: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
5: Avui va de com resoldria això una nena de 5 anys. Bons dies.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena a la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Coincidint amb el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, avui al Faves Contades posem el focus en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possible lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Per parlar-ne, ens acompanya el doctor Alejandro Lobato, ell és dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de prevenció. Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
8: Bon dia.
7: Gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres.
7: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
8: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran 2 o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
7: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
8: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
7: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
8: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
7: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment 2 tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests 2 tipus de càncer?
8: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
7: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
8: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
7: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
8: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
7: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. El consulta vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
8: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consulta, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
7: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
8: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, aproximadament. Després, també, coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
7: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
8: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
7: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
8: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale? I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
7: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines són? Que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
8: Sí,
7: perquè no en som conscients.
8: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
7: Clara, deia les mans i les ungles, m'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
8: sí,
7: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
8: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en l'evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
7: No estan avalades.
8: Exacte.
7: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
8: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
7: Perquè no sempre potser és necessari, no, suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
8: Exacte,
7: entenc.
8: Això mateix.
7: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
8: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
7: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
8: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
7: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
8: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no?, que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
7: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
8: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives i molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E, i per una altra banda la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
7: ¿Ens les expliques?
8: Sí, la regla del ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
7: Perfecte, ens queda la neguet lleig.
8: I la neguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
7: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de la neguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
8: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no? Com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no? I que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
7: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
8: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
7: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
8: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica... Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
7: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
8: Sí, dependent del tipus... Clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona... Però jo, sobretot, el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
7: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
8: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
7: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells que prendrem a bona nota. Gràcies.
8: A vosaltres.

0: Benvinguts i benvingudes al nostre programa de ràdio. Avui tenim a nostre a Álvaro Solà. Ja va tenir el plaer d'entrevistar-lo i avui ens va presentar el seu nou llibre. És un plaer tornar a tenir-te a nosaltres.
1: Aprens-me. Bon dia. Com es diu el teu llibre?
2: Doncs mira, es diu igual que la secció del diari Discapacitat, però en tant que ara, perquè és un títol que ja forma part del meu recorregut com a periodista, com a persona, perquè dona títol a la secció que porto al diari Discapacitat, com t'he dit. I a més, per mi no és només un títol, un nom, sinó una declaració d'intencions i al final una manera d'interpretar, de viure la meva vida.
3: ¿Por qué has escogido este título?
2: Doncs mira, et diré per què he triat aquest títol, perquè resumeix perfectament, jo crec, l'esperit del llibre i el projecte vital que hi ha al darrere. És a dir, plantar cara, per mi significa no rendir-me, no quedar-me en silenci davant les injustícies i desafiar les barreres que la societat posa moltes vegades, especialment a les persones amb discapacitat. I també perquè puc dir que és com un missatge adreçat a totes aquelles persones que des del tercer sector, com vosaltres, des de les fundacions, associacions i tal, lluiteu cada dia per superar obstacles. I també perquè volia ficar un títol directe, valent, i que interpel·lés tant qui llegeix el llibre com qui participa.
3: Gràcies.
1: De què tracta el llibre?
2: De què habla el llibre? Vale, el llibre és un recull d'entrevistes a persones molt diverses, polítics, periodistes, esportistes, activistes, artistes i professionals del tercer sector, que comparteixen les seves reflexions sobre la discapacitat, sobre la inclusió, sobre el dret, sobre la societat. No és un llibre teòric per mi, sinó molt humà. És un mosaic de veus que ens ajuda a entendre millor la realitat i a qüestionar-nos com construïm el món en què vivim i formem part.
0: Per quin motiu vas decidir escriure aquest llibre?
2: Doncs mira, vaig decidir escriure per una ciutat molt profunda, d'una veu a realitats que sovint queden fora del mapa, invisibilitzades. Vivim en una societat on moltes històries importants no tenen cabuda. Des de l'espai jo volia contribuir a canviar això, a modificar això, i també ho vaig fer perquè crec en la força del periodisme social i en la paraula per transformar mirades i per generar un canvi de paradigma, un canvi de mirada social vers la discapacitat i vers la societat i vers les persones que formen part.
1: ¿Qué es lo que más te motivado para escribirlo?
2: Pues mira, m'ha motivat sobretot l'estat de les persones. Al final, cada entrevista, t'ho puc dir, ha estat una experiència real, sincera, transformadora, inclusiva. He conegut històries de lluita, de dolor, de felicitat, de dignitat, sobretot, que m'han fet veure que tenia energia per continuar, que feia alguna cosa que realment podia tenir impacte a la societat. I això per mi és molt important. Al final no és un títol, no és un llibre per fer-me famós jo, sinó és un títol per crear impacte a la societat. I això em sembla molt important, que al final que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat.
3: Què significa aquest llibre per tu?
2: Doncs mira, significa moltíssim per mi. És una barreja de projecte així personal, de compromís social i d'experiència personal. Al final és una manera d'expressar qui sóc, què penso i quins valors defenso. Al final defenso la justícia social, els drets humans, la dignitat humana, l'accessibilitat, la justícia social, tantes coses, i també és un pont entre moltes persones i realitats diferents. I per mi és una eina, al final, per construir un món més just, més digne, més humà, etcètera, etcètera.
3: ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, diré que la veritat està difícil perquè també he tingut que triar 51 de les 300 entrevistes o més que tinc i també he tingut que fer les introduccions a cadascuna i tal, diferents, les correccions, les autoritzacions a cadascun de les persones que surten, els tenia que, els tenien que portar, bueno, d'una assignada o un via assignada. Llavors ha estat molt guai.
3: ¿Cuánto tiempo hace que has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, diré que ha estat difícil durant mesos, perquè he hagut que triar les 51, he hagut que demanar autorització a les 51 persones, he hagut que fer les introduccions a cadascuna, les correccions a les entrevistes i tal. Llavors ha estat estona. Però és molt guai, no és un llibre que es faci ràpidament.
3: Vale.
0: En algun moment vas començar a deixar el projecte, què va ajudar a continuar?
2: Doncs mira, hi ha hagut moments difícils, t'ho puc dir, perquè quan tens un projecte tan gran on surten gent tan important de la societat, dubtes si estic a l'altura, però sempre hi ha alguna cosa que et fa continuar. Al final, les persones entrevistades, el compromís amb el mitjatge i la sensació que estàs fent alguna cosa útil per la societat, al final, alguna cosa per transformar-la, per ajudar tantíssimes persones que potser es veuen reflexades en moltes entrevistes, en molts missatges de les entrevistes, etc.
1: ¿Cuánto te gusta más escribir de día o de noche?
2: Et diria que de nit, perquè al final hi ha moments, ja és més calmós, menys distraccions i puc connectar millor amb el que vull transmetre. Però és veritat que, com la meva idea és de bòlit, quan se m'acut escriure, doncs escric. És a dir, matí, matinada, no tant, perquè tinc que dormir, però de matí o nit, és a dir, depèn del dia.
1: Quan et venen més idees?
2: Doncs mira, em venen després de conversar amb la gent i que em comparteixi les seves experiències. Per mi, el contacte humà amb les persones, jo sempre dic que la meva inspiració principal, és a dir, jo puc tenir una idea, però al final el contacte amb les persones és el que em fa sentir-me bueno, inspirat, dir-ho així.
4: Tens algun espai especial a casa on escrius o prepares les entrevistes?
2: Doncs mira, necessito un espai tranquil on em pugui concentrar. Per mi, si teniu bueno, la meva habitació, el meu escriptori, on estic ara mateix, per exemple, per mi és important tenir un lloc que associï a la reflexió de la creativitat, però el faig a casa normalment. Normalment em fico una música d'ambient, és a dir, una que es diu Sigues Lliure, o també vaig aprendre Manu Guix. Llavors em fico alguna cançó que m'agradi i així m'inspira.
5: Com vas sentir el dia que vas acabar el llibre?
2: Doncs fa dos o tres setmanes, això. T'ho puc dir, perquè entre les correccions i tal fa dos o tres setmanes. Bé, va ser una barreja d'emoció, orgull també una mica de buit, un buit entre cometes, perquè és veritat que aquest projecte no trobo al final. Vull dir, les entrevistes creixen cada dia més entrevistes. Per mi tanco una etapa al final del llibre, una primera etapa de la meva vida molt guai, que vull seguir, vull fer. A ma mare és veritat que ara estic amenaçant en que vull fer més llibres i m'està dient que tranquil·litzi, que dintre de dos o tres anys ja parlem.
1: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de este proyecto?
2: Pues mira, han estat les entrevistes. Al final, quan connectes amb algú, quan t'explica la seva vida amb sinceritat, sense matisos, és molt, molt una experiència d'aquelles que dius voila, ¿vale? Perquè jo pensava, dic, jo quan vaig començar és veritat que jo pensava que no arribaria tant i mira, he arribat a tant, he fet el llibre, he fet més de 300 entrevistes seguint, doncs jo a vegades m'al·lucino a mi mateix. T'ho puc dir. Llavors, tot el projecte ha estat molt, molt content i encara segueixo molt feliç de fer-lo i motivat, és a dir, encara tinc ganes de fer moltíssimes coses.
5: Com ho prepares les entrevistes?
2: És mira, les preparo amb molta cura, investigo la trajectòria de la persona, els seus projectes i intento entendre com pensa, també escoltant si és política o fa discursos, també escoltant els seus discursos. I això em permet fer preguntes fetes en profunditat i generar una conversa que pot ser interessant. És a dir, jo me documento abans d'entrevistar qualsevol persona, em documento què pensa, qui és, què fa amb la seva vida. Al final és així, com preparo totes les entrevistes que faig a mitjans de comunicació, doncs també.
1: On busques informació sobre les persones que entrevistes?
2: Te diria que la intel·ligència artificial, que també és veritat, els mitjans de comunicació també, evidentment, perquè molt surten entrevistes anteriors, llibres que m'he llegit d'alguna persona que he entrevistat, xarxes socials avui en dia, també a partir del que m'expliquen ells mateixes, el que veig que pot ser interessant.
0: Hi ha hagut persones que van dir que no volia participar al llibre?
2: No, de les 51 ningú m'ha dit que no. Ningú m'ha dit que no, la veritat, tothom ha estat molt obert i generós, t'ho puc dir, i al final només m'ha quedat agrair públicament a totes aquelles persones, que de veritat, a totes les persones del projecte, si hi ha les 300 que m'han dit que volen participar al llibre, les veritat són les 51, però ho vull agrair públicament a les 51, com ho he fet sempre en privat en totes elles.
3: ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado hacer?
2: Doncs mira, diré que totes, no puc destacar cap, perquè al final m'agraden totes, però perquè totes aporten una mirada única. Aquesta és la riquesa del llibre, que no n'hi ha una d'especial. Vull dir, és veritat que hi ha així com Juan Carlos, un Tue, el 6è president de Catalunya, l'última de ma mare, doncs sí, aquestes, podríem destacar aquestes, però al final són totes, al final són una riquesa totes.
4: Hi ha alguna entrevista que t'hagi emocionat especialment?
2: Pues mira, especialment aquelles, com t'he dit, aquelles que parlen de malalties com la ELA, com Juan Carlos Onzue, com el Javier Gámez Martí, o de vivències familiars, et fan connectar molt profundament amb la realitat, o la de ma mare. Saps?
3: ¿Cuál es la anécdota que más te ha impactado?
2: Pues mira, hi ha moltes històries impressionants de superació, però el que més m'impacta és la dignitat amb la qual moltes persones afronten situacions difícils i que, malgrat això, tenen una esperança intacta. Això m'emociona.
5: ¿Qué has aprendido de las personas que las he entrevistado?
2: Pues no, mira, he après que la discapacitat no és el que defineix una persona, sinó que la discapacitat és una part més de la seva realitat, una. També he après el valor de l'empatia, de l'esforç, de la lluita diària, de seguir perseguint els somnis d'un mateix, i que la inclusió, jo sé que la inclusió no és un concepte abstracte, sinó és una responsabilitat col·lectiva que es fa persona a persona, i que és un camí que no té final i sin principi.
5: Sí, donat més suport durant aquell camí.
2: Doncs pues mira, el meu entorn, les persones entrevistades i el diari de la discapacitat, al final, que forma part essencial del projecte, i totes aquelles entitats, de veritat, com la vostra, que em feu costat, i amb la Justina, que és una crac, ja sabeu. Llavors, bueno, al final, el diari discapacitat, bàsicament, que és qui forma part del projecte, és part essencial i molta gent, al final.
1: Què t'ha ensenyat aquesta experiència sobre tu mateix?
2: Pues que soc capaç de tirar projectes complexos, que tinc una veu pròpia i que puc contribuir, el que deia abans, a canviar la societat i a generar un canvi, a generar canvis de mirada, canvis de paradigma, canvis socials. És així, bàsicament.
4: Escriure és el teu hobby. Tu t'hi voldries dedicar professionalment?
2: Sí, bueno, professionalment, mig ja em dedico perquè escric articles, però bueno. Però per mi és una passió que forma part de mi i que també vull continuar desenvolupant amb articles, amb entrevistes que encara tinc per publicar i tal. Tinc molts projectes. Tinc.
0: Què diries a altres joves amb discapacitat o TDAH que tenen somnis?
2: Doncs mira, si diria que no renunciïn mai als seus somnis, que la discapacitat no és un límit, sinó una realitat amb la qual es pot conviure, créixer i treure la part positiva que sempre hi ha. Que busquin suport, que confien en ells mateixos i que la seva veu és totalment necessària per transformar el món i totalment necessària, és a dir, és indispensable que les persones amb TDAH, amb discapacitat, ocupem la nostra part de la societat, que al final els límits no ens han de posar ningú, sinó nosaltres mateixos hem de superar aquests límits i plantar cara a la vida, com dic al llibre, i ja està.
6: Molt bé. Álvaro, dir-te que moltíssimes gràcies per l'entrevista.
2: A tu.
6: Et donem molta força i,
2: bueno,
6: i que tinguis
2: sí,
6: molta...
2: I us espero el
7: 29.
6: Sí, ens esperes el dia 29 que faràs la presentació del llibre a Tarragona. Anirem un grupet amb la Núria, sí, la Maria José i l'Antonio. I
2: hombre,
6: que...
2: i us presentaré al president del Parlament i el convencerà, va, si convencem aquest dia perquè vingui al vostre programa.
6: Exacte.
7: Vale, gràcies.
6: I, bueno, que tinguis, bueno, molta sort amb que la gent et compri molts llibres i que jo des d'aquí vull dir a la gent que sí, que compri el llibre, que és espectacular, que hi ha entrevistes molt, molt bones i que endavant amb el plantar encara, vale? Una abraçada, Álvaro, i ens veiem el dia 29.
2: Vale. Cuideu-vos.
4: Aquí acabem...
2: Gràcies a vosaltres. Adéu, marxo, que si no arribo.
4: Aquí acabem el nostre programa de ràdio de la temporada. Ha estat un plaer venir a Ràdio Sant Cugat durant tot el curt i ens veiem i fins al curt vigent. Bon estiu a tothom.
6: Bon estiu!

0: Doncs bé, nosaltres, sense cap tipus de problema, amb la nostra cuinera Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: I ella, doncs, bueno, ens treu tots aquests problemes perquè ens donen unes receptes per aquests dies que, la veritat, no tenen desperdici. Avui què serà?
1: Bueno, avui acabarem de fer també una de les cassoles que són... I aquest any es pot fer molt bé perquè va molt bé de preu, que són els calamars farcits.
0: Val.
1: Perquè estan a 14 euros al quilo, almenys
0: ara?
1: La setmana passada, aquests mitjanets per farcir, eh? Mm-hmm. I és, el pots fer a la romana, el pots fer farcit, el pots fer a la planxa, però si els fem farcits ja tenim la feina feta.
0: Oh, i tant!
1: I és un plat que és molt agraït i surt molt bé de preu.
0: Val. Vinga, va, anem a calamars.
1: Aquests calamars per 6 persones, 12 calamars mitjans, 600 grams de cap de llom, jo els faig només de porc, a mi m'agraden fets només en carn de porc.
0: Val.
1: I sempre cap de llom. Sempre que compreu carn per picar, per tot, sempre cap de llom, és molt més amorós,
0: clar,
1: molt més tendre.
0: Hi ha aquella miqueta de grassa.
1: Hi ha aquella miqueta de grassa, sí, i picada, queda molt més bé. Llavors, una ceba grossa per fer aquest sofregit, unes 8 cullerades de tomàquet d'aquest natural, un pols de farina, que li posarem, ja us ho explicarem, un bon coix de vi blanc que no falti, les potes i les ales d'aquest calamar, que els apicarem, 3 ous durs, 2 ous sencers, crus, pebre vermell dolç, pebre blanc per salar-ho tot això, fumet blanc o aigua. Quan parlo de fumet blanc és si teniu pells de rap, si teniu... sí, la pell de rap és el millor perquè a mi m'agrada més que el lluç. Si teniu, com compreu un rap, guardeu la pell, guardeu la cua, guardeu el primer tall. Tot això, llavors, ho agafeu, ho bulliu amb una mica d'aigua, una fulla de llaurer, una tomaca d'aquestes de penjar, tot en cru, sí, una mica de julivert, ho feu bullir mitja hora, coleu, i aquest brou és el que podeu fer aquest calamar.
0: Val.
1: O aigua, Que, i això se'n diu un fumet blanc perquè no té sofregit.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, el fumet de color és aquell que primer sofregim ceba, sofregim tot això, i posem aquest rap, o el que diguem, sí, les gambes, sí, o les galeres, sí, sí, sí, sí, depèn de lo fort que el vulguem fer. I el fumet blanc se'n diu perquè no hi posem sofregit, aquí només és un fumet blanc, perquè per comptes d'aigua ens doni una mica més
0: de gustet. Molt bé.
1: Llavors, per la picada hi farem unes 12 o 15 ametlles, el julivert, que no falti, els dos grans d'all, un pèl de xocolata, i ja ho tenim.
0: Escolta'm, Joana...
1: El xocolata negra, sempre.
0: Em fa gràcia sempre, perquè tu sempre parles amb les picades d'ametlles i sempre em dius tantes ametlles.
1: Sí, perquè si n'hi poses més també hi ha molt espessor.
0: Val.
1: Clar, és que com tot.
0: Ho espessa, no?
1: Sí, exacte, la picada què fa? Espessir, espessir, sí, això. Si no teniu ametlles i teniu avellanes, també, a nou, també.
0: Val.
1: Però les anous no donen tant espessor. El que dona més espessor és l'ametlla.
0: L'ametlla. És que veig que sempre l'anomenes,
1: les ametlles i les avellanes,
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, doncs, el més difícil, el més laboriós d'això, poder és el comprar el calamar, netejar-lo bé. A la pescateria a vegades us el netegen, depèn de quines, Però llavors què hem de fer? Girar-lo, perquè a dins hi han uns fils, hi han com uns trossos que no, a mi no m'agraden, i llavors què hem de fer? Girar-lo i rentar-lo bé de dintre. Llavors jo, com els giro, agafo una cullera de fusta, que el mànec sigui quadrat, el poso per la punta del calamar i amb la mà el vaig girant, com si giressis un mitjó.
0: Ah, està bé, sí.
1: I és molt més fàcil, perquè has d'anar al tanto que no es trenqui. El perill és, perquè si es trenca, llavors la carn ens sortiria. I com comprem calamar, també hem de dir, el volem per farcir, mira que no n'hi hagi cap de trencat. A vegades l'he cosit jo, algun, si m'ha passat, amb una mica de fil, sí, d'aquest de cuina.
0: Bueno, però és clar, millor, tot això és no, més temps, també, Joana?
1: Llavors, una vegada els tenim girats, no cal que els tornem a girar, perquè les ales ja els hem tret, Hem tret primer les ales,
0: les potes,
1: els aguardem, i les potes també, i llavors no cal tornar-los a girar. Llavors què fem? Agafem un bol que sigui una mica gran, la carn picada jo la faig picar dues vegades. Llavors incorporo les potes, les ales, una mica d'all i una mica de julivert, aquí, aquest...

0: estou dur, i tot això jo ho passo per l'1, 2, 3.
1: Ah, val.
0: Llavors ho incorporo en aquest...
1: L'audú també aquí, no?
0: L'audú també. Va. I si no l'audú el ratlleu, amb un ratllador. També va. Queda bo. Queda més bo poder ratllar amb el ratllador, que no queda tan petit.
1: Ah,
0: amb el ratllador de la ceba...
1: El quan... notes una mica.
0: El notes una mica.
1: Joana, perdona un moment, No ens perdem el fil. Sí. Quan has dit de porc de cap de llom?
0: De cap de llom, 600 grams.
1: 600 grams. És que no m'ho tenia grams... apuntat i després ja m'has de preguntar a
0: l'audiència. 600 grams de cap de llom. Llavors agafarem el cap de llom, ho posarem en un bol, incorporarem aquestes potes i aquestes ales que hem picat, aquest ou dur que el ratllarem amb el ratllador que queda més bé, una mica d'all i julivert, sal, pebre i tot ja ben amanit. Com ho tinguem, agafem una mànega d'aquestes pastisseres blanques,
1: sí,
0: les d'usar i tirar, i posem aquesta carn i amb una mà aguantem el calamar i anem
1: emplenant. Els emplenes molt?
0: No, que quedi un... 2 centímetres a la part de dalt. I llavors amb un escuradents el tanquem.
1: Va.
0: Un escuradents que tingui, que no sigui, que sigui rodó, dels rodons. Mm. I llavors les puntes de l'escuradents el tallem amb les estidores. Perquè no ens punxi el calamari, clar, no se'ns arrenti. Llavors els tallem de cada punta que ens quedi just el que hem posat per tancar-lo. Una vegada tenim això fet, llavors agafem una cassola i fem un sofregit. De la ceba, que hem dit, de la tomaca, aquest bon got de vi blanc, tot que quedi ben evaporat, i hem posat una mica de pebre vermell dolç per donar-hi aquest color, i llavors, quan ho tenim tot això, agafem el calamars i el posem aquí. I el anem passant, el passem uns 20 minuts. Veurem que els calamars es van encongint, es van inflant, perquè la carn ja va agafant, tot això ho passem un bon rato, 20 minuts, 22, i com tenim tot això ja passat, ja hi podem posar el fumet aquest calent,
1: va,
0: o l'aigua. A mesura que ho anem sofregint, veurem que poder el sofregit ens queda una mica sec i anem tirant una mica d'aquest brou, d'aquest fumet que hem fet blanc. Anem tirant perquè no se'ns agafi. El calamar es va agafant color, que és l'important.
1: En aquí, perdona, en aquí. A mi és quan se me rebenten.
0: No,
1: quan, sí?
0: Perquè poder els omples massa.
1: Perquè com hi tiro després tot el que és líquid, és com...
0: No. Bueno, doncs poder els omples massa. No els omplis tant, perquè és igual, si queda una mica més buit, també queden bé, I llavors, doncs, com ho tenim tot, i posem aquest fumet que hem fet, ho tapem i ho deixem poder 3/4 d'hora. I llavors incorporem aquesta picada que hem dit.
1: Va.
0: Amb la xocolata i tot això, tot, i ho deixem poder mitja hora més. Com sabrem que estan? Agafem un escuradents i punxem, però no el calamar, sinó la part de dalt, que és el calamar. Quan veiem que allò està tou, ja ho podem tancar.
1: Val.
0: Llavors, si aquest plat el volem acabar una mica, perquè són dies de festa, una mica més guarnit, per no posar-hi 2 calamars per cap d'un, hi podem posar unes cloises, si ens agrada, uns musclos, depèn de la butxaca, o un parell d'escamarlans per cada un.
1: Ah, està bé.
0: Està llavors bé. Agafem, si volem, uns escamarlans, que també n'hi han que estan bé de preu, llavors agafem 2 escamarlans, els passem per la paella, i quan la cassola ja està, els posem tot al cantó.
1: Val. Aquests 2 escamarlans només fer-los un toc de
0: perquè treguin una mica d'ara l'aigua, passats per la paella amb una mica d'oli, un moment, perquè treguin aquella aigua i posats a tot el cantó.
1: Molt bé.
0: Que ho congelem. Que no ho congelem, doncs ja ho tenim a punt. Aquell dia només hem d'escalfar i ja està.
1: Molt bé. Si, per exemple, els
0: congelem, quan els escalfeu...
1: A veure, els congelem fets o abans?
0: Fets. Si els congeleu fets, quan els escalfeu, amb un escuradents punxeu una mica el calamar. Per què? Perquè, esclar, l'aigua queda dintre.
1: Ah,
0: clar, perquè tu quan ho congeles, congela la carn, ho congela tot. I llavors, a vegades, quan el talles, notes que veus que, com si sortís una mica de suquet. Però aquest suquet és l'aigua de la congelació. I llavors, si els punxeu una mica, a l'escalfal ja treu aquella mica d'aigua i no t'hi trobes. Jo, perquè com que... Esclar, això és a mesura que t'hi vas trobant. I dius, què haig de fer jo un altre dia perquè no passi això? Faré això.
1: Molt bé. Això, aquesta punxada, no necessita que...
0: No, perquè ja són cuits.
1: A que s'obrin
0: no,
1: ni res.
0: No, perquè ja està. El perill d'aquest s'obrin és com fas el sofregir, com els sofregeixes.
1: Vale.
0: Una vegada ells s'han inflat, ja està, ja no tens, ja
1: és
0: no
1: que
0: tens
1: és molt envipador com veus que te s'ha rebentat, sí, eh? Sí, de veritat, sí. És que servir després d'això rebentat
0: no, no queda maco, no, no, queda no, bueno, no, no és agra... perquè esclar, t'hi has passat moltes hores. Que us sobra una mica de carn picada, cap problema, agafeu, feu unes mangondonguilles petites, els enfarineu, els afregiu també en una paella a part i els atireu aquí dintre.
1: Ah, molt bé.
0: I també queda molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: Queda
1: bé.
0: Molt bé perquè queda molt bo. Molt vull bé. Dir, perquè són mandonguilles amb carn i peix i també el plat queda molt bé.
1: Jo trobo que és un plat que per Nadal...
0: Fa, sí, eh? O fa. Per Cap d'Any, o per sí, Reis, sí, depèn de la família sí, que tingueu, sí, doncs aquestes sí. Festes fa molt.
1: I vull dir, i la gent d'abans, com comentava abans, sí. Doncs ni tenien una miqueta, doncs, ja quasi com de costum...
0: A fer-ho, fer sí, sí, sí, sí, en, aquest, en, aquest, en aquestes dates es fa molt, es fa
1: això,
0: molt.
1: I els canelons, que jo veia que canelons. Es passaven rato la cuina, jo pensava mare meva, per què ho faré mai, tot això
0: sí, eh? I ara ho fas
1: però, bueno,
0: o què?
1: Ho faig això,
0: o ho compres
1: els calamars, els canelons va ser que no, eh?
0: Va ser que no
1: va ser no. Que no, que això és molt molt enredat, Joana, sí. Expliquem doncs aquests ingredients, doncs, aquests vinga, calamars
0: aquest, repetirem aquests
1: boníssims que sí. Poden quedar a la perfecció i presentats també a la perfecció, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, queden molt bé. Bueno, doncs hem dit que farem aquests 12 calamars per hem dit per 6 persones, dos per cada un, eh? Llavors els 600 grams aquesta de la carn picada, de cap de llom picada dues vegades, una ceba grossa per fer el sofregit, les 8 cullerades sempre de tomàquet aquesta natural, no fregida natural, un pols de farina, aquesta farina, que m'he descuidat de dir, la tirarem, com anem a tirar-hi els calamars, abans de tirar-la, com hi tenim la tomaca, que ja està tot el... Li tirarem una cullerada de farina supera. Per què? Perquè això ens farà que aquest suc ens quedi espès. Mm. Però l'hem de coure una mica, eh?
1: No quedarà en grumolls?
0: No, no. Tu la passes pel sofregit, cuita, perquè si no té gust de cru,
1: val.
0: La passes i llavors hi tires la mica d'aigua i llavors hi poses els calamars.
1: Val, val,
0: i això
1: val,
0: quedarà
1: val,
0: aquest suquet val. Sempre, aquell suquet que dius que te s'enganxen al calamar com el mengis, no és aigua. Eh? I llavors, doncs, aquesta mica que hem dit de farina, un bon raig de vi blanc, sempre vi blanc, en aquí, les potes i les ales, que hem dit que els incorporarem en aquesta carn picada i ho amb l'ou dur i l'ou cru, una mica de pica, de què hem dit, de julivert i els alls, i tot això ho omplirem, el fumet aquest blanc, si volem, o aigua, llavors ja depèn de cada un, i aquesta picada.
1: Molt
0: aquesta
1: bé.
0: Picada d'aquestes 12 o 15 ametlles, julivert, all i la xocolata negra, que no hi falti, una mica de xocolata negra. Jo tot això ho faig en el Turmix, eh? Perquè hi ha gent que ho fan en el morter. En el morter, abans es feia en morter,
1: sí,
0: però ara no. Perquè ho poses aquí i poses una mica darrere d'aigua, ho tritures ben triturat i a la cassola.
1: I queda perfecte.
0: I queda perfecte. I no hi ha problema.
1: Molt bé, Joana, doncs moltíssimes gràcies.
0: Molt bé.
1: Aquí per aquest plat, doncs, boníssim que té que ser. Em sembla que
0: ja hi ha xulives, eh?
1: Molt bé, doncs gràcies i fins a la propera.
0: Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: La memòria humana no funciona com una gravadora que emmagatzema records intactes. En realitat, cada vegada que recordem alguna cosa, el cervell reconstrueix l'experiència combinant fragments reals amb interpretacions i informació posterior. Això pot provocar falsos records, que la persona viu com si fossin completament reals. Els experiments psicològics han demostrat que és possible fer creure a algú que va viure una experiència que mai no va passar, simplement repetint suggeriments o mostrant imatges manipulades. Aquest fenomen no implica cap malaltia, és una característica normal del funcionament cerebral. El cervell prioritza la coherència i el significat per sobre de la precisió absoluta. Aquesta capacitat reconstructiva és útil perquè ens permet adaptar els records, aprendre i integrar noves experiències. Tanmateix, explica per què els testimonis oculars poden equivocar-se amb seguretat total. La memòria és, en realitat, un procés creatiu constant més que un arxiu immutable del passat.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va d'embolicar regals. Fa temps vaig veure una pel·lícula que em va quedar gravada. No recordo el nom ni quan la vaig veure, però em va impactar. Era la història d'una família amb pocs recursos que per Nadal o qualsevol celebració es feien regals senzills, però plens de significat. Li donaven molta importància a embolicar amb molta cura els paquets i posaven tanta ànima que emocionava. Cada paquet era una petita obra d'art. I cada any intentaven superar-se amb idees noves per sorprendre. El més bonic per això era veure com abans d'obrir res ja hi havia màgia. L'embolcall ja feia somriure i els ulls començaven a brillar. Aquest primer instant, això ja era el regal en si mateix. No hi havia cap joguina cara ni cap regal d'aquells que brillen a l'aparador. S'intercanviaven detalls fets amb les mans i amb temps, com fulles seques cosides en fil daurat, galetes casolanes amb la recepta escrita amb un paper de pergamí, o pots de vidre pintats que dins hi havia herbes aromàtiques per fer infusions. I no sé per què, em va venir el record d'aquesta pel·lícula i em va fer pensar. És veritat que quan fas un regal és molt important el que hi ha dins, però com ho presentes també diu molt del que hi poses de tu. Estàs regalant el teu temps i això és or pur. Mira, a mi m'encanta embolicar regals. Triar el paper, el llaç, posar-hi un toc personal, encara que sigui un detall petitó. I he fet una llista d'idees que et pot anar bé. Idees per embolicar paquets i que pot crear el moment màgic d'emoció. Pren nota. Pots fer servir papers reciclats o pàgines de revistes, mapes antics, partitures o diaris vells. També cordills, llanes o retall de robes que ja no fas servir. També pots fer etiquetes fetes a mà, amb dibuixos, amb segells o collage. I també pots fer missatges. O pots escriure pistes amb un paper com si fos un joc de descoberta abans d'obrir. Un cop comencis, deixa que la teva creativitat es posi en acció. Pensa-hi, perquè de vegades el veritable regal no és el que hi ha dins, sinó tot el que hi poses abans d'obrir-lo. T'animes a fer un regal embolicat amb ànima?
1: Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, també pel que fa a la resta d'incidències, una avaria, la C-60 Argentona, deixa un carrer tallat en sentit Granollers. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva, Parc, on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Al Faves Comptades posem el focus en com s'ensenyen les matemàtiques, en un moment en què els resultats de l'informe PISA alerten d'un baix nivell competencial en aquesta matèria de l'alumnat català, cada cop són més les veus que reclamen un canvi de paradigma. En aquest context, Innovamat és una proposta educativa que vol transformar la manera de com s'aprenen les matemàtiques, que ja va començar a implantar-se en algunes escoles a partir del 2017 i que actualment ja s'aplica en un terç de les escoles de Catalunya. Per parlar-ne ens acompanyen en Jordi Balbín, director regional de Catalunya, i la Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques i autora dels materials. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Si us sembla, comencem amb allò que és més bàsic, perquè segurament que si hi ha pares i mares que ens estan escoltant i que tenen fills en edat escolar, saben què és, o els hi pot sonar que és Innovamat, però potser la resta dels oients encara no ho saben tant. Quina és la filosofia i el funcionament d'Innovamat?
1: Bueno, doncs bàsicament Innovamat al final va ser un projecte que vam crear per ajudar a mestres a que els seus alumnes aprenguin millor les matemàtiques. Llavors el que fem és com un editorial que els hi proporcionem uns materials perquè els mestres els puguin utilitzar, que no s'ho hagin de preparar tot ells, perquè seria impossible que un mestre es preparés tots els materials de totes les matèries de cada hora de classe que ha de fer. Llavors, com tota la vida s'ha fet, ells utilitzen uns recursos o uns altres, i llavors vam posar a disposició de que utilitzessin aquests recursos, i realment els primers anys, com deies, el 2017, algunes escoles s'hi van sumar i després cada cop més. I per què és tan rellevant, que molta gent pensa que és com algo molt innovador, que tampoc és tan innovador, però lo important realment és que és un projecte que fa la transferència de lo que es fa en didàctica de les matemàtiques en recerca, com si diguéssim, a les universitats. Llavors, moltes vegades, els mestres, ells no van als congressos internacionals de recerca, perquè ells la seva feina no és aquesta, i a les universitats, en canvi, sí. I és molt difícil la transferència aquesta de lo que es fa a les universitats a les aules. Llavors nosaltres, la Cecília i jo en particular, que estem des del principi, som professores de la universitat, fèiem recerca, i dèiem, ostres, quina llàstima que després a les escoles aquestes coses no arribin. Llavors, bueno, vam dissenyar aquest projecte que tots els materials estan impregnats de totes aquestes idees de didàctica de les matemàtiques, que al final no deixa de ser una ciència, que podria ser com si un metge li exigim que estigui a l'última de les últimes novetats de cirurgia. Doncs seria el mateix. I llavors així ajudem els mestres a que estiguin a l'última.
0: Parlem de quins són els canvis, per exemple, de la proposta d'Innovamat, el mètode tradicional, si em deixeu dir, de l'ensenyament de les matemàtiques, que les persones que tinguin, com la meva edat, que ja són 30 llargs, com les vam aprendre, quina és la diferència d'Innovamat amb aquest mètode més tradicional?
1: Mira, bàsicament, nosaltres, jo també soc de la teva quinta, més o menys, fins i tot més, el que era molt habitual és que transmetien conceptes, te'ls ensenyaven, te'ls explicaven i t'explicaven, mira, això es fa així, una suma es fa així, ara tu repeteixes la que jo he fet, ara et canvio els números i ara practiques molt, molt, molt, molt, perquè així ja qualsevol suma la sabries fer. Però tu no estaves entenent per què es feia així o per com és que algú es va acabar inventant aquest algoritme, no? Llavors, nosaltres, el canvi és que, i dic nosaltres, no a Innovamat, sinó tots els professors que estem a les associacions, a les jornades didàctiques, als congressos i tot això, el que vetllem molt és perquè els nens construeixin. És a dir, que construeixin els conceptes i vegin, vale, una suma, què vol dir? Que afegeixes o que uneixes elements. Llavors, com ho podries fer? Comptant-ho, vale, però comptant-ho és poc eficient. Com podríem trobar estratègies per ser més eficients, per tenir més fluïdesa? Llavors, vale, doncs l'algoritme, que és per descomposició d'unitats, desenes, centenes, que això és el que ens en recordem, és una de les maneres. Però, per exemple, també pots visualitzar-ho fent salts sobre la recta numèrica. Llavors, el que ofereix Innovamat són com diferents estratègies per acabar fent els mateixos conceptes que s'han fet sempre. Llavors, el que dona això és una profunditat i una significativitat per l'alumne que està molt millor, perquè té diferents recursos per fer una cosa i triarà en cada moment la millor per ser més òptim. Depenent dels números que em donguin, potser m'interessa més sumar-ho per descomposició, però si és una resta portant-ne, per exemple, que voldria dir que per descomposició he d'estar pendent de que si m'emporto o no, potser fer salt sobre la recta seria molt més fàcil i ni noto que me n'estic emportant. Llavors, en aquell cas, ho podria fer d'una altra manera. Antigament, només teníem una manera i tots ho fèiem així i no era l'òptim, ni ens feia crítics, perquè tu executaves, no pensaves què em ve millor ara, i que això és el que volem que els alumnes facin a la seva vida després, que tu quan estàs en una situació de la teva vida l'analitzis, vegis com per quins camins la pots afrontar i diguis, vale, tiro per aquí. Que al final les matemàtiques és com un exemple molt controlat que t'està ensenyant a com tu després viuràs la teva vida, no?
0: Creus que podem posar algun exemple curt i pràctic per entendre aquest recorregut que es fa fins a arribar al resultat, que és a l'entendre què hi ha al darrere d'aquesta operació, d'aquest algoritme,
1: sí, per exemple, d'alguna manera? Mira, hi ha una que a mi m'agrada molt explicar, que a veure si amb ràdio s'entén
0: clar,
1: bé.
0: Clar, tenim el handicap, que no tenim el suport visual.
1: No, però és una cosa que és molt, molt coneguda i, per tant, molta gent, que és el teorema de Pitàgores. Nosaltres, quan vam anar a l'escola, segur que un dia, a no ser que tinguéssim molta sort i ja tinguéssim un professor que estigués ja molt pendent d'això, va entrar un dia un professor i va dir, mira, hi ha una cosa que és el teorema de Pitàgores, la fórmula és aquesta, que catet al quadrat més catet al quadrat és hipotenusa al quadrat, això només funciona per triangles rectangles, a vegades tampoc ens ho deien o no ens quedava tan clar, i vale, aquesta és la fórmula i ara fareu un munt d'exercicis on a vegades et faltarà un dels catets, a vegades et faltarà una de les la hipotenusa.
0: Anirem canviant la incògnita.
1: Exacte. Clar, què passa? Que aquí és, vale, m'ho han ensenyat, jo no podria haver deduït res. Nosaltres, el que està intentant la didàctica, què és? Que aquesta fórmula, d'on surt? Doncs la manera de fer-ho didàcticament a classe és, potser un dia portes uns dibuixos d'uns triangles, alguns que siguin triangles rectangles i alguns que no ho siguin. I els dibuixes el quadrat com en cada catet i en cada hipotenusa i els hi fas calcular les àrees i els hi dius, vale, i ara aquestes àrees quina relació tenen? Ostres, a vegades aquestes dues sumades donen l'altra, però a vegades no. Ostres, què compleixen? Què tenen en comú tots els triangles? Que els hi passa que el quadrat del catet i l'altre quadrat del catet sumats donen el quadrat de la hipotenusa. I l'alumne pot anar fent les seves hipòtesis. Ostres, serà que són els més petits o els més grans? Ui, no, perquè aquí tenim un gran que no ho compleix i un petit que sí, per tant no quadra. Ah, i algú diu, ah, sempre que ells acaben deduint que són quan és l'angle recte. Ostres, ho han deduït ells, és molt diferent. Te'n recordes per sempre més que hi havia uns que no ho complien. No tots els triangles compleixen el teorema de Pitàgores i ho hem pogut descobrir nosaltres. Clar que no és una descoberta de vinga, va, a veure qui veu què, sinó que el mestre va fent les preguntes adequades, porta aquells triangles preparats, en posa uns que sí i uns que no, i tot això, la classe, l'hora de classe on has fet el teorema de Pitàgores, s'ha canviat. Veus que antigament o més tradicional és en els 5 primers minuts et dic com és la fórmula i et passes tota l'estona practicant, i aquí és, potser fem una activitat de descoberta que dura 40 minuts i després hem de practicar molt menys, perquè com que ja sabem de què va, tampoc no necessites tanta pràctica. Això en l'hora de classe. Després, clar que haurem de practicar molt, també, d'una manera i de l'altra.
0: Aquest sistema que fa que ens preguntem el per què, no? Arribem a uns resultats, pot fer també que sigui més lent?
1: Clar, això és el que... O sigui, la gent té la sensació...
0: Com a contrapartida.
1: La gent té la sensació de que és més lent. Per exemple, ara t'he canviat que en 5 minuts ja ho hauria explicat, perquè t'he dit la fórmula i no has entès res, només te l'he dit, però ja és com que la dono per explicada, i en canvi, de l'altra manera, potser trigo 40 minuts en què entre tots construïm la fórmula i la institucionalitzem. Bueno, l'hora de classe l'hem passat igual. Ara, jo sí, la pràctica que vindrà després, per tenir fluïdesa, l'haurem de fer tant d'una manera com de l'altra. Per tant, al final, tampoc no trigues tant. I, a més, és molt més sòlid, que això, per recerca de neuroeducació, també s'ha demostrat que quan tu aprens una cosa i la connectes amb el que ja sabies i és un aprenentatge més significatiu, també perdura més en el temps, no se t'oblida tan ràpid, no l'has de repetir tantes vegades, per tant, és com que tot lliga al final.
0: Per tant, podríem dir que es treballa una mica més la comprensió i no sé si dir també el pensament crític per davant de la memorització.
1: Clar, o sigui, no és per davant de, sinó va de la mà. És a dir,
0: Perquè la memorització entenc que en alguns casos també hi ha de ser per ser eficient a l'hora de fer operacions. No? Les taules de multiplicar possiblement...
1: També ens les hem de saber de memòria.
0: Ens les hem de saber de memòria per ser més àgils.
1: Exacte.
0: En funció
1: la manera...
0: del...
1: torno, o sigui, a veure, amb aquest exemple també potser s'entén bé. És diferent jo entrar per la porta amb una fotocòpia, amb la taula del 7, tota ja feta, i dir-te, mira, 3 per 7 és 21. Per què? Ho posa aquí a la fotocòpia. I tu per demà t'ho memoritzes, que és com a estratègia d'aprenentatge utilitzar la memorització. I l'altra cosa diferent, que és el per lo que s'aposta en educació en general i de manera internacional, és, vale, anem a deduir què vol dir 3 per 7. Vale, això vol dir que tinc el 3 7 vegades o el 7 3 vegades. Vale, això com ho podríem fer? Comptant-ho, també sumant, podríem fer 7 més 7 més 7. Ho fem de diferents maneres. Veiem que de totes les maneres que sabem dona 21. Vale, ara tots estem d'acord que 3 per 7 és 21. Vale, ara ja ens ho podem aprendre. Després d'haver-ho entès, ja t'ho pots aprendre i llavors ja ho acabes memoritzant. Però no és utilitzar la memorització com a estratègia d'aprenentatge, sinó com a final, com a pas final, que al final d'haver-ho entès, treballat i practicat, clar que t'ho acabes sabent de memòria i és molt important. Que això també hi ha gent que ha barrejat coses i s'ha pensat que no era important. I sí, sí, és superimportant que et sàpigues les taules de multiplicar de memòria, però no vull que jo et doni una fotocòpia i te les ampollis. El que dèiem de petits de m'ho he empollat. No he entès res, però jo m'ho he empollat. Com un lloro. No, això és el que no volem.
0: Volem que hi hagi aquesta comprensió.
1: Clar, perquè si un dia se t'oblida, ostres, quan era 7 per 3? Que no diguis, ai, si no tinc la fotocòpia ja no me'n recordo. Que diguis, espera, espera, que ho dedueixo en un moment. I faig 7 més 7 més 7. I vale, ara aquest dia sí que trigaré més. I jo com a mestre et diré, vale, intenta que no et passi això sempre. O sigui, tu has de saber. Però que si no, que ho puguis repescar. Això
0: que
1: és superimportant.
0: Que tinguis el recurs.
1: Sí.
0: De les escoles que han apostat per InnovaMat des de l'inici, deia, van començar el 2017 amb unes poques escoles que han anat creixent fins aproximadament un terç de les escoles catalanes, si no m'equivoco, quina retenció teniu? És a dir, és un mètode que està arrelat i que un cop una escola aposta per aquest mètode continua, n'hi ha algunes que entenc que venen i van... Quina seria la penetració, la fidelització, per dir-ho d'alguna manera, del...
2: No, mira, jo crec que és interessant i, evidentment, això des de l'inici, que és l'any 2017 fins ara, ha anat variant, però no gaire, t'he de dir. I anualment, perquè també tinguis com una referència, al voltant del 5% de les escoles decideixen no continuar. Dit d'una altra manera, el 95% de les escoles decideixen continuar. I per nosaltres aquests números són bons. És evident que una retenció del 95% o que el 95% de les escoles anualment cada any decideixin continuar utilitzant els materials, des del nostre punt de vista, són números que d'alguna manera reflexen certa satisfacció en l'escola i en el cos docent i en l'equip directiu.
0: Els últims informes PISA, ho dèiem quan començàvem, i les proves de competències bàsiques mostren uns resultats en matemàtiques a Catalunya que bàsicament són millorables i crec que tothom hi pot estar d'acord. InnovaMat pot ajudar a revertir aquesta tendència? No sé si teniu detectat on està el problema principal. Entenc que no és una qüestió unifactorial, sinó que és complexa i són molts factors més enllà de les matemàtiques d'educació, són socials. Però també hi ha una altra dada, que és que, per exemple, quan arribem a l'ESO, 7 de cada 10 professors no són llicenciats o graduats ara ja en matemàtiques. No sé si teniu alguna diagnosi de què ens està passant amb aquesta matèria, en concret, que també n'hi ha d'altres.
2: Sí, a veure, jo crec que això és molt multifactorial, no? I ara parlarem d'una cosa on hi ha molts factors que intervenen, i ara probablement la Laura també podrà dir la seva des d'un punt de vista més de la didàctica de les matemàtiques. Nosaltres, evidentment, com a equip, som molt conscients que Catalunya viu un moment de canvi social, no? De canvi socioeconòmic, la conjectura del país està canviant, i està canviant d'una manera on estem observant un patró on cada vegada, malauradament, hi ha índexs de pobresa infantil més alts. Això, evidentment, es plasma en els resultats a les proves estandarditzades, i creiem, honestament, i potser encara ens queda per aprendre en aquest sentit, però creiem que probablement revertir aquests resultats o millorar-los a llarg termini té més a veure amb grans mesures, no? Com una cosa probablement que té més a veure amb política, amb gestió de recursos, amb donar més recursos a les escoles com més ho necessiten, amb cuidar bé la formació docent, també segurament intentar que l'escola no sempre estigui tan al mig del debat públic, perquè això, evidentment, tensiona els cossos docents, tensiona els equips directius, i segur que si tots remem a la una, els resultats milloraran. Això és claríssim. Llavors, el context social que estem vivint creiem que no ajuda i ens fa que, sí, ens ha tocat conviure en un moment de baixa de resultats. D'això uh-huh. n'estem convençuts i som els primers que ens preocupa en aquest sentit. No sé si, Laura, tu també, des del teu punt de vista...
1: Sí, o sigui, al final, clar, que preocupa i, de fet, moltes vegades... Nosaltres, cada vegada que surten uns resultats d'aquests de proves estandarditzades, els analitzem, analitzem les preguntes. Llavors també ens donem compte que una mica en la direcció que es va en la didàctica internacional és en la direcció que també van uh-huh. aquestes proves. Uh-huh. És a dir, que cada vegada pregunten menys coses mecàniques que les puguis saber contestar sense entendre i, per tant, això ens reforça que anem pel bon camí i que els nens entenguin, perquè cada vegada les preguntes els hi fan connectar més coses, no els hi pregunten fes això, fes aquesta operació, ja mai demanen que facis una operació. Per tant, ensenyar només a fer operativa sabem que no és el camí, es necessiten moltes més coses. Llavors, això ens reforça d'alguna manera, però és veritat que la pobresa infantil, els recursos que tenen a vegades les famílies o les escoles, abans ho he dit, la pràctica és molt necessària uh-huh. i es pot practicar a l'escola, però també de sempre... S'ha practicat a casa, s'ha estudiat a casa. Ara hi ha, a vegades, entorns que no són favorables perquè això passi. Fins i tot se li donen importància a altres coses, que també està bé. Llavors, tenim un batibull de coses a fer-li cas que a vegades no ens centrem, no? I si analitzem països que tenen resultats molt alts, també si mires la cultura del país... els països asiàtics, per exemple, donen molta importància. Els nens, les extraescolars, potser fan més hores de matemàtiques. O sigui, aquí anem pels esports, per la uh-huh. música, que també està molt bé, però al final són tot de coses que sumen. I una de les coses que s'està invertint és també en formació al professorat, que no vol dir que siguin ells els culpables, però hem de seguir. Uh-huh. És que si no ens formem, no avançarem mai.
2: I sí que és cert que, d'alguna manera, i Laura corregeix-me, però també tots aquests països que d'alguna manera surten molt bé a la foto tenen uns currículums, no?, profundament competencials o que fan una aposta molt clara per no només el que havíem dit abans, Alba, de, ostres, que important és automatitzar uns continguts, memoritzar, que és claríssim que és important, sinó que aquesta fase prèvia de comprendre profundament un contingut ho assenyalen de forma molt explícita en els seus sí. currículums, llavors hi ha un consens social molt més gran que en currículums més canviants o més recents com són el nostre, que d'alguna manera Catalunya és de l'any 2015, llavors, sí, fa 10 anys, mm-hmm. estem en una fase encara de canvi, en aquest sentit. Mm-hmm.
0: Anem a resoldre alguns dubtes o algunes qüestions que a vegades mm-hmm. surten sobre les converses sobre Innovamat, aquelles persones que l'han començat a implementar a les seves criatures, d'altres que potser canvien de centre que el tenen i abans no el feien servir i que, com tot lo nou, a vegades ens fa generar dubtes. Què passa si un alumne, per exemple, està aprenent matemàtiques a primària amb Innovamat i després, quan passa al centre de secundària, s'utilitza el mètode tradicional? Trobarà un problema? Hi haurà una diferència de nivell? Tindrà problemes per aprendre d'aquest altre sistema?
1: En principi, no hi hauria d'haver cap problema perquè amb el tradicional, com si diguéssim, el que esperen de l'institut és que els alumnes sàpiguen fer les quatre operacions bàsiques, que sàpiguen fraccions i que sàpiguen els noms de les figures geomètriques. I això, nosaltres, és com que ho fem molt, ho treballem moltíssim i, de fet, el que passarà és que l'alumne haurà anat més enllà, haurà també après a raonar, a resoldre problemes i tot, que potser ni li demanen. Podria passar que en un cas extrem. Cada vegada també en els instituts s'està anant més en aquesta línia de fer-ho mm-hmm. competencial, però no hauria de tenir cap problema. Al contrari, segurament sabrà més coses i sabrà connectar-ho i potser doncs, no li requeriran.
0: Un altre dubte són algunes famílies que troben complicat a l'hora d'ajudar les criatures, perquè no és un canvi de sistema, uh-huh. de metodologia per aprendre. Vosaltres oferiu unes càpsules per a sí. les famílies, però malauradament, i ha sortit a la conversa quan es preguntava abans de quins uh-huh. són els reptes del sistema, no totes les famílies tenen els recursos i ni malauradament el temps per fer aquest acompanyament, no? Què els diguem a aquestes famílies?
1: Sí, jo els demanaria que realment apoyin els seus fills, els guin, els hi facin de suport. No es tracta de que a casa expliquin res, perquè per això ja estan els mestres. És només seguir, donar-los els ànims, els recursos i que que els hi demanin, a veure, com ho feu? I que ho visquin des de casa com una cosa positiva.
0: Clar, perquè ens trobem a vegades experiències que hem tingut aquí, companys de la casa, eh? Et ve el teu nebot, el teu fill, el que sigui, amb la multiplicació. I tu agafes i li dius, vinga, el de la dreta, no? Aquest per aquest, i la fila de sota. No, això no es fa així. I tu, sí que es fa així. L'altre no, no? Són aquestes vegades la frustració que pots sentir tu, com val voler-lo ajudar, com l'infant dient... Aquí jo no hi arribo d'aquesta manera, m'ho han explicat d'una altra manera, no?
1: Clar.
0: Suposo que és una situació que es deu repetir.
1: Sí, però això és com tota la vida, i igual que tampoc hi ha moltes famílies que potser amb l'anglès no poden ajudar i és, vinga, va, doncs com ho feu? I llavors m'hi poso i et guio, t'acompanyo al final.
2: No, i jo crec que per això és tan important que sempre ho dic com abans del pas 1 hi ha un pas 0, que és que la família en qüestió tingui una comunicació, una via de comunicació superfluida amb l'escola, justament. Qui més pot ajudar a orientar amb els tempos, amb els timings, amb què estem fent, amb quan presentem, és el tutor del fill, és amb qui està fent matemàtiques a l'aula del dia a dia. De manera que la comunicació escola-família és importantíssima. La nostra responsabilitat en aquí és seguir cada vegada dissenyant recursos més autònoms. És a dir, nosaltres tenim una línia de recursos dissenyats per les escoles, que estan dissenyats per treballar-los dins en horari lectiu, amb el docent, amb el professional, i, evidentment, la responsabilitat que tenim nosaltres, que ja fa molt de temps que hi estem dedicant molt esforços, és dissenyar recursos més autònoms, més explicatius, que convidin més per fer a casa entre pare, mare i fill, i ja tenim moltíssimes coses que estan rebent molt bon feedback i cada vegada hem de seguir més en aquesta línia.
0: Entenc que davant d'aquestes qüestions, aquests dubtes, aquestes preocupacions que tenen, vosaltres us donen eines, entenc, per anar millorant
2: i anar afegint
0: recursos. Una altra de les preocupacions, si em permeteu dir-ho així, per part de les famílies, és la gamificació de les matemàtiques amb l'Apli, si no m'equivoco, tenint en compte que hi ha algunes escoles o hi ha algunes famílies que aposten per treure les pantalles dels infants fins als 16 anys, doncs els preocupa no que hi hagi aquesta part d'InnovaMat que és a través d'una aplicació. Vosaltres per què creieu que és positiu? Perquè entenc que si aposteu, almenys fins ara, per aquests sistemes, per què creieu que aporta algun valor? Què els diríeu a aquestes famílies que no ho veuen clar?
1: O sigui, nosaltres partim de la base que no som com uns fanàtics de les pantalles ni voldríem posar els alumnes davant de les pantalles perquè sí, però dintre d'una balança raonable... De les 4 hores de classe, que 40 minuts, 4 hores de classe de matemàtiques a la setmana, que 40 minuts estiguin fent la pràctica més sistemàtica en una app, va molt bé perquè tecnològicament et dona molta informació al mestre, perquè així cada setmana pot veure què falla cada alumne i el pot ajudar i no ha d'esperar que passin 2 mesos a donar-se compte de que, ostres, en aquest li costava això. Llavors això... La tecnologia té coses dolentes, però també té moltes de positives.
0: Serveix com un examen?
1: Clar, o sigui, al final...
0: Per fer una lectura per part del docent?
1: És com un... Poses a l'alumne davant...
0: Per tenir uns resultats.
1: Sí,
2: un quadern, no?
1: Com un quadern, com un test, però clar, com que introdueix les respostes allà, s'autocorregeix, li pot donar ajudes, no ha d'esperar aixecar el braç a que el mestre li vingui. Som 25, vull dir, som molta gent a classe. Per tant, té ajudes al moment i el mestre pot veure com els resultats de cada setmana... que els alumnes no ho viuen com un examen, ells ho viuen com la seva pràctica setmanal, però clar, la gràcia és que el mestre pot ajudar, i això quan veus que allò està allà per ajudar el teu fill és quan dius, ostres, vale, doncs sí, prefereixo que 40 minuts a la setmana, que no és res comparat amb el que proposen des de l'OMS, doncs em val la pena. O sigui, és un sacrifici que em val la pena perquè m'aporta moltes altres coses.
0: Algunes famílies que hem consultat aquí, mentre es preparava l'entrevista, deien que en alguna de les criatures els generava una mica de frustració, perquè és un sistema que, si no m'equivoco, et dona certa recompensa, no?, quan has après la metodologia, i alguns infants, entenc que això és qüestió de personalitats, i saber tolerar la frustració, que no és fàcil, tampoc en infants.
2: No, s'entén molt bé. Mira, jo volia just aprofitar per fer un matís important entre... ús de tecnologia al servei de l'aprenentatge, per una banda, i gamificació, per una altra banda. Són coses diferents, d'alguna manera. Llavors, pel que fa a l'ús de la tecnologia, nosaltres, a l'etapa d'infantil, 3, 4, 5 anys, no ho utilitzem, creiem que no és necessària, llavors no ho proposem. A partir dels 6 anys, a primer de primària...
0: Passaria a primària, oi?
2: Passaria a primària i passaria d'una forma que, al nostre entendre, és molt controlada i molt, molt ben mesurada, que són aquests 40 minuts que deia la Laura, a l'aula... En termes d'aprenentatge i per fer una pràctica més sistemàtica d'allò que hem construït a l'aula. Llavors, Aquesta mateixa eina que hem utilitzat fins ara, és cert que fins a l'any passat tenia una petitíssima part que durava entre 1 i 2 minuts, que d'alguna manera es podia entendre com una certa gamificació, perquè hi havia un petit sistema en què et deia si havies fet bé l'activitat, l'havies fet malament, hi havia un progrés a través de construir una ciutat, i després de molta reflexió interna vam decidir treure-ho. I hem decidit que a partir d'aquest curs serà la primera vegada que tindrem una aplicació que està únicament enfocada a fer matemàtiques, a posar en pràctica aquells coneixements. No hi ha cap entorn que hi havia prèviament que t'assenyalés el progrés d'una forma que podria semblar-se certa gamificació. Llavors l'hem enfocat únicament en aquí i a sobretot a fer molt conscient a l'alumne del seu progrés, a intentar generar aquesta metacognició que moltes vegades parlem, intentar fer molt, molt, molt conscient a l'alumne de què té per davant, com està progressant, però sense això que comentaves tu abans, Alba, sense fer-ho de forma molt explícita amb aquest sistema de recompenses. Això tens tota la raó. Era una cosa molt, molt mínima, molt residual.
0: Entenc que també que el feedback de famílies, docents i d'alumnat serveix per anar ajustant el sistema.
1: Sempre ho anem fent i ens encanta que ens diguin coses i sempre, de fet, ens serveix per millorar, vull dir que al
2: final... Completament.
0: I ja per acabar, perquè estem molt fora de temps i els veurem els que venen al darrere, com podeu mesurar l'èxit de Novamat, no? No sé si a través de les notes, de proves estandarditzades o hi ha altres indicadors, no sé si han passat prou anys.
2: Mira,
0: també per saber si aquest sistema és millor o no.
2: Mira, això és un tema interessant i nosaltres ens preocupa profundament intentar portar un seguiment de si realment allò que estem portant a les escoles millora l'aprenentatge o no. Això és claríssim, no? Llavors, nosaltres tenim un equip de recerca intern que col·labora també amb universitats, a la Universitat Autònoma de Barcelona, en el que hem fet bastants estudis ja, que tots estan públics al web, amb el plantejament de l'estudi, els resultats, i tots ells han tingut resultats positius. Nosaltres, evidentment, és d'hora per assenyalar com de forma molt explícita una gran millor resultats. Nosaltres el que hem fet és comparar alumnat entre alumnat que mai havia utilitzat cap de les propostes d'Innovamat, alumnat que ho havia utilitzat per un petit període de temps, 1 o 2 anys, no? I alumnat que ho havia utilitzat per un llarg període, més de 4 anys, 5, 6, 7. Quan ho fem d'aquesta manera, claríssimament sí que veiem un progrés i una millora de resultats, de manera que tots els estudis que hem fet i que insisteixo que podeu consultar al web són positius, de manera que això ens anima a continuar. I d'altra banda, que també és probablement d'una forma més qualitativa, subjectiva, si vols, cada desembre nosaltres passem una enquesta a tot el cos docent que utilitza les propostes d'Innovamat i a tots els equips directius. En aquesta enquesta, en l'últim desembre, el 80% de les persones ens van avaluar entre un 7 i un 10, que això vol dir que el 20% entre un 0 i un 6, que, per tant, també hi ha 5 i 6, no? Llavors, el feedback que nosaltres estem rebent des de l'escola, els resultats dels estudis que estem liderant, són positius i, evidentment, cada vegada volem fer-ne involucrant a tercers...
0: Això no és... Alguna de les veus podrien dir que faltaria potser que fos una auditoria externa, no? Per dir-ho d'alguna manera.
2: Estem interessats.
0: Per garantir d'alguna manera la imparcialitat.
1: Sí.
2: Sí, el que tenim a la nostra mà de moment és fer-ho nosaltres, és el que està a la nostra mà, evidentment, i el que hem pogut observar fins ara és això. El plantejament de l'estudi, les dades i tot és públic al web, així tothom també d'alguna manera pot veure si li convenç la metodologia. Però insisteixo que el que hem obtingut fins ara és positiu.
0: Doncs amb aquestes reflexions ens acomiadem, si no encara ens apagaran els micròfons.
2: Sí,
0: Jordi Balbín, Laura Morera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Esperem haver pogut explicar millor i perquè tothom conegui Innovamat i també resoldre alguns dubtes que hi pugui haver sobre la taula, i sabent que les crítiques són benvingudes, no? Però estudiar sempre millores per fer un millor aprenentatge de les matemàtiques en aquest cas. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A vosaltres.

0: Avui al Sant Cugat Emprèn parlem d'un d'aquells negocis que formen part de la vida del barri i que han sabut reinventar-se sense perdre l'essència. Una merceria de tota la vida que ha trobat una nova energia gràcies a la seva actual propietària. Saludem primer la Cuca Fernández. Benvinguda, Cuca.
1: Bon dia.
0: Avui parlem d'un negoci que els antics dirien dels Dantes.
1: Així és, no? Un comerç tradicional.
0: Un comerç tradicional.
1: Que des de que el va agafar l'Helena ha recuperat aquesta essència que sempre ha tingut, però renovat, amb un aire modern, fresc i adaptat als nous temps. Una història d'emprenedoria local que demostra que innovar també és cuidar el que ja existeix. Tenim avui a l'Helena Reillo Soler.
2: Hola, què tal?
1: Què tal? Benvinguda.
2: Bon dia, gràcies.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí, molt bé, molt bé.
1: Com arriba el moment en què decideixes agafar aquest negoci? I què et va moure a fer aquest pas?
2: Bueno, a mi la merceria és una cosa que sempre l'he treballat des dels 18 anys. Va ser una de les meves primeres feines. I allà vaig conèixer el Toni, que era l'antiga merceria que hi havia aquí, a la plaça Pere Sant. El Toni era representant de l'empresa en la que jo treballava i, bueno, amb els anys les coses van moure i, bueno, jo vaig vindre a viure aquí a Sant Cugat i vaig veure que ella estava treballant aquí i, bueno, amb el pas del temps, doncs el Toni em va dir que es jubilava i ell em va comentar, mira, Helena, és un negoci que tu el coneixes, és veritat que tot el tema de la merceria és com una ferreteria, que hi ha mils de moltíssims productes. Llavors, ho has de conèixer bé per poder-ho treballar. I el Toni em va dir si me la volia quedar. I, clar, a mi això m'ha agradat molt. És una cosa que m'encanta. M'apassiona molt el tema de la merceria, les manualitats.
1: I quin aire li has donat per actualitzar aquest negoci, com dèiem, tan tradicional? Què has fet per canviar i donar-li aquest aire més renovat?
2: Bueno, jo, ell abans el que tenia molt era roba interior, prendes així, prenda íntima. Jo el que he volgut posar aquí per poder fer, des de que entres que compres un fil, que pugui sortir amb el bolso fet. Llavors, tinc les robes, tinc les cintes, tinc els mosquetons, o sigui, tinc tot el producte perquè tu el puguis comprar ja in situ al moment i inclús te'l puguis fer, perquè nosaltres també fem cursets de costura, de màquina de cosir.
1: De fet, és una de les vostres... El vostre valor diferencial, diguéssim, no? Davant d'uns altres negocis semblants.
2: Sí, és una cosa que vam incorporar fa 2 anys i la veritat que està funcionant molt bé. Tenim molt tipus de públic, des de gent jove a gent gran, i és una cosa que, bueno, que agrada molt. O sigui, el tema de la costura agrada molt. I que vinguin a la botiga i tinguin tot el material per poder-ho fer i tot, doncs els encanta.
1: Parles de gent jove. Hi ha un retorn de l'interès per cosir, brodar o fer manualitats?
2: Pues sí. Sí que cada vegada hi ha més gent jove que està venint a comprar coses noves i inclús a inscriure's pel tema de la costura. Ho he notat molt, sobretot amb el tema del ganxet i la mitja. Això està agradant molt a la gent jove. Veig que és una cosa que, bueno, que venen, te compren les agulles, els fils, tot.
1: I es creen aquests vincles intergeneracionals? Perquè m'imagino que amb una formació, amb una classe dels vostres tallers, deuen haver persones de totes les edats.
2: Correcte. Sí, sí, o sigui, pot haver una senyora de 65, 70 anys com una noia de 20 anys. Sí, sí, i entre elles pues, intercanvien impressions i ai, tu has fet aquest bolso, has fet aquest pantaló, que mono, sí, sí.
1: I els homes no s'animen?
2: Sí que n'hi ha, però menys, la veritat que menys. Sí que tinc homes als cursets. Bueno, també et dic, la persona que està donant les classes és un home.
1: En sèrio?
2: Sí.
1: Curiós?
2: Sí, es diu Juanma i és un noi, i, bueno, és un encant.
1: Això vol dir que les coses estan començant a canviar de veritat.
2: Esperem.
1: Perquè, clar, abans només cosíem les dones.
2: No,
1: i ens preparaven...
0: No. A veure, no ens equivoquem, que aquí passa com en el món de la cuina, que els grans xefs sempre són homes i els modistos sastres també són homes, la majoria.
1: Sí, o sigui, bueno, clar, però ja ho dius tu, que ells són els que posaven
0: els
1: el nom...
0: Els que s'emporten la fama...
1: Clar, i... un Oscar de la lana i otro se lleva la fana, mai millor dit.
0: Exacte.
1: I com gestiones aquesta competència amb grans superfícies o compres online? Perquè, clar, ara estem visquent un moment que tothom apreta un botó i compra. Com esteu convisquent amb aquesta situació?
2: A veure, jo crec que la merceria, la bona costurera, té que tocar el producte. Penso jo. Sí que és veritat que pots trobar coses

0: L'altre dia vam penjar l'últim vídeo que hi ha, crec que és, i va vindre una senyora a la botiga i em va ensenyar el vídeo i em va dir «Vull això que estàs ensenyant». I va ser aquesta senyora, i el dia següent un altre amb el mateix. Vaig dir «Ostres, pues esto, això funciona, no?». Sí, la veritat, l'únic que a mi
1: t'atabala
0: molt, molt, perquè no, és que no m'agrada, és que ho passo malament, em poso molt nerviosa.
1: I quin paper creus que tenen les botigues així tradicionals com la teva a la ciutat de Sant Cugat? Què creus que porta? Que és molt, per nosaltres és molt.
0: Hombre,
1: però vosaltres com viviu la situació, doncs com estàvem comentant, aquesta competència que s'està visquent amb grans superfícies, com ho viviu com a comerciants?
0: Bueno, com podem, no? A veure, és dedicar-nos molt al client i aconseguir que el client doncs, que no tingui que baixar a les grans superfícies a anar allà a comprar. Però és que no ho pots evitar. O sigui, això depèn molt del client. Considero que és algo que no...
1: Sí, que ha de tenir... el que parlem moltes vegades amb tu, Carme, que al final el client és el que ha de tenir una mica també de criteri, no?, a l'hora de comprar, sí. I llavors sempre demanem que aquest criteri sigui... Pues que les botigues de tota la vida són les que donen vida a la nostra ciutat. Llavors, quan
2: home,
1: més ambient hi hagi...
2: T'orienten, t'informen, et suggereixen, vull dir que poden ajudar-te a decidir-te.
1: Clar, en el finalment. Cas de l'Helena, tu arribes a la merceria, igual no tens ni idea de com has de fer una cosa, i elles t'acompanyen, et fan aquest acompanyament de dir, pues, si no saps fer-ho... Jo l'altre dia mateix, que vaig anar a veure-la, vaig veure una senyora que no sabia com ficar la cinta i ella li explicava, pues, amb aquesta tindràs aquest benefici i amb aquesta... O sigui, que feu una atenció molt personalitzada,
0: correcte.
1: Que això, una gran plataforma
0: sí,
1: no ho fa.
0: Sí, correcte. Sí, totalment. O sigui, això amb gran superfície doncs no s'hi dediquen el temps que nosaltres dediquem. Que pots trobar més varietat amb una gran superfície? Sí, però la dedicació jo crec que també és força important.
1: I la passió que poseu, també, perquè al final tu arribes i veus l'equip que tens, perquè tens un equipazo, que no cal que estiguis tu tampoc sol darrere del taulell, que qualsevol que t'atén arribes i és que els hi mires als ulls i ja veus que ho estan fent amb moltes ganes i...
0: És que ens agrada.
1: I
0: sí,
1: molta
0: sí.
1: Alegria.
0: Sí.
1: Que això també és important, a l'hora de tenir un negoci.
0: Jo crec que sí, és el més important. És que a més es nota amb el... quan et ven algú algun producte i tu ja veus si a aquesta persona no li agrada el que ven, és que ja ho veus com t'atenen.
1: I quin ambient, ara parlem del comerç d'aquí de la ciutat, quin ambient creus o comparteixes amb unes altres botigues del voltant? Quin ambient esteu visquent en aquest moment, una mica en relació a el que estem parlant, d'aquesta competència feroz que hi ha davant de grans plataformes? La resta de negocis, ho parleu? No sé si formeu part de l'Associació de Comerciants de Sant Cugat o si compartiu alguna cosa, que al final cada un ho viu a la seva manera. O sigui, cada un...
0: Sí, jo, a veure, amb els companys que tinc dels esmorzars, que diem nosaltres... Bueno, sí que comentem com està la venda, què tal l'ambient que hi ha avui, perquè si plou molt, si plou poc... Però no, el tema aquest que em comentes... cadascú viu a la seva manera, no és algú que...
2: Algú es podria preguntar, Helena, com sobreviu una merceria? Perquè, clar, no estem parlant d'un producte de primeríssima necessitat. No veneu pa... No veneu fruita, no veneu alimentació, que això diries, mira, això cada dia és que, vulguis o no, has d'anar a comprar. Com sobreviu una merceria?
0: Bueno, nosaltres, a veure, estem constantment muntant productes nous, buscant gènere nou, novetats, i intentant posar-nos al dia de tot això. Per això el tema de posar cursos, ara estem mirant també per fer un cursets de macramé, bueno, farem un concretament el dia 28 de febrer, un curset de macramé, que ve una professora a fer el curset un dissabte. Anem fent coses noves, novetats totalment, perquè això a la gent li agrada. Contra més coses diferents hi hagi, més els hi agrada.
2: Sí, que estem parlant de renovar-se, no?
0: Sí, totalment.
2: I de posar-se al dia. I tu t'has preguntat alguna vegada per aquest retorn de la gent a fer doncs, aquest tipus d'activitats? Perquè digues, no, sembla que la gent un altre cop s'ha animat a fer ganxet, a fer mitja, a aprendre a cosir. Tu t'has preguntat per què?

0: o no?
1: Jo suposo que deu ser una mica que ja estan, la gent que està constantment treballant amb les pantalles, amb el mòbil, necessita una mica de desconnexió. I la veritat que és que el cosir o el pintar, tot
0: és,
1: això
0: és relaxant,
1: desconnecta,
0: no?
1: Molt, moltíssim, moltíssim. I jo sóc de les primeres, que arribo a casa i em poso a bordar una miqueta, i ara que faig una mica de punt de creu, o ara poso a arreglar alguna cosa de costura.
2: I també, sí, potser és
0: és terapèutic.
2: Una... Sí, sí, terapèutic, totalment. I una mica també aquesta búsqueda o retorn a l'essència, no? al punt de partida. Uh-huh. Potser també se'ns omple la boca de sostenibilitat, de reciclar, i al final la millor manera és aquesta, tan senzilla com tornar a cosir, com feien les nostres àvies, que de qualsevol cosa... Jo me'n recordo la meva àvia que ens feia mitges, o sigui, mitges, mitjons de llana, que jo deia, això no m'ho poso ni... Però després, quan feia aquell hivern que deia, apa, que no ho agraeixes.
1: I tant, eh? I tant.
2: O sigui, es fa de tot, no?
1: Sí, sí, sí, de tot, de tot. Una de les coses que, mira, que ara em comentava així, coses de retorn, venen moltes senyores que les seves filles viuen aquí, a Sant Cugat, i lo típic, no, que et diu la senyora, vengo a buscar un costurero, porque llego a casa de mi hija y no tiene nada de costura. Le voy a montar una cajita con lo básico. I, bueno, ja li munten els joves que s'acaben de casar o que ja viuen sols, pues, el seu costurero, i ja el tenen allà.
2: Però amb el costurero ho tindria que portar-li també...
0: Abans ho portaven els Reis, això,
2: sí,
0: saps?
2: O l'ajuar, o el bueno. Portàvem a l'ajuar. Però vull dir que al final el costurero i un taller per cosir, perquè molta gent,
1: clar,
2: no sap,
1: sí,
2: ni cosir un
1: això,
2: botó.
1: Això al Nadal ha sigut algú... el producte estrella.
2: O sigui, que ja es regala, això.
1: Sí, sí, sí, tant.
2: Molt bo,
1: i
2: molt
1: tant,
2: interessant,
1: i tant,
2: eh? I sí,
1: tant.
2: Sí, no, això és digne d'un estudi de societat, eh?
0: Que hem avançat tant que ara hem de tornar una mica enrere per controlar. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I això passa en molts
2: I
0: àmbits.
2: I, Helena, a mi m'agradaria preguntar-te, així com per anar arrodonint l'entrevista, que com t'agradaria veure la Merceria d'aquí uns anys?
1: Amb molts tallers. Fem molts més tallers dels que estic fent ara. Puguem omplir-ho amb més coses. I més producte, clar. Jo, amb tal de posar producte, és que... Jo, si es ven, compro el que sigui perquè pugueu gaudir tots.
2: O sigui, que estàs oberta que hi hagin nous cursos de moltes
1: totalment,
2: coses diferents.
1: Sí.
2: Hi ha més opcions, a part del macramé. Què tenim? Macramé, tenim ganxet...
1: Bordat, ganxet, llanes... És que hi ha de tot, hi ha de tot.
0: Mm. Hi ha una cosa que encara no hem dit. Hem parlat de la merceria, de quan la va agafar l'Helena, que ha fet referència a la merceria del mercat de Pere Sant o de Sant Pere.
1: Sí.
0: Però la merceria ja no està allà.
1: No. No,
0: on
1: no
0: està la merceria?
1: Nosaltres ara estem aquí mateix, al carrer Plana de l'Hospital, número 5, al local 3, al costat vostre.
2: Estem aquí
0: ben a propet.
2: Som veïnes.
0: Sí, sí.
2: La tenim aquí, que si necessitem un fil o un botó... Bueno, jo, de fet, ja sóc clienta. No és que cosi molt, però la meva mare sí que m'ha deixat alguna cosa en herència.
1: La teva mare cosia molt.
2: Sí, la meva mare sempre.
1: Mare
2: és que la meva mare
1: era bona clienta,
2: sí, va recuperar una mica les... Perquè era modista. Ella va estudiar confecció a la seva època,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: la vida la va portar cap a uns altres derroteros. I llavors sí que va... Per sí, això és de les que va retornar a cosir.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Nosaltres hem tirat per un altre camí. Què més?
2: Em deixes que,
0: sí,
2: primer de tot, agrair-li a l'Helena que hagi vingut avui aquí a Sant Cugat Emprèn.
1: Gràcies.
2: Crec que hem de recuperar aquesta essència. És important reivindicar i donar visibilitat a aquests negocis de tota la vida, que al final són els que omplen els carrers i, com sempre diem, els que donen vida a la ciutat. Una petita recomanació. Avui me'n vaig a la ciutat de Barcelona, perquè aquests pròxims dies, del 2 al 4 de febrer, Barcelona acull la Barcelona Wine Week, una de les cites més potents pels amants i professionals del món del vi. És una oportunitat fantàstica per emprenedors del sector gastronòmic, restauradors, botigues especialitzades o qualsevol persona que vulgui inspirar-se en com és... pot créixer, diferenciar-se i fer marca en un mercat tan competitiu. La Barcelona Wine Week és un bon exemple de com tradició i modernitat, com hem parlat avui, poden anar de la mà, una idea que també veiem en molts projectes locals aquí de la nostra ciutat, aquí a Sant Cugat.
0: Molt bé. Doncs, com diria el refrany, la cuca que no da puntada sin hilo.
2: Ai, m'agrada aquesta, me l'apunto.
0: Aquesta no la sabies?
2: Sí, sí, però bueno, vull dir que no havia caigut
0: avui,
2: amb això.
0: Avui tocava, en català no sé,
2: l'hauria
0: de...
2: I ve molt al fil de l'entrevista d'avui.
0: Hauria de buscar la paral·lela, no? A veure què és. Helena, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu, cuca.
2: Adéu, gràcies.
3: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.

Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa, qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest era el tema musical que Nino Rota va compondre per l'episodi Il Lavoro, la feina, del film Boccaccio 70, dividit en quatre parts, dirigida cadascuna per un director diferent, i que van ser Mario Monicelli, Federico Fellini, Luchino Visconti i Vittorio De Sica. L'episodi de Il Lavoro era el de Visconti i estava protagonitzat per Romy Schneider. Romy Schneider era austríaca de naixement, de Viena concretament, però el gros de la seva carrera el va fer a França, fins al punt de convertir-se en una de les actrius més importants de la història del cinema francès. Ara ja fa molts anys que va morir, 43 exactament, els mateixos que tenia en aquell moment, però l'empremta que va deixar tant a la pantalla com en el record de tots els amants del cinema és immensa, i penso que avui pot ser un bon dia perquè la recordem. El títol podria ser Tot recordant Romy Schneider, però la recordarem a través d'una faceta seva molt desconeguda, com era la de cantant. Va cantar molt poc, certament, però va cantar. Sempre, això sí, a propòsit d'alguna de les seves pel·lícules. Ara, precisament, l'escoltarem cantant una cançó d'una de les pel·lícules de la seva etapa austríaca, és a dir, del començament de la seva carrera. Romy Schneider tenia 17 anys. La cançó pertany al film La fornera i l'emperador.

La cançó de la Fornera i l'Emperador del 1959, cantada per Romy Schneider. En aquesta pel·lícula també hi apareixia la seva mare, Magda Schneider, que era una actriu alemanya força important i van treballar juntes en diverses vegades. En aquells anys, el cinema austríac només donava a Romy Schneider papers romàntics, especialment tota la col·lecció dedicada a Elisabet de Baviera, com van ser Sissi, Sissi Emperadriu i El destí de Sissi, sempre amb la seva mare fent el paper de la duquessa Ludovica de Baviera, mare de Sissi. Però Romy Schneider va fer també altres films de caràcter reial o ensucrat, com el del seu debut, Liles Blanques, que va rodar quan tenia només 15 anys. O, igualment, La joventut d'una reina, Porta'm amb tu o Un amor de París, pel·lícules d'ella. Precisament, a Un amor de París, un film que narra l'amor entre un pintor hongarès de mala mort, de segona fila, resident a París, interpretat per Horst Buschels, i una noia orfa i pobra que fingeix ser d'una família rica, d'una família benestant. És on Romy Schneider, que aleshores tenia 19 anys, canta aquesta cançó que es diu Mumty.

0: Monty, la cançó que una joveníssima Romy Schneider cantava al film alemany Un amor de París. Però és a partir del moment que roda Christine, estrenada a l'estat espanyol amb el títol de Amoríos, amb Alain Delon, que comença l'etapa francesa de Romy Schneider, que serà la definitiva. Delon va ser l'amor de la seva vida. Malgrat les turbulències que van patir, era el seu gran amor. Però ella era una dona molt independent, amb força caràcter, i Delon volia al seu costat una dona més submisa. Per això, en comptes de casar-se amb Romy Schneider, es va casar amb Nathalie Delon. Una pel·lícula important a la filmografia de Romy Schneider i Alain Delon va ser La piscina, del 1969, que durant un temps va estar prohibida a l'estat espanyol per la seva càrrega sexual. També hi apareixien Maurice René i Jane Birkin. Després, hi ha un petit parèntesi en els anys 70 en la carrera de Romy Schneider, en què intervé en algunes produccions nord-americanes, però, com passa sempre amb la majoria d'actors i d'actrius i actrius francesos que han fet el mateix procés, Hollywood va ser només un capítol breu de la seva història. Van ser els anys que va rodar, allà als Estats Units, Els Vencedors, un film bèl·lic amb molts actors coneguts i de diverses nacionalitats. Per exemple, Albert Finney, Jean Moreau, Melina Mercouri, Elke Sommer, Josh Piper, Maurice René i Peter Fonda. El Cardenal, d'Otto Preminger, que va tenir molt d'èxit. Presta'm el teu marit, amb Jack Lemmon, i Com va això, gateta, amb Peter O'Toole, Peter Sellers i Woody Allen. Després d'aquesta etapa, ja a França un altre cop, Romy Schneider roda un conjunt de pel·lícules molt bones, especialment les que fa sota la direcció de Claude Sautet, com Les coses de la vida, amb Michel Piccoli, Max i els traficants de ferralla, també amb Michel Piccoli, Ella, jo i l'altre, amb Yves Montand, o Una vida de dona, amb Claude Brasseur. La seva darrera pel·lícula la va fer el 1982, el mateix any de la seva mort, a causa d'un infart. Tenia només 43 anys. Michel Piccoli, íntim amic de Romy, va dir: "Ella i jo teníem la feblesa de lliurar-nos a accions que no sempre van ser molt virtuoses." Doncs bé,
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'un milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de dues setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 2:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena a la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with the

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem de teatre a la Floresta, de teatre, és a dir, del principi de la primera obra que es fa a la temporada 26-27 al Teatre Auditori, i després de la continuïtat de la programació de Contratemps, Festival Contratemps de Música Antiga Ara. Però abans, l'homilia del Molta Comèdia. Avui comença la temporada amb moltes novetats. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Aquest és el primer programa de Molta Comèdia de la temporada 26-27. La catorzena, on parlem amb els protagonistes de la música, del teatre, de la dansa, del circ, és a dir, de les arts escèniques d'aquí, de Sant Cugat del Vallès, i dels que venen de fora per presentar els seus concerts, les obres, coreografies o les mil formes d'emocionar, gaudir, fer pensar, descobrir coses desconegudes, raons per les quals agraïm, germans estimats, a tots plegats. El títol d'aquesta homilia, Déu sigui lloat, anuncia que la temporada comença amb moltes novetats. La primera seria que està tancat, sembla, germans, el problema legal entre la Societat Coral La Unió Sant Cugatenca i l'Ajuntament de la ciutat, i que, si Déu vol, tindrem abans de que acabi aquest any el Teatre de la Unió, bé, del Centre Cultural, La Unió, com es diu ara. Un acte inaugural i un espectacle amb el nom de Càsting Terra Baixa, creat per Roger Bernat, on, això s'ha dit, participaran actrius i actors de Sant Cugat, amateurs i professionals. Un espectacle que està escollit pensant que Terra Baixa d'Àngel Guimerà va ser l'obra que va inaugurar l'antic teatre l'any 1923. També sembla clar que hi haurà una programació regular des del mes de febrer de l'any vinent que gestionarà el Servei de Cultura a partir d'un o una programadora, amb la col·laboració d'una comissió artística formada per ciutadania experta i compromesa amb el sector, amb una a una representant de la taula de teatre, una a una de la taula de música, una a una de la taula de dansa del Consell de Cultura, direcció del Teatre de la Unió, programador del teatre, Auditori Emma Villarassau, un representant de la Unió Sant Cugatenca, el cap de Servei de Cultura, representant de la PUA i, a títol consultiu, cap tècnic de Teatre de la Unió i cap de producció. I arribats aquí, benvolguts, germans, haig de confessar, mai millor dit, que ho veig una mica complicat. També tenim una novetat important, i és la incorporació al Teatre Auditori Emma Villarassau, que el dia 25 d'aquest mes es compleixen els 33 anys de la seva inauguració, quan el seu nom era Teatre Auditori Sant Cugat. Record beneït d'un nou programador i el cap de Relacions Exteriors, l'Andreu Gomila i Llobera, nascut a Palma de Mallorca l'any 1977, que substitueix en gel el Patrick Fanon, el britànic irlandès més català que jo hagi conegut mai. En Gomila ha estat molts anys crític de teatre. És un bon coneixedor, doncs, del món de les arts escèniques i també poeta. Director durant 7 anys del setmanari Time Out i guanyador l'any 2020 del Premi de Poesia Gabriel Ferreter, que atorga l'Ajuntament de Sant Cugat. El coneixement del teatre és evident, Déu sigui lloat. Però, com he comentat i escrit moltes vegades, germans, la programació d'un teatre com el nostre demana un coneixement exhaustiu de totes les arts escèniques i la capacitat de conèixer, jutjar i escollir de manera que no hi hagi repeticions a curt termini entre totes aquestes arts. Les quatre bàsiques i la màgia, o els monòlegs, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, el programador ha de conèixer tot el món de les arts escèniques i, si programa 60 espectacles, n'ha de veure 120. I conèixer, seguir, consultar més de 200. I, sobretot, fer-ho amb el pressupost que
malauradament, germans, no creix degudament amb els anys. Ni tampoc creixen les entitats benefactores, ni les associades, ni els suports oficials. Això en una ciutat amb més de 3.000 empreses, bastantes multinacionals, que podrien ajudar molt i molt al funcionament d'aquest espai de cultura imprescindible. O sigui, que el senyor Gomila segur que els seus anys de crític li serviran molt, però haurà d'exercitar una faceta multisensorial per assolir les exigències d'un teatre com el nostre, amb experiències inoblidables, que ningú es podia imaginar quan es va inaugurar, i amb un 85% d'ocupació, percentatge que pocs teatres de Catalunya tenen. I arribats a aquest moment, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres.

0: Tenim a nosaltres en Josep Pla, cap de producció i programació dels centres culturals. Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Tot bé?
1: Bé.
0: Bueno, vosaltres avui venim preparat una sola cosa, però a la vista de totes les circumstàncies segur que tindrem que venir més vegades per poder seguir parlant.
1: Exacte.
0: Avui es tracta sobretot d'una cosa que es fa, que comença aquest divendres.
1: Sí.
0: I és l'altre teatre que es fa a la Floresta.
1: Sí, correcte.
0: Com està preparat això?
1: A veure, en primer lloc, estem supercontents de tornar amb aquesta mostra d'altre teatre, perquè havíem tingut una parada d'uns anys on la Filoxera s'ha reorganitzat una mica. Amb la qual cosa això ho hem de celebrar perquè és una molt bona notícia. I res, doncs comencem aquest divendres amb el primer espectacle que han programat, que a diferència del que feien anys enrere, on feien una proposta de programació, ara aquesta temporada, aquesta nova temporada, ho fan a través d'una convocatòria on les companyies que estan interessades es presenten i fan una preselecció. I tenim aquest primer espectacle amb comèdia Un amor o un amor artificial amb a la Brava, un espectacle de comèdia a l'art que segurament ens sorprendrà.
0: La IA, que
1: ho tenim tan en boca ara, no?, amb aquestes declaracions de... Sí. I res, doncs això, un espectacle de comèdia a l'art, en aquest cas, que esperem que sorprengui i que agradi. I, bueno, això amb aquesta primera...
0: Aquesta obra, a més, vaig veure que estava, de fet, codirigida per tots els components de la,
1: correcte,
0: de la companyia.
1: Sí, és una si creació col·lectiva.
0: Gemma Beltran com a directora, però participant tots en la resolució final de la...
1: Sí, en la creació, sí, una creació col·lectiva, sí. Això és el que tenim. M'hagués agradat molt que vinguessin des de la Filoxera Florestana, justament, no?, que ara reprenen de nou aquesta activitat, que expliquessin ells com ha anat tot i com està anant, però estan treballant justament per preparar això aquest divendres, que hi ha moltes ganes.
0: Ha canviat el temps, perquè era habitualment el mes de maig.
1: Sí.
0: I ara, el passat de setembre, hi ha alguna...
1: No t'ho sabria dir. Sé que fan la convocatòria al març, ara, pel que he pogut veure en el que m'han passat de la convocatòria, i amb vistes a programar-ho setembre-octubre.
0: Que és potser aquell punt justet quan comença la temporada i
1: sí.
0: A vegades encara la
1: gent no... Sí. Bueno, veurem, a veure... A veure com va aquesta primera...
0: També és veritat que el lloc on t'ho fan, el casino,
1: clar,
0: ha de ser una temporada que es pugui estar a l'exterior.
1: Clar, ha de ser setembre o primavera, no?, acostant-nos a l'estiu, perquè sí, al final es fa en el pati del casino, no?, i ja sabem que
0: és un lloc fantàstic,
1: és meravellós.
0: Exceptuant una cosa, Josep, com passen els trens?
1: Ah, sí. Ja t'hi acostumes, hi ha un punt al que ja t'hi acostumes.
0: I tant, hi ha un temps que dius...
1: Sí. No,
0: llavors un passa i dius, bueno, ara tenim com a mínim 10 minuts.
1: Sí. I després ja l'altra setmana tenim la Taverna de los Perros, que és l'altre espectacle seleccionat per formar part de la mostra d'altre teatre. I abans d'això, a mi m'agradaria posar accent en el nou programa que hem tret aquesta temporada, que crec que val la pena perquè s'ha fet una feina i estem molt contents des del Servei de Cultura amb un nou format de programa amb més ampli, amb més informació, amb una agenda que hem recuperat on veus tota la cronologia de tot el que passa fins al gener.
0: Jo el tema del paper sempre el demano, eh?
1: Sí, no, jo també.
0: Jo entenc que diu, no, pots entrar a YouTube, pots entrar no sé què, però el teu paper és molt important, sobretot per segons qui.
1: Sí. És molt diferent d'anar amb la pantalleta al mòbil o l'ordinador a tenir una cosa física que pots tocar, que pots remenar, que pots... jo també, en aquest sentit, estem molt d'acord.
0: Ha augmentat el nombre de representacions?
1: De representacions?
0: De teatre, per exemple?
1: diguem que no, seguim una mica amb
0: les
1: la línia.
0: Hi ha les companyies amateurs,
1: sí.
0: Hi ha Fila Zero per una banda.
1: Fila Zero, sí, tenim...
0: I Mirasol Teatre.
1: Mirasol Teatre, sí. Tenim la Unió Proposa, tenim després els espectacles de, que proposen des de... Perdó, de dansa de l'Indie Hop. Tenim les conferències que coordina el Xavi López. Bueno, en fi, no sé, hi ha moltes entitats.
0: I tenim cada dijous un concert.
1: Correcte, des de la PUA també, tot el cicle de concerts de petit format, bueno, en fi, sí, és amplíssim. Bueno, jo estic molt content, la veritat, de com ha quedat aquesta programació. Penso que hi ha coses molt interessants. Els familiars de Mirasol també, amb companyies increïbles. Bueno, fica... volia fer com aquest èmfasi, sobretot amb això, perquè estem molt contents. Ens ha quedat un programa, penso, rodó, i a més amb aquest nou format que...
0: Bueno, considerem, a veure, que tu comences, diguéssim, en el teu càrrec aquest any, aquesta temporada.
1: Sí, més o menys.
0: Encara que ja portes temps dins del Servei de Cultura. Dic, però seria interessant començar a pensar en aquesta possibilitat d'un altre espai, de petit format, cosa que és difícil. Va haver aquell intent amb el Centre Popular Andaluz, allò
1: sí.
0: Va quedar al final que no, però jo penso que es tindria que intentar trobar un espai que fos més o menys cèntric, que no tingués ni les dimensions del futur Teatre de la Unió, que Déu-n'hi-do, són 400 localitats, que està molt bé,
1: sí.
0: Ni les del Teatre Auditori, que són 920. Mm. O sigui que...
1: Clar, en aquest sentit, ara mateix estem treballant amb la Sala Clavé del Centre Cultural La Unió, que ens permet aquest petit mig format, segons per què, no? Perquè pots dividir la sala, però bueno... Diguem que sí, com més espais escènics tinguem i per mostrar arts escèniques, música, millor.
0: I arribar a l'estiu i continuar fent les coses que es fan al claustre i continuar fent aquest
1: Exacte.
0: Tipus d'activitats
1: sí.
0: que donen vida i sobretot que hi ha hagut unes experiències durant anys fantàstiques.
1: Sí.
0: Bé, Josep, doncs, escolta'm, quedem, encara que no quedem en un dia, quedem que dintre de poc temps,
1: sí.
0: Quan hi hagi una altra novetat, i espero que n'hi hagi, tornem a tenir ocasió de parlar-ne.
1: I tant.
0: D'acord?
1: Molt de gust, moltes gràcies.
0: Molt bé, Josep, ja ens veurem. Gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: El programa Molta Comèdia, de les arts escèniques de Sant Cugat. Avui té la satisfacció de poder parlar amb una actriu que és de teatre, que és de cinema, que és de cinema, que és de, també de televisió. I li he de cinema dues vegades perquè en aquest cas va fer una pel·lícula que aquí a Sant Cugat podies imaginar-te que tenia molt, molt, molt de revolt i sortia a mirar la sala d'un protagonista.
1: Evidentment.
0: Bueno, i aquesta actriu que actuarà precisament al teatre i a mirar la sala de Sant Cugat és la Maria Rodríguez Soto. Maria, molt benvinguda.
1: Moltíssimes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí.
0: Jo també. Jo penso que la primera pregunta que volia fer és que expliquessis una mica quin és el personatge que tu fas a Permagel, tenint en compte que jo hi he apuntat, que Permagel diu que és aquella part de la Terra que no es desglaça mai.
1: Permagel és una dona vora els 40 anys que mai ha sentit que pertanyia a aquest món. És com una inadaptada social. I crec que és un reflex del que ha viscut ella a la seva infantesa i a la seva època d'adolescència. No? És una dona lesbiana que ella no té cap problema amb la seva sexualitat, però és veritat que el món potser no l'ha encaixat com ella voldria o amb la llibertat que volia, i a més ella té com uns pensaments suïcides recurrents i viu amb tot això. Alhora també té molta connexió sexual, perquè ella mateixa diu que és una cosa que l'allunya de la mort, i és una dona que es va descobrint amb ella mateixa en mesura també va connectant amb una altra persona, que en aquest cas és la seva neboda.
0: Perquè durant l'obra, que jo sàpiga, tu fas referència a la teva mare, a la teva germana i a la neboda.
1: Sí.
0: I ara també una qüestió que jo vull comentar amb tu. Es va estrenar a l'Espai Texas, amb molt d'èxit.
1: Molt, va anar molt bé.
0: I, evidentment, ho fèieu amb un escenari central.
1: Sí.
0: Mentre que ara estàs fent una gira que va començar, em sembla que el diumenge.
1: El diumenge passat,
0: el diumenge
1: sí.
0: Passat, i aquí mateix tindràs un teatre que si ha estat, doncs...
1: És enorme.
0: Té una platea...
1: Increïble.
0: De 620 localitats. I puc dir-te que ja està gairebé ple.
1: Uau! Ara m'estàs posant nerviosa.
0: No. Llavors, el canvi de la manera de fer-ho, perquè clar, allà teniu un moviment segur del personatge, que és molt diferent que amb una escenària italiana.
1: És molt diferent. De fet, hem fet una residència, el primer vol va ser a Igualada, i vam fer una residència de 5 dies per estar assajant, per convertir aquest espectacle, que era dos bandes, a la italiana. També l'escenografia ha canviat, perquè ha estat tot darrere, i jo em poso com per davant, no? Llavors, bueno, en el fons era canviar les direccions, perquè és veritat que és una obra amb la qual jo connecto molt amb el públic. Són com els meus confidents. És a qui els hi explico tot això, i els hi explico tots els meus pensaments sense un judici cap a mi mateixa. Llavors jo els necessito. Llavors jo el text els tenia molt a prop i era molt fàcil, perquè jo girava el cap i tenia aquí una grada, els girava i els tenia allà. Podia sentir-los com respiraven fins i tot, però clar, l'altre dia, primer bolo, Igualada, un teatre com el de Sant Cugat, molt gran, una platea molt àmplia, amfiteatre ple també. I va ser com, bueno, doncs ara el que s'ha de fer, o sigui, estratègicament i interpretativament és absolutament el mateix, però sí que és veritat que ara doncs, tot ha de ser més gran i el meu cos també ha d'ocupar molt més espai. També s'ha de delimitar molt més, diguéssim, l'espai escènic per les llums, perquè sigui una capsa més petiteta i es concentri tota l'acció a dins, i ser molt conscient que el públic, que ja ho era el Texas, però aquí ho he de ser més perquè són espais molt més amplis, són els meus confidents, i que entre ells i jo fem l'espectacle. Que no s'espantin perquè no hauran de fer res. Això és important.
0: No crec. Escolta, perquè tu deies dir això, tu en el Texas feies el teu monòleg tal, i et dirigies al públic també en determinats moments.
1: Sí.
0: Al fer-ho al passe a l'italiana, potser et demana més dirigir-te més al públic?
1: Sí, em demana més dirigir-ho cap al públic. És a dir, ser conscient de quan recordo i vull explicar-ho o ho estic recordant per mi mateixa. He de marcar més les, diguéssim, les directrius del pensament de manera més orgànica i de manera física. I també hi ha una cosa de que amb la directora, la Victoria Spunsberg, que això ho vam treballar molt assajant, no? Que ella, jo sóc el personatge, però també sóc la performer. Vull dir, hi ha moments que jo surto per fer de... I ara us explica... aquesta us explicarà això. Llavors, marcar-ho molt, perquè això vulguis que en el públic també l'agafa molt, veure diferents idiomes del d'un escenari.
0: Diem que la Victoria Spunger i l'Albert Pijuan van fer l'adaptació de la novel·la de Baltasar. Tu la coneixies, la novel·la?
1: Sí, sí.
0: Prèviament, o va ser...
1: No, de fet, la vaig llegir quan la Victoria em va trucar i em va dir que m'havia pensat en mi per fer això, i li vaig dir, no t'ho contestaré, perquè un monòleg és una cosa que tinc pendent i que tinc moltes ganes de fer, però ha de ser un material que em motivi, perquè si no, estar sola dalt d'un escenari és complet.
0: És una hora i vint, no?
1: Hora i deu.
0: Hora i deu.
1: Hora i deu. I ho vaig llegir, em va semblar una brutalitat, però també pensant, no sé com això es pot transformar en una obra de teatre. I trobo que ho han fet increïblement bé.
0: Perquè, de fet, si no tinc mal entès, l'adaptació teatral, no segueix el mateix. L'explicació no és la mateixa.
1: No.
0: Sí que hi ha una forma diferent d'explicar.
1: Sí, exacte.
0: Tot i que el personatge, evidentment, és el mateix.
1: I tot el que jo dic ho ha escrit Eva Baltasar. Això és així. Està escrit a la novel·la. El que passa és que han canviat l'estructura i han ubicat l'inici de l'obra... Comença amb el final de la novel·la.
0: I tu com t'hi sents?
1: Jo m'hi sento molt a gust, perquè trobo que tinc un material entre les mans preciós. Un, perquè la novel·la de l'Eva Baltasar trobo que és magnífica, i dos, perquè la dramatúrgia tant de l'Albert com de la Victòria també ho és, i és molt teatral. I la Victòria és una gran directora d'actors i d'actrius, i és una directora que escarba molt fi, em coneix des de fa molt de temps, i ens ho hem passat molt bé assajat. Hem currat moltíssim i em sento molt segura, perquè he arribat a llocs que no sabia que podia fer, i ara em sento tan segura, em sento que he après molt. Tinc ganes de fer aquesta obra, que no sempre passa, saps?
0: La gira que feu, quants jocs són?
1: 30 bolos.
0: 30?
1: Són moltíssims. Mare. Són moltíssims. I vaig estar 3 mesos fent funcions, que mai havia fet una funció tant de temps.
0: Home, és que la veritat és que no és habitual.
1: No és habitual, i menys un monòleg.
0: I ara el que passa és que hi ha una obra que té un èxit, que després la temporada següent...
1: La reposa...
0: S'ha de fer una altra vegada, perquè és necessari. Tu creus que hi ha un públic determinat per aquest tipus d'obra? En aquest cas concret, per Magel, no vull dir un monòleg i tal. Hi ha un tipus determinat de públic que el pot enganxar més, que el pot agradar més, que el pot emocionar més, i en canvi hi ha un altre públic que quedi una mica com...
1: Que més distant, sí, trobo que sí, perquè, bueno, per dues coses, perquè el llenguatge de Permagel és un llenguatge que no és senzill, és a dir, és molt planer en el sentit que tots el podem entendre, però parla del suïcidi, parla de la mort, d'impulsos suïcides, i no tothom es pot sentir còmode amb això, i a més ho fa amb un humor negre que a mi personalment em flipa, però hi ha gent que no hi entra. Llavors és un tema que és un tabú encara, llavors jo crec que està molt bé parlar sobre aquestes coses que són tabú, perquè el que fa és donar-nos eines per poder-nos hi enfrontar en el cas de que passi a algú proper nostre o a nosaltres mateixos, no? Llavors, crec que hi ha gent que pot tenir la ment més oberta en aquest sentit, o gent que tingui més prejudicis o més pors i li costi més entrar.
0: És una dona que, com deies tu abans, està a quarantena, aproximadament, que diu claríssimament que ella és lesbiana, que no té cap problema en aquest sentit, contrariu, ho manifesta i ho exerceix de forma regular, i està enfrontada per això amb dues dones, una mica és la mare i la germana, i en canvi té aquest amor a la neboda. Com és això?
1: Bueno, jo crec que ella és la germana gran, la mare ha sigut una mare com... que els hi ha generat allà molta dependència, també una mare molt crítica, molt autoritària, i jo crec que... I molt coartadora, també, una mica sesgadora. I jo crec que això a ella l'ha fet allunyar-se molt, a la germana creu que és com una... És la filla real de la seva mare, en el sentit de que ha creat una família i està dins de la comunitat.
0: Ha seguit el procés que la mare volia.
1: Exacte. I jo crec que el que li passa amb la neboda, que és la primera vegada que connecta amb algú de la seva família des de la innocència i des de l'amor pur, que no se sent jutjada per ella, que sent que ella és útil per ella, i crec que és aquí on ella descobreix pues una nova manera d'estar en aquest món. I això és el que la salva.
0: Bueno, t'hi sents identificada?
1: Bueno...
0: En part.
1: En part sí, en part sí. Bon, sí, en part sí. Però és veritat que la infància et fa connectar amb algú que és molt meravellós. La puresa dels nens et pot salvar de moltes coses.
0: Bueno, jo tinc un... que t'ho haig de dir, tinc un record fabulós.
1: Sí?
0: I m'encanta els dies que vindran.
1: Ja, és que és una pel·lícula preciosa, eh?
0: És que penso que jo, quan vaig veure la pel·lícula, et diré que... pensava... penso que poden fer... vagi, com poden fer aquesta, aquesta veritat a la pantalla, que surti a la pantalla, quan tu saps que hi ha la càmera, que hi ha el tèrmic de so, o que hi ha...
1: Ja.
0: Com ho fas, això?
1: Pues perquè no ho sé, o sigui, jo crec que hi ha alguna cosa que t'ha d'agradar molt. A mi la meva feina em fascina i em sento que no estic fent res. És a dir...
0: no treballes.
1: Exacte, que no treballo, però que, o sigui, que evidentment sí que treballo, però em refereixo a que crec que l'actuar és estar en present absolut.
0: Sí.
1: La meva feina m'ha ensenyat molt això, estar en present, que és com s'està millor, no? I hi ha alguna cosa que és estar, no sé si no està. I quan estàs, és a dir, no fas veure. I ets. I a partir d'aquí, clar, aquesta pel·lícula la vam començar amb un home davant i una darrere, el David, el Carlos Márquez Massa, que és el director, jo i un col·lega Mari, estàvem allà tots plegats, fèiem impros i a partir d'aquí rodàvem. Llavors era com, pues, no sé, no teníem feina i vam decidir fer això, saps? Llavors va ser com, va ser molt guai perquè jo la confiança que tenia, clar, era molt extrema. A més, per mi va ser com la primera experiència audiovisual. Jo no sabia estar davant d'una càmera com si estava en un escenari. És un llenguatge absolutament diferent,
0: sí,
1: i jo soc molt expressiva amb cara i no sé què, no sé quantos, i a mi la càmera he de fer molt poc perquè se'm noti tot, no? Llavors a mi el Carlos em va ensenyar molt allà. Per mi va ser un curs increïble d'interpretació davant la càmera.
0: Bueno,
1: però perquè estava en confiança, estava en família.
0: Sí. Home, ara que dius això, l'any entrevista que vaig fer la temporada passada, em comentava precisament que a casa en Flames també d'alguna manera es va crear un grup...
1: Total, va ser increïble. Sí,
0: que,
1: sí.
0: Que diu d'una forma tan espontània i tan natural, que a vegades semblava que començava l'escena aquella i...
1: I era, és que és veritat, és que tota la raó va ser màgic, allò de Casa en Flames. La coincidència de tots els factors, de tots els actors i actrius, hi havia una escolta increïble, o sigui, ràpidament la família es va com... tothom va entendre el seu rol.
0: Bueno, sí. Estic molt content que sigui així, perquè, i això que et deia, que el teatre està gairebé ple.
1: Quina emoció! Ara,
0: home, és com ha de ser, no?
1: Sí, però, hòstia, que a mi m'emociona encara omplir un teatre, saps? És bonic, perquè, en el fons, és un acte polític gairebé. La gent ja no va a veure teatre, quasi, a veure cinema.
0: Bueno, però diuen que sí, últimament, que va haver-hi que era pujada.
1: Sí, sí. I és veritat, etcètera, que hi ha una cosa que sempre penso, que l'art en viu. Espero i desitjo que no mori mai, no? Perquè no. És insubstituïble.
0: No,
1: no pots substituir un concert per un vídeo d'un concert. No pots substituir una obra de teatre gravada per una obra de teatre.
0: Sí, sí. I a més, jo penso que la reacció emocional no és la mateixa mai quan tu veus una cosa en pantalla o tal, que no pas quan tu veus directament. Mm. Molt bé, Maria.
1: Ha sigut un plaer.
0: Doncs jo també he tingut aquest plaer, com pots imaginar-te, moltes ganes, i la primera vegada que vinguis i fes una altra cosa, a veure si veiem la coincidència que puguis venir a l'estudi.
1: Vale.
0: I ens puguem estar 3-4 hores.
1: Perfecte. Em sembla estupendo.
0: Gràcies, Maria.
1: Un plaer, de veritat.

0: estàvem escoltant aquesta música que ens ha canviat una mica el clima del programa, que és Olmo Apacible, d'Antonio Literas. I ho hem fet perquè tenim a nosaltres una persona que això ho coneix molt, que és un mestre de tot això, i que a més ens explicarà coses que són necessàries que es conegui i es recordin, perquè el festival, el que és el 8è festival Contratemps, encara no s'ha acabat, tot el contrari, queden moltes coses i ho hem de comentar. Llàstima és que no haguéssim pogut comentar-ho més aviat, però aquest programa comença avui. Jorge Juan Morata, bon dia i molt ben rebut.
1: Gràcies, bon dia.
0: A veure, tenim encara moltes coses per explicar de les que estan previstes. Inclús hi ha alguna cosa que tenies que comentar que estava a punt i que potser no es podrà fer.
1: Sí, bueno, hi ha un petit canvi sempre.
0: Sempre hi ha petits canvis perquè estem parlant no de robots, sinó de persones.
1: Exacte. Exacte. Bueno, portem la meitat del... anem per la meitat del festival i ha sigut un... bueno, anem a tope, o sigui, aforaments complets. Estem en el quart o cinquè concert i avui justament hi ha un concert a Terrassa dins del festival. De l'Alexandre també entrades exaurides. I el dissabte estarem en Sant Cugat en... hi ha dos concerts exactament en el mateix acte. Un concert que n'hi ha una prèvia del grup Fabulare, del Fringe, que faran peces molt divertides de Janekan, que és polifonia francesa molt complexa, però superdivertida.
0: I música és de pau i batalla.
1: Pau i batalla, exacte. Molt bonic el repertori que ens han proposat. I després vindrà un dels guitarristes més importants de Portugal a tocar les quintes de Bucarini, perquè tot el festival aquest any va sobre música ibèrica. I hem inclòs, bueno, va estar present músiques del País Basc. Tenia moltes ganes de fer algo en
0: Euskera. Va ser extraordinari, jo tinc que dir que va ser extraordinari i que, a més, estava ple i que, a més, la reacció del públic... O sigui, a part, hi ha dues coses que volia comentar-te. Primera, durant tot el concert, el silenci va ser total. I això és... descriu molt bé...
1: És que ho vam fer molt bé.
0: Descriu molt bé el que... I a l'acabar, l'explosió... Va haver-hi prèviament una ja, un moment que ja també la gent no va poder evitar aplaudir, tot i que estava claríssim que s'estava d'un espectacle que tenia una continuïtat, a l'Otzaran tenia aquesta continuïtat, no? Però l'explosió final...

0: I el que canten és euskera, però el narrador... Van canviant el narrador. Pues, quan vagin a Portugal, pues, en portuguès.
1: Bueno, estàvem dient doncs, que hi ha el que es farà aquest, aquest dia 19, que és el dissabte.
0: Exacte.
1: Tu per baixar, i després el concert Fandango.
0: Exacte. Aquest és el concert del grup portuguès, que vindrà aquest guitarrista Paulo Carballo, que n'hi ha conferències del TED Conference. Te sona els TED Conference, aquestes, sí. No? Pues ahir també surt allà, i és un personatge molt important del món de la guitarra, i farem, com sempre, la prèvia del Fringe, farem el concert de l'Ensemble Ritornello amb els Boccherini, igual prenem uns boquerones con vinagre i un i una copa de vi també en el concert.
1: Això serà el claustre del monestir.
0: El claustre del monestir, sí, sí. Sí, un lloc espectacular.
1: Home, i tant. A més, hi ha una conjunció que és molt bonica, que de tant en tant la campana ajuda.
0: Sí, campana. Sí. No, i a vegades toca en la tonalitat, no sé si n'hi ha una fina d'hora dalt, i que toca en la tonalitat de la música que està sonant.
1: També és veritat que hi ha hagut un moment que quan està a punt, a vegades es para un moment i primer que toqui la campana i a continuació entrarem una altra vegada. Però és veritat que l'espai té l'experiència de moltíssims anys amb moltíssima gent diversa, doncs té una reacció favorable al lloc, no? Al lloc que acompanya.
0: Home, sí, sí. Un espai d'elevar l'ànima, no?
1: Bueno, deies de totes maneres que hi ha també aquest concert en a Terrassa.
0: Sí.
1: Que en aquest cas també serà en un lloc que té...
0: L'antic ajuntament. Sí, sí, aquest concert és avui en l'antic ajuntament. I
1: l'Alexània.
0: Sí, sí, l'Alexània, que canta i toca Bach, bueno, els grans compositors de la viola de gamba. Sí, sí.
1: Bueno, continuem, perquè això no s'acaba. Això continua i dura fins al 3 d'octubre.
0: Exacte. El diumenge, ja que l'Alexandra no ha pogut oferir el concert aquí en Sant Cugat, ha sortit un inconvenient per motius de salut de l'Ensemble Capiella Nueva, que venia a fer-nos un programa de l'antic Aragó, i per motius de salut no podran fer el concert, i hem pensat que per aprofitar que l'Ixània tenia aquest concert en Terrassa, ella modificarà el programa i vindrà aquí a oferir un programa que es diu Metamorfosis, on es veurà com l'inici de la viola de gamba, la fídula medieval, i tocarà totes aquestes violes fins la viola més moderna, diguem-ne, entre parèntesis, que és la viola barroca o preclàssica, i ens farà aquest recorregut de metamorfosis de les danses des del medievo fins al barroc classicisme de l'evolució de la viola de gamba.
1: O sigui, el tema és que el concert vermut tente i no cante.
0: Exacte.
1: Queda suspès. Perquè...
0: No, suspès no. Canviem el programa perquè per enfermetat dels músics i vindrà l'Ixània a fer-nos aquest...
1: L'Ixània farà això.
0: Així, sí,
1: però es mantindrà el mateix tipus...
0: El mateix format. Farem el concert i farem un vermut.
1: això està bé. No, a més, vosaltres també teniu aquesta particularitat, no?, de combinar coses aparentment no similars, com seria el ioga.
0: Sí, sí.
1: I, en canvi, doncs, feu una sessió de ioga en el que hi ha la música que acompanya.
0: És que sempre hem parlat que la música té una funció, no? O sigui, la visió del concert... com és avui en dia un concert de música clàssica en una sala, hi havia música que estava destinada o per la reflexió o per la meditació o per ballar, i nosaltres les escoltem en unes cadires, no? Llavors, crear aquest espai on la música cobre una mica de sentit, si és música de gresca, pots fer una mica de gresca, si és música de riure, pots fer riure, o teatre, o circ, o dansa, o ioga, com hem fet, música reflexiva, no? I hem fet veure el claustre del monestir en el primer acte, ple de gent fent ioga, escoltant música de Bach, no?, de meditació, bueno, un dels grans compositors, diguem-ne, més místics, no?, de la història de la música, pues és increïble.
1: Clar, és que tu pensem una cosa, hi havia la música de taverna,

0: Exacte. Pues això és el que farem.
1: La música de taverna era precisament...
0: Això és el que farem.
1: Entrava en un lloc determinat que hi havia uns que estaven allà tocant, mentre estaven bevent.
0: Això mateix. Escoltarem una de les millors vilagambistes del món, que és Lixania, ho dic sense que se me trabe la llengua, i l'escoltarem en el claustre, i farem un vermut escoltant música de dansa.
1: Bueno, la Lixania cada vegada actua més amb el Jordi Savall.
0: Bueno, sempre actua molt en ell i en altres grups molt importants també.
1: Sí, que vol dir alguna cosa.
0: Sí, exacte.
1: Està claríssim.
0: Sí, sí.
1: Està claríssim. No, està molt bé, doncs, que sigui així. I després passem el dia 26 al claustre del monestir amb el Escaramuzas de Plata.
0: Exacte.
1: Què és exactament?
0: Aquest programa que ens han proposat Pilar Moral, que és una de les cantants que més m'agrada del repertori barroc que n'hi ha en la península, proposa música de compositors que podien estar...
1: A Pilar Moral és valenciana? No.
0: És valenciana, sí.
1: Valenciana.
0: Sí, sí. Però ha cantat molt aquí, també. Ha cantat aquí i proposa obres de compositors que... A vegades ens fem de menys, no? Estan a l'altura de compositors com Händel o Vivaldi, música increïble, que no és coneguda. Jo crec que ens fem de menys, no? Els francesos, amb la música francesa, a tope. Nosaltres tenim que fer senyera o bandera de la nostra música, també. I és música increïble que n'hi ha que tocar.
1: Però si penses una cosa, de totes maneres, molta gent no ho sap, Bach, durant un temps, va estar oblidat total.
0: Exacte.
1: I va ser el senyor Mendelssohn que el va ressuscitar.
0: Exacte.
1: Vull dir, com ho hem determinat, resulta que Bach no es tocava. No es tocava. Es tocava més Telemann que Bach.
0: Sí, sí. N'hi ha música que és meravellosa, que... A més, no és... jo sempre dic que la música antiga no existeix. O sigui, no és música antiga. La música que se toca en el present passa ara, amb l'ànima d'aquell intèrpret que passa per allà i l'estem vivint en el moment. N'hi ha bona música o mala música. La fabada, no? Com diu, la fabada és bona i és una recepta de fa mil anys, no?
1: Sí, sí.
0: Pues fabada, la recepta és bona sempre.
1: Sí, sí,
0: encara
1: sí.
0: Que...
1: No, és veritat, la música... Bueno, de fet, ja està escrit i està explicat i està dit moltes vegades que, contra temps, el principi bàsic és aquest, portar la música de qualsevol època avui.
0: Nosaltres fem bona música, ja està.
1: I avui.
0: Avui,
1: ja
0: exacte.
1: Està. I això que deies tu, és molt important també recordar-ho, el fet de l'escolta, perquè la sala de concerts que es coneix avui en dia, de fet, només no arriba ni a 200 anys la seva existència. Abans no hi havia una sala de concerts. Abans hi havia a casa del marquès, no sé qui, que feien doncs, un quartet, feia un concert allà al saló amb totes les senyores i els senyors prenent doncs, el te per dir alguna cosa, no? I després això va evolucionant. Però al carrer sempre s'havia fet música i a les tavernes sempre s'havia fet música i per tant penso que això és important considerar-ho i molta gent doncs, hi ha aquella sensació de que segons què sí que és veritat que escoltar segons quin lloc convé que hi hagi un cert silenci per escoltar. Però, bueno, determinades músiques permeten una mica, doncs, això, estar al mig i conviure-ho i viure-ho d'una forma normal. La música trobada és un grup, també... Que
0: sí, sí, és el grup de Pilar Moral. Sí, sí.
1: I són quants instrumentistes?
0: Vindran violins, cèmbalo... I Pilar. Sí, sí, en el claustre.
1: Bueno, esperem que això tingui la resposta que ha de tenir. I el 2 d'octubre teniu música i teatre, però és això que estaven dient, al carrer.
0: Teatre de carrer. És comèdia de l'art, música que portarà Adrián amb el seu organillo, que té un organillo, i farà teatre de carrer.
1: Que ha col·laborat amb vosaltres des del principi.
0: Sí, és un col·laborador, o sigui, forma part, diguem-ne, de la nostra manera d'entendre els espectacles o la música. I
1: és un característic, a més.
0: Sí, a més és una persona molt reconeguda en Europa. Ara ha fet com 18 representacions en Utrecht, en el festival més important que n'hi ha de música antiga.
1: Sí.
0: I és un luxe tenir-lo com company. Fa dos setmanes, una així, estàvem fent... Te'n recordes el combatimento que vam fer? Estàvem en Lituània en ell, fent el combatimento.
1: No es va arribar cap dron de...
0: Bueno, va sonar una alarma,
1: eh? Els russos?
0: Va sonar... Ens va arribar una alarma a les 3 de la matinada, Sí, sí. Es va despertar a tots el dia d'abans del concert. Què ha passat, l'alarma? No, no, l'alarma era que no sé si hi havia algun dron o una cosa així.
1: Es veu que se'ls va escapar.
0: Bueno,
1: no sé. Se'ls va escapar. Ai, quin desastre.
0: Sí, sí.
1: Dediquem-nos a parlar de la música i no de les altres coses. Un dia que veu el 3 d'octubre al claustre del monestir.
0: Exacte.
1: I òpera flamenc.
0: Sí. Fem una òpera d'un compositor mallorquí que es diu Antoni Literes, que és un dels compositors més importants del barroc de la península, i una música que és molt propera a l'arrel de lo que és el flamenco avui en dia. Seria com viatjar a les arrels, i tenim dos ballarins, que Miguel Lara i Esmeralda Manzana, que són brutals, venen des de Madrid a ballar la música que proposem de l'òpera, amb una posada en escena molt divertida d'Adrián, que ha vingut a veure el combatimento o Cagliostro, aquests espectacles. Riuran molt, perquè és molt divertida aquesta posada en escena, i que ja han fet representacions d'aquesta òpera a mitja Europa, Croàcia, Lituània, Àustria, França, fa poc que s'ha fet en la península, en Itàlia s'ha fet també, i és la primera vegada, tenia moltes ganes de portar aquest espectacle, portar-lo a casa nostra.
1: Quina, què dius això? Tu captes unes reaccions diferents segons el lloc?
0: Sí, sí, sí. El públic és molt diferent. El diferent.
1: Això t'oblidé.
0: Sí, sí. N'hi ha qui és molt efusiu al final, n'hi ha qui és molt efusiu durant tot l'espectacle, i bueno.
1: Perquè a què ho atribueixes? O sigui, els més mediterranis i els més...
0: Contra més a dalt, sí, més efusius, eh?
1: A Lituània més que a Itàlia?
0: Són més efusius, sí, sí. Són, sí, sí. No sé si arriba la nostra energia fresca i tal, i divertida, que no estan acostumats, i són més seriosos ells normalment i s'ho passen molt bé.
1: No, ja, perquè sempre hi heu pensat, el tipus de reacció, hi ha un tipus de... S'acaba un concert i hi ha com un mig minut que no se sent res.
0: Ja, però hi ha gags...
1: I automàticament... Hi ha
0: gags que funcionen en un lloc moltíssim, en altres funcionen menys. També va del dia, de si has menjat arròs al forn o paella, si tens ganes de fer la migdiada...
1: Bueno, abans de la reacció és vostra, jo dic el públic, eh?
0: No, però t'ho vull dir, el públic també, no? També depèn de cadascú, de com està en aquell moment, però normalment funciona molt bé, però sí que a vegades, ostres, fas la funció i no han hagut aplaudiments en mitja funció, dius, ostres, i al final és una ovació increïble i s'han esperat fins al final, no?
1: Clar, perquè hi ha un tipus de comportaments que estan marcats per un tipus d'educació determinada. I me'n recordo un cantant d'òpera que va fer, imagina't, la Carmen va fer a Tòquio, i tots, menys la que feia de Carmen i ell, don José, tots eren japonesos. I diu que acaben, doncs, un ària o un silenci absolut. O sigui que no hi havia cap tipus de reacció. Em pensava, hòstia, això vol dir que això no funciona, això no els agrada, no va bé. I al cap de per això que et deia, al cap d'un temps, llavors, automàticament, tothom ho aplaudit, de forma rítmica. De forma rítmica. No, bueno, l'aplaudiment.
0: A mi me va passar una vegada, bueno, una anècdota, eh? En Guinea Equatorial, sí, vaig anar a cantar una òpera de Mozart,
1: sí,
0: i allà, en aquell país, m'explicaven, per el que va succeir, que no existeix la persona que escolta, o sea, el... com es diu, el receptor i l'emissor, no? Sí. Pues no existeix això en la música. Quan se fa música, tothom participa. Llavors, estem allà cantant i no sé què, i aquells cantant, tocant, tot el públic, però com una jarana que flipes. Molt bé, o sigui, va ser molt divertit.
1: Però seguint el vostre repertori.
0: Seguint, clar, perquè ells havien fet com unes xerrades abans sobre què era l'òpera de Mozart i no sé què, i se sabien les melodies, i tothom cantant allà amb tu, i tocant palmes i reint, i bueno, no, molt divertit.
1: Oi, tirant, tu, no ho he sentit... Sí, sí, és veritat,
0: que... La música és... No, o sigui, tothom participa.
1: Sí, sí, sí. Està molt bé.
0: Molt bé, sí.
1: Bueno, i llavors aquesta òpera de flamenc, doncs sembla contratemps que feu vosaltres.
0: Sí.
1: És
0: sí,
1: la
0: sí.
1: que tanca el...
0: La tanca el festival. El festival. És com l'espectacle més gran que fem en tot el festival. Tenim cantants molt, molt prestigioses, com Aurora Peña, la Elena Resurrezao, que és molt coneguda, perquè canta molt en la Fundació Victoria dels Àngels.
1: Sí, sí, sí. Va fer un concert també aquí fa dues temporades, diria jo, d'aquests concerts en llocs especials.
0: Ah, molt bé.
1: Sí.
0: I també canta Violeta Alarcón, que no me deixa a ningú, la Marta Valero. Sí. I bueno, tenim músics que venen des d'Itàlia a tocar amb nosaltres, el cèmbalo i bueno, no, ho passem molt bé.
1: La projecció del festival, no hi ha dubte de que, considerant que aquest és el vuitè, doncs evidentment ha anat agafant un... I sobretot amb aquesta vinculació a diferents grups que ja ho coneixen i ja han participat, i que suposo que tornar a dir que vinguin cada vegada resulta més... No dic fàcil, més possible, no?, en el sentit...
0: Bueno, que... fàcil i possible depèn econòmicament.
1: Per això.
0: Però, bueno, molts d'ells ens fan molts favors perquè són companys que toquem habitualment junts i tenim la sort de tenir aquesta relació i poder portar-los a Sant Cugat a tocar per la gent nostra és important per nosaltres.
1: Bueno, abans d'acabar, que ens queda poc, jo no volia deixar de parlar d'una cosa que em sembla molt i molt important i interessant, que és la creació aquesta que esteu fent d'instruments a partir del retaule de Pere Serra del monestir, de la Iglesia Monestir, que se'n va ja fer una l'any passat i que se n'ha fet una aquest any, pues comenta si vols, i que se suposa, s'espera, que l'any que ve se'n pugui, perquè si no m'equivoco han de ser sis...
0: Són sis.
1: Sis.
0: Sis instruments que n'hi ha a la retaula de tots.
1: Doncs, comenta-ho.
0: De Pere Serra, que està en el claustre. L'any passat, l'Albert Blancafort, aquí al costat de Collbató, un dels organes més importants que hi ha, bueno, jo crec que en Europa, es va fer el nostre organeto, còpia del claustre, i aquest any, a Sierra Benito, ha reconstruït una guiterna, que és com la tatarabuela de la guitarra.
1: I que a més va utilitzar Enrique.
0: Enrique la va estrenar el millor possible, com Paco de Lucía dels instruments de la música antiga. I sona superbé, i estem molt contents. Aquest projecte ens fa molta il·lusió perquè té molt a veure en el nostre lema, que vol dir recuperar patrimoni, però creant patrimoni, que això no queda únicament per nosaltres, sinó que queda ja per a la ciutat de Sant Cugat. I estem molt contents. L'any que ve la idea és reconstruir un salteri, si econòmicament se'n sortim, perquè, clar, se pot veure la informació en la pàgina web de Contratemps, recuperació d'instruments, i esperem que podem continuar, perquè és un projecte molt bonic. Podeu anar a visitar els instruments també al museu, que estan exposats, i alguns a vegades posa l'instrument està assajant a... estàs allà pel festival, perquè en realitat el que volem fer que no siguin peces de museu, sinó instruments que la música, el so que tenen, se puguen també gaudir en els concerts.
1: I en aquest moment el tercer seria?
0: El salteri. Sí. Ja tenim pensat qui l'estrenarà i tal, però bueno, el constructor estem en això.
1: No, i a més a més necessita un temps.
0: És un any de treball, perquè hi ha que fer planos, estudis i...
1: Sí, per això que no podeu estar... És una cosa que necessita com més aviat millor.
0: Tenim que... Sí, això passa, però les subvencions surten, encara no han sortit.
1: Bueno, demanem que Déu, com demano jo a la meva homilia, que faci més que nosaltres.
0: Exacte.
1: Orca Juan, moltes gràcies per haver vingut.
0: Bueno, gràcies
1: i endavant, i força.
0: Bueno, ens veiem per contratemps.
1: Ens veiem. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de donar per acabat l'episodi de pluges intenses. El 112 ha rebut 1.130 trucades relacionades amb 699 incidents, principalment per inundacions, mentre que els bombers han atès 260 avisos, sobretot per acumulacions d'aigua. Entre les actuacions destaca la localització del cos sense vida d'un home arrossegat per una riera olivella i també la inundació d'un càmping de Sitges on uns 270 usuaris es van autoevacuar. A banda, encara es mantenen afectacions en algunes línies de metro, com són l'L4 i l'L11 de Barcelona, també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i, finalment, a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alerts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat aquest matí en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alerts s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen en un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: En total, les pluges han deixat gairebé 100 litres per metre quadrat a punts del Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i també al Mollanès. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa han circulat amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les properes setmanes per detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-7, la T-11 i també la C-14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil arran de l'augment de les distraccions per aquest motiu. També es fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat al bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o bé com un acte hostil. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dijous, 17 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 17 de setembre, avui parlarem d'una nova golejada del Barça de Hansi Flick. 7-2 va guanyar el conjunt blaugrana ahir al Racing de Santander i continua batent rècords amb les 6 victòries consecutives, 7 comptant també la de Champions en aquest inici de curs, i també golejadors. 28 gols ha marcat en 6 partits el Barça de Flick en aquests, com dèiem, 6 primers partits de Lliga. Avui repassarem com va ser aquest partit. També parlarem de bàsquet. Avui juga partit amistós l'Espart Girona, en aquest cas contra el Hai, i també d'handbol. Avui juga el Barça, en aquest cas Champions masculina d'handbol, a Montpellier contra el principi el rival més fort d'aquesta primera fase, aquesta fase de grups, d'aquesta nova Champions masculina que canvia de format. Ahir va perdre el CAC Granollers a la Lliga Guerreres i també ahir va arrencar el Mundial d'handbol en cadira de rodes, precisament al Palau d'Esports de Granollers, amb un triomf de la selecció espanyola que té 2 catalans a les seves files. I també parlarem d'hoquei patins, perquè ja tenim en marxa la Golden Cat. Ahir en parlàvem, aquest torneig internacional de seleccions amb Catalunya, enfrontant-se amb algunes de les grans potències del món. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia. En futbol, el Barça torna a golejar igual al seu millor rècord històric a la Lliga, d'inici, a primera masculina, amb 6 victòries en 6 partits.
1: El conjunt blaugrana va superar per 7-2 el Racing de Santander en un partit boig sota una intensa pluja a l'Spotify Camp Nou. Rafinha, que continua batent rècords golejadors i ja suma 9 gols en les 6 primeres jornades de Lliga, va fer un hat-trick. Cancelo, que va fer 2 gols amb 2 grans xuts des de fora de l'àrea. Gabriel Jesús també es va unir a la festa. I Lamine Yamal, que havia donat l'assistència al brasiler i havia fallat un penal, va tancar el marcador rematant una gran jugada d'un altre dels destacats, Karim Adeyemi.
0: El Barça, que continua líder, com dèiem, amb 18 punts de 18 possibles i 28 gols a favor en 6 partits.
1: L'única mala notícia és la lesió de Joan Garcia, que va haver de ser substituït al descans per Tec després d'una relliscada, anant a buscar una pilota en l'última jugada de la primera meitat. Precisament el porter polonès va protagonitzar una errada amb la pilota als peus, regalant-li al conjunt càntabre el segon gol.
0: Veurem per quan en té Joan Garcia, pendents d'un comunicat mèdic que encara no hem tingut. Avui, en principi, se li feien proves. De moment, avui es completa la 6ª jornada de Lliga, la primera masculina, amb els 2 últims partits, el Betis-Getafe i el Málaga-Villarreal.
1: I demà ja arrenca la 7ª, just abans d'una llarga aturada de seleccions de pràcticament 3 setmanes, amb el partit de l'Espanyol, que rebrà a l'RCD Stadium l'Elx.
0: Aquesta tarda en parla Manolo González, demà n'escoltarem evidentment el més destacat amb la prèvia. En bàsquet, avui l'Espart Girona juga un partit amistós a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents a priori de la Lliga Femenina, el Jairis, que murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut.
1: L'equip gironí es prepara per l'inici de Lliga el primer cap de setmana d'octubre, però sobretot per l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina previst per al 30 de setembre. Abans, dimecres de la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu a Reus.
0: En categoria masculina, també en bàsquet, aquest cap de setmana n'hem anat parlant, el Palau Olímpic de Badalona acollirà la Supercopa Endesa.
1: Amb 2 representants catalans, l'anfitrió, el Joventut, s'enfrontarà al Baskonia a semifinals. A l'altre semi tindrem un Barça-València.
0: D'altra banda, ahir es va haver de suspendre a mig partit la final de la Lliga Catalana de Segona FEB.
1: Per culpa d'unes goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, el duel entre Bisbal Bàsquet i Club Bàsquet Prat es va haver d'ajornar amb 27-41 al marcador a favor dels Pota Blava.
0: En handbol, el Barça afronta avui la 2ª jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
1: Els blaugranes jugaran el primer partit europeu fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els 2 equips, si no passa res estrany, que es classifiquin per a la ronda principal. Però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és important per al futur de la competició. L'enfrontament a 9:45 del vespre.
0: En principi, el Barça podrà comptar amb Aleix Gómez, que era dubte des de perdre el partit, de fet, el partit de Lliga, per problemes, per molestes a l'espatlla. En categoria femenina, ahir el Granollers va caure a casa en la 3ª jornada de Lliga Guerreres.
1: Les vallesanes van caure 16-22 contra el Morvedre després d'un parcial d'1-6 en el tram final, amb una gran actuació de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, que va acabar trencant un partit igualat.
0: Per cert, aquest partit es va jugar al pavelló del Congost, a Granollers, per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, al Palau d'Esports, en aquest cas.
1: La selecció espanyola, amb 2 jugadors catalans, va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer i 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar el combinat estatal, en aquest cas contra França, a partir de les 8 del vespre.
0: En hoquei patins, tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cup, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola, amb Catalunya com una de les candidates. Ara mateix, de fet, la competició femenina ja ha arrencat. Tenim en joc el debut de la selecció catalana contra Alemanya, amb victòria clara de les catalanes per 0-5.
1: Aquest matí, també en la competició femenina, golejada 9-1 de Portugal contra França. El combinat català tornarà a jugar aquesta tarda, 6:45, contra Portugal. En la competició masculina, a 6:45, començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà a 9:45 del vespre contra França.
0: I un últim apunt, en tennis. Bon debut de Paula Badosa aquesta matinada al Wita 250 de São Paulo, al Brasil.
1: La tenista empordanesa s'ha estrenat aquesta matinada amb un triomf per 6-3 i 6-2 contra la lituana Justina Mikulskait. Badosa no jugava des que va caure contra la nord-americana Coco Gauff en la 2ª eliminatòria de l'Obert dels Estats Units.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà divendres, Carme, tindrem ja bàsquet a la xarxa Més.
1: A partir de les 8 del vespre es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips de CB, l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I ja dissabte tindrem futbol a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Poble de Mafumet, al municipal de la localitat usonenca, i a les 6 el Vilanova Peralada, a l'estadi dels alumnes obres de la capital del Garraf.
0: I diumenge més futbol, però també tindrem waterpolo, natació i la cursa popular, l'atletisme popular.
1: A partir d'un quart de nou del matí es podrà seguir a les televisions locals i a la xarxa Més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026 amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana, amb sortida al carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya, amb més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa Més tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per rematar-ho, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: Dijous 17 de setembre, 12 minuts passada a la 1, comencem parlant de futbol i d'una nova golejada del Barça de Hansi Flick, que va superar ahir 7-2 al Racing de Santander, de nou sota una pluja intensa. L'equip continua com una piconadora i malgrat alguns errors en defensa que van acabar causant els dos gols, de fet, en contra del conjunt cantabre, ara en parlem. En atac van fer 7, però podrien haver estat més. Cancelo va obrir el marcador amb un golàs des de fora l'àrea, que poc després va pràcticament repetir amb el 3-1. Abans Rafinha havia transformat un penal que havia provocat ell mateix i el Racing havia retallat distàncies en l'única arribada del conjunt càntabre. Rafinha i el pitxitxí de rècord de la Lliga, que ja porten 9 gols, va aprofitar una gran assistència de Dani Olmo per fer el quart abans del descans i Lamine Yamal va fallar el primer dels penals que va provocar un altre dels destacats, Karim Adeyemi. Ja a la segona part, amb Tech Chesney a la porteria, després de que Joan García es lesionés, veurem si no és greu, ara estem pendents del comunicat, relliscant quan anava a buscar una pilota, el porter polonès va cometre una errada amb la pilota als peus, que es va convertir en el 4-2, però Adeyemi es va tornar a avançar el defensa per provocar un altre penal, el segon, el tercer total del partit, tornant a marcar per Rafinha per completar el hat-trick. Gabriel Jesús es va unir a la festa, aprofitant una molt bona assistència de Lamine Yamal i el mataroní precisament va tancar el marcador amb el seu golet després d'una gran jugada de Karim Adeyemi. Escoltem Hansi Flick, content amb el partit del seu equip.
1: I like how we are playing.
2: M'agrada com estem jugant, també el resultat, és clar, i els 3 punts. Al capdavall puc dir que estic content i també l'equip està content d'haver guanyat. Crec que no era tan fàcil jugar contra el Racing perquè per mi fan un futbol realment bo. Els agrada sortir jugant, els encanta tenir la possessió de la pilota i en algunes situacions no ens ha estat gens fàcil. Però al capdavall crec que aquest resultat ens el mereixem.
0: Més enllà d'això, a Flick també li van preguntar en un parell d'ocasions per la porteria i per si la rada de Tech el deixava tranquil. El tècnic alemany el va defensar.
2: Perquè fa el nostre porter, és clar, Tech comet un error, però tots nosaltres cometem errors, així que és normal, és la vida, són coses que passen. I amb el Joan té alguns problemes al genoll i haurem de veure com evoluciona. Hem d'esperar demà i després ja veurem.
0: Pendents del que tingui Joan García, encara no tenim comunicat oficial, a un últim document de Hansi Flick, en aquest cas sobre aquest gran inici del seu equip.
1: It's always good to have a great start, but at the end...
2: Sempre és bo tenir un gran inici, però al final l'important és fer un gran final, i és aquí on hem de treballar, i ho farem. Crec que estem en un bon moment i hem d'aprofitar-ho. Per tant, el pròxim partit és dissabte, també un partit molt difícil a Sevilla, important. Vam dir que volem guanyar cada partit dels 8 primers, i no serà fàcil. Recordem la temporada passada com va anar. Sí, sé el resultat, recordo el resultat, però va ser abans de l'aturada de seleccions, així que hem d'estar preparats per això.
0: Com sentim, el Barça torna a jugar dissabte, en aquest cas al camp del Sevilla, que ahir va guanyar al camp del Depor i es troba a la zona alta de la classificació amb 13 punts. Recordem, com dèiem, com recordava de fet Flick, el partit de l'any passat amb el 4-2 favorable al conjunt andalús, al Sánchez-Pizjuán. 18 punts ha sumat el Barça ja, que és líder en solitari, amb una xifra de gols també a favor de rècord, 28 gols en 6 partits, 9 dels quals de Rafinha, que en va fer 2 ahir també en el partit de Champions, per tant en porta 11 en total, i 7 de Lamine Yamal. Avui es completa la sisena jornada amb els dos últims partits, un Betis-Getafe i un Màlaga-Vilareal, i demà ja arrenca la setena, just abans de la llarga aturada de seleccions, de pràcticament 3 setmanes, ho fa amb l'Espanyol Elx a l'RCD Stadium. Aquesta tarda parlarà Manolo González, demà, evidentment, escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Encara en futbol, un parell de punts. El Terrassa va haver d'arribar a la pròrroga, però va acabar golejant ahir a 4-0 al Binèfar en l'eliminatòria de partit únic de vuitens de final de la Copa Federació, amb doblet de Marcos Méndez i gols de Jaime Barrero i Max Marcet. D'altra banda, n'hem anat parlant durant la setmana. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Elit, màxima categoria del futbol català, amb la primera jornada. I destaca el derbi osonenc, que podrem veure diumenge a les televisions locals i a la xarxa més entre el Manlleu i el Vic. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
3: Arriba l'hora de veritat. Aquest cap de setmana comença el campionat de la Lliga Elit, la màxima divisió de les lligues amateurs que gestiona la Federació Catalana de Futbol, i ho farà amb el derbi osonenc AS Manlleu Unió Esportiva Vic. L'AS afronta el maig amb molta confiança després d'una pretemporada en què han pogut demostrar el seu gran nivell futbolístic. Els manlleuencs han plantat cara en tots els amistosos que han disputat i compten amb reforços a nivell com Piusquer, Bava o Guillem Ferrés. L'entrenador Marc Prat no podrà comptar amb Aitor Cárdenas i Mata, que es troben sancionats i tenen el dubte del capità Martí Soler, que es troba en la fase final de la seva recuperació del genoll. Soler ens explica com ha preparat l'equip aquest especial partit.
4: Bueno, òbviament és un partit especial perquè al final és un derbi i és complicat enfrontar-lo, agafar-lo com un partit normal i corrent, però nosaltres sí que l'estem preparant així. Vull dir, són 3 punts i no hi ha més. Per molt que guanyis contra el Vic no et donaran un punt més i si perds tampoc te'n trauran un de més.
3: La Unió Esportiva Vic ha patit nombroses baixes a causa del seu descens de categoria. Ramon Carrascal ha dut a terme una renovació de l'equip amb jugadors contrastats com David Batanero i David Reyes i joves promeses com Arnau Illa, que fan que els blanc i vermells siguin un equip temible. El partit es disputarà aquest diumenge 20 de setembre a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda al Municipal de Manlleu i es podrà escoltar per Ràdio Manlleu i veure pels canals adherits a la plataforma de la xarxa.
0: Gràcies, Arnau. Una primera jornada de Lliga Elit que s'obre dissabte a les 6 amb l'Atlètic Sant Just, Unió Esportiva Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
5: Arrenca la Lliga Elit 2026-2027 per la Unió Esportiva Valls. Quarta temporada i en totes les edicions hi ha estat present el conjunt vallenc que serà l'únic representant tarragoní aquesta campanya. Àlex González disposa d'una de les seves plantilles més àmplies amb 24 fitxes i davant visita un sempre candidat a l'ascens, l'Atlètic Sant Just, que ara fa 2 temporades es va quedar un pas de pujar a la tercera federació. Així valorava el rival, el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
6: Sí, és un dels candidats per mi a pujar, porten molts anys amb un bloc fent les coses molt bé, jugar a domicili sempre té un punt afegit de complicat, però bé, nosaltres amb la nostra eines, amb les virtuts que tenim i les capacitats que estem, no, veient dels jugadors nous que han vingut també, crec que podem fer un bon paper i bé, anem a intentar guanyar els 3 primers punts.
5: Una Unió Esportiva Valls que comença un camí il·lusionant amb 11 cares noves i amb un balanç equilibrat durant la pretemporada. 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes. Una Lliga Elit que també compta amb 7 equips nous dels 16 participants. Ara ja s'han acabat les proves i arriba de nou una de les lligues més igualades dels darrers temps. El partit entre l'Atlètic Sant Just i la Unió Esportiva Valls es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda i una temporada més el podreu seguir per Ràdio Ciutat de Valls.

0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui l'Espart Girona juga una amistosa a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents a priori de la Lliga Femenina, un dels que està, ha d'estar a la part alta, el Jairis Murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut. Girona FM, Pau Villafanyer.
1: A dues setmanes vista de l'eliminatòria per entrar a la màxima competició europea, les gironines s'enfrontaran a un rival de nivell i de la Lliga Femenina Endesa, amb la incògnita de veure si Tilbe Senyorec, que s'ha incorporat aquesta setmana als entrenaments, podrà gaudir dels seus primers minuts amb la samarreta de l'Uni. I encara sense Illana Martín, que haurà d'incorporar-se després d'aconseguir el bronze al Mundial i ser una de les jugadores més destacades. El partit es disputarà avui a les 6 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports de Sant Andreu de Llavaneres.
0: Gràcies, Pau. En vol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de Champions masculina, el primer partit fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els dos equips, si no passa res estrany, que es classifiquin per a la main round, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui també és important per al futur de la competició. Escoltem l'entrenador blaugrana, Carlos Ortega.
2: Sembla que sí, no? Després del resultat de l'última jornada, pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
0: I també podem escoltar Jorge Chicusa, ara al Barça, però que fa un parell de temporades va jugar cedit precisament al Montpellier.
3: És veritat que torno a un lloc on va ser casa meu durant una temporada i és molt especial. I, bueno, com sempre, el Montpellier ha sigut un equip i un rival molt, molt dur, molt complicat i ho afrontem així. No serà gens fàcil i tenim moltes ganes d'anar allà. Sabem que és un partit molt important i, bueno, hem d'anar allà a donar-ho tot, a guanyar i esperem que sigui així.
0: Aquest Montpellier-Barça avui a 8:45 del vespre, en categoria femenina, i el CAC Granollers va caure a casa 16-22, ja ho direm, contra el Morvedre, un parcial d'una 6 en el tram final, amb una gran actuació de fet de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, va acabar trencant un partit que estava igualat fins llavors. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
4: El partit de la tercera jornada de competició entre el CAC 7 Balonmano Granollers i el Balonmano Morvedre ha patit els efectes dels aiguats del dia d'ahir. Pocs minuts abans de l'inici, els delegats federatius han sol·licitat un canvi d'ubicació i l'enfrontament entre Vallesanes i Saguntines s'ha disputat al parquet. Tot i el canvi d'escenari, les Vallesanes no han pogut trencar el mur de Daniela Pinto i han acabat derrotades per un contundent 16-22. Ho detalla Josep Morales, l'entrenador del CAC 7 Balonmano Granollers.
5: Bueno, crec que en general a nivell defensiu hem estat bastant bé, matisos, però en general hem estat bastant bé. I en atac, penso que a estones hem jugat bé, però hem fallat molts llançaments i això ens ha passat molta factura. Al final, penso que la seva portera és un 54%, que òbviament és una eficàcia molt gran, i després això ens ha condicionat a que altres situacions no hem jugat tan bé. Al final només queda una resposta, que seguir treballant per seguir millorant i posar-nos al nivell.
4: L'enfrontament ha començat malament per les Vallesanes, amb un Morvedre que ha marcat el ritme del marcador i ha consolidat una distància de 2 gols de manera consistent. Amb aquesta llosa mental i els intents a la desesperada de remuntar, les Vallesanes s'han quedat sense energies i cap al final del partit s'han deixat anar. Ara el CAC 7 té una petita aturada de 4 dies i ja no serà fins al 3 d'octubre que tornarà a la competició visitant la pista del Balonmano Elx.
0: Gràcies, Arnau. En aquest cas estàvem parlant d'aquest partit del CAC Granollers, de la Lliga Guerreres, que no es va poder jugar, com dèiem, al Palau d'Esports de Granollers. Tampoc ho va fer el Congost per aquestes goteres, però això sí que es va poder jugar amb el Mundial d'handbol en cadira de rodes, que ahir es va inaugurar, com dèiem, a Granollers, en aquest cas sí, al Palau d'Esports. La selecció espanyola amb 2 jugadors catalans va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer, 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar el combinat estatal, en aquest cas contra França. Escoltem un dels 2 catalans d'aquesta selecció espanyola, el jugador del Palau Tordera, Òscar Pérez.
6: Pues bueno, la sensación de, claro, el debut, poder ganar en el debut, pues siempre es muy importante, porque nos sacamos todo lo que es el tema de nervios del principio del torneo, y bueno, pues súper contentos. Sí, hombre, a priori Francia, España son equipos que a priori tienen un nivel muy similar, y nuestra intención es ser primero de grupos, o sea, será un gran partido, será muy difícil, pero bueno, creo que confiamos en el equipo y que podremos sacarlo adelante.
0: Avui a les 8 del vespre, de nou al Palau d'Esports de Granollers, es jugarà aquest Espanya-França.

En hoquei patins, abans d'acabar, tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola, amb Catalunya com una de les candidates. Ha arrencat de moment la competició femenina amb una golejada 9-1 de Portugal contra França. Ara mateix està jugant la selecció catalana contra Alemanya i guanya també de golejada 0-7. Guanya de moment Catalunya quan falten 13 minuts i mig per acabar aquest duel. Escoltem, en aquest cas, ahir en parlàvem a l'enjoc amb Josep Maria Barberà, el seleccionador català femení, que buscava, com dèiem, el títol. De moment, com dèiem, 0-7 guanya Catalunya. Avui ha guanyat 9-1 Portugal a França. Aquesta tarda, de fet, el combinat català tornarà a jugar a 7:15 contra Portugal. Veurem, com dèiem, quina d'aquestes dues seleccions guanya, perquè serà un dels partits claus per aquesta competició. En la competició masculina, a 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà aquest vespre, a 9:15 contra França.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Uriol Crumin, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon dijous, 17 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 17 de setembre, avui repassarem la golejada del Barça i sota la pluja 7-2 contra el Racing de Santander, que manté el conjunt blaugrana líder en solitari a la primera divisió masculina amb un rècord de gols. Demà mateix, per cert, ja arrenca la setena jornada de Lliga amb un Espanyol Elx. En parlarem demà perquè avui a la tarda en parla Manolo González. Futbol, però també en vol, amb la prèvia del Montpellier-Barça de Champions masculina que juga aquest vespre i la crònica de la derrota del Granollers a la Lliga Guerreres d'ahir contra el Morvedre. I també tenim, parlarem de l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que es disputa també a la capital del Vallès Oriental, i de la Golden Cat d'hoquei patins, que tenia en marxa ara mateix a Can Xarau, al pavelló de Can Xarau a Cerdanyola del Vallès, de moment amb un Alemanya 0, Catalunya 8. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça torna a golejar, igual al seu millor rècord històric a la Lliga, la primera masculina amb 6 victòries en 6 partits.
1: El conjunt blaugrana va superar per 7-2 el Racing de Santander en un partit boig sota una intensa pluja a l'Spotify Camp Nou. Rafinha, que continua batent rècords golejadors i ja suma 9 gols en les 6 primeres jornades de Lliga, va fer un hat-trick. Cancelo, que va fer 2 gols amb 2 grans xuts des de fora de l'àrea. Gabriel Jesús també es va unir a la festa i Lamine Yamal, que havia donat l'assistència al brasiler i havia fallat un penal, va tancar el marcador rematant una gran jugada d'un altre dels destacats, Karim Adeyemi.
0: Karim Adeyemi, que va provocar 2 dels 3 penals que va xutar ahir al Barça. El Barça continua liderant 18 punts de 18 possibles i 28 gols a favor en 6 partits.
1: L'única mala notícia és la lesió de Joan Garcia, que es va haver de ser substituït al descans per Tec, després d'una relliscada anant a buscar una pilota en l'última jugada de la primera meitat. Precisament el porter polonès va protagonitzar una errada amb la pilota als peus, regalant-li al conjunt càntabre el segon gol.
0: Veurem per quan en té Joan Garcia. De moment encara no tenim comunicat oficial del club, comunicat mèdic sobre aquests problemes que va dir Flick que eren al genoll. De moment avui es completa la 6ª jornada de Lliga amb els 2 últims partits, el Betis-Getafe i el Màlaga-Vilareal.
1: I demà ja arrenca la 7ª, just abans d'una llarga aturada de seleccions de pràcticament 3 setmanes amb el partit de l'Espanyol, que rebrà a l'RCD Stadium a l'Elx.
0: Aquesta tarda en parla Manolo González. Demà, evidentment, escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Dissabte serà el torn del Barça, en aquest cas, que juga al Sánchez-Pizjuán, a la Sevilla, contra el Sevilla, a les 9 del vespre. En bàsquet, avui, l'Espart Girona juga un partit amistós a Sant Andreu de Llavaneres contra un dels equips més potents, que ha d'estar a la part alta a priori de la Lliga Femenina, el Jairis Murcià, que dirigeix el català i extècnic del conjunt gironí, Bernat Canut.
1: L'equip gironí es prepara per l'inici de Lliga, el primer cap de setmana d'octubre, però sobretot per l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina prevista per al 30 de setembre. Abans, en dimecres de la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana contra el Cadí la Seu a Reus.
0: En categoria masculina, aquest cap de setmana n'hem anat parlant, el Palau Olímpic de Badalona acollirà la Supercopa d'Endesa.
1: Amb 2 representants catalans, l'anfitrió, el Joventut, s'enfrontarà al Baskonia a semifinals. A l'altre semi tindrem un Barça-València.
0: D'altra banda, ahir es va haver de suspendre a mig partit la final de la Lliga Catalana de Segona FEB.
1: Per culpa d'unes goteres al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, el duel entre Bisbal Bàsquet i Club Bàsquet Prat es va haver d'ajornar amb 27-41 al marcador a favor dels Potablava.
0: Veurem quan es pot reprendre. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina.
1: Els blaugranes jugaran el primer partit europeu fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els 2 equips, si no passa res d'estrany, que es classifiquin per a la ronda principal, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és important per al futur de la competició. L'enfrontament a 3:15 del vespre.
0: En categoria femenina més en vol, ahir el CAC Granollers va perdre la casa, la tercera jornada de la Lliga Guerreres.
1: Les vallesanes van caure 16-22 contra el Morvedre, després d'un parcial d'1-6 en el tram final, amb una gran actuació de la portera portuguesa del conjunt valencià, Daniela Pinto, que va acabar trencant un partit igualat.
0: Per cert, aquest partit es va jugar al Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, al Palau d'Esports en aquest cas.
1: La selecció espanyola amb 2 jugadors catalans va superar Líbia en el debut per 2-16-0, 7-9 en el primer i 5-10 en el segon. Avui mateix torna a jugar el combinat estatal, en aquest cas contra França, a partir de les 8 del vespre.
0: En hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, ahir en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, amb Catalunya com una de les candidates. Ara mateix en competició femenina tenim en joc el debut de la selecció catalana precisament contra Alemanya amb una golejada contundent. Quan falten 5 minuts per acabar el partit, 0-8 guanya Catalunya.
1: Aquest matí també en la competició femenina, golejada 9-1 de Portugal contra França. El combinat català tornarà a jugar aquesta tarda a 6:45 contra Portugal. En la competició masculina, a 3:15 començarà el Portugal-Angola i el debut de Catalunya serà a 9:15 del vespre contra França.
0: I un últim apunt de tennis. Bon debut de Paula Badosa al 8-250 de São Paulo, al Brasil.
1: La tenista empordanesa s'ha estrenat aquesta matinada amb un triomf per 6-3 i 6-2 contra la lituana Justina Mikulskate. Badosa no jugava des que va caure contra la nord-americana Coco Gauff en la segona eliminatòria de l'Obert dels Estats Units.

0: I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà divendres, Carme, tindrem ja bàsquet a la xarxa més.
1: A partir de les 8 del vespre es podrà seguir a la plataforma de streaming el partit de pretemporada entre dos equips ACB, Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I dissabte tindrem futbol, en aquest cas a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona Poble de Mafumet, al municipal de la localitat usonenca, i a les 6 el Vilanova Peralada, a l'estadi dels alumnes obres de la capital del Garraf.
0: I diumenge tindrem més futbol, però també waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de nou del matí es podrà seguir a les televisions locals i a la xarxa més la retransmissió de la cursa de la Mercè 2026, amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana, amb sortida al carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya, amb més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí, i en exclusiva a la xarxa més, tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles. Al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per a Mataró, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elite, el derbi usonenc, entre el Manlleu i el Vic a l'estadi municipal de Manlleu.

0: però en podrien haver estat més. Cancelo va obrir un marcador amb un golaç de fora l'àrea, que poc després va pràcticament repetir, de fet una mica més lluny, això sí, amb l'ajuda d'un toc d'un rival, amb el 3-1. Abans Rafinha havia transformat un penal que havia provocat ell mateix, amb una gran passada de Pedri, i el Racing havia retallat distàncies en l'única arribada del conjunt de Santander. Rafinha, el pitjor de rècord del que va de Lliga, va aprofitar una gran assistència de Dani Olmo per fer el quart abans del descans, i Lamine Yamal va fallar un penal, un del primer que va provocar un altre dels destacats ahir, Karim Adeyemi. Ja a la segona meitat, amb Tec Chesney a la porteria, després que Joan García es lesionés, veurem si no és greu, relliscant quan anava a buscar una pilota, el porter polonès va cometre una errada amb la pilota als peus, que es va convertir en el 4-2, però Adeyemi es va tornar a avançar la defensa per provocar un altre penal, tornat a marcar, en aquest cas, per Rafinha, per completar el hat-trick. Gabriel Jesús es va unir a la festa, aprofitant una molt bona assistència de Lamine Yamal, i el mataroní va tancar el marcador amb el seu golet, després d'una jugada espectacular també de Adeyemi. Escoltem Hansi Flick, content amb el partit del seu equip.
1: No, I take every point we get. No, accepto cada punt que aconseguim ara. Al final, com he dit, un bon inici sempre és important. Ens dona confiança i crec que es pot veure que tenim confiança al camp. Ho demostrem. Clar, el més important per mi és la dinàmica, la intensitat que tenim en el nostre joc. I sí, tothom està implicat. Tothom també, com he dit abans, pressiona la pilota. I per mi, com treballem junts, com un equip, això és fenomenal. How we work together as a team,
0: this is crucial. Flick, que en aquest cas responia sobre la pregunta si li feia por de tenir aquest grau de nivell, aquest nivell ja a aquestes alçades de temporada, i responia això. L'entrenador alemany també li van preguntar en un parell d'ocasions per la porteria i per si l'errada de Tec el deixava o no tranquil. El tècnic alemany va defensar el seu porter. We decided this
1: because Tec is our... Hem decidit això perquè Tec és el nostre segon porter i al final, com he dit abans, tots cometem errors i són coses que passen. I crec que ell també sap que just després del primer toc es complica la vida. Es podia veure i el resultat final és clar, que rebem un gol més. I no era necessari, però el primer gol tampoc ho era. Però és així, mirem cap endavant, cap al pròxim partit. Però la confiança i també amb la convicció que tenim amb la pilota. Tothom comet errors i som un equip, hem de treballar en això. Hem de cometre menys errors. Al final, tot és qüestió de concentració.
0: Això deia Hansi Flick, en aquest cas, sobre l'errada de Tec. Va, pendents del que tingui Joan García, evidentment. Encara no tenim un comunicat oficial del club. Un últim document de Flick, en aquest cas, sobre un altre dels grans protagonistes de la nit. Malgrat que no va fer cap gol, va provocar dos penals i va donar una assistència a Lamine per fer el setè. Karim Adeyemi. You can see today
1: 3-4 actions and... Avui pots veure 3-4 accions que tothom, tots els culers, li dona suport i això es vol veure. Estic content per ell perquè no ha passat una època fàcil a Alemanya, així que m'agrada el que veig. Crec que els jugadors els descriuria com algú molt divertit. Crec que també connecta amb els jugadors. Els cau bé i és un bon noi. I a més ho dona tot el camp i això és important. Té un marge de millora i treballarem en això. Però la seva velocitat és increïble. Ho he pogut veure al gol de Lamine. Ha estat extraordinari. His speed is unbelievable. When you saw the
0: goal from Lamine, was outstanding. El Barça torna a jugar dissabte, en aquest cas al camp del Sevilla, que ahir va guanyar el camp del Depor i es troba a la zona alta amb 13 punts. 18 n'ha sumat el Barça, líder en solitari amb una xifra de gols a favor també de rècord, 28 en 6 partits, més de 4 i mig per partit, 9 dels quals de Rafinha, que també van va fer 2 en el partit de Champions, per tant en porta 11 en total, i 7 de Lamine Yamal. Avui es completa la 6a jornada amb els dos últims partits, Betis, Getafe i Màlaga a Villarreal, i demà ja arrenca la 7a, just abans d'una llarga aturada de seleccions, de pràcticament 3 setmanes. Ho fa amb l'Espanyol Elx, al RC Stadium, a les 9 del vespre. Aquesta tarda en parla Manolo González. Evidentment, demà escoltarem el més destacat aquí a l'Enjoc. Més futbol, un parell de punts. El Terrassa va haver d'arribar a la pròrroga, però va acabar golejant 4-0 al Binèfar aragonès en l'eliminatòria de partit únic de vuitens de final de la Copa Federació, amb doblet de Marcos Méndez i gols de Jaime Barrero i Max Marcet. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
2: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina

0: que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
1: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no? Llavors, a vegades és una qüestió de confiança, i crec que aquests dos gols que ha fet li aniran molt bé per acabar d'agafar aquesta confiança que tots nosaltres li tenim, no? I que ell mateix també es té.
0: Els agarencs, que diumenge visiten l'Arnedo, tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
2: Gràcies, Miqui. D'altra banda, també en futbol n'hem anat parlant durant la setmana. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga Elit, la màxima categoria del futbol català, amb la primera jornada, i destaca el derbi usonenc, que podrem veure diumenge a la tarda a les televisions locals i a la Xarxa Més, entre Manlleu i Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
3: La Xarxa Més oferirà aquest diumenge, en directe, a partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels plats forts de l'estrena de la temporada de la Lliga Elit, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Continuant amb la llarga prèvia d'aquest duel de màxima rivalitat a Osona, arriba el torn del tècnic del Manlleu, Marc Prat. El jove entrenador dels groc i vermells s'estrena al càrrec després de 4 temporades al juvenil i com una aposta pel talent de casa. Prat ens parla del partit i de la seva estrena al capdavant de l'històric club manlleuenc.
4: Doncs del derbi n'espero un partit igualat, on segurament es decidirà per petits detalls, i al final la concentració i minimitzar els errors és el que pot donar la victòria a un o l'altre equip. Nosaltres arribem bé, arribem amb l'equip en forma, han agafat molt bé les idees que hem posat com a model de joc, i la veritat que estem molt satisfets de com s'ha donat la pretemporada i crec que arribem en un bon moment per poder afrontar el derbi. Evidentment, com deies, el Vic és un equip que acaba de baixar a tercera i, per tant, té jugadors i té armes per ser un equip que aquest any lluiti per objectius ambiciosos. Per tant, esperem un partit complicat on, amb les nostres idees i les nostres armes, intentarem treure els 3 punts. L'ambient, doncs, l'avantatge és que juguem a casa i sabem que tenim la millor afició de la categoria. La gent empenyarà, es preveu que hi hagi bastanta gent al camp i estem, bueno, segurs de que ens ajudaran i ens empenyaran cap a la victòria. I l'objectiu nostre d'aquesta temporada és, doncs, intentar lluitar per entrar al playoff, com vaig dir, al juny, i, per tant, ens mantenim aquesta idea. Crec que tenim jugadors i qualitat per fer-ho, i a partir d'aquí, doncs, haurem de competir cada partit al màxim, perquè és una lliga molt igualada i amb l'ambició i l'il·lusió d'arribar a aquest objectiu.
3: El maig, a les 4 i 5 de la tarda de diumenge, amb la Xarxa Més en directe.
2: Gràcies, Pep. En handbol, el Barça afronta avui la segona jornada de la fase de grups de la Champions masculina, el primer partit fora de casa, a la pista del Montpellier. A priori, catalans i francesos han de ser els dos equips, i no passa res estrany que es classifiquin per a la main round, però recordem que s'arrosseguen els punts i, per tant, un triomf avui és molt important també per al futur de la competició. Escoltem l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
5: Jo crec que sí, que estem bé. Hem preparat el partit, vam tenir 3 dies, hem preparat bé, estem davant d'un molt bon equip, juguem fora, això arrastra més dificultats sense dubte, però volem guanyar, no? Jo crec que nosaltres ens apoyem normalment a una sòlida defensa i a un ràpid contraatac, sense dubte, no? Pot ser que tenim una miqueta més de profunditat de banqueta, però ara la veritat són 60 minuts i juguen 7 contra 7 a la pista només, no?
2: I també podem escoltar Jorge Chicusa, ara al Barça, però que fa un parell de temporades va jugar cedit precisament al Montpellier.
6: Jo diria que sobretot amb Brian Monte i Agustín Casado i Artur Lent. I també tenen una porteria molt, molt bona, així que també remarcaria la seva porteria. Crec que és un equip que es manté molt a baix del 6-0 i crec que podem tenir molta efectivitat amb tirs exteriors. També penso que tenen bastants problemes en controlar el pivot, així que crec que és una bona manera de jugar aquest partit.
2: Aquest Montpellier-Barça avui a 3:15 del vespre. En categoria femenina, ahir el CAC Granollers va perdre a casa de 16-22 contra el Morvedre. Un parcial de 1-6 en el tram final va acabar trencant un partit igualat. En parlava als mitjans del club el tècnic del conjunt granollerí, Josep Morales.
7: En general, a nivell defensiu, hem estat bastant bé. Matisos, però en general hem estat bastant bé. I en atac, penso que a estones hem jugat bé, però hem fallat molts llançaments i això ens ha passat molta factura. Al final, penso que la seva portera és un 54%, que òbviament és una eficàcia molt gran, i després això ens ha condicionat a que altres situacions no hem jugat no hem jugat tan bé. Al final només queda una resposta, que és seguir treballant per seguir millorant i posar-nos al nivell. Crec que necessitem 4 dies de descans, que els aprofitarem, i després doncs, posar-nos 2 setmanes per poder treballar per nosaltres, per totes aquestes coses que no ens estan sortint o no ens estan sortint tot el bé que haurien, doncs millorar-ho.
2: Ara bé, com sentíem, aturada de seleccions. Per cert, aquest partit, ho sentíem, es va haver de jugar al pavelló del Congost per l'inici del Mundial d'handbol en cadira de rodes, que va arrencar ahir també a Granollers, en aquest cas al Palau d'Esports. Ràdio Granollers, d'Arnau Camí.
8: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
9: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam organitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
8: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
2: Gràcies, Arnau. I en hoquei patins tenim en marxa des d'aquest matí, i en parlàvem, la Golden Cat, aquest torneig internacional de seleccions que es disputa a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès, des d'avui fins diumenge, amb Catalunya com una de les candidates. Ahir en parlava de la importància del torneig aquí a l'enjoc el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons.
10: És un torneig oficial de Gold Skate, per tant té una importància cabdal pel que fa al nostre esport, i en aquests dies Cerdanyola serà la capital mundial de hoquei patins. És significatiu també que les diferents seleccions de salut, les millors del món, ens donin la confiança necessària per tirar això endavant, perquè moltes d'elles repeteixen. Aquest any tenim la novetat d'Angola, però, per exemple, Portugal, França, Alemanya, repeteixen, i vol dir que estan ben tractats, que el torneig té una categoria doncs, a nivell internacional molt valorat, i això ens fa ser molt feliços i ens dona l'autoconfiança, la confiança suficient a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
2: Ha arrencat de moment la competició femenina amb una golejada 9-1 de Portugal contra França, i fa una estona acabat l'Alemanya 0, Catalunya 8. Per tant, Catalunya que també goleja contra Alemanya, Portugal goleja contra França. Aquesta tarda, de fet, el Comitè Català s'enfrontarà a partir de 6:45 precisament a Portugal. A la competició masculina, 3:15 començarà el Portugal-Angola, i el debut de Catalunya serà 8:45 del vespre, també avui contra França. Canviem de qüestió. Demà comença la Shimano Sea Otter Europe Costa Brava Girona, una de les proves internacionals de gravel, de ciclisme, més prestigioses del calendari, i ho fa amb dos esportistes catalans amb discapacitat visual, l'Héctor Buti i l'Hugo Font, que competiran més enllà del resultat esportiu en un tàndem acompanyats dels seus pilots guia, Charlie Camacho i Jordi Figueres. Escoltem Hugo Font sobre aquest repte.
11: No sempre hem tingut l'acollida que hem tingut, les facilitats i el sí i la normalitat de dir, sí, dos persones amb discapacitat visual, voleu fer això amb gent que segurament té un nivell superior al vostre, cap problema, ho voleu fer, veniu, gaudiu i endavant. I és una manera de veurem una inclusió en aquest sentit. Farem la mateixa disciplina, amb les mateixes condicions, la mateixa distància, això sí, amb una adaptació que anem a muntar net. Però la resta serà exactament el mateix. Segurament aniran alguns més ràpid que nosaltres, segurament, perquè són professionals, no? I són, nosaltres som amateurs. Però la il·lusió no ens guanyarà ningú en aquest sentit, no?
2: Els dos tàndems prendran dissabte la sortida a la prova de 109 quilòmetres. Tots dos destaquen, a fet, tant Hugo Font com Héctor Buti, la importància de seguir practicant esport després d'haver patit aquesta malaltia degenerativa, en els dos casos que els ha causat ceguesa. En parla Héctor Buti.
12: M'agradava córrer, m'agradava nedar, m'agradava pedalejar, ja no puc. I aquí a la 11 em van ensenyar que es podia córrer, que es podia tornar a nedar, que es podia tornar en bici, vale? I amb el cas que avui ens porta, el dia que el meu cul, les meves mans van empunyar un tàndem, ostres, vaig entendre que sí. Em va costar molt al principi adaptar-me a portar el tàndem, al no poder canviar, al no poder girar, al no poder... I sempre he trobat una persona que m'ha acompanyat davant, que és el guia, qui ens porta, i la gaudeixes plenament, la bicicleta, al final, d'anar al tàndem a darrere és gaudir-la plenament.
2: Com dèiem, els dos tàndems dels dos catalans prendran dissabte la sortida, la prova de 109 quilòmetres, una experiència per la qual s'han preparat durant mesos i que afronten amb il·lusió i respecte. I en rugbi, la Unió Esportiva Santboiana comença una nova temporada a la Divisió Honor masculina amb grans canvis a l'equip. El primer, a un nou entrenador, Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
13: La Unió Esportiva Santboiana ja prepara l'estrena a la Divisió Honor amb Ricardo Guatacortés com a nou entrenador. El tècnic xilè aposta per començar de zero després d'una temporada complicada i dona protagonisme als joves.
14: Es fundamental el rendimiento por sobre el resultado. Creo que el planteamiento de tener un buen rendimiento, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, lo que te puede llevar a tener buenos resultados. No hay que quedarse con lo que fue la temporada pasada. Yo pienso que hay muy buenos jugadores, así que buscar el acomodo de esos jugadores, encajar bien las piezas, para poder llevar un sistema nuevo. Yo creo que eso va a andar bien.
13: A més, l'entrenador ha confirmat dos fitxatges nous. Tomás Jorge, davant amb experiència al Salvador i Ordícia, i el pilar argentí Alan Pedrol. La primera prova oficial serà el 27 de setembre al Valdir Eleu contra el Salvador, en el debut de Lliga de la nova Santboiana.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. L'enjoc torna demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
7: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
8: Part, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
9: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Aida Memba i Kuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
2: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que molts coneixements compartits que la fan possible.
1: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endaman C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banc a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del Campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. I us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
8: L'univers infinit.
7: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Aida Memba i Cuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
2: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa. No? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura. No? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més... Bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que amb molts coneixements compartits que la fan possible.
1: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endemán C. i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Música. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el Campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banc a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del Campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
2: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que amb molts coneixements compartits que la fan possible.
1: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endemán C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra unes de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat se suma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega, Long Tail, a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Per Magel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Per Magel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots els conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banca a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Sota

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple. No

0: 1.000 turismes i els prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
1: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal de poder operar.
1: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
0: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
1: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
0: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa, i també TAC12 durant el 30è concurs de castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
2: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
0: El control de so, Francesc Àvila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
4: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
6: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
4: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta s'ha endut al Garraf. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
7: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de Les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
8: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
7: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de Les Colines.
0: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via, que han fet un forat, i això ha obligat a tallar la

0: Circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions, a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
1: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'LU.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en especial a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.

0: general d'aquest gremi.
1: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
0: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
2: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
3: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recarre inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
4: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen, agafen un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament els punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
2: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
6: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els hi plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
5: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
2: Ens situem ara a l'Aldea, al Baix Ebre. Allà celebren ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
7: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
8: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial, doncs és una gran notícia. Està, ja tots ja sabem que és una acció que fa igual... Fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
7: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Kronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
2: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
3: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
3: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les, a les tecnològiques, a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
2: I encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats. Ha dit si convertirà

0: Mateix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
1: Trump ha dit que només imposarà nous gravàmens si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
2: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
4: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
3: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
1: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
0: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
5: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
6: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camión per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on cediran des de les empreses i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que serem una fàbrica, però dins de la nostra classe.
5: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
0: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una 50ena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
8: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
7: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
9: De fet, sí, ocorren moltes més coses, ja no solo a nivell ventes, sinó, bueno, pues que tots esos comissaris locals, nacionals e internacionals poden ver un interès en els diferents artistes i projectar-los més enllà de nostres fronteres.
7: És el cas de les artistes Momo and Noes, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
0: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
11: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
10: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
0: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una setantena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
12: Els cinemes Majestic han acollit la presentació del Galacticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Mungiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, en destaca aquesta nova edició.
13: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundial. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
12: A més, el Galacticat homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció Clàssics a David Lynch.
0: I és moment pels esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
14: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
15: És la ganas de querer ganar sempre, entonces... ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
14: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
16: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
17: Sí, doncs estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
16: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
14: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
18: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 el Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
19: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir, vam organitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
18: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
14: I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès, la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
7: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Aida Memba Ikuga, arquitecta i investigadora santcugatenca, acaba de tornar de Nairobi, on ha tingut lloc la primera Bienal Panafricana d'Arquitectura. Allà hi ha presentat el projecte The House Halls, la casa sosté, una proposta audiovisual que explora el concepte d'arquitectura, què és una casa i com es construeix.
2: És una peça que el que fa és entrevistar diferents persones que a través d'explicar, no, el seu record de la infantesa, del que era la seva casa, doncs ens porten a entendre una mica què és una casa i com es construeix una casa, no? L'arquitectura, l'arquitecte pren una centralitat molt, molt pesant, molt, molt important, i el que volem és qüestionar aquesta centralitat i precisament posar en valor tota aquella xarxa de persones que intervenen en l'arquitectura, no? Al final l'arquitectura és una qüestió molt més, bueno, és universal, no? No se centra en la figura de l'arquitecte, sinó que molts coneixements compartits que la fan possible.
1: Es tracta d'una peça experimental comissariada per ella mateixa i pels arquitectes investigadors Ursicino Endaman C i Xavi Rodríguez Soriano, dirigida per la fotògrafa, productora i directora audiovisual Matilde Vidal de Llobatera i filmada per Gloyer Matala Evita. La projecció també es podrà veure el proper 12 de novembre a la Casa de l'Arquitectura de Barcelona. Més endavant també està previst que es facin projeccions d'aquesta peça audiovisual als centres culturals de Bata i Malabo. Sant Cugat ja disposa d'un observatori local d'ocupació per concentrar en un únic espai les principals dades sobre el mercat laboral de la ciutat. La nova eina, impulsada per l'Ajuntament en el marc del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat, permet consultar l'evolució de l'atur, la contractació, les afiliacions a la Seguretat Social, el teixit productiu i l'activitat dels serveis municipals d'ocupació. L'observatori arriba en un moment en què Sant Cugat registra una de les xifres d'atur més baixes dels darrers anys. Al juny del 2026, la taxa d'atur es va situar en el 4,66%, la dada més baixa al municipi des del 2007. Tot i això, el tinent d'alcaldia d'Ocupació, Bernat Picornell, ha advertit aquest dijous durant la presentació de l'eina que les dades globals amaguen situacions d'atur de llarga durada, que afecten especialment alguns perfils. Les dones de més de 50 o 55 anys són un dels col·lectius que concentren més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral de Sant Cugat. Picornell ha assenyalat que, malgrat que el volum total de persones aturades a la ciutat és relativament baix, això permet precisament treballar de manera més individualitzada amb els casos més cronificats. Durant el darrer any, el SOM ha comptabilitzat 141 insercions laborals i ha gestionat 449 ofertes de feina. Sant Cugat s'assuma a la Setmana de la Mobilitat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. Ho fa amb una programació d'activitats pensades per al públic familiar, la majoria de les quals es concentraran el diumenge 20 de setembre a la Rambla del Celler, que estarà tallada al trànsit de vehicles, i a la plaça de la Vila. Algunes de les activitats seran la ja tradicional pedalada popular, la lectura de contes sobre medi ambient i el circuit de seguretat viària amb karts a pedals. També hi haurà tallers, zones de chill-out i lúdiques per als infants i una actuació musical a càrrec del grup Two Men Voices. Enguany, però, també hi haurà dues novetats destacades. Per una banda, la posada en marxa de l'aplicació Ciclogreen, que premia els desplaçaments sostenibles. La segona novetat destacada d'enguany és la incorporació de 7 bicicletes familiars de càrrega Long Tail a les escoles bressol municipals. Es cediran de manera gratuïta i temporal a les famílies usuàries d'aquests centres que en vulguin fer ús des d'aquest mes d'octubre i fins a final de curs. I en cultura, Permagel, la novel·la que va convertir Eva Baltasar en un fenomen literari, arriba aquest diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditori en una adaptació de Victoria Spunberg i Albert Pijuan. La peça segueix el viatge interior d'una dona lesbiana suïcida, interpretada per Maria Rodríguez Soto, que intenta trobar una manera de sobreviure davant les dificultats de la família, l'amor romàntic i les convencions socials. La proposta trasllada escena la força de l'obra de Baltasar amb una posada en escena intensa i commovedora. Permagel convida el públic a mirar cap endins i acostar-se al món de la protagonista des d'una perspectiva radicalment honesta. La durada de l'espectacle és d'una hora i 10 minuts i el preu general de l'entrada és de 28 euros. I en esports, el primer equip masculí i femení del júnior d'hoquei herba s'estrenen a la divisió d'honor i ho faran a l'estadi Lluís Serrahima. Tots dos conjunts arriben en un gran estat de forma després de guanyar el campionat de Catalunya. L'equip femení inicia una nova etapa amb Jorge de Banc a la banqueta i rebrà l'Egara aquest diumenge a les 11, a qui ja va golejar per 5-0 a la final del català. De la seva banda, el masculí, amb debut del tècnic Guille Carnicer, jugarà amb l'Atlètic de Terrassa a la 1, a qui també va derrotar per 3-2 a la final del campionat de Catalunya. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Escolta l'alt dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Salutacions, som aquí una altra vegada amb Helena Minuesa. Durant totes aquestes setmanes hem estat parlant de diversos espais on la cultura i l'educació treballen de la mà. La literatura, el teatre, el patrimoni, però també l'esplai i el cau. Així hem vist que tots aquests espais ofereixen oportunitats que sovint depassen els murs de l'escola o de l'educació formal. Avui, que és l'últim programa d'aquest curs, l'Helena, no sé de què ens ve a parlar. Hola, Helena.
10: Bon dia, Sara. Doncs mira, avui porto, i aprofitant la vinentesa que hi ha s'olora a festa major pels carrers de Sant Cugat, m'agradaria posar el focus en la cultura popular com a escola de vida. És a dir, tot allò que aprenem, els valors que ens eduquen a través del que es considera cultura popular i tradicional.
9: Vols dir que a la festa major també podem aprendre?
10: I tant que s'aprèn, Sara. Sobretot s'aprèn d'educació en ciutadania, tots els valors que tenen a veure amb com ens comportem els uns amb els altres, uh-huh. les unes amb les altres, i també, sobretot, a la festa major hi ha quelcom més profund, que és el sentiment de pertinença, formar part d'una comunitat. Uh-huh. Llavors, comencem així repassant, no? Què aprenem o què s'hi aprèn amb la cultura popular? Doncs fixa't, Sara, una cosa tan important com el treball en equip. Has format part alguna vegada d'alguna entitat de cultura popular o coneixes algú que hi hagi format part?
9: Conec gent, evidentment, però la veritat és que no n'he format part. Jo sento treball en equip i penso automàticament amb els castellers, no?
10: Correcte.
9: Són com els més...
10: Així és el símbol perfecte per una metàfora que ens parli de la cultura popular com a com a eina de fer quelcom juntes, no? Un teixit, una torre que creix amb el treball en equip, la responsabilitat i el compromís, perquè al final totes hem de formar-hi part, totes hem de participar, totes anem a la una, l'organització i la participació democràtica. Tothom, qui vulgui, en principi, hauria de poder formar part d'aquesta entitat o d'aquest teixit associatiu. Hi ha una part molt important que hem estat treballant també aquestes últimes setmanes, les competències socials, el saber desenvolupar-te en societat i també aquest punt d'expressió artística i de creativitat. Si ens imaginem doncs, l'esbart mediterrània o l'esbart de Sant Cugat, per exemple, no? Que vinculen més amb l'àmbit de la dansa, evidentment aquí hi ha un fort component artístic de moviment i de cos. Has parlat tu de la colla castellera, no? dels castells, i això ens va bé per treballar tots aquests valors que acabo de dir, perquè al final ens convida a confiar els uns amb els altres. Quan alguna persona forma part d'una entitat de cultura popular, se sent partícip d'alguna cosa. Els bastoners s'han de coordinar en una, no, en una sinfonia, en una melodia, han d'anar tots a la una, han de confiar uns amb els altres, perquè si no estarien patint perquè un, que pot passar, evidentment, que un li doni un cop de bastó a l'altre. Però hi ha aquest sentiment també de confiança, no? De tots anem a la una i aconseguirem fer quelcom plegats. I això és purament educatiu, Sara.
9: Molt maco. Què més ens pots explicar? D'on ve tot això?
10: Doncs, clar, si ens rematem al que és estrictament la cultura popular i tradicional, hi ha un fort component també de memòria col·lectiva, no? Tot això ve d'algun lloc, no ens ho hem inventat ara, el 2026, sinó que ens remeten a unes festes que expliquen la història del nostre poble, no? Fixa't, els geganters, doncs, representen una simbologia, tot el que seria la iconografia d'un poble que ens identifica. Les danses, les cançons, les tradicions transmeten memòria col·lectiva. Però no m'agradaria quedar-me només amb això, sinó que al final la memòria no té sentit, Sara, si no l'aterrem a dia d'avui. La memòria no té sentit si no la projectem més enllà de nosaltres, perquè seria simplement folklore, no? Doncs, ai, mira, que macos aquests gegants que venen del passat. No, la memòria col·lectiva per mi té sentit si a dia d'avui Sant Cugat, a la seva festa major, llueix els gegants en un Pagal i Joan com a símbol també de respecte, de companyonisme, de solidaritat. El que vinc a dir és que no es tracta de repetir de forma crítica la tradició, sinó que precisament, i hem estat parlant també del pensament crític aquestes setmanes, m'agrada pensar la tradició també com una manera de fer-nos millors. Què és allò que podem recuperar del nostre passat per fer-nos millors? Llavors, per exemple, val tot a la tradició, val tot a la cultura popular i tradicional?
9: Entenc que no.
10: Des del meu punt de vista, clar, hi ha pràctiques, clar, ens remetríem doncs, als correbous i coses que per sort aquí a Sant Cugat no passen, però que sí que hi ha un cert maltracte d'animals o hi ha, per exemple, tradicions que no permeten incorporar doncs, la dona en la seva pràctica quotidiana. Per mi, des d'un punt de vista ja educatiu, aquesta cultura popular i tradicional, d'acord, t'ho puc comprar, que és cultura popular, perquè s'ha fet durant molt de temps, però des d'un punt de vista educatiu, per mi no tindria uns valors suficientment sòlids com per incorporar-los en la nostra perspectiva del segle XXI. No sé si estàs d'acord amb mi.
9: Sí, és que més aviat és el contrari, no? Et transmet uns valors que potser són misògins, que potser són masclistes, que potser són antianimalistes...
10: Totalment d'acord. I si t'hi fixes, tots aquests discursos reaccionaris de l'extrema dreta que estan sortint, malauradament, a dia d'avui, amb molta virulència, en què s'emparen moltes vegades, Sara? En la tradició i en la cultura popular. És que els toros s'han fet tota la vida, per exemple, no? Com podem treure els toros de les places si és allò que ens fa ser... No? Ens vincula allò amb la nacionalitat, amb la identitat... Per tant, la cultura popular també pot ser molt perversa. He dit abans totes les coses bones en quant a educació, en quant a que facilita també la relació entre generacions, no? acull persones nouvingudes, ara això no ho hem dit abans, però hi ha molta gent que aprèn el català apuntant-se, per exemple, a una colla gegantera o a una colla de diables, doncs és l'excusa perfecta per aprendre una llengua i generar aquest sentiment de comunitat, no? Mm-hmm. Però, clar, hi ha moltes coses bones que són les que a mi m'agrada parlar en aquest programa, però a la vegada hi ha aquest perill de convertir la cultura popular en un tòtem que ens digui no, això sempre ha sigut així i sempre serà així. Per tant, les dones no hi cabran en aquests espais. La festa, hi ha festes molt vinculades amb la tradició catòlica, no? La Setmana Santa, etc., que hi ha algunes cofradies que no deixen entrar dones, ha sortit als mitjans de comunicació. Per tant, aquest búnquer de cultura popular per sempre igual, a mi no, per mi no em serveix.
9: S'ha de revisar, no?
10: Correcte. El missatge que a mi m'agradaria, doncs, una mica transmetre és que si realment volem que la cultura vagi de la mà de l'educació, i que sigui realment transformadora pels ciutadans i ciutadanes del futur, que tingui un impacte positiu, que ens serveixi per cohesionar aquesta ciutat tan bonica que tenim, que és Sant Cugat, que ens serveixi perquè els carrers s'omplin de diversitat i de tota la gent que a dia d'avui és santcugatenca, hem de pensar que hem de revisar-nos, sempre hem d'estar revisar-nos per lluitar també per la fragmentació social. És a dir, per acabar, les tradicions no només són una herència del passat, Sara, sinó que són una eina per educar el present i construir un futur millor.
9: Doncs acabem així i bona festa major a tothom, esclar.
10: Moltes gràcies, Sara, igualment.

0: Sant Cugat es prepara per viure una nova edició del Sant Cugat, el Festival de Música Negra, que arriba ja a la seva 12a edició, consolidat com un espai de trobada entre cultures i sons d'arreu del món. Enguany el festival proposa un viatge d'anada i tornada entre Àfrica, el Carib i Europa, explorant els orígens i les connexions de la música afrodescendent i el seu impacte en gèneres com el jazz, la salsa, el reggae o la rumba catalana. Per conèixer tots els detalls d'aquesta edició, avui ens acompanya Enric Andersons, director del festival i una de les ànimes impulsores del projecte. Molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia de nou.
0: Canviem una mica el format, avui toca dialogat perquè ens expliquis tots els detalls d'aquesta 12a edició. El festival arribarà del 10 al 14 de juny, ho dèiem ara, ja la 12a edició. En quin punt de maduresa es troba la proposta?
1: Bé, ara ja els últims anys que hem repetit format al Parc de Can Bernet, no?, amb aquests 3 dies de main stage més alguna activitat bolet satèl·lit, crec que està més que consolidat. És un format que la gent ja espera, ens pregunta, i ho notem a xarxes, sobretot, no? Vull dir, l'impacte que té cada post que fem ara, cada presentació de cada artista, els comentaris, els likes... L'altre dia vam fer un post que va tenir 3.000 i poco likes, que és, jo crec, el rècord, i a vegades també és un... Bueno, un anàlisi, no?, molt ràpid, de veure com espera el públic, veure quina recepció tenen els teus missatges a xarxes, perquè al final avui en dia no és la font bàsica de comunicació d'un festival. I rei, ara just estem en el tram ja heavy de la campanya, per dir-ho així, no? Vull dir, fent premsa, fent aquests programes, deixant-los, fent els cups típics que posem sempre a Plaça d'Octubre cada any amb tota la programació, i la gent ja ho espera amb ganes, així que jo crec que està més que consolidat. I veient xifres una mica, sabem que fora, òbviament, del Petits Camaleons i d'activitats oficials com la Festa Major, ara mateix és l'activitat de Sant Cugat que porta més gent i mou més públic. O sigui que estem més que contents.
0: Està ben arrelat, sí, aquest Sant Cugat. Cada any hi ha un fil conductor. Enguany parleu d'aquest viatge d'anada i de tornada de la música afrodescendent. D'on neix aquesta idea? I ens pots fer 5 cèntims d'aquest viatge d'anada i tornada?
1: L'anada i tornada és un concepte que s'utilitza molt, sobretot en la música llatina o afrollatina, no?, en la salsa, en la cúmbia, etc., que parla d'aquest viatge que s'ha fet de la cultura entre aquests 3 continents. Un viatge que, per mala sort, ve d'una infàmia, que és l'esclavisme, no?, des del triangle aquest comercial que van fer l'imperi espanyol i britànic, sobretot, comerciant, no?, que portaven armes cap a Àfrica, després les venien allà per comprar esclaus a les mateixes costes, portar-los a Amèrica a treballar, i sobretot al Carib, no?, que va ser el nucli o el mercat aquest esclavista, és d'on després es repartien pel reste d'Amèrica. I això després es tornava amb tot manufacturat cap a Europa, no?, es venia i era així eternament, i és un triangle que va generar milions i milions d'euros, de dòlars o d'or, digue-li com vulguis, en aquell moment. Sí, exacte. Tu dinero en el tiempo, ja ens
0: diria. Exacte.
1: I bé, ha creat també aquest crisol de cultures, que es diu aquesta cruïlla de cultures, que ha sigut el Carib, amb aquests viatges d'anar i tornada culturals, no?, que hi haguessin mariners espanyols, irlandesos, etc., doncs a llocs com l'Havana, a Nova Orleans, a Bogotà, doncs han generat unes sinergies similars, paral·leles, perquè no són exactament el mateix la música cubana que la jamaicana, que el jazz, que el soul, que el blues, però totes tenen coses en comú, no?, que és aquesta barreja també entre els pobles aborígens, entre la música esclava i entre la música que portaven els mariners, no?, entre aquesta música africana i tal, i han creat aquestes músiques d'anar i tornada, que se'ls diu, que són al final les arrels o les primeres músiques de crisol d'on després es desenvolupa el reste de música negra, no? I aquest any hem anat a buscar aquestes músiques. Una d'elles la tenim a casa, que és la rumba catalana.
0: També. Clar, ara t'anava a preguntar, tot i que geogràficament ens pot semblar llunyà, no?, si pensem en termes de distància geogràfica, tot i que vivim en un món extremadament globalitzat, aquesta música va tornar a casa amb aquests mariners i també va deixar petjada a casa nostra, a Catalunya. Quins gèneres veuen d'aquest anar i tornar?
1: A casa nostra està clar que tenim les habaneres, que surten també del son cubano i de tota la música tradicional cubana que es va fer a partir dels danzones cubanos, bueno, això aniria molt enrere. I després tenim la rumba, que també hi ha una barreja aquí entre els mariners treballadors que venien de Càdiz, perquè Càdiz al final era el port de sortida de la península i el que més comerciava amb Amèrica, i els propis mariners que sortien dels ports catalans que comerciaven amb Cuba, ja que l'únic després del decret de nova planta, també una història que aniria molt enrere. L'únic ahir amb que li deixaven comerciar a Catalunya era amb Cuba, i allà és on hi ha més influència.
0: Aquells indians.
1: No? Que, de fet, per entendre aquest context, el dimecres 10 de juny, a Cal Temerari, tenim unes primeres activitats, que és una xerrada en conjuntament amb Televisió de Catalunya i amb Abacus, que es diu Negrés, que parla una mica de la Catalunya esclavista i d'aquesta relació de Catalunya amb Cuba.
0: Ara parlarem de la programació, també. En tot cas, creus que la música també ens pot ajudar a entendre aquests processos històrics?
1: Sí, la música sempre ha servit, no?, per comunicar allò que amb el llenguatge o que el xoc de cultures... on el xoc de cultures feia un mur, la música ajudava a comunicar, no? Vull dir, un Nova Orleans, que tu trobis una persona, el que dèiem, parlant eslau, un altre que parla, bueno, el seu idioma originari d'Àfrica, un altre espanyol, en un moment on no existien, ningú havia estudiat idiomes. Reunir-se en una plaça, reunir-se en un pub i fer música els ajudava a comunicar-se d'una forma i a trencar uns tabús o unes tensions que potser haguessin sigut molt més bèsties i que bueno, va ajudar. I creiem que avui en dia també la música pot ajudar a integrar i a generar una societat molt més amiga i molt més amable.
0: Mm-hmm. Aquesta és la 12a edició, ho dèiem al principi, proposava el festival durant 4 nits principals, temàtiques i una jornada cultural. Per què aposteu per aquest format?
1: És un format que hem anat llimant amb el temps, no? Al final són, com dèiem, 12 edicions, 13 anys, de fet, i hem anat trobant el format. Al principi era un format que estava molt més repartit pel poble, fins i tot la primera edició van ser 3 setmanes, després vam fer 2, hem anat... La del Covid, el 2021, també van ser 3 setmanes, però clar, com que ens feien tenir el públic sentat, eren un altre cop bolets... I al final ens hem sentit còmodes amb aquest format que fa molt festival, no? D'un recinte firal, amb tots els food trucks, totes les parades, artesania, xerrades... I ho fa molt més complet. Sí que aquest any una mica reduïts d'horari, ja que hem hagut d'anar... Bueno, hem mogut al juny, cosa que els últims anys havíem fet...
0: Finals
1: de maig. Com que estem a mitjans de juny ja, pràcticament, perquè és del 10 al 14... no ens la juguem a fer migdia i matí com altres anys i ho concentrarem tot molt més a les tardes i nits.
0: Mm-hmm.
1: Per un tema de la calor, perquè ja l'estem veient venir.
0: Sí, ja hem tingut un abril bastant calorós, imaginem-nos el juny. Fem un repàs per les propostes. Ens feies tu un avançament d'aquesta primera que arrencarà el 10 de juny a Cal Temerari amb la projecció d'aquest documental Negrés, la Catalunya esclavista. No només el documental, sinó que anirà acompanyat d'una taula rodona que organitza l'Associació de Joves Africans de Catalunya, la JAC. És important per vosaltres que el festival vagi més enllà de la música i que també serveixi d'aquest punt de reflexió, de debat, que en el seu origen va tenir, com tu ens explicaves, no?, en aquests pubs, en aquests espais de trobada de cultures i d'orígens molt diversos?
1: Sí, aviam, nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Potser sí que els primers anys ens vam centrar molt en la música, les 4 primeres edicions, però la 5a ja vam començar a fer xerrades. Aleshores, ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible. I fins i tot un any, a la 10a edició, vam fer un espai amb Coat Media, aquí a la Casa Cultura.
0: La Jessica Sotodossos.
1: Que van ser tot xerrades tot el dia, programes, podcast i moltíssim contingut. I crec que també era el 10 aniversari del Sant Cugat i tenia sentit fer-ho així tan gran. Però creiem que té molt sentit donar-li aquest contingut ideològic i que si no estaria com buit per mi.
0: Per això també teniu un pregó, no?, que es fa el dijous. He convidat el cantant i poeta Daura Mangara, de Banyoles. Com heu fet aquesta tria i què n'espereu del seu pregó?
1: Sí, aquest any, l'any passat vam començar una col·laboració amb l'AJAC, com bé has dit, amb l'Associació de Joves Africans de Catalunya. De fet, el seu president viu aquí a Sant Cugat, en Tijan, i directament aquest any els vam entrar a la taula de programació i vam dir, mira, com altres entitats que sempre n'han format part, fem l'indi, jazz en viu, etc. Vam voler que ells també formessin part d'aquesta taula de programació i fessin propostes. Així que la primera jornada musical, que serà el dijous 11 de juny, la coorganitzem directament amb ells i ells doncs creien que en Daura, com a activista banyolí i d'aquest moviment afrocatalà, doncs era molt interessant portar-lo, té un gran discurs. De fet, fa poc li van fer també un documental a TV3 sobre la seva vida.
0: El negre de Banyoles, sí. Ho dic de memòria, però sí. Crec que anava així.
1: I per això, creiem que era interessant precisament per tota la temàtica que estem parlant aquest any, que és una temàtica que ell també porta molt, no? I més, si parlem d'aquest passat colonial català o espanyol, i d'aquí a Banyoles, precisament, tenien el Museu d'Arder, no? Tenien aquesta persona dissecada ja fins... Bueno, nosaltres érem petits encara.
0: Fins perquè jo encara l'havia vist.
1: Era bastant creepy, sí.
0: Sí. Tindrem més música divendres, el tret de sortida el donarà Carabassa, que s'encarregarà de portar al públic, no?, de fer aquesta transició del Monestir Corner a aquest recinte que ens explicaves al principi, al Freedom Town, que el teniu així batejat a Can Bernet, que heu preparat per a aquesta jornada de divendres.
1: Sí, Carabassa, que ja és un clàssic, que fa ja uns anys que ens acompanyen, pràcticament des que vam anar a l'espai aquest de Can Bernet que ens acompanya a Carabassà. Després, ara t'ho diré molt de memòria, hi haurà Guatatiboa amb la Jessica Abu i l'Àngel, que estaran obrint, que és un format així de house, vocal, amb música i també molt bé per un tarder, no?, mentre esperem aquesta posta de sol. Després tenim la Tina Massawi, cantant de Zimbabwe, afincada a Barcelona, brutal, vull dir, per mi també una d'aquestes notícies, com vam donar la notícia del bolo, va ser increïble l'acollida que vam tenir, sí, perquè realment són gent que mouen molt públic i són la nova escena, li podríem dir europea, entre cometes, del soul, però sí, africana, europea, digue-li com vulguis, o d'aquest punt de trobada, precisament, sí. D'aquesta cruïlla de cultures que parlàvem. I tancarà la nit, per mi, un dels millors directes del moment, que és Extraño Ways, orquestra, amb l'orquestra sencera, que ha sigut bueno, el Rodrigo Lavinia, que venia d'Adversaris,
0: sí,
1: Pirates on Systems, vull dir, de molts projectes, però ara d'aquest projecte amb banda sencera, amb una banda soul, amb coristes, que és brutalíssim. Vull dir, jo, abans de programar-lo, vaig anar a l'estiu a veure les festes de Sants i realment vaig quedar al·lucinat, i aquell dia quan va baixar a l'escenari li vaig dir, tio, vull que toquis el Sant Cugat.
0: Has de venir cap a Sant Cugat. Això serà divendres, dissabtes podríem dir que és una de les jornades més potents del festival. I heu decidit repetir una de les col·laboracions que l'any passat va tenir molt i molt bona rebuda, amb l'Afro Latin Jam i Pinya con Salsa. Explica'ns, per qui no la va poder gaudir, que no s'ho perdi aquest any, de què va.
1: Sí, l'any passat vam tancar el festival, a vegades és una mica premonitori, això, bueno, ara ho veurem amb l'any que ve. Vam tancar el festival amb un bolo de salsa, cosa que no havíem fet mai al Sant Cugat, així com a... Sí que abans havíem fet el Latin Soul al Casino Floresta, però una activitat paral·lela al Sant Cugat, amb el logo de Sant Cugat. Vam tancar amb un bolo de salsa tota una jornada, de fet, de música llatina, i aquest any ens hem centrat molt en la música llatina i
0: en la salsa. I tenia sentit, no?
1: Sí, tenia un sentit per continuar, no?, per això que deia aquest viatge al Carib. I ho vam fer amb aquesta col·laboració amb Pinya con Salsa, que són una entitat de ballarins locals, que queden un cop a la setmana per fer unes trobades de salsa social, que li diuen, i en aquest cas obrirem amb Niu Sabrosura, a Lenin i companyia, que de fet van tocar també fa 3 mesos al Mercantic, amb Pinya con Salsa també, que ho vam organitzar amb Sota Sons, i portant tota aquesta salsa, tot aquest son cubano, tot aquests ritmes tan caribenys, amb aquest grup format per colombians i venezolans, que segur que fan moure a les persones.
0: Sí, a tothom, que s'hi acosti,
1: a petits i grans.
0: Hi ha un altre great hit del dissabte, i és que fa 3 anys que aposteu també per una producció pròpia i exclusiva, és a dir, es pot veure el Sant Cugat i poques oportunitats més. Aquest any ho feu amb Latin Goes Ska. Què és, què podrem veure, què podrem sentir?
1: Sí, pel mig, el dissabte, per això tenim el Joao del Monte, que també és un dels artistes del moment, que surt, bueno, també un músic cubà que té un projecte grandíssim, que ara fa tota una gira europea, i comença la gira al Sant Cugat, que també és un bolo d'aquests que dic, val la pena veure'l, perquè després se'n va a rodar. I sí, tenim el Latin Goes Ska. Sí, l'any passat vam tenir el Rhythm Riders, que era tot el projecte aquest de reggae, on van tocar Dala, Senyor Wilson, Cuca Pi, etc. que de fet no s'ha tornat a fer fins aquest cap de setmana, que estarem a Vilanova el 20 aniversari del Nou Arregue.
0: Doncs mira, una oportunitat fent-ho, per tornar-ho a veure.
1: Sí. Sí, ja et dic, són projectes que fem des del Sant Cublac com exclusius, o això, si s'ha de fer un cop a l'any o un altre lloc, però... I ara hem fet aquest Latin Ghost Ska, que és una unió precisament d'alguns músics de Niu Sabresura, que estaran just abans, i de la banda d'Ska que hem portat amb Trento Scàbil, també amb Sotasons, que és la banda d'Ska de la Memisila, que són els Jegues, amb el Josep Blanes al capdamunt, amb el que hem fet, que això també és una exclusiva, que ho anunciarem demà, amb el que hem fet un disc exclusiu també, que es vendrà al festival, un vinil, amb dos cançons gravats per aquesta banda, que seran només 100 còpies. O sigui, qui el vulgui pot venir al festival a comprar aquest vinil exclusiu del bolo exclusiu, que només serà el Sant Cublac, que és aquesta unió dels clàssics de la salsa i el son cubano i la música tradicional cubana portats al reggae i a l'esca.
0: Peça de col·leccionista.
1: Sí.
0: Gairebé, eh? Súper exclusiva. Això és el dissabte, i el diumenge feu aquella jornada que hi ha tradició, per dir-ho d'alguna manera, que va més destinada al públic familiar, no? Que aquesta sí que començarà al migdia, mig matí a les 11, si no m'equivoco, perquè és important per vosaltres també mantenir aquesta jornada, adreçar aquest públic més familiar i on els nens, doncs, que a vegades no poden anar a dormir tan tard, no?, també hi puguin participar.
1: Mira, l'any passat, aquest any no hem pogut fer-ho per una qüestió de temps, però l'any passat que vam estar al Sant Jordi amb una parada del Sant Cublac, no?, fent promo i venia amb làmines, samarretes i tal, i passava una família i el nen petit els deia, mira, papa, papa, el Sant Cublac. I es cridava com emocionat i al final li van acabar comprant una samarreta. Doncs una mica és això, no? Vull dir, arribar també aquest missatge a les noves generacions és important pel que dèiem abans, per aquest missatge positiu, integrador, transformador, que té la música negra. Doncs fer-ho a través també d'aquestes activitats familiars és important. Els pares també gaudeixen, la veritat, perquè poder estar disfrutant d'aquesta música per grans i petits, doncs és guai. I aquest any tenim aquesta novetat, aquesta col·laboració del taller de percussió africana, que podrem disfrutar des de primera hora. Sí que és veritat que les activitats familiars no hem anunciat encara què passarà de 11 a 4. Sí que a les 4 comencem ja amb aquest taller percussió i tal, però estem una mica pendents de quines són les previsions del temps, tornem a dir. I depèn de com, les activitats més infantils i més familiars les posarem a la tarda per un tema de seguretat.
0: Mm-hmm. Perquè no caigui...
1: Perquè sabem com és el parc de Can Bernet, per moltes ombres que hi posem, va haver-hi un any que sí que ens va caure el juny, que no sé si va ser la novena edició, i la gent estava com amagada a sota les faroles, pràcticament, buscant cada ombra allargada per posar-s'hi, perquè és que no s'hi pot estar.
0: Feia molta calor.
1: Si hi ha una onada de calor, les activitats aquestes matinals les passarem a tarda.
0: Va, primer la seguretat. Si mires enrere, com ha evolucionat el Sant Cublac des dels inicis i cap a on t'agradaria que evolucionés el festival? No sé si parla de créixer o no, perquè no té per què, les coses no tenen per què créixer, no? Però no sé com te l'imagines a la 20a edició, per exemple.
1: Ui, la 20a edició ens queda molt lluny, estem pensant en la 13, sobretot.
0: Un número maco.
1: Sí. Sí, bueno.
0: Sí, sí que ho és, sí.
1: I anem a consolidar, i ara mateix estem molt còmodes amb aquesta proposta que fem, i és la que ens agrada. Aquest any hem volgut ser una mica conservadors, de fet, portàvem uns anys sempre sumant, i aquest any, com he dit, hem anat a restar algunes activitats per fer que el producte sigui perfecte i no hi hagi fallos. També, òbviament, estem en època de recessió, pràcticament, i de retallades per tot arreu. La gent... Intentem fer un festival low cost sempre, amb un preu popular a les barres i els food trucks i tot. Sabem que la gent té una situació econòmica difícil, la preu de la gasolina, i anem nosaltres també a retallar una mica activitats per poder donar la mateixa qualitat que donàvem fent-ne un 20 o un 30% més. Aleshores, ara mateix en aquest format estem còmodes. Si la cosa millora econòmicament, es podrà créixer, sí, però ja et dic, ara per ara estem molt a gust.
0: L'any passat el cartell era postapocalíptic, gairebé el podíem haver estirat aquest any.
1: Sí, parlàvem de la guerra, del canvi climàtic, sí.
0: Que tenim. Quin paper, per acabar, Riqui, creus que té avui un festival com el Sant Cublac dins l'escena catalana de cultura i música?
1: És important, i cada cop té més renom, i realment ho veiem també per com ens escriuen projectes grans que nosaltres veiem inaccessibles, pràcticament, no? Projectes que estan tocant a grans festivals, com un Primera Sound o un Cruella i tal, ens escriuen perquè s'han entrat al Sant Cublac, o perquè van venir, o perquè algun dels seus músics ha tocat al festival amb un altre projecte i volen tocar. I us diem, bueno, és que nosaltres estem en una altra lliga, també, a nivell de catxers i tal. Sí que és veritat que tenim la sort que ens dediquem a la música nosaltres professionalment amb altres coses i que treballem amb grups de primer nivell de primera catalana, que diríem, i de primera nacional i europea. I per amistats i per caramboles hem pogut portar grups d'aquest primer nivell i d'aquesta primera divisió. Però no, tampoc podem entrar a portar, depèn de quins projectes, com pot la Festa Major de Sant Cugat, i que està depèn de quins catxers, no? Perquè és que hi ha un catxer de Festa Major de Sant Cugat, que pràcticament sabem de qui estem parlant, que és tot el pressupost sencer del Sant Cugat. Llavors, clar, no podem entrar a aquesta lliga primera catalana, però estem contents d'haver pogut portar, o d'aquest any poder portar aquests grups, i sobretot de poder apostar per a gent que quan no vas veient cartells d'enrere del Sant Cugat dius, hòstia, aquesta persona va tocar, hòstia, aquesta... poder-los portar abans de que eclosioni l'ou, no?
0: És l'acústica de la música negra,
1: sí.
0: Podríem dir-ho d'alguna manera. Doncs tothom pendent d'aquestes novetats que anireu anunciant. Us seguirem a les xarxes socials per anar veient tot això. Reserveu dates del 10 al 14 de juny al Sant Cugat, aquí a Sant Cugat, al Parc de Can Bernet, i també al Monàstic Corner. Moltes gràcies, Riqui.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un any més.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, Naila Martínez. Com estàs, My Nutritionist? Benvinguda a Menja't la vida.
2: Moltes gràcies, Fili. Doncs bé, ja sabeu que quan estic aquí, jo, si tinc algun problema, aquí se'm passa.
1: Escolta, mira, me'n passa això, eh? És aquest moment on no hi ha res més que tu i jo i aquesta conversa, i suposo i espero que als oients també els hi passi, eh? Doncs a les persones que ens escolten a l'altre cantó també els hi passi, que només que sigui un moment per gaudir, no?
2: Sí.
1: Per escoltar i gaudir. Avui volem parlar de les motxilles que portem totes i tots i que, a més, anem encomanant, no?, a les persones del nostre entorn. Quines serien aquestes motxilles? Perquè hi ha moltíssimes. Suposo que tantes com a persones o moltíssimes més, perquè tots en tenim moltes, no?
2: Cadascú de nosaltres portem una motxilla. No estem parlant de la motxilla del col·le, d'anar al col·le. Estem parlant d'aquella motxilla de tots aquells missatges, veus que hem anat posant a dins aquesta motxilla i que ens condicionen en quant a les decisions que prenem amb l'alimentació, no? Ja no només la nostra alimentació, sinó potser també la de la nostra família. I que aquestes motxilles, doncs, moltes vegades no sols les carreguem, sinó que generen culpa, no?, judici cap a un mateix o inclús cap als altres, no? Uh-huh. Per tant, anem a revisar aquestes motxilles.
1: Som-hi, per exemple, no? Comencem a rascar de les nostres pròpies motxilles,
2: sí,
1: a veure
2: sí.
1: què surt aquí, no? no mengis tant. Sí. Però alhora, i paral·lelament, quan tu vols menjar tant, és menges molt poc. No? Sempre hi ha aquest doble judici.
2: Sí,
1: si menges molt, i a més és no mengis tant mirant el teu cos. Quan
2: sí.
1: te miren el cos i et diuen, no mengis tant. Uh-huh. No?
2: Aquest és un dels missatges, no? La quantitat del que mengem doncs, genera judici. No? I quin judici? Doncs, depenent de la motxilla que porta la resta, no? Al final, és que... clar, quan algú està menjant més del que tu creus, no?, que hauria de menjar... En funció de què? En funció potser de la quantitat que has posat, no? Tu creus que la ració és una i n'està menjant més i, per tant, creus que és més. I l'altra, que sol ser la que més mal fa, no?, i la que més culpa i la que més mala relació genera amb l'alimentació, és aquesta que tu molt bé has dit, no?, que és estàs menjant molt pel cos que tens, no?
1: Exacte.
2: Quan realment, com més gran és un cos, més quantitats es necessita de menjar, no? I com més petit és un cos, menys en necessita, de forma generalitzada. Però sí que és veritat que jutgem la quantitat que mengen els altres, sí? I ens jutgem també amb la quantitat que mengem nosaltres, perquè potser ens ho han dit, no? O sigui, quina és la nostra pròpia motxilla? Quan jo em poso un plat a davant i en el moment en què jo jutjo si estic menjant molt o poc, és perquè en algun moment m'han jutjat, no? La quantitat no és objectiva. La quantitat que jo menjo no és sempre la mateixa. La quantitat que hauria de menjar és en funció de la meva sensació de gana i sacietat. I ja està. I és algo fisiològic. No és ni mental, no? És algo que ens hauria del nostre cos marcar, de dir, doncs, no sé si n'hi ha molt o poc. Menjo fins que ja noto la sensació d'estar tip o d'estar tipa, no? I aquesta seria la quantitat. Però en el moment en què qüestionem, no? Ala! És que hem de revisar com ho diem, sí?
1: Clar,
2: com
1: sí.
2: ho diem.
1: I després també és a la inversa, no?
2: Mm-hmm.
1: Com és que no menges pastís si jo he fet aquest pastís tan bo per l'aniversari de no sé qui i ara no te'l menjaràs? No et menjaràs el pastís? No et menjaràs el pastís, eh? Fins que no dius, posa'm un dit de pastís, perquè en realitat aquella mermelada no te la vols menjar perquè no et ve de gust, no? Això també passa, aquesta altra pressió, segurament, i dins de la mateixa motxilla, eh?
2: Sí, dins, al final tornem al mateix, a la quantitat, no mengis segons quin cos tens, però la teva felicitat recau en el meu, en que tu te mengis el pastís que jo he fet, i la teva educació... no? Que tinguis més educació o menys depèn de si tu ho deixes o no, no? Si tu m'ho acceptes o no m'ho acceptes. És a dir, utilitzar l'alimentació com una moneda de canvi emocional, no? I és el que fem. I això fa que, doncs, potser a mi no em ve de gust menjar-me aquell pastís, i aquest és un missatge que jo he rebut, jo crec que tota la vida, Pili. No m'agraden els pastissos, vale? Ho dic així, en veu.

0: No m'agraden, val? I ho dic també perquè jo tinc una intolerància a la lactosa des de que sóc petita, i què passa? Que la majoria de pastissos porten nata, no? I em sentaven ja malament quan era petita. Jo recordo la meva mare que inclús el dia del meu aniversari em deia, és que no sé quin pastís comprar-te. Doncs pues no me'n compris cap, jo l'idea. No, és que no em vull. Bufem les espelmes en un altre lloc, no? O, vale, o les bufem aquí, que se ho mengi la resta. Jo no vull pastís, no? Però aquesta de... No, és que, ai... No menges perquè si me'l rebutges és de mala educació, val? Si no, després també ve, ai, si tu pots permetre, no? Ja tornem a relacionar l'alimentació amb el cos, tu pots permetre, no saps si jo tinc colesterol, si jo tinc diabetis, si jo tinc no saps res de la meva vida, val? A part que els aliments, no estem parlant de si m'ho puc permetre o no, sinó que tenen un altre rol, no? I després, doncs això, el menja que estàs prim, no? O estàs primer i tu has de menjar, no? Com si fos un moment de jo m'ho imagino com els tocinos, no? Que s'han de... els porcs, que s'han
1: de creixar.
0: Exacte. Llavors, hi ha una ambivalència, perquè i si ho pensem amb els nens i nenes, encara ho veiem més, no? Perquè a l'inici de la primera infància és com... tenim com... el missatge d'un nen sa, una nena sana, és un nen o una nena amb el cos més gran, no? I, en canvi, si tenim un nen o una nena que és més prim, doncs sembla que estigui malalt. No ho sembla, el missatge que rebem,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí,
0: ja li has fet, anàlisis a aquest nen o a aquesta nena que no menja, que està molt prim, i molts missatges, no?, de que estàs molt prim. I a l'inversa, quan ja s'acaba la primera infància, no? No sé en quin moment la població diu ara ja no, ara ja el cos gras ja no és saludable, ara ja ens anem, ara ja estàs massa gras. Val? O sigui, és aquesta opinió constant, no? I ara ja ens hem anat, Pili, a la motxilla, no? Que és la relació de l'alimentació amb el cos, no? O sigui, és com que tu no tens dret i tens l'obligació de menjar en funció del cos que tinguis. No és així.
1: Una altra motxilla, o una altra... no sé, un altre pes a la motxilla. El vinculat amb els moments de pena, de... no sé, cau, el nen cau. I la àvia, que ja t'ho havia fet a tu, diu, vine, anem a berenar.
0: Vine, que anem a comprar unes...
1: Anem a comprar unes llaminadures. Sí. Vine, venga, anem a fer un gotet de llet calentet, no? Uh-huh. O sigui... aquesta relació entre normalment dany físic, no, o és igual, no té per què, no?
0: O pot ser
1: no
0: emocional,
1: pot ser emocional. Sí. He tingut una mala notícia. Vine, que anem a comprar un berenaret dolç,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Aquest vincle que al final s'acaba generant de regular les emocions a través del menjar.
0: I sí que és cert que és humà, que en moments puntuals en els que no ens sentim tan bé, anem a buscar una recompensa immediata de plaer, que és el menjar. Val? El problema ve quan el missatge és constant a que quan hi ha un malestar hi ha aliments que no són tan saludables, perquè al final podem disfrutar també d'altres que ho són.
1: O potser fins i tot no cal aliments, podries fer amb una abraçada, no?
0: No, en aquest cas, o sigui, en el cas que estàs descrivint, sí. Jo no recomano anar a buscar aliments. I aquesta, ara m'has fet recordar, Pili, en els meus inicis, jo explicava, els meus inicis, parlo de quan vaig començar a fer xerrades a pares i mares, els explicava aquesta situació i els hi comparava a que el seu fill o filla, quan fos gran, els hi comparava amb aquella imatge de pel·lícula americana, no sé, ara vaig a posar-ho, imagineu, sí. Pel·lícula americana, l'home o la dona que l'han deixat, no?, la parella, o l'han fet fora de la feina, o ha tingut un trauma a la vida, i el veiem, o la veiem allà al sofà, amb el, vaja, d'una marca, Häagen-Dazs, perquè sí, és que sempre és veritat, hi ha Häagen-Dazs, el gelat, i tota la taula plena de la caixa de pizza, de begudes ensucrades, de, no? És com, s'ha acabat el món i ara pues, el que fa és menjar tot aquests menjars ultraprocessats, no? Des d'aquest missatge, també, o sigui, jo sempre els diré a les famílies, i ho continuo fent, no? Doncs aquesta persona que veiem a la pel·lícula, segurament quan era petita i queia, li donaven gelat, li anaven a comprar un gelat, no? O quan tenia s'havia barallat amb un amic o amb una amiga, doncs li anaven a comprar avui sopem pizza, no? Perquè et sentis millor. I el relacionar com a adults, perquè portem aquesta motxilla, ja ens ho han relacionat, el relacionar el benestar i la felicitat amb l'alimentació és no buscar, no? És no voler anar a buscar altres conceptes. O sigui, la felicitat d'un nen o una nena no recau en les galetes que menja. I moltes vegades recau en l'entorn amb el que s'està menjant aquestes galetes i no les galetes en si. Per tant, creem entorns que els facin feliços.
1: Doncs escolta, Naila, continuarem parlant, perquè ara que ja, doncs, ja anem fora de temps, però clar, aquí també totes les motxilles que tenim de la tele, dels anuncis, perquè ara acabes de posar un exemple, però és que hi ha un anunci també de pizza quan hi ha un problema familiar, etc. O sigui, que sí que hi ha moltes motxilles que ens venen donades per les nostres pròpies famílies, però també hi ha altres motxilles o
0: missatges
1: pesos
0: subliminars
1: dins de les motxilles, exacte, de missatges de la societat en general. Sí. Continuem la setmana vinent. Et seguim a Mai Guionet Nutricionist. Gràcies per ser-hi.
0: Fins aviat.
2: Continguts en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.
0: Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Interior ha explicat que les 6 alerques van haver ahir quan ja plovia i no abans. És perquè el Metocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer, recordem el Barcelonès i el Maresme i després el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial i ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat pels 50.000 espectadors del Camp Nou. A més, ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
1: I, per cert, en referència a aquest tema, la Comissió Europea ha proposat mobilitzar 489 milions d'euros del Fons de Solidaritat per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre gener i febrer d'enguany. No deixem l'àmbit. La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei de protecció a la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'activitat. Fins als 15, escoltem la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.
3: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
1: I la ciutat de Tàrrega es prepara per acollir una nova edició del Galàcticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una 70a de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Serà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. I darrer apunt, amb nom propi esports, el Barça intractable. El conjunt blaugrana, ja ho sabeu, es va imposar el Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2.
4: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara tabalamenta o el clàssic l'amella amarganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
5: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
6: Ostres.
7: Rambla 54, Marta...
5: Amana Morgades, Valldosera.
7: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
5: Vale, un altre cop.
7: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
5: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient, no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal. Sí, a mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator d'Amal Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un Trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: Uh-huh. I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que ara és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, ¿vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens els han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes, va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arca de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona, ho fa coses increïbles. L'Edu és una passada, i fa coses amb les mans increïbles. Està allà, pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure, si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen de tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat, el meu Dobby també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre, i el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer, es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No, hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda, i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules, i veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90 que una noia vegués pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven, no per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble, em sentia, no sé, era meravellós, i com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley, i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor, i el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden, i vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen, i bueno, ells estan contents on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. És com veure un gerro que tens a casa. Amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
3: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força correcte. L'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
3: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que quan boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa, sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així, llavors ens agrada molt compartir, això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrir-ho al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
3: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas... el meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt bèsties o que té, bueno, no que s'hi dedica perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició, i llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa, o sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre, se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol? I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira...
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora, tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls, sí. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan,
5: oh,
1: l'has pogut posar.
5: És la meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
5: Oh, m'encanta.
1: Xènia, doncs, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. La il·lusió del meu
5: marit. M'aviseu, eh?
4: Però, escolta'm, estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
5: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
5: Escolta'm, Anna, perdona.
1: Digues, digues.
5: Que no li hem preguntat a l'Ona què li agrada amb ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, Voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
3: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris. Això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobart, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, dir que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
3: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
3: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar una allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Masdenverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Masdenverge. Abans, però, deixa'm que et demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Masdenverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donar veu, no?, a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs, feta aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Masdenverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això. I t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada, hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. L'escola de Masdenverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati. Més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és els inicis el que a nosaltres ens va fer créixer un poc, o sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, ja devien portar uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu, que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director del de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu com un crèdit variable a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser s'hauria...
1: Aquesta experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, vam fer unes certes valoracions, també se van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una signatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que doncs, va anar molt bé. O sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre, a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu. Hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè, fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és d'aquelles coses que es va fer ser una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí doncs, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs, perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no mos podem queixar de tal com anem, no? Anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit simplement de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. En a mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats, sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província, o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs, Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, dueu Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moreplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla i vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... Què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït, amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels tres punts que tu ballaries amb una rajola doncs acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la runa cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica i, si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframón, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs, ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? I, pràcticament, hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si i això hem d'agafar jovent. Si això funciona, pues, ens haurem d'acomodar el jovent.
3: Ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detectors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla. I els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui. Però els tenim allà. I és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa?

0: a poder-ho fer, perquè és molt lenta la sardana o no té gaire sal, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
1: Aquest, parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
2: Exacte.
1: En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
2: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
1: Gràcies, fins aviat.
3: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
4: Vale, Rambla 54.
3: Ara, potser una definició pel programa.
4: Rambla 54 és el millor programa.
3: I què escoltes?
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: És nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
4: Genial.
5: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa, aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades, encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, eh? No us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps. I durant dècades la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, o sigui, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment.

0: permeten, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí, i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i una de les grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar, per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues avui continua havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. Mm-hmm. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
0: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza. Algunes fàbriques sí, altres no, perquè això, amb tot aquest, allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Uh-huh. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent, pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual se pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
0: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. O què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
0: També. Ara, no sé si tant com tu, perquè jo ja he vist tot el que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant. Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, en el dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no?, a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal. I ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo, de fet, havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, i amb estatuts, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí. Llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc, de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent, però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor com una mica també els ajudava, vas entrant en contacte amb la població. I la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia La Veu Jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir per ara, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
7: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
8: L'enjoc és...
9: Futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei.
8: Handbol.
9: Vàter, polo.
8: Tenis, taula.
9: Rugbi.
8: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
10: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
4: Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena a la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Connectats.

0: bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 17 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A veure, hi ha alguns problemes de la xarxa viària catalana. L'autopista T7 i a retencions de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, la B30, lateral de la P7 i a Quart Barberà, en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada Reixac, al nus de Trinitat, d'entrada a Barcelona. A la C17 i a Quart de Parets de Mollet, en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona, en sentit Mataró. La B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A l'autovia 2 i a l'antitud de Cornellà Sant Joan de Sí, en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'alt, la B20, hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, a la B10, hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: doncs avui al Connectats parlarem de la miopia infantil. Un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC afirma que es triplica entre els 8 i els 12 anys. Parlarem amb Laura Guissasola, que és investigadora. Continuarem analitzant el fenomen dels cuidadors particulars de gossos. Conversarem amb una cuidadora, la santcugatenca Carla Jara, per saber com ha anat aquest estiu. I acabarem amb sardanes satàniques i els cursos de sardanes i danses del món de la mà d'en Joan Ventura, de l'agrupació sardanista Amics de Castellà. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels municipis que formen part d'aquest Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Banc de Sang de Terrassa i l'organització de la cursa Fan i Cellers han iniciat una nova col·laboració per promoure la donació de sang i la solidaritat a la ciutat. Així, les persones que donin sang al Banc de Terrassa fins al 26 de setembre entraran en el sorteig d'un dorsal per participar en aquesta cursa. El sorteig es farà el 28 de setembre i la persona guanyadora podrà disputar aquesta prova que se celebrarà el 4 d'octubre. L'iniciativa vincula l'activitat esportiva amb la donació de sang en una acció que també té un component solidari. La cursa Fan i Cellers col·labora amb Oncolliga, entitat que dona suport a les persones amb càncer i les seves famílies. En aquest sentit, el Banc de Sang recorda que els pacients oncològics poden necessitar transfusions de sang o components sanguinis durant els seus tractaments. La cursa Fan i Cellers, organitzada per l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, arriba enguany a la seva 12a edició. La prova té un recorregut urbà de 5 quilòmetres pels carrers de la ciutat, amb sortida i arribada al Parc dels Catalans.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Marta Farrés buscarà el seu tercer mandat a les eleccions municipals del maig. Malgrat que en una entrevista a Ràdio Sabadell, l'actual alcaldessa ha assegurat que encara no pensa en els comicis, sí que ha avançat que serà l'alcaldable del PSC i que entomarà la cursa electoral amb moltes ganes.
3: Sí, jo continuaré. I sobretot perquè, ostres, jo crec que Sabadell és una ciutat que dona per fer moltíssimes coses, no? I que és una ciutat, això, que tenim capitalitat, que per primera vegada amb molt de temps estem sent referents a dintre, però també estem referents cap enfora, i això a mi m'anima moltíssim.
2: Una de les principals incògnites d'aquests comicis, però, serà l'impacte que tindrà l'auge de l'extrema dreta. Diversos sondejos apunten que Aliança Catalana i Vox cada vegada retallen més distància respecte al Partit Socialista i a escala municipal Farrés té clara quina fórmula adoptarà. En aquesta línia, l'actual alcaldessa assegura estar disposant tots els esforços per millorar l'estat de la via pública, la seguretat i fer avançar alguns projectes clau de mandat.
0: Gràcies, Pol. Sabem que és notícia avui a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. 6 famílies amb menors han estat desnonades aquest dimecres d'un local amb 6 habitacions situat a l'Avinguda d'Alfons 13. Segons l'Ajuntament de Badalona, Serveis Socials desconeixia la seva situació i no tenia constància per cap via que hi residissin nadons i infants. El jutjat, detallant des del consistori, no va requerir la presència dels serveis socials municipals per dur a terme el desallotjament efectuat per la Guàrdia Urbana. Cap de les persones desnonades, afegeixen, estava en seguiment per part dels serveis socials municipals ni havien sol·licitat prèviament la seva atenció. Els afectats, segons fonts properes, lamenten que no se'ls hagi ofert cap alternativa per poder recuperar per les seves pertinences, com passa habitualment en els desnonaments. Per la seva banda, Badalona en Comú Podem denuncia que l'executiu ha abandonat aquestes famílies amb menors al càrrec sense oferir-los una alternativa habitacional. La seva presidenta, Aida Llaurador, reitera la necessitat de comptar amb un centre d'emergències propi que pugui donar resposta a aquestes situacions, lamenta, cada vegada més freqüents.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Més d'un centenar de persones s'han trobat a la nit d'Amics del Prat, que serveix per reconèixer a persones i entitats per la seva trajectòria. L'entitat ha atorgat el Premi Amiga del Prat a Anna Carreras Mola per la seva trajectòria professional a les urgències mèdiques, la pneumologia i també la salut pública. Aquest tradicional acte previ a la Festa Major del Prat també ha atorgat el guardó Josep Maria Vilà a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, el NUS, en aquest cas per la seva tasca col·lectiva de promoció de la cultura. Alhora també s'ha atorgat el Premi Jaume Monés a Prat Ràdio en reconeixement pel seu compromís amb la informació de proximitat, la cultura, la participació ciutadana i també la identitat, a més a les portes del seu 25è aniversari. I una altra entitat que també fa 25 anys és la companyia teatral Els Pastorets i s'ha donat el Premi Pau Vallhonrat a Maria Àngels Codina Álvarez, que porta tot aquest temps al seu capdavant.
0: Gràcies, Lluís. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Els forts aiguats d'ahir dimecres al vespre van deixar desenes d'incidències tant al nucli urbà de Castellà com a les urbanitzacions i Sant Feliu del Racó. Segons la dada oficial de l'estació meteorològica de Cal Botafoc, van caure al centre de Castellà 92,5 litres per metre quadrat, unes pluges que van posar a prova el clavegueram del municipi i que va provocar esllavissades i rierols i avingudes d'aigua pels carrers. Una de les zones més afectades va ser l'Aerosol D, on una gran quantitat d'aigua, terra i pedres va baixar del balcó de Sant Llorenç fins a la part baixa de l'Aerosol, inundant per complet el carrer Santa Rosa i afectant el trànsit. Policia locals, bombers, ADF i Serna van haver de treballar durant el vespre i la nit en diferents punts del municipi, recol·locant tapes de clavegueram que s'havien després, actuant en garatges inundats i atenent altres acumulacions d'aigua i afectacions derivades de l'episodi d'aiguats.
0: Gràcies, Albert. Anem ara fins a Rubí, David García. Bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Aquí a Rubí destaquem un nou retard en la planificació del futur hospital que s'ha de construir a la ciutat. La consellera de Salut, Olga Pané, explicava ahir a la tarda en la seva primera visita a Rubí que el pla funcional d'aquest futur hospital encara no s'ha aprovat i que la previsió és tenir-lo enllestit el mes vinent per poder encarregar el projecte executiu durant 2027, això sí, si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard, i és que la licitació havia d'haver començat aquest mateix mes de setembre, és una concreció del model. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i no Centre d'Alta Resolució, CAR, com fins ara. Contempla com a mínim dos canvis importants respecte a l'última informació compartida: la voluntat de centralitzar ja tots els serveis de salut mental públics de Rubí i la possibilitat que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur CAIS serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents pels hospitals de referència i que centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat.
0: Gràcies, David. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Tina Forest.
8: La tempesta d'aquest dimecres al vespre ha passat per Sant Cugat sense deixar grans incidències. Els bombers de la Generalitat no han rebut cap avís procedent del municipi ni han hagut de fer cap sortida. Els serveis municipals sí que han hagut d'actuar puntualment en algun embornal per acumulació d'aigua i també s'han registrat alguns talls puntuals d'enllumenat públic en alguna zona. D'altra banda, la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha patit filtracions a causa de la pluja, però no ha afectat el servei i l'equipament pot reobrir sense problema. L'estació meteorològica automàtica de Sant Cugat, situada al CAR, ha acumulat aquest dimecres 16,9 litres per metre quadrat i durant la matinada d'aquest dijous n'ha sumat 0,4 més. En total, 17,3 litres per metre quadrat, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi havia posat en alerta el Vallès Occidental. La comarca es va situar en grau màxim de perill per temps violent de 6 sobre 6, davant la possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, fortes ratxes de vent i fenòmens com esclafits o tornados.

Ho explicàvem a la introducció al sumari d'aquest Connectats d'avui. Segons un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC, la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. Per analitzar aquestes dades, el nostre company...

0: detecta que la miopia infantil es triplica entre els 8 i 12 anys. D'entrada, per què s'ha centrat en aquesta franja d'edat el vostre estudi?
1: Sí, nosaltres hem treballat amb nens de 8 a 12 anys perquè justament és en aquesta franja on comencen a aparèixer el que nosaltres en diem les ametropies, és a dir, els problemes de refracció. És el moment en què apareixen sobretot les miopies, que és el que ens preocupa més i el que en aquest estudi hem treballat amb més profunditat. A part, és una franja d'edat en la qual els nens ja comencen a treballar molt amb la visió per poder aprendre i per tant, també és un moment molt important per poder fer l'anàlisi.
0: Heu trobat que la prevalència de la miopia augmenta amb un empitjorament mitjà anual de la refracció de 0,9 dioptries cap a la miopia, no? I
1: sí,
0: una clara tendència
1: exacte.
0: A agreujar-se, no?
1: Efectivament, sí, sí. Nosaltres aquest estudi és un estudi que li donem seguiment en els mateixos nens a mesura que van creixent, és a dir, prenem dades i els deixem exàmens quan estan a tercera primària, que tenen 8 i 9 anyets, quan estan a quart, que en tenen 9 i 10, i quan estan a sisè, que en tenen 11 i 12. Uh-huh. Llavors, hem vist que la prevalença de la miopia va incrementant-se amb cada una d'aquestes recollides de dades. I la mitjana d'increment és de 0,29 dioptries. Per tant, doncs és un tema que s'ha d'intentar, almenys, intentar que no creixi amb tanta rapidesa i poder-ho ralentir una mica.
0: Mm-hmm. Estem parlant són unes dades que vau començar el 2021 i del 12,3% diríem que afectava a l'edat de 8 o 9 anys a la població infantil, als 3 anys de seguiment la prevalència augmenta fins al 28,7%, no? És preocupant, no, Laura?
1: Exacte. Sí, sí, sí, és preocupant, realment és preocupant. És per això que nosaltres hem intentat estudiar perquè la miopia augmenta d'aquesta manera en els nens i quins són els factors de risc i quins són els factors protectors. I és per això que el nostre estudi s'ha centrat sobretot en la miopia, tot i que nosaltres hem treballat tota la funció visual, però aquest és el centre del nostre estudi, sí, sí.
0: Mm-hmm. Parlem de majors riscos en funcions de depèn de què. Per exemple, hi ha la recerca ha identificat que pel que fa al gènere, doncs, les nenes potser és un grup de risc més alt, no?
1: Bueno, en realitat no és bé que les nenes tinguin un risc més alt, sinó que són les nenes miops. És a dir, les nenes miops hem vist que amb elles la progressió de la miopia era més ràpida que en els nens. Uh-huh. Però si fem una anàlisi i comparem nens i nenes, no hem trobat diferències uh-huh. en quant a la prevalència de la miopia d'aquests infants que hem estudiat. Per tant, només és en el cas de les nenes miops que sí que hem trobat que s'havia d'anar una miqueta més en compte, s'havien d'avaluar i donar-los més seguiment perquè és un grup amb una miqueta més de risc.
0: I per algun motiu és aquest risc?
1: Bé, hi ha moltes coses que encara no acabem de conèixer els motius exactes. De fet, uh-huh. pensa que la miopia és una variable, és multifactorial. O sigui, hi ha moltíssims aspectes que influeixen en la miopia. Alguns d'aquests aspectes són modificables, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, si tu tens una mare i un pare que són miops, la teva probabilitat d'esdevenir miop és molt més alta que si no ho són. I això és un problema hereditari i no és modificable. Per tant, aquest seria un aspecte que difícilment es pot treballar. Però després hem vist que hi havia altres aspectes, com per exemple els aspectes ambientals. És a dir, quin tipus de vida, d'hàbits visuals, tenien els nens. No? I aquí sí que hem trobat que els nens que tenen una dedicació més intensa a la visió propera, utilització de xarxes, utilització d'aparells com els telèfons mòbils, les tauletes o els ordinadors, això és un factor de risc per la progressió de la miopia i, pel contrari, aquells nens que destinaven més temps a estar a l'aire lliure, a fer esport o a jugar al sol, aquests nens tenen una protecció enfront de la miopia. És a dir, que aquí sí que tenim un factor que és els hàbits de vida i els hàbits visuals que són modificables, que podem treballar. Per tant, aquí sí que ens importa, és un aspecte que li podem demanar a les famílies que el treballin perquè modifica la progressió de la miopia.
0: Mm-hmm. Un altre major... No digues, Laura.
1: Si vols, continuo. També hem trobat que quan abans s'inicia la miopia, més risc de progressió i d'arribar a miopia d'altes hi ha. És a dir, els nens que detectem que tenen miopies molt primerenques, doncs se'ls ha de vigilar amb més intensitat i amb més cuidado perquè tenen molt més

0: risc d'anar desenvolupant miopies i arribar a miopies altes. I clar, el problema ja no és només un problema de mala visió, que és important perquè evidentment s'ha de corregir i dona lloc a problemes si no es corregeix adequadament, però si arribem a miopies, el que se'n diuen miopies magnes, que són més grans de 6 dioptries, aleshores això va associat a patologies. I aquí ja hem de tenir molta més cura, perquè aquí ja estem parlant de problemes com podria ser desprendiments de retina o catarates o glaucomes, o sigui, que hi ha un problema ja molt més associat a patologies severes i greus.
1: Després torno això al major risc en funció, per exemple, en aquest cas de l'ètnia, però ja que comentaves això, parleu de que és possible anticipar-se a l'aparició de la miopia, no?
0: Sí, realment nosaltres aquest estudi l'hem fet com des de dues perspectives. Una és la perspectiva de la refracció, és a dir, de la graduació que té el nen. És a dir, s'avalua com hi veu i, per tant, quina és la refracció que necessita per corregir-se i quan aquest nen comença a ser miop i amb quines dioptries és. Això seria un aspecte, t'ho explico així d'una manera molt divulgativa, eh? Uh-huh. Però l'altra manera de mesurar la miopia és a través de la mesura de la longitud axial. La longitud axial vol dir lo llarg que és l'ull. I això es mesura amb un aparell, és una mesura biomètrica. Llavors, aquesta mesura ens proporciona dades molt més fiables i molt més precises i, per tant, ens permet anticipar-nos als nens que en un futur poden ser miops. I fins i tot ens pot donar un parell d'anys d'anticipació. Per tant, això és una troballa important, perquè si no només treballem la refracció, la graduació, sinó que també fem aquestes mesures de les longituds axials, podem veure nens que 2 anys després desenvoluparan miopies i ho sabem abans de que això ocorri, abans que això es manifesti. Per tant, doncs, és interessant no només treballar des de l'aspecte dels professionals de la visió la graduació del nen, sinó també la mesura biomètrica del seu ull.
1: Tornant a això al major risc, en funció també de l'ètnia, no? Parlaven de gènere, sí. Però ara també parlem d'ètnia, no?
0: Sí. Sí, de fet, nosaltres, clar, aquest estudi és un estudi de 2.500 nens amb 16 escoles, vull dir que tenim una mostra molt gran.
1: Clar.
0: I d'aquesta mostra tenim una mostra molt gran també de nens d'altres ètnies, nens magrebins, sobretot, i nens llatinoamericans. Uh-huh. I el que s'ha vist és que quan agafaven les primeres mesures, quan els nens estan a tercer de primària, els nens d'ètnia magrebina tenien longituds axials més llargues. I això ens va fer pensar en un inici que doncs, potser estàvem davant d'una ètnia amb més predisposició a la miopia. Però al veure com anava desenvolupant-se i el nen anava creixent i li anaven fent el seguiment en els anys posteriors, hem vist que això no es desenvolupava més en els nens magrebins, sinó que es posava el creixement feia que es desenvolupés de manera igual i aleshores no hi ha més prevalença de miopia en els nens magrebins que en els altres nens. És a dir, que també hem de tenir en compte que els nens magrebins, respecte als caucàsics, estan vivint en el mateix lloc. I, per tant, els hàbits de vida, la climatologia, etc., és la mateixa. Per tant, bueno, ens hem donat compte de que això, aquests nens no hem trobat diferències en la prevalença de la miopia respecte o comparant-los amb els nens d'ètnia caucàsica, per exemple.
1: Sí. L'estudi també parla de factors ambientals i de comportaments sí. Que poden influir en aquest desenvolupament de la miopia, no?
0: Clar, sí, aquests factors ambientals són el que et deia abans, la utilització extrema de dispositius electrònics i visió propera versus el treballar a l'aire lliure, de jugar, fer esport i que està en contacte amb el sol. O sigui, per una banda, els nens que s'estan tancats treballant amb visió propera o mirant molt les pantalles, doncs tenen un risc major de patir miopia, versus els nens que passen més hores a l'aire lliure, jugant i fent esport, etc., i que tenen més contacte amb el sol, que aquest consisteix, és un factor protector, clarament. O sigui, que aquesta és una de les consells que podríem donar als pares, perquè uh-huh. francament és important i no és tan difícil, no?, de canviar aquests hàbits.
1: Uh-huh. A vegades una mica es contradiu, no? Ho dic en el sentit de que les famílies, òbviament, doncs, poden intentar evitar aquestes pantalles, però moltes vegades a les escoles ara s'està treballant molt amb ordinadors, etc. Vull dir, suposo que també és arribar a trobar un punt mig, no?
0: És veritat, tens raó, sí, i això és una cosa molt debatuda també a nivell educatiu, però nosaltres la mesura l'hem feta fora de les hores de classe. És a dir, hem considerat que tots els nens, quan estan al col·le, estan sota les mateixes condicions. Però és quan surten del col·le, i els caps de setmana, que avaluem les hores d'aire lliure o les hores de treballs amb pantalles o d'utilització de tasques de visió propera.
1: I, bueno, ja és una dada preocupant tot, però, a més, n'hi ha una altra encara també, déu-n'hi-do. S'estima que per l'any 2050 gairebé la meitat de la població mundial serà miop, no? És a dir, gairebé sí. 1.000 milions de persones afectades per una miopia alta, déu-n'hi-do, no?
0: Clar, a veure, realment, l'estudi que diu això, que és un estudi que tothom referencia, és un estudi una miqueta extrem. Últimament han sortit altres estudis que diuen, sisplau, no és tan greu, a més, es pot prevenir, bla, bla, bla, no? Però, sí, l'Organització Mundial de la Salut ha catalogat la miopia com de pandèmia mundial. I el problema està molt, molt, molt centralitzat a Àsia. Àsia és horrorós. Les prevalences de miopia d'Àsia són espectaculars. Per això era tan important fer un estudi diferent al sud d'Europa, concretament nosaltres l'hem fet a Catalunya, però la idea és que no tenen res a veure les dades d'Europa o del sud d'Europa nostres amb les dades d'Àsia. I no són tan espectacularment greus. I aquest és el primer estudi que es fa longitudinal, perquè n'hi ha molts d'estudis que se'n diuen transversals, és a dir, que s'agafen nens d'una determinada edat i s'estudien. D'aquests n'hi ha molts a Espanya, i que s'estudia la miopia. Però longitudinal, és a dir, que es vegi el canvi, la progressió i el creixement dels mateixos nens, com que són estudis a molt llarg termini, són estudis complexos i molt cars, no se'n fan. I, per tant, doncs, aquest nostre estudi, en aquest sentit, sí que és una mica inèdit perquè ens ha donat dades de Catalunya, del sud d'Europa. Són...
1: Hem parlat de riscos, Laura. No sé si també el nivell socioeconòmic o la posició del familiar també pot influir en aquest sentit.
0: Sí. El nivell socioeconòmic també hem estudiat, perquè, bueno, tu deus saber que a Terrassa, a les escoles, n'hi ha que estan categoritzades com d'alta complexitat. I és veritat que en aquestes escoles, doncs, el nivell socioeconòmic de les famílies és més baix. Per tant, sí que hem fet un estudi per fer la comparativa. I, efectivament, en els nens de famílies de baix nivell socioeconòmic hi ha més prevalença de miopia. I la pregunta és, bueno, i per què? No? Si tots els nens i totes les famílies tenen accés lliure i universal a la salut. Bueno, la possible resposta és el coneixement, és l'alfabetització en salut. Aquest és un termini que s'utilitza molt, no? Alfabetització en salut vol dir que els pares o les famílies siguin capaces de comprendre quan hi ha un problema de salut, quina és la gravetat d'aquest problema de salut, com treballar-lo o abordar-lo, quan greu és, quins són els seus costos. És a dir, tenir coneixements de la salut implica també després poder-ho aplicar en la seva pròpia salut i en els seus fills. Llavors, doncs, hem trobat que això tenia una importància crucial en el tema de la miopia.
1: No sé si en aquest sentit es parla, no sé, és una percepció també potser personal, no?, que també he tingut fills, es parla molt de la salut, de l'higiene dental, bucal, però potser a vegades la visual la deixem com una mica aparcada. No sé si és
0: així. Totalment. Sí, i tant. O sigui, nosaltres sempre que ho fem aquesta comparativa, no? I a més, tenint en compte, doncs, que el cost de la solució és privat. És a dir, que ara tot just ha sortit una cosa que es diu el Plan Veo, que és un ajut estatal que dona 100 euros a les famílies o als nens que tenen necessitats de portar ulleres. Però això és nou d'aquest any.
1: Clar.
0: Fins ara això era una qüestió absolutament de butxaca, i per tant només es podia abordar, però si tu tenies recursos, clar, perquè la sanitat pública no contemplava, no? I bueno, aquest és un aspecte superimportant també a tenir en compte.
1: Doncs agraïm a la Laura Guisasola, que és investigadora i professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, per doncs, desgranar-nos una mica de què ha anat aquest estudi, que ens alerta que la miopia infantil, doncs, gairebé es triplica entre els 8 i 12 anys. Moltes gràcies, Laura.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: En època de vacances, les mascotes poden ser un inconvenient a l'hora de viatjar. Per això, cada vegada més, hi ha establiments o cuidadors particulars que ofereixen els seus serveis i es fan càrrec dels animals durant uns dies. La Carla Manzanares és cuidadora i amb ella parlarem d'aquesta tendència cada cop més creixent. Carla, molt bona tarda.
1: Hola, bona.
0: Tu t'hi dediques a la cura de gossos de forma particular, no? Podem dir?
1: Sí. Sí, a casa meva.
0: Des de quan?
1: Doncs mira, jo vaig començar a fer això quan vaig adoptar el meu gos, té 6 anys, doncs 6 anys.
0: Fa 6 anys. Tu tens un gos?
1: Sí. Tinc un gos, sí.
0: Quin gos és?
1: És una barreja de mastí, uns 40 quilos de gos.
0: I tu estàs acostumada, vull dir, has tingut gossos, podríem dir que habitualment?
1: Des de que m'hi dedico en això, sí, o sigui, no sé, cada mes, inclús cada setmana, ara ja m'entren gossos. Però, bueno, fins que havia adoptat el meu gos, havia tingut una gossa a casa dels meus pares, i després vaig adoptar el meu gos, i després també tinc una gossa que és en custòdia compartida. O sigui que, sí, després tinc amistats amb gossos, vull dir, m'hi relaciono moltíssim amb els gossos. També vaig fer un curs
0: Això anava a preguntar,
1: sí, vale.
0: si necessitaves o havies fet alguna formació com per adquirir alguns coneixements més concrets.
1: A veure, no era una formació de, per exemple, d'educació canina o així, però sí que vaig fer com es diu? Bueno, com es fa assistència a persones amb animals, vale? I llavors en aquest curs, doncs clar, es fa molt estudi en el comportament caní, com saber entendre'l i òbviament, doncs, també com saber-lo manegar, no?
0: I escolta una cosa, aquest estiu has tingut molta feina?
1: Doncs sí, he tingut menys de la que crec que podria haver tingut, però també perquè com la combino amb altres feines i així, doncs clar, al final la meva ràtio, per dir-ho d'alguna forma, d'acollir gossos és petita. Però sí, no he parat, o sigui...
0: Clar.
1: Entre passejos, guardaria a casa i així no he parat, la veritat.
0: Clar, perquè és una de les èpoques fortes, podríem dir, de l'any, no?
1: Exacte. Jo, com ja sabia, jo normalment pues, m'agrada viatjar molt o bueno, sempre estic amunt i avall, però en aquesta ocasió, com ja sabia que passaria l'estiu aquí, em vaig dir, va, doncs aprofitarem la temporada i ens dedicarem a cuidar perretes. I això he fet i m'ha anat bastant bé, la veritat, estic contenta.
0: I escolta, una cosa, tu com et dones a conèixer? Perquè, clar, és habitual, doncs, jo què sé, trobar-se aquells papers per la ciutat, no?, amb números de telèfon, però jo crec que ara tot això és bastant més fàcil.
1: Exacte.
0: A través de les xarxes, no?
1: Exacte. Bueno, jo delato aquí un poco, m'he ficat en dos llocs, una plataforma que està dedicada exclusivament en això, als passejos, guarderia a casa, també es pot fer guarderia a casa del gos, vull dir, apareixen totes aquestes opcions. I l'altra, que no m'ha funcionat tant, però que també estic, és a Wallapop.
0: També?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Escriu gent.
0: Però
1: l'altra, la plataforma ha sigut la que ha tingut més èxit.
0: Aquesta plataforma com funciona? Explica'ns una mica, per als que no tenim ni idea de com és aquesta realitat. Digues.
1: Vale, és una plataforma... aviam, tu fas el teu perfil, vale? Com avui en dia totes les plataformes, fas el teu perfil, publiques si ets cuidador o si ets dueño de mascota. Vale? Jo pues, tinc els dos perfils. I en el de cuidador està molt ben estructurada, la veritat. Ja està tot posat, en plan, els serveis d'allotjament. I llavors hi ha un apartat i on tu fiques allà pues, la teva tarifa, la teva disponibilitat, els teus requisits, el que acceptes i el que no acceptes. I així en cada departament. O sigui, si és passejos a gossos, doncs entres en aquell apartat i també ho perfiles en aquell apartat. I així, hi ha les 5 categories. La d'allotjament a casa meva, la dels passejos, la de guarderia de dia, és a dir, que no es queden a dormir, i visites al domicili, com per exemple doncs anar a visitar un gat, que també ho vaig fer aquest estiu, i dormir a casa del gos.
0: O sigui que les dues parts diríem que us trobeu en aquesta plataforma, no?
1: Exacte, exacte, sí.
0: Com,
1: sí,
0: es,
1: sí,
0: com es diu la plataforma?
1: Robert, com Roberto.
0: Ah, però... Robert.
1: Sí, Robert, però és amb UB, o sigui, ni amb B ni...
0: Val.
1: Robert, sí. Sí, era per... l'antiga... Era l'antiga... Hi havia una abans, i llavors es van passar a dir així. No me'n recordo com es deia antes. No me'n recordo. Després sí que hi ha més plataformes. A mi la veritat és que aquesta és la que millor em va. L'altra que també estic posada no funciona gens bé, i llavors... No la vaig seguir gaire, la veritat.
0: I com diries tu que ha anat evolucionant aquesta tendència d'oferir aquests serveis particulars, no?, amb les seves mascotes?
1: En plan, per què puja tant aquest estil de cuidar...
0: A veure, sí, perquè ara s'ha posat guardaria... molt de moda. Ara és més habitual trobar-se sí, algú pel carrer que va, doncs, com si fos un encantador de gossos, no?, arrossegant... a diferents gossos, clar, no? Que seus.
1: Mira,
0: no
1: jo,
0: són.
1: Sí, jo això no sé com ho fan, perquè jo, tot i que o sigui, m'agrada dedicar-me a això i hi ha vegades que se m'acumulen diversos i així, em costa molt sortir amb tants a la vegada, la veritat, perquè no gaudeixo del passeig, crec que els gossos tampoc gaudeixen gaire del passeig, no sé, és un embolic. Llavors, jo sempre vaig, bueno, sempre vaig amb el meu sempre m'acompanya, perquè com ell va suelto, llavors sempre agafo pues, un o dos més. O sigui que jo, la gent que fa això, no... Vaya, mis felicitaciones. Llavors, respecte a la tendència aquesta... A veure, això sempre ha existit. Jo crec que, per una banda, hi ha una cosa que... Bueno, ja se sap que és així. La gent està adoptant molts més gossos que abans. Això per començar. O sigui, molta més gent té gossos. Mm-hmm. Amb això que es diu de que... de que ara la gent té més gossos que fills, no? Pues, això per una banda. Llavors, això sempre ha existit. I penso també que la gent té més consciència de la cura de les seves mascotes, no? Pues, potser fins l'època de, què sé jo, dels meus pares, els gossos estaven per guardar la casa, no? I gossos de vigilància, i gossos com molt de treball. I cada vegada pues, això ja no és tant. Llavors a la gent li preocupa molt més pues, cuidar bé el seu gos, que si no passejaran les properes, que sé jo, 8 hores et demanen que li passegis. Vull dir, jo crec que són una mica aquestes dues tendències, la veritat.
0: I quines són les condicions que tu poses? Quan tu, tu ofereixes el teu servei o de canguratge o de, sí, o de passeig o de cures en general, quines condicions poses? Perquè m'imagino que potser tot no t'està bé, no? Jo què sé, que sigui un determinat, una determinada raça de gos o que tingui algun problema, no ho sé.
1: Mira, jo no n'estava posant de pegues, per dir-lo d'alguna manera... fins que cada vegada rebutjo més els gossos mascles no castrats, la veritat. No sé, és
0: et donen algun problema amb el teu...
1: Sí,
0: amb el...
1: sí.
0: És una gossa.
1: Amb el meu no tinc cap problema. El meu és un gos mascle castrat. Sí que és veritat que és una mica machito, que jo li dic. Però després és un buenazo i no tinc cap problema. Però els gossos mascles no castrats, sempre el passeig és preocupar-te si et creus amb un altre gos no castrat. A casa meva se m'han arribat a pixar per tot arreu, marcant-ho tot. No sé, és un drama que ja a poc, la veritat, m'he anat cansant i ara ja no els agafo. Em sap greu, perquè no m'agrada fer-ho, perquè pues, no tots els gossos són iguals i així, però clar, al final em passa que, ostres, és que amb la majoria sempre tinc alguna d'esto i al final no... A més, jo sóc molt pro en que la gent castri els seus gossos, la veritat, no entenc per què, perdoneu aquí una mica la meva opinió, no sé...
0: I escolta,
1: tenir els gossos no castrats i fer-los patir.
0: Molt ràpidament, Carla, acostumen a repetir els que, bueno, et trien perquè els hi donis servei als seus gossos? Sí,
1: sí, sí, sí. Tinc una cartera que molt sovint... Hi ha alguns que molt sovint m'estan demanant. també perquè jo on visc, crec que són les ràdios al quart, no?
0: Sí.
1: Aquí jo estic a les Planes, no? Estem molt a prop. I aquí on visc, no sé si s'han quedat així, però hi ha molta gent estrangera. I la teoria que jo em monto és que moltes vegades se'n van a visitar la família i, clar, doncs aquell cap de setmana que marxen és quan em demanen que cuidi el gos o els gossos, no?
0: Mm.
1: Llavors, clar, doncs això passa bastant sovint. Després és veritat que tinc també un altre perrete que els dueños doncs, es dediquen a feines que estan moltes hores fora de casa, llavors també em demanen guarderia de dia. Llavors, sí, tinc gent que em ve super sovint, la veritat.
0: Ho hem de deixar aquí, Carla.
1: Ai, molt bé.
0: Moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica com funciona tot això, que veiem que sí. Cada vegada està doncs, més de moda. I res, que sí. Acabem.

Hola, sóc el Bernat Ribas i avui us recomano escoltar el grup de L'Aribal, que són un duo de Barcelona que, a diferència de tots els altres grups de música, no tenen ni Spotify, ni TikTok, ni Instagram, ni cap xarxa social d'aquestes controlades per gent rica que només vol aprofitar-se de les teves dades. Ells fan un estil de música així acústic, guitarra i veu, però les lletres que tenen són molt poètiques i reivindicatives. I la veritat és que en el concert, en directe, juntant també poesia i jugant també amb percussió i coses així, i està molt bé, la veritat. Ells van treure fa poc un EP de 3 cançons i la meva preferida es diu Ara i aquí. Però bueno, ara en pocs mesos sortirà el que serà el seu primer disc i jo l'estic esperant en cant de letres. Així que espero que us agradi.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: L'agrupació sardanista Amics de Castellà inicia dimarts 22 una nova edició del curs de sardanes i danses del món que enguany estrena una nova estructura. Els participants podran escollir amb propostes de ball de diferents països i un monitor especialitzat. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme, i bona tarda a tothom. Avui el que fem és parlar de sardanes, el nou curs de...

0: S'ha anat abundant gent de mica en mica i ara comencem una segona etapa canviant una mica bueno, l'estructura o la manera de treballar. Hi ha el curs de sardanes i danses del món, que ja es feia, i aquesta vegada doncs, bueno, hi ha molta gent que la gent que vulgui fer només sardanes pues, podrà fer sardanes, el que vulgui fer sardanes i danses del món, sardanes i danses del món, i el que només vulgui fer sardanes del món, doncs sardanes del món.
1: Val. Aclarim una miqueta això, que a vegades no, hi ha gent que ens pregunta què són danses del món?
0: Bueno, danses del món són diferents danses com aquí podem fer doncs, les danses catalanes o danses basques o allò. És una mica un recull de danses que duren poc rato i de diferents països. Pot ser una dansa grega, pot ser húngara, pot ser russa, francesa...
1: Però parlem, per exemple, de polques, xotis, tot això, no?
0: Bueno, sí, més o menys. El que passa que... A veure, aquest tema... A veure, jo el danses del món tampoc ho toco. Tenim un mestre doncs, que feia sardanes del món. I mira, a veure si podíem enganxar més gent pel tema del corset i principalment. No sé, joves, que potser els agrada l'atenció, no? Que és el que en l'ambient aquest, sardanes, ens falta, doncs, per d'allò. I vam dir, bueno, doncs, per què no? A més, tenim un monitor i sap danses del món. I, bueno, van començar fent danses i bueno, i de moment això ha funcionat.
1: Vale.
0: Almenys hem acabat aquests anys, doncs, que vam començar des, doncs, de 8 a 9 persones i, allò va dir, ara, fins ara n'hi havia 30 o 35, no? I ara, bueno, doncs hem mirat, doncs, de fer això.
1: D'acord, comenceu el 22 amb sardanes, danses del món. Per què dius que ara ho heu estructurat diferent i que canvia?
0: Bueno, per primera, que ho farem en un altre lloc, que no tindrem tants problemes com fins ara, perquè...
1: On assajàveu ara?
0: Estàvem a l'Espai Tolrà, però entremig del que eren trenos de futbol sala i el taekwondo. Allà amb dues cortines reixades, aquelles que ja no existeixen, perquè es fan malbé i la gent... Bueno, la gent fot malbé tot. I llavors alguna pilota que entrava dintre de...
1: De l'espai on ballàveu.
0: Inclús, doncs, un parell o tres de vegades alguna dona havia rebut algun cop de pilota, no? I dius, ostres, bueno, sala blava ocupada per... Bueno, in seculorum.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, espai, llavors et posa en un altre espai que resulta...

I, bueno, estava lliure i vam dir, bueno, seguim fent el mateix horari dels dimarts, de 8 a 9 i mitja, i bueno, i ja està. I llavors aquí, doncs, bueno, també dir-te, doncs, que intentarem també, en funció de la gent que s'hi apunti i amb la publicitat que puguem fer i que hem anat

0: d'allò i potser anar fent voltes i tal, acabes en un altre cantó, no?
1: Vull vale, vale, no... és més dinàmica.
0: Exacte, i és una mica d'atracció doncs, pel jovent, vull dir, bueno, nosaltres hem estat, bueno, hem estat seguint perquè Molins de Rei ha sigut la iniciadora de
1: vale.
0: un jovent.
1: O sigui, no fa gaire que es fa aquesta sardana.
0: No, potser farà 3 anys que estan fent això.
1: Vale.
0: Potser, vull dir que... Però la sardana aquesta, la satànica o persiana, com li diuen, li han volgut posar aquest nom, eh? Jo quan tenia 15 anys, i altra gent, ja guanyàvem això. Per divertir, perquè, bueno, doncs perquè ens agradava i disfrutàvem, no?, el jovent. Però llavors, tot un cop, tot allò que diuen que la gent, no?, és tan clàssica, i ui, la sardana que, ui, i inclús ara, eh?, inclús ara, la gent gran que està allà diu, però això no és ballar, això no és ballar. Bueno, és una manera d'enganxar el jovent amb sardana, que la sardana soni, que el jovent vingui, i si balla, balli amb els punts.
1: Perquè quan parles de sardana satànica és només la manera com es balla, però no perquè es compongui una sardana així. No, o sigui, no, pot ser no. Qualsevol sardana.
0: Sí, qualsevol sardana. Vale. Qualsevol sardana.
1: No és que la sardana, la composició, sigui satànica, sinó que és la manera com es balla. No?
0: Satànica és un nom que li han posat sí, no? Per poder treure el jovent. El jovent sembla que els hi poses un nom allò...
1: Sí, satànica més, però persiana... Allò. Persiana també és que... curiós, no?
0: Sí, bueno, vull dir que... Hi ha gent gran, que està fent la sardana satànica o persiana. A més, una de les...
1: Però persiana per què?
0: Una de les diferències que hi ha és que persiana... És el mateix que la satànica, però més a poc a poc.
1: Ah.
0: Més a poc a poc. Una persiana, com tu la baixes, clar. I satànica, doncs, a lo loco.
1: És més a lo loco, vale.
0: I llavors, doncs, bueno, el jovent s'enganxa a la satànica, que ja li diu el jovent també persiana, eh? Però, bueno, vull dir que...
1: Vale. I com es fa això quan es balla? O sigui, s'avisa? Quan esteu allà a punt de començar la sardana,
0: bueno,
1: es diu... Es farà...
0: Quan la música també s'anima i d'allò ja comencen a fer...
1: Va.
0: A veure, comencen a fer els punts doncs, cap a la dreta i llavors, com que la gent ja els sap, vull dir que no... No costa gaire aprendre'ls, eh? Vull dir, és el mateix que els punts normals, però apenes distingeixes que estan fent els punts llargs. Vull dir, penes, perquè com que es corren,
1: clar.
0: I clar, si t'encalles, vas a terra, vull dir, vas a terra, perquè t'activen i d'allò, no? Però, bueno, és una manera que, bueno, el jovent, hi ha molt jovent que està, ara que s'ha apuntat amb això. Llavors vam tenir la sort, que no va durar gaire, és el tema, doncs, dels tiets, no?, quan van fer la sardana... Sí. I aquella sardana doncs, també va donar peu que hi hagués molt jovent que s'enganxés. I llavors, doncs, hi van haver bastants cursets en molts pobles que, de seguida, gent jovent va dir fer cursets i prendre balles grans perquè no en sabia. Doncs, bueno, i després els hi van incloure això de la sardana persiana i, bueno, vale, perquè vas fent, i ara no... I llavors, bueno, arriba un moment, doncs, que quan la música, hi ha el salt, de veritat, de la sardana... Allò, doncs, llavors, volten i disfruten. I això ja et dic, vull dir, ho van començar molt dins de Rei, però Olesa de Montserrat els dilluns està

Efectivament, fins aquí aquest Connectats de dijous. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Demà tancarem una nova setmana d'aquest Connectats. Gràcies, adeu-siau.

0: 1.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
7: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La circulació a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda poc abans de 6:15 i els trens recuperaran progressivament els seus horaris de pas habitual. Ha informat Renfe, un moviment de terres, de pedres concretament, havia provocat un forat que ha afectat les dues vies ferroviàries per les pluges d'ahir. Adif ha reparat les vies amb formigó a primera hora de la tarda. La incidència, recordem-ho, era pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions a Vallbona. Per ara, Renfe, això sí, manté el servei alternatiu amb autobús. També el servei de metro de Barcelona està pràcticament normalitzat des de les 5 de la tarda després de diverses incidències causades també per la pluja ahir. A la nit, a la capital catalana, la L1, la L4 i la L11 estan normalitzades. Aquesta última només li queda una parada tancada. I el robatori de coures s'ha disparat un 84% en 6 anys.

0: a Catalunya. I no només afecta el transport ferroviari, precisament, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull als carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat dels cotxes i els seus usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular. Ens en parla Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics de Barcelona.
1: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament els punts de recàrrega.
0: I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar la instal·lació de la posada en funcionament del campament per acollir migrants al port de Ceuta. L'alt tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima sol·licitada pel Sindicat Unificat de la Policia, que havia demanat suspendre la instal·lació del campament. L'Audiència al·lega que hi ha motius d'interès general. I el primer ministre de Canadà, Mark Carney, ha respost a les amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, per l'associació amb la Unió Europea, i ha deixat clar que ningú dictarà amb qui teixeix aliances a Ottawa. Carney ha subratllat que el Canadà no està en disposició ni busca convertir-se en un membre de dret de la Unió Europea, però que aquesta aliança, ha dit, és un procés positiu. I els ajuntaments de Mèrida i Tarragona han formalitzat un protocol de col·laboració per impulsar el coneixement, la protecció i la divulgació conjunta del Teatre Romà de Mèrida i el Teatre de Tarraco, Patrimoni de la Humanitat.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Sintonia de cine des dels estudis de Roda de Barà Ràdio i, com sempre, amb l'Antonio Barrero. Com estàs?
4: Bé, molt bé, amb ganes de parlar de cinema, que és la meva especialitat.
3: I tant que sí. Antonio, avui de què ens parlaràs?
4: Doncs avui vull parlar de actualitat, bàsicament, actualitat de cinema. I vull comentar quatre estrenes que trobarem a les cartelleres que penso que val la pena que siguin comentades.
3: Perfecte, doncs.
4: Ens endinsarem, si us sembla, en la foscor de les sales de cinema, que és el meu hàbitat preferit, per gaudir d'aquestes quatre estrenes que us explico i que són totes ben diferents. En primer lloc, parlaré de l'esperada odissea d'extraterrestres de Steven Spielberg al dia de la revelació, que s'ha estrenat el 12 de juny. Després parlaré de la comèdia dramàtica Viva, d'Aina Clotet, premiada la Setmana de la Crítica del passat Festival de Canes i que es va estrenar el 19 de juny. Després, el cinquè lliurament de l'animació de Disney i Pixar, Toy Story 5, també estrenada el 19 de juny. I finalment comentaré el drama social basat en fets reals, Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho, estrenada el divendres 26 de juny.
3: Doncs vinga, per tant, avui pel·lícules que podem veure al cinema.
4: Efectivament. En primer lloc, doncs, el dia de la revelació, pel·lícula d'aquest any, del 2026, de Steven Spielberg, pel·lícula americana 100% de 145 minuts. Evidentment, parlar de Steven Spielberg és parlar d'un geni, forma part de la història del cinema, evidentment, i té una filmografia molt destacada. Totes, evidentment, pel·lícules d'acció, pel·lícules entretingudes i pel·lícules que formen part, com dic, de la història del cinema. Recordaré alguns títols perquè una mica us situeu de què estem parlant. Els Fabelman, Lincoln, Les aventures de Tintín, els quatre primers lliuraments d'Indiana Jones, La guerra dels mons, Atrapa'm si pots, Minority Report, AI, Intel·ligència Artificial, Salvar el soldat Ryan, les dues primeres entregues de Jurassic Park, La lista de Schindler, Hook, L'imperi del sol, El color porpra, ET, Trobades a la tercera fase, Tauró, etc, etc.
3: Quina és la teva preferida?
4: Uf, moltes.
3: Sí?
4: Moltes. Bueno, m'encanta molt la saga d'Indiana Jones. Indiana Jones, me les poso més d'una vegada quan tinc el cap una mica espès.
3: Sí.
4: Indiana Jones. Me les he vist moltes vegades i gairebé me les sé de memòria. Però en té moltes, eh? En té moltes. Spielberg és un geni.
3: I tant.
4: Doncs bé, aquesta, evidentment, com no pot ser d'una altra forma, és una pel·lícula del gènere de ciència-ficció, i aquí barreja intriga, thriller, drama i, evidentment, de fons, i no tant de fons, els extraterrestres. El guió és d'ell i David Cooper, i la música, com no, del John Williams. En el repartiment, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Ebe Hickson i Colman Domingo. De què va la pel·lícula? Així a grans trets, per no desvetllar massa. Doncs que està a punt d'iniciar-se una tercera guerra mundial, hi ha un informàtic expert en ciberseguretat, el Daniel Kellner, que roba una quantitat immensa d'informació classificada a Guardex, la potent organització paraestatal en què treballa i que està dirigida pel misteriós Noah Scanlon. Els seus sicaris perseguiran per tots els Estats Units Daniel i la seva núvia Jane, una exnovícia catòlica encara en crisi, de fe. Mentrestant, i per una altra banda, Margaret Fitchell, meteoròloga d'una modesta cadena de televisió de Kansas City, comença a parlar en llengües estranyes i a dominar la ment d'altres persones donant-los encertats consells sobre les seves inquietuds més íntimes. Guiada per un impuls singular, el camí de Margaret es creuarà amb el de Daniel i Jane i també amb el dels matons de Guardex. Ja tenim, doncs, el còctel servit. No he parlat d'extraterrestres, però hi són. Escoltem el tràiler doblat al castellà.
5: Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, ¿te asustarías?
6: Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy... Hoy es...

0: Tienen derecho a saber la verdad. Les pertenece a 7.000 millones de personas.
1: ¿Cuál es?
0: No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar.
2: ¿Qué vas a hacer?
0: Revelarlo al mundo entero. A la vez.
3: La gente sigue buscando, enfrentándose a lo desconocido.
4: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!
3: Ansía.
5: Dóna una mica de mal rotllo, eh?
6: No.
5: Ai, no?
6: No.
5: No sé.
6: No.
5: Alguna imatge que he vist? No sé.
6: Doncs bé, explico una mica, faig el comentari. Vinga. Daniel té en el seu poder uns arxius que desvetllen que no estem sols a l'univers, alhora que Margaret obté unes sorprenents habilitats per llegir ments i parlar idiomes que mai no ha estudiat. I junts, doncs, emprenen una fugida endavant per desvetllar al món aquesta informació que, en principi, canviaria la història tal com la coneixem. Steven Spielberg torna a la ciència-ficció i aborda la temàtica extraterrestre per tercera vegada amb aquest thriller road movie. Recordem que les altres dues serien Les trobades a la tercera fase i ET. I ara ja dona per fet que els extraterrestres estan aquí entre nosaltres. Els visitants d'un altre planeta han vingut en múltiples ocasions, però no volen que se sàpiga, tret que es faci alguna cosa i es desvetlli la veritat. Interessos governamentals, conspiracions, espionatge, carrera armamentística, fe, religió, capacitats sobrenaturals, tots aquests temes aborda un Spielberg que sap rodar com ningú, sense necessitat de tallar i marejar l'espectador amb un muntatge trepidant que el desbordi. I penso ara en les pel·lícules del Tom... aquestes que són acció pura, però que estan fetes a base de muntatge. Ell, en tot cas, l'acció tota està rodada i que el muntatge, de fet, i afegeix poca cosa més. Col·loca la càmera sempre de forma encertada i els moviments doten de ritme i densitat informativa cada seqüència. No hi ha un sol enquadrament que sigui gratuït. Quan la càmera es mou, es revela relacions de poder, pors ocultes o connexions emocionals que el diàleg amb prou feines insinua. I anem a parlar de la segona opció, de la segona proposta, que és Viva. De fet, ja n'havia parlat de Viva quan es va estrenar al Festival de Cannes, que és allà on la vaig veure, però penso que val la pena que la tornem a recordar perquè és una pel·lícula que mereix ser vista al cinema. Viva és l'òpera prima d'Aina Clotet, és una pel·lícula catalana i en català de 112 minuts. De fet, en la filmografia té un curtmetratge dirigit per ella, que és Tiger, i la sèrie Això no és Suècia, però Viva és la seva òpera prima en el cinema. És una producció d'Ikiru Films i tracta sobre la malaltia i és un drama barreja de comèdia. De fet, no és un gènere que és difícil de classificar perquè ho toca una mica tot. El guió és d'ella i de la Valentina Viso, la música de Clara Aguilar, la fotografia de Neil Moore i en el repartiment Aina Clotet, Marc Soler, Navi Dacli, Llull Bertran, Guillermo Toledo, Javi Daura i Laura Conejero. En un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona de les portes dels 40, es planteja el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama. Se sent impulsada per un ardent desig de sentir-se viva i veurà trontollar els seus plans amb l'irrupció de Max, un noi de 23 anys. Finalment, es veurà obligada a enfrontar-se a la veritat i que no és altra que una profunda por que alimenta el seu desig de viure. Escoltem un fragment del tràiler.
7: Who wouldn't like to live 120 years?
8: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
9: El meu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
10: Jo vaig notar com... electricitat.
11: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
12: No te preocupes, todo ha pasado ya.
11: Es que es como que me asfixio, ¿sabes?
13: Mira, una crisis es normal.
14: Yo no estoy en crisis, ¿vale? Deja'm tranquila de una vegada.
15: La vida es això.
16: Es imposible no vibrar amb ningú més.
15: que necessito estar sola.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: L'actriu i directora Aina Clotet ha fet Diana amb la seva primera pel·lícula i ho ha aconseguit amb un tipus de comèdia que no sol fer-se a Catalunya. De vegades elegant i sofisticada, de vegades molt bèstia, Vives una mirada humanista a la vida en general, però sobretot a la vida de les dones que dubten, que s'equivoquen i que ho fan malament. La llavor de la pel·lícula era parlar de la por a la mort i de la connexió que això té amb l'amor romàntic i les relacions. Són paraules d'Aina Clotet, que en una entrevista a Canes, precisament, manifestava: volíem arrencar la pel·lícula just en el moment en què la protagonista, d'alguna manera, ha superat la malaltia i parlar de la petjada que li ha deixat. Aquesta por que queda al cos i de com això la llança a viure descontroladament. La pel·lícula es manté en una línia molt fina entre l'humor i l'emoció amb un personatge que de vegades és insuportable, però del qual és difícil no sentir certa compassió. Una dona de 40 anys, com he dit, que acaba de superar un càncer de mama, amb la seva mastectomia i la por a les recaigudes, descobreix que no vol seguir amb la seva parella, que l'ha cuidat i amb qui s'acaba de construir una nova casa. Dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb Tom i l'aparició inesperada de Max, aquest jove de 23 anys, que desperta amb ella una nova pulsió de desig i llibertat, la pel·lícula aborda una cosa que no és fàcil veure al cinema, una relació entre una dona més gran que l'home. Hi ha, a més, diverses escenes que són tota una declaració d'intencions, com ara una masturbació femenina o un inici on veiem en primer pla com és una mamografia de veritat. Manifestava ella mateixa: em semblava que era molt important començar amb aquesta mamografia, que és una cosa que jo, com totes moltes dones, ens hem fet, i vaig pensar que mai ningú ens havia parlat de l'impacte emocional que té. Ho afegeix perquè, de fet, ella es mostra tal qual amb el seu cos i, a més, amb una pròtesi. Està molt ben construït, perquè el cos està d'alguna forma reconstruït, no està parlant d'una història personal. I això explica tot aquest procés del càncer després d'aquesta malaltia i d'haver-lo superat en principi. Llavors s'aboca a una vida molt poc responsable, però d'altra banda està justificada. És una pel·lícula interessant, molt interessant. Realment ha fet un salt al buit impressionant, l'Aina Clotet, però penso que ha fet una pel·lícula molt, molt, molt interessant, que recomano de totes, totes.
3: Doncs molt bé, viva.
2: Viva. I anem a la següent, que és una altra cosa absolutament diferent. Toy Story 5, pel·lícula d'Andrew Stanton, americana, de 133 minuts. Andrew Stanton destaca per títols com Buscant a Dory, Buscant a Nemo, John Carter, Wall-E i Bichos. Estem parlant d'una pel·lícula d'animació de Pixar i Disney. És una comèdia, és una aventura infantil, pel·lícula familiar d'Andrew Stanton, el guió, i de Macken Harris. Les joguines han tornat. Després de 4 edicions, de 4 lliuraments, tornen amb una 5a edició. I aquesta vegada Buzz Lightyear, Woody, Jesse i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilliput, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual com abans l'hora de jugar? Escoltem el tràiler amb les veus doblades al castellà.
4: ¿Aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
5: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y... ¡cuchiller! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
6: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
4: ¡Gracias, gracias!
7: ¡Hola! ¡Soy Lilliput! ¡Vamos a jugar!
8: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
9: ¡Bonnie! ¡Basta de pantallas por hoy!
4: ¡Vale!
10: Quiero hablar contigo, aparato.
11: Por favor, llámame Lily.
10: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y...
11: Entiendo.
10: ¡Ni siquiera me estás escuchando!
11: Te lo traduzco al inglés. Mira.
12: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
11: ¿Y ahora en español?
12: Los gemelos cortan al otro lado de la calle. ¿Qué?
13: Yo me pido detrás de la cómoda.
12: ¡Woody!
14: ¿Que sí? ¡Hola!
10: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
14: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
8: ¡Es el fin!
10: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
14: No sé qué decirte, Jesse. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
0: Bonnie me está dejando por un aparato.
15: Hay un amigo en mí.
16: He venido lo antes posible.
17: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
16: Esto es un poncho, Forky.
18: Alguien necesita un roto marrón.
19: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
16: ¡Oye! ¡Tengo el son de paz!
19: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
20: ¿Eres un anciano de juguete?
2: Toy Story, pel·lícula d'animació. Jo no sóc massa amant de les animacions, però de tant en tant alguna cau, una mica també m'ho autoimposo. Havia vist la primera i no em va semblar una mala història. Vaig dir, va, comprovem després de quatre lliuraments més com continua la història d'aquestes joguines de Toy Story. Doncs bé, he de dir que és un agradable retorn en aquests orígens de la saga, dels que us parlava, i una aventura de relleus en què els personatges veterans es queden en segon pla per deixar pas a una nova protagonista. L'última pel·lícula de la franquícia, a més, és un relat que fa de mirall del nostre món en aquests moments, cosa que la converteix en una història que mereix ser explicada i amb què Pixar i Disney han sabut adaptar-se al que toca ara, això de parlar de com el món està canviant amb la intel·ligència artificial, això de com el que és vell s'ha d'acomodar al que és nou. El que sí que ens ve de nou a tots, veterans i joves, és que el món ha canviat. La tecnologia ho ha envaït tot, la vida dels nens inclosa. Aquí sorgeix la pregunta: quina raó d'existir tenen Jesse i companyia en un univers on sembla que les pantalles han matat la imaginació? Doncs d'això va aquesta pel·lícula, i en la seva explicació, en la seva exploració, perdó, Toy Story 5 fila molt prim. Com que és divertida i emocionant, no es restringeix als extrems, sinó que mostra un ventall de punts de vista que, en un debat com aquest, es poden tornar invisibles. I és que Toy Story 5 posa davant dels nassos de forma magistral el que és la tecnologia, encara que tecnologia també es pot quedar obsoleta, evidentment, però també el que és vell pot conviure amb el que és nou o fins i tot fusionar-se. La proposta de Pixar és conciliadora, amable i amistosa. És un cant a formar equip i a compartir habilitats. Toy Story 5 és una joia de la saga. Penso que és interessant, evidentment cinema familiar 100% que recomano, i Pixar de nou és que, bueno, és una garantia, és una franquícia que tot el que toca ho fa d'or. I aquí penso que ho ha tornat a aconseguir. Potser al final la immortalitat no estarà tan malament.
3: Molt bé, recomanada per tots els públics aquesta.
2: Sí, de totes, totes. I a més penso que no defraudarà ningú.
3: Passarà una bona estona.
2: I l'última proposta que vull fer-vos, ara ja més seriós el tema, és Viatge al País dels Blancs, pel·lícula actual d'aquest any, òpera prima de Dani Sancho, pel·lícula catalana i en català de 110 minuts. És una coproducció Espanya-França. I en la producció i distribució hi ha diferents empreses, Mundo Cero, A3 Media Cine, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures i Noodles Production. És un drama basat en fets reals. Parla sobre la immigració, el racisme, l'adopció i el continent que tenim a tocar, Àfrica. El guió és del Guillem Clua i està basat en el llibre homònim d'Ousmane Oumar. La música interessantíssima de la francesa Laetitia Pansanel Garrick. La fotografia no és habitual, hi ha dos directors de fotografia, Lluís Ferrer Calafell i Marcel Pasqual. I és perquè la fotografia aquí i la fotografia a Ghana, que és on està filmada part de la pel·lícula, és diferent i l'han tomat dues persones diferents. El repartiment, el protagonista, Ousmane Oumar, Emma Vilarasau, Benjamín Cacabra, Víctor Say, Jordi Bosch, etc. La història és un jove de Ghana, l'Ousmane Oumar, que, fascinat pel misteriós País dels Blancs, abandona el seu llogarret natal i posa rumb a Europa. Quan arriba a Barcelona, després d'una travessia de 5 anys, que aviat està dit, està 5 anys travessant el nord d'Àfrica, el somni que l'havia impulsat es desfà entre el rebuig i la soledat. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. L'Ousmane no només aprofitarà aquesta oportunitat, sinó que la transformarà en una cosa molt més gran, decidit a demostrar-se que tot el seu viatge haurà tingut un sentit. Escoltem el tràiler.
21: Us ho pregunteu vosaltres quan veieu algú dormint al carrer?
17: Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país.
21: Hola.
22: Hola.
21: I need your help.
23: I am alone here.
24: Tu tot sol?
22: Però tu quants anys tens?
25: Estàs en una situació irregular. És una falta grave.
22: I digue'm una cosa, Ousmane. Tu què vols fer aquí?
21: Estudiar, treballar a la cal. Vull que el meu viatge tingui sentit.
22: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
26: Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol.
22: Jo t'estimo. Ets el meu fill, Ousmane. És una de les millors decisions que he pres a la vida.
27: Amb tots vosaltres, Ousmane Umar!
2: Doncs bé, viatge al País dels Blancs, que està rodat, com us he dit, entre Ghana, Espanya i Catalunya, adapta l'autobiografia del divulgador i activista santcugatenc Ousmane Umar. El llibre el va escriure l'any 2019 i relata el viatge tan terrible que va haver de viure per arribar a Europa. El film explica la seva travessia migratòria des d'una petita vila de Ghana fins a Barcelona, on troba una nova oportunitat vital gràcies a l'acollida d'una família catalana. Ousmane Umar s'interpreta a si mateix en la seva versió adulta, en el que suposa el seu debut cinematogràfic com a actor. En les etapes d'infància i adolescència, el personatge està encarnat pels joves actors debutants Benjamín Cacabra i Víctor Say. El Benjamín està increïble en el paper. Per la seva banda, Emma Vilarasau dona vida a la mare adoptiva del protagonista, la Montse, la dona real que va trobar l'Ousmane dormint en un banc, en un parc, i va decidir acollir-lo primer i adoptar-lo més tard. El seu paper esdevé una figura fonamental en la transformació personal i vital d'Ousmane. Viatge al País dels Blancs no només relata un viatge físic ple d'adversitats des de l'Àfrica fins a Europa, sinó que posa el focus en la superació personal, la solidaritat i la lluita per un futur digne. Segons explica Ousmane, veure la meva història convertida en pel·lícula és un somni que traspassa la satisfacció personal. És la veu de milers de joves que, com jo, emprenem viatges impossibles a la recerca d'oportunitats. El director Dani Sancho ha encarat aquest projecte, la seva òpera prima, com una cosa que va més enllà d'haver de fer una pel·lícula. Diu, ha estat submergir-me en una història real que commou i emociona. He acompanyat l'Ousmane durant anys per entendre el seu recorregut, la seva esperança i la seva força. La pel·lícula t'enganxa des del principi i té un ritme increïble. Per això segueixes molt atent en tot moment. A més, l'actuació de l'Ousmane, el jove, com he dit, és increïble. Ajuda a comprendre i sentir de manera més profunda la dura situació que va haver d'afrontar, fent que l'experiència resulti encara més impactant. És una pel·lícula emocionant, he de dir que hi ha un parell de moments que plores sí o sí, és humana, inspiradora, no només entreté, sinó que també convida a reflexionar sobre aquesta història que tothom hauria de veure.
3: Molt bé, doncs, Antonio, anem acomiadant aquest de cine perquè fem una aturada per vacances, no?
2: Ah, sí?
3: Sí, no?
2: No
3: jo crec que te les mereixes, eh?
2: Però penso que sí, que són merescudes.
3: Doncs, Antonio Barrero, moltíssimes gràcies, que passis molt bon estiu i ens retrobem doncs, ja de cara a la propera temporada.
2: Perfecte, gràcies.
3: Adéu-siau.
2: A reveure.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Col·lectius en xarxa, diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa i, a més, avui, l'últim programa de la temporada.
3: Acaba la temporada 10, Lluís, això ja va cap endavant, 210 programes, eh?
2: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
3: També, per fer vacances, descansar una mica.
2: Vacancetes.
3: Clar que sí, clar que sí.
2: Ha estat una temporada intensa. Hem parlat de moltes coses diferents, però, mira, he trobat com fils conductors.
3: Molt bé, que uneixen sempre, tots els episodis.
2: Històries.
3: Molt bé.
2: Les persones i les seves històries.
3: Sí.
2: I reptes dels nostres temps. Que
3: podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això de històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada, m'agrada. Sí,
2: bueno,
3: sí,
2: ja com a punts d'unió. Jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
3: Ja
2: ho
3: veig.
2: Fa temps que volia
3: és veritat.
2: Aquí estem.
3: Molt bé.
2: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui tornem a portar, de ballroom. Que vam descobrir aquest estil, bueno, per mi va ser un descobriment.
3: Sí, per mi també.
2: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals també, pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
3: Important, i vam ser molt reivindicatius amb aquest tema.
2: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
3: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
2: A veure, què vols dir?
3: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant i ja la tenim a sobre, però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
2: Haurem de fer el col·lectiu en passar muntanyes, vols dir?
3: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
2: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa,
3: perquè
2: a més aquesta temporada també hi ha passat.
3: Exacte, també, sí. I no es volia perdre aquest darrer dia.
2: No es volia perdre aquest
3: darrer dia. Molt bé. Doncs què,
2: comencem,
3: anem per feina? Vinga, vam.
2: Avui, el Col·lectius en xarxa, Triangles.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge, i pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visita de nou. Pablo Westling, què tal?
4: Molt bé i molt content, és veritat, ja com de la família, eh?
2: Total. Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut tres vegades.
4: Segur. Tres vegades, una per llibre.
2: Sí, és veritat.
4: Moltíssimes gràcies perquè, ja mira, ja quasi trauré llibre només per venir aquí.
3: Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta, abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres, que tinguin salut i vida, és importantíssim, perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
4: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen. D'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs espectacular. I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
3: Sí,
4: que
3: sí,
4: guai,
3: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
5: era
3: amb tres cosetes,
5: mòbil.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, hem tingut molta sort, hem tingut
3: és
2: molta
3: veritat,
2: sort.
3: És veritat.
2: Aquesta temporada vas passar pel programa Mamore.
4: Sí.
2: I avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
4: Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal. Sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
3: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions. Parlaves d'això, que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
4: Jo crec... perquè tenim poc temps, primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps, i després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols, i em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, i ho reconec, i em sap molt de greu, que potser hi ha gent que em diu, quedem... i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. I ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. Clar. I jo crec que ens hauríem d'esforçar que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, podríem
5: tangible,
4: dir.
5: Tangible, sí.
4: Sí, tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que estem que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al... el cara a cara.
3: Total, sí, sí.
2: Ens passa també... Ens passa, sí, a que ens passin coses amb la gent, no?
4: Exacte.
2: I no quedar només per posar-nos al dia del que hem fet quan no estàvem junts, no? Uh-huh. Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
4: sí,
2: això
4: i de
2: no
4: fet,
2: uneix.
4: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a voler i platja perquè em venia de gust fer voler i platja i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt, i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecte, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar, després quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. Mm. No era una relació del que tu dius, d'updating, no? Mm-hmm. I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
3: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs, quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
4: Mm. I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina... Mm. I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. Yeah. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys...
2: Mm-hmm. Yeah.
4: Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Mm-hmm. Em deixo... Jo crec que això ho hem de... I, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics.
3: Mm-hmm.
4: Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
2: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
4: Sí?
2: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció
4: digues. Amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga, després també confio molt en l'editorial, sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
3: Clar.
4: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si

0: No sé, jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triángulo, els tres protagonistes es diuen, un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades. M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret. Llavors, quan em va arribar aquesta portada en blanc i negre, ja em va espantar. No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la. Després, que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre. El groc i gris... No sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure, perquè a més el que comentàvem abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
1: Accelerat.
0: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar està bé, m'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
1: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no? El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle, les lletres estan separades també en tres.
0: Sí, sí.
1: Té com molts easter eggs.
0: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vas començar com a ensenyar, i la gent em deia... Ai, m'agrada molt, la gent sincera, eh? Aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic, aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
2: Clar.
0: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin, i sempre ha sigut així.
2: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triángulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
0: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història... o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar sempre en ficció... Jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que dubtés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo? I trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant. No sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
1: A la presentació que vas fer la setmana passada, explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura, no? I que ha estat especialment intens en aquest sentit, i també diferenciant-lo una mica dels altres dos

0: Sí.
1: Que tens, què ha passat entre aquesta primera, aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
0: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol narra un. I no sé per què tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou, pràcticament, i que doncs, tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no. I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè, clar, era la idea meva, del narrador.
2: Yeah.
0: I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
2: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
0: Abandonar, no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
2: Sí,
0: I aquest projecte, sí, sí. I aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar a veure un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver-ho de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
2: molt
0: sí que
2: bé,
0: no.
2: Molt bé.
1: En part, bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica, i necessitava com aquesta estructura.
0: Sí, no, i a més que hi ha un punt que has d'entendre que prenguin les decisions que prenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
1: Que hi hagi un arc,
0: sí, que hi hagi una evolució. Que tu com a lector entenguis ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però si tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
2: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
0: Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo, el que escric ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar, que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de reescriure capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar, i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
2: Clar. Una mica de misteri,
0: una
2: no?
0: mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
1: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
0: Exacte.
1: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
0: Ho
1: volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
0: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona, i, bueno, des de que tinc 22 anys, jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona, i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me'n a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat, i de sobte, i a vegades penso, potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també, o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, i són aquestes coses, doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat, i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de, sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
2: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
0: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
2: Molt bé.
0: O sigui, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això, el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
2: Molt bé, doncs Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
1: Exacte.
2: Tornarem, esperem, gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
1: Més històries, sí.
2: Que vagi molt bé.
1: Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
2: Molt bé, doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
1: Sí.
2: Si tot segueix.
1: Si tot segueix.
2: I si no segueix, seran per coses bones.
1: Sí.
2: Però ens tornarem a trobar.
1: Ens tornarem a trobar.
2: I ho deixem aquí.
1: I ho deixem aquí,
2: ho deixem aquí. Oh, m'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Jordi Fortià.
2: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un galer a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: Restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja.
2: També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i a ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que circulen amb restriccions de velocitat.
0: A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
2: Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona.
4: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
0: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells.
2: Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
6: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història.
0: I en esport, Joel Gómez, el Barça d'handbol, visita la difícil pista de Montpellier a la Champions League.
7: Els Antonio Carlos Ortega se les veuran amb un rival que sobre el paper ha de disputar la primera posició del grup al conjunt blaugrana. El partit es jugarà a la ciutat francesa a partir de 3:15 del vespre.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint i encara a hores d'ara cau a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany, també cap a la comarca del Baix Empordà, i immediatament algun ruixadet apareixerà al Prepirineu, per exemple, cap a la Vall Fosca, també al Cadí i al Port del Comte, independentment d'alguna gotellada que continuarà caient a la costa barcelonina, especialment al voltant del Garraf. Justament aquí, aquesta propera nit i matinada també, el divendres molt d'hora, hi haurà algun xàfec més intens, especialment entre la costa del Maresme, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Podríem dir que són les escorrialles d'aquesta perturbació, que demà anirà marxant, però encara al matí podríem tenir aquests xàfecs molt locals. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista del Garraf a la C32 i intensitat de Sant Boi de Llobregat en sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. També hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat per anar cap a Sitges. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A la C58 hi ha lentitud entre Badí i Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa, i a la C58 i a la C33, a més, hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. La B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà del Vallès en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca, Rambla Prim i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou.
4: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades. La consellera ha comparegut avui per fer balanç de l'episodi de tormentes que ha deixat una víctima mortal al Garraf i ha generat de nou polèmica pel retard en l'enviament de l'alerta de Protecció Civil. Els problemes generats ahir es mantenen aquest dijous, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària, amb dos nous forats provocats per la intensa pluja i que han obligat a tallar durant hores l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers. Pel que fa als registres, s'ha arribat a acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès.
0: Com dèiem, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat l'hora dels avisos és alert ahir, quan ja havia començat a ploure fort, perquè, segons ha dit, era quan la població s'havia de protegir. Mont Carvajal.
5: Interior ha explicat que les és alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
6: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un galer a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
5: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
7: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
5: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: Ho dèiem també en portada, restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja. També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i ferrocarrils que circulen amb restriccions de velocitat. A Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda. L'afectació més important és a Montcada i Reixac, on han aparegut dos esvorancs al barri de Vallbona, molt a prop d'on va aparèixer el primer al juliol. Aquests esvorancs han obligat a tallar la circulació de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Granollers. Adif ja ha informat que el seu personal ja treballa per resoldre la incidència el més ràpid possible, però mentrestant s'ofereix com a alternativa autobusos que donen servei per carretera. Nosaltres ens hem acostat als ciutadans i als usuaris per veure de quina manera els ha afectat en la seva jornada d'avui.
9: ¿Sabes? Muchos inconvenientes. Yo hace años que no cojo un tren y no ha pasado esto por el tema de la lluvia y todo eso. Supongo que la avería será por eso. Ha sido de Boñer aquí a San Andreu, ha sido una odisea. Un montón de rato, muchísima gente.
10: Estaba mal clot. I he escoltat que no funcionaven els trens cap a Sant Celoni. Ens han dit que havíem d'agafar el metro fins a Sant Andreu i que aquí hauríem d'agafar uns autobusos fins a Granollers i de Granollers el tren ja funcionaria cap a Llinars.
8: Recordem que tant Rodalies Renfe com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han funcionat al llarg del dia amb retards d'uns aproximadament 20 minuts. Són conseqüència de les limitacions establertes que fan reduir la velocitat de forma preventiva per les fortes pluges de dimecres.
0: La pitjor part, sens dubte, d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garraf, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella.
4: També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos.
0: Canal Blau, Jordi Carrillo.
11: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment, es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
12: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt, molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
11: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle al cos sense vida del conductor.
0: Una altra de les imatges d'aquest temporal han estat, sens dubte, les rondes inundades. Doncs bé, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures, especialment les rondes, si es repeteixen les inundacions de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
13: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: Que l'ES Alert enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
0: I a tot això, la Comissió Europea ha proposat aquest dijous mobilitzar 489 milions d'euros dels fons de solidaritat de la Unió Europea per ajudar a Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre el gener i febrer d'enguany.
4: Els diners serviran per donar suport a les operacions d'emergència i de reconstrucció de les infraestructures i els serveis afectats. En concret, a l'Estat li correspondrien 149 milions, dels quals 37 ja els ha rebut en forma de bestreta. Brussel·les ha assenyalat que els aiguats van afectar especialment Andalusia i Extremadura i van provocar talls de carreteres, evacuacions i interrupcions prolongades en el subministrament de serveis bàsics.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra a escoles i instituts.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària per explicar els relleus del seu departament, entre ells els de Josep Lluís Trapero.
0: Mont Carvajal.
5: En una compareixença extraordinària a la Comissió d'Interior al Parlament per explicar els canvis al seu departament, la consellera Parlon ha dit que el pla de posar Mossos a les escoles i instituts va ser presentat en un moment inoportú i que hi va haver un malentès, però que no hi renuncia. Ha insinuat que podria evitar casos com l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa.
14: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent, doncs, botxins de ciutadans.
0: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
5: El del president Illa, ja que va ser també una aposta personal anunciada amb bombo i plateret en campanya electoral. La CUP ha acusat els Mossos de ser la guàrdia pretoriana de l'extrema dreta i per diversos motius han demanat la dimissió de Parlon.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%.
4: Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a DIF i els Mossos d'Esquadra per coordinar un reforç a la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos.
0: Mar Dalmau.
15: Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
16: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
15: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
17: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
15: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: Paral·lelament, però, creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell.
18: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
19: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
18: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, com es va anunciar ahir.
4: La proposta obligarà a les grans tecnologies que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
20: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
4: Aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: Doncs precisament un de cada quatre catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visió i Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
4: Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és el nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visió i Vida, Elisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
21: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
4: L'estudi també reflecteix l'ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Viver.
22: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
13: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
22: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
24: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? És a dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això? Jo crec que es dona una circumstància aquesta vegada, que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
23: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
25: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol, vigent campió d'Europa, visita la pista del Montpellier francès, l'altre equip del grup que també va debutar amb una victòria a la màxima competició continental. Aquest és el partit destacat de la jornada i Antonio Carlos Ortega només té l'absència de Janus Esmarason per aquest duel que començarà a 8:45 del vespre. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, que destaca el potencial dels dos equips.
1: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
25: No deixem l'handbol perquè Granollers està acollint la quarta edició del Mundial d'Handbol en cadira de rodes, un esdeveniment inèdit a la Vila Vallesana i que té més participació que mai. Ens ho amplia Arnau Camí, periodista de la Ràdio Capital Granollers.
2: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'Handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'Handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final, 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
25: Demà al migdia, a les 3 de la tarda, el Club Natació Sabadell iniciarà la seva participació a la fase prèvia de la Champions League. L'equip ja és a Geòrgia, on s'enfrontarà el Brescia italià, el Budva montenegrí i l'Apollo local. Albert Espanyol és l'entrenador del conjunt sabadellenc.
6: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu. I els altres dos, dic que és mala sort, perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
25: En bàsquet, l'Espart Girona està jugant ara mateix una amistosa Sant Andreu de Llavaneres contra l'Ozono Global Jairis. Ja en el darrer quart, les gironines guanyen per 57-52. A la Lliga Femenina Challenge, la penya ha incorporat Genesia Mayele, aler de 20 anys que ve d'anotar 12 punts i capturar 6 rebots per partits amb l'Eabre francès. Una penya que vol retornar a la màxima competició estatal aquest curs. Ferran Vinaixa, Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Fabián Tez, per tant, agafa les regnes novament del projecte Lliga Challenge. Un tècnic amb experiència, saber fer i sobretot que transmet calma i amb un segell de garantia. L'escoltem.
9: Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar de categoria, però també hem de ser conscients de quina és l'aposta del club, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no? I tenir paciència.
7: La penya jugarà divendres contra el Cadí la Seu, un amistós, i tindrà el primer títol oficial el dia 23 a Reus en la Lliga Catalana contra Lima Horta.
25: I sobre patins, aquest dijous ha començat la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Des de 6:45 tenim jugant la selecció catalana contra Portugal i de moment el combinat nacional està guanyant per 0-1 a la primera meitat. Al matí, Catalunya ha superat Alemanya per 0-8 amb gols de Laura Puigdueta, Joana Xicota, Nara López, un doblet de Txell Gimeno i un hat-trick de Marina Codina. A les 9 de la nit arrencarà la competició el combinat masculí que s'enfrontarà a França. I simultàniament a aquesta Golden Cat, la Federació Espanyola ha publicat la llista de convocades per al Mundial de Paraguai del pròxim mes d'octubre. Doncs bé, de les 10 convocades, l'Ali, 7 són catalanes. Anna Ferrer, Anna Salvat, Mariona Colomer, Amy Blackman, Victòria Porta, Aina Florenza i Elsa Salvanyà.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
10: Notícies en Xarxa, edició vespre.
26: La xarxa de comunicació local. Grans Batutes, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
27: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
28: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
29: A l'Hospital Universitari General de Catalunya,
5: L'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Jordi Fortià.
2: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un galer a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: Restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per 2 nous forats després de la pluja.
2: També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que circulen amb restriccions de velocitat.
0: A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
2: Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
0: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les 3 jornades del 30è concurs de Castells.
2: Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
6: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història.
0: I en esport, Joel Gomis, al Barça d'handbol, visita la difícil pista de Montpellier a la Champions League.
7: Els d'Antonio Carlos Ortega se les veuran amb un rival que sobre el paper ha de disputar la primera plaça del grup al conjunt blaugrana. El partit es disputarà a la ciutat francesa a partir de 8:45 del vespre.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió meteorològica. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint i encara a hores d'ara cau a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany, també cap a la comarca del Baix Empordà, i immediatament algun ruixadet apareixerà al Prepirineu, per exemple, cap a la Vallfosca, també al Cadí, al Port del Comte, independentment d'alguna gotellada que continuarà caient a la costa barcelonina, especialment al voltant del Garraf. Justament aquí, aquesta propera nit i matinada, també el divendres molt d'hora, hi haurà algun xàfec més intens, especialment entre la costa del Maresme, del Baix Llobregat i del Barcelonès. Podríem dir que són les escorrialles d'aquesta pertorbació, que demà anirà marxant, però encara al matí podríem tenir aquests xàfecs molt locals. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La situació ha millorat a la xarxa viària catalana, tot i això comentar-vos que la C58 i a l'amplitud de Sabadell en sentit Terrassa i a la mateixa C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà del Vallès en sentit Girona. En sentit contrari, la situació ja s'ha normalitzat. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda de la B20 hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral a la B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. I ha afegit que la consellera Núria Parlon que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou.
4: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades. La consellera ha comparegut avui per fer balanç de l'episodi de tormentes que ha deixat una víctima mortal al Garraf i ha generat de nou polèmica pel retard en l'enviament de l'alerta de protecció civil. Els problemes generats ahir es mantenen aquest dijous, especialment pel que fa a la mobilitat ferroviària, amb dos nous forats provocats per la intensa pluja i que han obligat a tallar durant hores l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers. Pel que fa al registre, s'ha arribat a acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès.
0: Com dèiem, la consellera Parlon ha justificat l'hora dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure fort, perquè, segons ha dit, era quan la població s'havia de protegir. Mont Carvajal.
5: Interior ha explicat que les és alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
6: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alertes a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alertes a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
5: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
7: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
5: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: Ho dèiem en portada, restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallades per dos nous forats després de la pluja. També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i ferrocarrils que circulen amb restriccions de velocitat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
8: Bona tarda. Nosaltres ens hem acostat als ciutadans i als usuaris per veure de quina manera els ha afectat en la seva jornada d'avui.
9: ¿Sabe? Muchos inconvenientes. Yo hace años que no cojo un tren y no ha pasado esto, que por el tema de la lluvia y todo eso, supongo que la avería será por eso. Ha sido de Boñer aquí a San Andreu, ha sido una odisea. Un montón de rato, muchísima gente.
10: Estava mal clot i he escoltat que no funcionaven els trens cap a Sant Celoni. Ens han dit que havíem d'agafar el metro fins a Sant Andreu i que aquí hauríem d'agafar uns autobusos fins a Granollers i de Granollers el tren ja funcionaria cap a Llinars.
8: Recordem que tant Rodalies Renfe com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han funcionat al llarg del dia amb retards d'uns aproximadament 20 minuts. Són conseqüència de les limitacions establertes que fan reduir la velocitat de forma preventiva per les fortes pluges de dimecres.
0: I una altra de les imatges d'aquest temporal han estat les rondes inundades. Doncs bé, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen les inundacions de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: Collboni també ha negat que l'ESALER enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
0: La pitjor part, però, sens dubte, d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garraf, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella.
4: També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos.
0: Canal Blau, Jordi Carrillo.
12: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
13: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar. Va ser molt simultani amb l'avís de l'ES Alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt, molt ràpid. El que passa, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
12: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor.
0: I a tot això, la Comissió Europea ha proposat aquest dijous mobilitzar 489 milions d'euros dels fons de solidaritat de la Unió Europea per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre el gener i febrer d'enguany.
4: Els diners serviran per donar suport a les operacions d'emergència i de reconstrucció de les infraestructures i els serveis afectats. En concret, a l'Estat li correspondrien 149 milions, dels quals 37 ja els ha rebut en forma de bestreta. Brussel·les ha assenyalat que els aiguats van afectar especialment Andalusia i Extremadura i van provocar talls de carreteres, evacuacions i interrupcions prolongades en el subministrament de serveis bàsics.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra a escoles i instituts.
4: La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària per explicar els relleus del seu departament, entre ells el de Josep Lluís Trapero.
0: Mont Carvajal.
5: En una compareixença extraordinària a la Comissió d'Interior al Parlament per explicar els canvis al seu departament, la consellera Parlon ha dit que el pla de posar Mossos a les escoles i instituts va ser presentat en un moment inoportú i que hi va haver un malentès, però que no hi renuncia. Ha insinuat que podria evitar casos com l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa.
14: I si no li diem projecte dels Mossos a les

0: Han assegurat que la dimissió de Trapero és un fracàs personal del president Illa, ja que va ser també una aposta personal anunciada amb bombo i platereta en campanya electoral. La CUP ha acusat els Mossos de ser la guàrdia pretoriana de l'extrema dreta i per diversos motius han demanat la dimissió de Parlon.
1: I la consellera Esther Niubó s'ha reunit avui amb els promotors de la ILP que reclamen la garantia d'una inversió mínima del 6% del PIB per educació. En la trobada, Niubó ha escoltat les seves demandes amb la intenció d'encaixar-les en les polítiques del govern. Esplugues Televisió, Emma Romero.
2: Bona tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha reunit aquesta tarda amb els representants de la Iniciativa Legislativa Popular per l'Educació, que reclama arribar al 6% del PIB d'inversió en educació pública, una xifra que actualment encara se situa al voltant del 4%. Durant la trobada, els representants han reclamat principalment un calendari concret per assolir aquest 6%, així com més recursos per millorar les infraestructures, les ràtios i altres necessitats del sistema educatiu. Per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha defensat el compromís del govern d'avançar progressivament cap a aquest objectiu, destacant que ja s'està fent un esforç en l'educació.
3: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa a moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
2: Una reunió, per tant, amb el compromís de continuar avançant cap al 6% d'inversió i amb un calendari concret com una de les principals demandes del sector.
1: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%.
4: Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a DIF i els Mossos d'Esquadra per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos.
1: Mont Carvajal.
5: Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
6: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
5: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
7: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
5: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
1: Gràcies, Marc Dalmau. Això sí, els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
4: Això complica i molt la mobilitat dels usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics de Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
8: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen, agafen un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en el que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: A Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies pels delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bebé.
9: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferia

0: Servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
1: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
0: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
2: I aquest divendres arribarà a judici el cas d'Albert de Prius, músic i tenor, que va ser director del Cor i Orquestra Simfònica Harmonia, acusat per un presumpte delicte continuat d'abús sexual a una alumna seva quan ella era menor d'edat. Ràdio Calella.
3: Els fets haurien tingut lloc entre el juliol del 2010 i el 2014, quan la noia tenia entre 14 i 18 anys, i el judici se celebrarà a la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona, gairebé 4 anys després de la denúncia presentada al jutjat d'Arenys de Mar. Segons l'escrit de qualificació de la Fiscalia, de Prius hauria aprofitat l'admiració que la menor sentia per ell i la relació de superioritat que mantenia com a professor i director de l'escola de música on estudiava. El Ministeri Públic descriu fins a 7 episodis de caràcter sexual que haurien tingut lloc a l'escola de música durant trajectes en vehicle i també en una casa de colònies de Tordera. Per aquests fets, la Fiscalia demana 10 anys de presó, 10 anys més de llibertat vigilada i una indemnització de 40.000 euros per la víctima.
2: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals a nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
5: Posem tots els mitjans. I ara faré una frase que és la tòpica, no? Vull dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això? Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
4: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
2: I ja tenim aquí la programació de les Fires de Sant Narcís de Girona d'enguany. Rebre els Amics de les Arts, Caral, Laof, Miqui Núñez i Non Servium, entre d'altres. Televisió de Girona, Marc Vivas, bona tarda.
6: Bona tarda, ara mateix s'està celebrant la presentació del cartell de Festa Major. Ja podem explicar qui seran els caps de cartell per a les Fires de Sant Narcís d'enguany. Els Amics de les Arts, Caral, Laof, Leon Benavente o Non Servium, entre d'altres, s'encarregaran de fer ballar tots els gironins i gironines. Una aposta molt variada pel que fa als artistes que actuaran entre el 23 d'octubre i l'1 de novembre a la zona de la Copa de Girona, on s'ha intentat que tots els públics hi tinguin cabuda. Enguany la novetat és que torna després d'uns anys sense fer-se l'espectacle inaugural, que serà un show fet per drons amb els elements més identificatius de la ciutat. D'aquesta manera, Girona ho té tot preparat per gaudir d'estils molt diversos i en els caps de cartell també s'hi afegeixen Miqui Núñez, Banda Neon, Orquestra Maribel o Teràpia de Xoc.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça d'handbol, vigent campió d'Europa, visita la pista del Montpellier francès, l'altre equip del grup que també va debutar amb una victòria a la màxima competició continental. Aquest és el partit destacat de la jornada i Antonio Carlos Ortega només té l'absència de Janus Esmarason per aquest duel que començarà a 3:15 del vespre. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana que destaca el potencial dels dos equips.
3: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells. No,
2: no deixem l'handbol perquè Granollers està acollint la quarta edició del Mundial d'handbol en cadira de rodes, un esdeveniment inèdit a la Vila Vallesana i que té més participació que mai. Ens ho amplia Arnau Camí, periodista de Ràdio Granollers.
4: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 a part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final, 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
2: En waterpolo, demà al migdia, a les 3, el Club Natació Sabadell iniciarà la seva participació a la fase prèvia de la Champions League. L'equip ja és a Geòrgia, on s'enfrontarà el Brescia italià, el Budva montenegrí i l'Apolo local. Albert Espanyol és l'entrenador del conjunt sabadellenc.
5: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu. I els altres dos, dic que és mala sort, perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
2: En bàsquet, l'Espart Girona acaba de perdre un amistós contra l'Ozono Global Jairis per 66-71. Un duel que guanyava de 14 punts durant el quart període. A la Lliga Femenina Challenge, la penya ha incorporat Genesia Mayele, alè de 20 anys que ve d'anotar 12 punts i capturar 6 rebots per partits amb el Leapre francès. Una penya que vol retornar a la màxima competició estatal aquest curs. Ferran Vinaix, Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Fabián Teiz, per tant, agafa les regnes novament del projecte Lliga Challenge. Un tècnic amb experiència, saber fer i sobretot que transmet calma i amb un segell de garantia. L'escoltem.
7: Nosaltres tenim l'objectiu clar de pujar de categoria, però també hem de ser conscients de quina és l'aposta del club, amb un perfil jove, i això vol dir temps, no? És a dir, creure en el procés, no? I tenir paciència.
6: La penya jugarà divendres contra el Cadí-la-Seu, un amistós, i tindrà el primer títol oficial el dia 23 a Reus en la Lliga Catalana contra Lima Horta.
2: En hoquei sobre patins ha començat la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès i ara mateix tenim jugant a la selecció catalana femenina que està guanyant per 0-2 a Portugal. Al matí el combinat nacional ha guanyat a Alemanya per 0-8 i a partir de les 9 de la nit l'Ali serà el torn de la selecció masculina que s'enfrontarà a França.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Som el pecat original. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
11: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona.
12: Hola, em dic Marc.
13: Hola, me llamo Lalo.
14: Hola, em dic Xavi.
15: Hola, me llamo Elena.
16: Hola, em dic Joan.
17: Hola, i jo sóc el David.
12: Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
13: I cada mes fent un programa de ràdio.
14: A Ràdio Sant Cugat.
15: I us expliquem les notícies més destacades.
16: I un resum esportiu.
12: Us recomanem música.
13: Fent agenda.
14: I el nostre dia a dia.
17: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
18: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
19: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'un milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena a la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem de teatre a la Floresta, de teatre, és a dir, del principi de la primera obra que es fa a la temporada 26-27 al Teatre Auditori, i després de la continuïtat de la programació de Contratemps, Festival Contratemps de Música Antiga Ara. Però abans, l'homilia del Molta Comèdia. Avui comença la temporada amb moltes novetats. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Aquest és el primer programa de Molta Comèdia de la temporada 26-27. La catorzena, on parlem amb els protagonistes de la música, del teatre, de la dansa, del circ, és a dir, de les arts escèniques d'aquí, de Sant Cugat del Vallès, i dels que venen de fora per presentar els seus concerts, les obres, coreografies o les mil formes d'emocionar, gaudir, fer pensar, descobrir coses desconegudes, raons per les quals agraïm, germans estimats, a tots plegats. El títol d'aquesta homilia, Déu sigui lloat, anuncia que la temporada comença amb moltes novetats. La primera seria que està tancat, sembla, germans, el problema legal entre la Societat Coral La Unió Sant Cugatenca i l'Ajuntament de la ciutat, i que, si Déu vol, tindrem abans de que acabi aquest any el Teatre de la Unió, bé, del Centre Cultural, La Unió, com es diu ara. Un acte inaugural i un espectacle amb el nom de Càsting Terra Baixa, creat per Roger Bernat, on, això s'ha dit, participaran actrius i actors de Sant Cugat, amateurs i professionals. Un espectacle que està escollit pensant que Terra Baixa d'Àngel Guimerà va ser l'obra que va inaugurar l'antic teatre l'any 1923. També sembla clar que hi haurà una programació regular des del mes de febrer de l'any vinent que gestionarà el Servei de Cultura a partir d'un o una programadora, amb la col·laboració d'una comissió artística formada per ciutadania experta i compromesa amb el sector, amb un o una representant de la taula de teatre, un o una de la taula de música, un o una de la taula de dansa del Consell de Cultura, direcció del Teatre de la Unió, programador del teatre, Auditori Emma Vilassau, un representant de la Unió Sant Cugatenca, el cap de Servei de Cultura, representant de la PUA i, a títol consultiu, cap tècnic de Teatre de la Unió i cap de producció. I arribats aquí, benvolguts germans, haig de confessar, mai millor dit, que ho veig una mica complicat.

de les arts escèniques i també poeta, director durant 7 anys del setmanari Time Out i guanyador l'any 2020 del Premi de Poesia Gabriel Ferreter, que otorga l'Ajuntament de Sant Cugat. El coneixement del teatre és evident, Déu sigui lloat. Però com he comentat i escrit moltes vegades, germans, la programació d'un teatre com el nostre demana un coneixement exhaustiu de totes les arts escèniques i la capacitat de conèixer, jutjar i escollir de manera que no hi hagi repeticions a curt termini entre totes aquestes arts. Les quatre bàsiques i la màgia o els monòlegs, etc. És a dir, el programador ha de conèixer tot el món de les arts escèniques i si programa 60 espectacles n'ha de veure 120 i conèixer, seguir, consultar més de 200 i sobretot fer-ho amb el pressupost que malauradament, germans, no creix degudament amb els anys. Ni tampoc creixen les entitats benefactores, ni les associades, ni els suports oficials. Això en una ciutat amb més de 3.000 empreses, bastantes multinacionals, que podrien ajudar molt i molt al funcionament d'aquest espai de cultura imprescindible. O sigui, que el senyor Gomila segur que els seus anys de crític li serviran molt, però haurà d'exercitar una faceta multisensorial per assolir les exigències d'un teatre com el nostre, amb experiències inoblidables, que ningú es podia imaginar quan es va inaugurar, i amb un 85% d'ocupació, percentatge que pocs teatres de Catalunya tenen. I arribats a aquest moment, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres.

0: Tenim a nosaltres en Josep Pla, cap de producció i programació dels centres culturals. Josep, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Tot bé?
1: Bé.
0: Bueno, vosaltres avui venim per parlar d'una sola cosa, però a la vista de totes les circumstàncies segur que tindrem que venir més vegades per poder seguir parlant.
1: Exacte.
0: Avui es tracta sobretot d'una cosa que es fa, que comença aquest divendres.
1: Sí.
0: I és l'altre teatre que es fa a la Floresta.
1: Sí, correcte.
0: Com està preparat això?
1: A veure, en primer lloc, estem supercontents de tornar amb aquesta mostra d'altre teatre, perquè havíem tingut una parada d'uns anys on la Filoxera s'ha reorganitzat una mica.
0: Filoxera Florestana. Vigila, has de dir-ho sempre.
1: amb la qual cosa això ho hem de celebrar, perquè és una molt bona notícia.

0: per tots els components de la,
1: correcte,
0: de la companyia.
1: Sí, és una sí, diu, creació col·lectiva.
0: Gemma Beltran com a directora, però participant tots en la, resolució final de la...
1: Sí, en la, creació, sí, sí, una creació col·lectiva, sí, sí, sí, sí. Sí. Bueno, això és el que tenim...

0: No, que ja t'hi acostumes.
1: I tant, hi ha un temps que dius... Sí. No. Llavors un passa i dius, bueno, ara tenim com a mínim 10 minuts.
0: Sí, sí, sí. I després ja, l'altra setmana tenim la Taverna de los Perros, que és l'altre espectacle seleccionat per formar part de la mostra, d'altre teatre. I abans d'això, a mi m'agradaria posar accent en el nou programa que hem tret aquesta temporada, que crec que val la pena perquè s'ha fet una feina i estem molt contents des del Servei de Cultura amb un nou format de programa amb més ampli, amb més informació, amb una agenda que hem recuperat on veus tota la cronologia de tot el que passa fins al, en aquest cas, fins al gener.
1: Jo el tema del paper sempre el demano, eh?
0: Sí, no, jo també.
1: Jo entenc que diu, no, pots entrar a YouTube, pots entrar no sé què, però el teu paper és molt important, sobretot per segons qui.
0: Sí, sí, sí, sí. És que és diferent, és molt diferent d'anar amb la pantalleta al mòbil o l'ordinador a tenir una cosa física que pots tocar, que pots remenar, que pots... bueno, jo també, en aquest sentit, estem molt d'acord.
1: Ha augmentat el nombre de representacions...
0: De representacions?
1: De teatre, per exemple.
0: Diguem que no, seguim una mica amb la línia.
1: I les companyies amateurs,
0: sí.
1: Que hi ha Fila Zero per una banda.
0: Fila Zero, sí. Tenim,
1: i Mirasol Teatre.
0: Mirasol Teatre, sí. Tenim la Unió Proposa, tenim després els espectacles que proposen des de... Perdó, de dansa de l'Indie Hop. Tenim les conferències... que coordina el Xavi López. Bueno, en fi, no sé, hi ha moltes entitats.
1: I tenim cada dijous un concert.
0: Correcte, des de la PUA també, tot el cicle de concerts de petit format, bueno, en fi, sí, és amplíssim. Bueno, jo estic molt content, la veritat, de com ha quedat aquesta programació. Penso que hi ha coses molt interessants.

0: de interpretació davant la càmera. Bueno, però ja... perquè estàvem confiants, estàvem família.
1: Sí. Home, a temps d'això, l'Alma Maria Sau, l'entrevista que vaig fer la temporada passada, em comentava precisament que a casa en Flames també d'alguna manera es va crear un grup...
0: Total, va ser increïble. Sí,
1: que,
0: sí.
1: Que diu d'una forma tan espontània i tan natural que a vegades semblava que... començava l'escena aquella i...
0: era, és que és veritat, és que té tota la raó, va ser...

0: Ui, Jorge Juan Morata, bon dia i molt ben rebut.
1: Gràcies, bon dia.
0: A veure, tenim encara moltes coses per explicar de les que estan previstes. Inclús hi ha alguna cosa que tenies que comentar que estava a punt i que potser no es podrà fer.
1: Sí, bueno, hi ha un petit canvi sempre.
0: Sempre hi ha un petit canvi perquè estem parlant no de robots, sinó de persones.
1: Exacte. Exacte. Bueno, portem la meitat del... anem per la meitat del festival i ha sigut un... bueno, anem a tope, o sigui, aforaments complets. Estem en el quart o cinc

0: Però és veritat que l'espai té l'experiència de moltíssims anys amb moltíssima gent diversa, doncs té una reacció favorable al lloc, no? Al lloc que acompanya.
1: Home, sí, sí. Un espai d'elevar l'ànima, no?
0: Bueno, deies de totes maneres que hi ha també aquest concert en a Terrassa.
1: Sí.
0: Que en aquest cas també serà en un punt, en un lloc que té...
1: L'antic ajuntament. Sí, sí. Aquest concert és avui en l'antic ajuntament. I
0: l'Alexània.
1: Sí, sí. L'Alexània, que canta i toca Bach, bueno, els grans compositors de la viola de gamba. Sí, sí.
0: Bueno, i continuem, perquè això no s'acaba. Això continua i dura fins al 3 d'octubre.
1: Exacte. El diumenge, ja que l'Ixana no ha pogut oferir el concert aquí en Sant Cugat, ha sortit un inconvenient per motius de salut de l'ensemble Capiella Nueva, que venia a fer-nos un programa de l'antic Aragó, i per motius de salut no podran fer el concert, i hem pensat que per aprofitar que l'Ixania tenia aquest concert en Terrassa, ella modificarà el programa i vindrà aquí a oferir un programa que es diu Metamorfosis, on es veurà com l'inici de la viola de gamba, la fídula medieval, i tocarà totes aquestes violes fins la viola més moderna, diguem-ne, entre parèntesis, que és la viola barroca o preclàssica, i ens farà aquest recorregut de metamorfosis de les danses des del medievo fins al barroc classicisme

0: Això. La música de taverna era precisament... Que...
1: Això és el que farem.
0: Entrava en un lloc determinat que hi havia uns que estaven allà tocant, mentre estaven bevent.
2: Això mateix. Escoltarem una de les millors vilagambistes del món, que és Lixania, ho dic sense que se me trabe la llengua, i l'escoltarem en el claustre, i farem un vermut escoltant música de dansa.
0: Bueno, la Lixania cada vegada actua més amb el joc.

sí. Però ha cantat molt aquí, eh? També ha cantat aquí i proposa obres de compositors que a vegades ens fem de menys, no? Estan a l'altura de compositors com Händel o Vivaldi, música increïble, que no és coneguda. Jo crec que ens fem de menys, no? Els francesos, amb la música francesa,

0: com un moment determinat, resulta que Bach no es tocava, no es tocava, es tocava més Telemann que Bach.
1: Sí, sí, n'hi ha música que és meravellosa, que... A més, no, jo sempre dic que la música antiga no existeix. O sigui, no és música antiga. La música que se toca en el present passa ara, amb l'ànima d'aquell intèrpret que passa per allà i l'estem vivint en el moment. N'hi ha bona música o mala música. La fabada, no? Com diu, la fabada és bona i té, és una recepta de fa...

0: que portarà Adrián amb el seu organillo, que té un organillo, i farà teatre de carrer.
1: Que ha col·laborat amb vosaltres des del principi.
0: Sí, és un col·laborador, o sigui, forma part, diguem-ne, de la nostra manera d'entendre els espectacles o la música. I
1: és un característic, a més.
0: Sí, a més és una persona molt reconeguda en Europa. Ara ha fet com 18 representacions en Utrecht, en el festival més important que n'hi ha de música antiga.
1: Sí.
0: I

0: primera vegada tenia moltes ganes de portar aquest espectacle, portar-lo a casa nostra.
1: Quina, què dius això? Tu captes unes reaccions diferents segons el lloc?
0: Sí, sí, sí. El públic és molt diferent. El diferent.
1: Això t'ho diré.
0: Sí, sí. N'hi ha qui és molt efusiu al final, n'hi ha qui és molt efusiu durant tot l'espectacle.

0: condició humana és tafanera i moltes vegades tot allò que més es llegeix és allò que més es vol llegir, també.
1: Tot això seria, Montse, per internet?
0: Sí. O sigui a la pàgina web de bibliotecavirtual.diva.cat.
1: Doncs tenim moltes opcions, no? Realment, per

0: Arnau?
1: Sí, sí, i ve a col·lació, és un llibre, tots aquests llibres són llibres que s'han anat retornant aquest últim mes, ens agradava com també posar aquí i que escoltéssiu el que s'està llegint a Sant Cugat, també és interessant. Aquest és un llibre que es va tornar del grup d'acompanyament a la paternitat, que es fa a Volpelleres, que va començar fa 2 setmanes i serà tots els dissabtes a les 10:30 fins al 20 de desembre.
0: És a dir, això és una activitat que vosaltres feu allà a la biblioteca.
1: A Volpelleres, és un grup de pares, grup de criança, però només de pares.
0: Val, i aquest llibre té relació amb aquesta activitat?
1: Sí, aquest és un dels llibres que va tornar un dels pares, que és La voluntat de canviar, homes, masculinitat i amor, de la Bell Hooks, que el trobo molt interessant i, per exemple, aquí tenim un petit tastet, i diu la Bell Hooks: vivim en una cultura en què s'ha acceptat i fins i tot s'han encoratjat les dones a donar suport incondicional als homes quan fan un treball de destrucció. Però encara hem de crear un món que ens demani que fem costat a un home quan busca la curació, quan busca la recuperació. El treball de recuperació masculina, de reconnexió, de formar intimitat i fer comunitat, no es pot fer mai sol. En un món on els nens i els homes es perden

0: altra, abans de tancar?
1: Sí.
0: Quina triem?
1: Un d'infantil.
0: Un d'infantil?
1: Un d'infantil.
0: Vinga.
1: A veure, és tot un repte, eh? Fer una recomanació d'un àlbum il·lustrat a la ràdio, perquè sí, sense les imatges, però és que és un llibre molt especial, es diu Els ocells, sí, és de Germano Zullo i Albertine, i hi ha una edició en català i també una edició en castellà. Clar, és un llibre... És un llibre per llegir molt a poc i per aturar-se amb molta calma en les il·lustracions. Perquè jo penso que la imatge, en aquest cas, acompanya... No és que acompanyi, és que té un pes tan especial com
0: ho
1: la paraula.
0: Tot, pràcticament, sí.
1: Però tot i així, el text em sembla preciós. I també pot semblar... Jo he pensat de llegir-lo.
0: Doncs el compartim, perquè
1: i tant. Trobo que és inspirador i també jo crec que convida a les persones a viure la vida una mica més a poc i a aturar-se en els detalls.
0: Que bé.
1: Diu, alguns dies són diferents. Dies que podrien ser semblants a la resta i que, en canvi, posseixen alguna cosa que els altres no tenen. Només un petit detall, tan diminut que podria passar inadvertit. Perquè els petits detalls no estan fets per ser advertits, estan fets per ser descoberts. I quan dediquem una estona a buscar-los, apareixen aquí o allà, gairebé imperceptibles, però tan presents que es tornen immensos. Els petits detalls són veritables tresors. Només en cal un per enriquir l'instant que passa i canviar el món. Fins aquí. Mm. I tot aquest text va acompanyat d'un senyor que carrega una furgoneta i passeja pel que sembla ser un desert, i a dins hi té un estol d'ocells de molts colors, però n'hi ha un de petitó que queda dins i que no surt a volar un cop ell s'atura i obre les portes de la furgoneta, i juguen tots dos a aprendre a volar. I la història finalitza amb l'estol volant i el petit també volant, i fins i tot el conductor agafat pels ocells també volant. És preciós.
0: Si no m'arribes a explicar les imatges, només amb el text, jo interpreto aquí una oda al badà, no? Que és fantàstic, ja us ho dic. I ha sigut fantàstica la secció perquè ens heu passejat, ens heu portat de la mà amb aquestes lectures per diferents mons. Hem fet el Tafaner i ho hem fet a través d'aquests llibres de préstec que feu des de les biblioteques, la prescripció, que és tan important. Montse Collazos, Arnau Padilla, us esperem a la propera.
2: Gràcies.
0: D'acord?
1: Moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Arrenquem la primera secció d'astronomia d'aquesta segona temporada del Faves Comptades, on ens endinsarem en els confins més remots de l'univers per parlar d'un descobriment que ha deixat bocabadada la comunitat científica. És el forat negre supermassiu més antic mai detectat. Un objecte colossal, 300 milions de vegades més massiu que el Sol, que existia quan l'univers tot just començava a formar-se. I per ajudar-nos a entendre què significa aquesta troballa, com s'ha fet possible i per què sacseja els models actuals de formació galàctica, ens acompanya el nostre astrofísic i divulgador científic de capçalera, Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Comencem pel més bàsic, allò fent memòria que venim de vacances.
1: Molt bé.
0: Què és exactament un forat negre?
1: No només perquè venim de vacances, sinó perquè és una cosa que és extraordinària, fascinant i complicada alhora. I, per tant, està bé que fem aquest repàs. Un forat negre és una regió de l'espai, hauríem de dir de l'espai-temps, però ja prou complicat és la cosa, diríem espai, perquè es pugui entendre millor, on s'agrupa, es concentra tanta massa, hi ha tanta massa concentrada en tan poc espai, que la gravetat és extrema, de manera que res que hi caiguin pot tornar a sortir, ni tan sols la llum, i per això s'anomenen forats negres. L'exemple, com sempre ho dibuixem, i fins i tot si te'n vas al Cosmocaixa o altres llocs, altres catedrals de la ciència, es podrà veure. Einstein va predir que la gravetat no era pas cap força, com Newton va dir, que no ens escolti Newton des de la tomba, que s'emprenyarà, perquè tenia molt mal caràcter aquest home, però Einstein va dir, no és cap força la gravetat. La gravetat és, entre cometes, simplement una deformació de l'espai-temps. Una tela, que és l'espai-temps, si poses una boleta que pesa, això deforma la tela i si tu passes per allà a prop tens tendència a caure dins d'aquest pou. Això és la gravetat. Com més pesi, com més massa tingui aquesta boleta, més deforma la tela, més gravetat té. Doncs un forat negre seria posar-hi una boleta tan massiva, que pesa tant, i és tan petita, però que pesa tant, que deforma la tela de manera tan extrema que la trenca per sota, de manera que tot el que caigui desapareix simplement del nostre univers. No sabem on va a patar, però el que sí que sabem és que no en pot sortir.
0: Fet aquest preàmbul, ara que ja sabem això, explica'ns què diferencia un forat negre supermassiu d'un de més petit, com els que es formen a partir, per exemple, de la mort de les estrelles.
1: Molt bé. Coneixem dues categories de forats negres. Per cert, t'haig de dir que Einstein, que els forats negres es prediuen a partir de la relativitat general, que la va parir Einstein, i Einstein va creure que els forats negres no existirien en realitat. De fet, es deia que la natura tindria una llei que prohibiria que existissin aquests objectes tan extraordinaris, i mira per on va predir, com moltes altres coses, fets que ell mateix pensava que eren impossibles. Dit això, coneixem dos famílies, dos categories de forats negres, els estel·lars i els supermassius. Els estel·lars venen de la mort d'estels, estels que són molt grossos, molt més massius que el Sol, que quan moren exploten en una explosió que anomenem supernova, i com l'aufènix de la supernova, de la resta de l'explosió, apareixen dos dels objectes més fascinants de l'univers, que són o bé estels de neutrons, que algun dia en parlarem, o forats negres. Els estels més massius creen forats negres. Aquests forats negres es diuen estel·lars perquè venen d'un estel, de la mort d'un estel, i tenen masses de desenes de sols, concentrades en un espai molt petit. Aquesta és una categoria, i els coneixem força bé. Hi ha la segona categoria, els supermassius. Són forats negres que, com el nom indica, bueno, tenen masses de milions, i encara més de milions, de sols, i es troben al centre de pràcticament totes les galàxies que coneixem, inclosa la nostra.
0: També la Via Làctea.
1: La Via Làctea. Al mig de la Via Làctea, a Plaça Catalunya, Via Làctea és la nostra ciutat còsmica, doncs al centre, a Plaça Catalunya, hi viu una bèstia que pesa 4 milions de cops la massa del Sol, i aquests forats negres supermassius, a diferència dels estel·lars, que tenim una explicació de com es formen, en aquest cas no. Encara tenim moltes incògnites de quins són els processos que hi ha a l'univers que poden crear forats negres supermassius. Hi ha com dues grans hipòtesis. Una és que ja es van crear poc després del Big Bang, a partir del col·lapse gravitatori de grans núvols de gas, i el segon és que han anat creixent, que eren forats negres estel·lars, o més petitons, i que a base de menjar-se material, a poc han anat creixent. Cada cop ens decantem més, i aquesta troballa que ara comentarem encara ens decanta més cap a la primera de les hipòtesis, cap a que els forats negres ja eren supermassius quan l'univers era molt infant, que no hi ha hagut temps suficient com perquè hagin anat devorant matèria per créixer.
0: Tot plegat ho expliquem, ho dèiem al principi, perquè s'ha anunciat el descobriment del forat negre supermassiu més antic que coneixem fins ara, veurem més endavant. És dins la galàxia Capers LRDZ9. Quina importància té aquest descobriment en el coneixement que tenim fins ara de l'univers?
1: Clar, aquesta és la cosa. Amb el telescopi espacial James Webb, que és el que ha fet aquesta troballa, ens està trencant una mica els esquemes, mostrant-nos objectes com aquest, però també altres, com galàxies, que ja eren molt grosses fa molt de temps. Vol dir que l'univers ha evolucionat com més de pressa del que nosaltres pensàvem. I en aquest cas, aquest forat negre supermassiu que s'ha detectat ja existia quan l'univers apenas tenia un 3% de l'edat actual, això vol dir fa 13.300 milions d'anys, i ja era molt gros, 300 milions de cops la massa solar. I és això, no? Dius, és que no hi ha hagut temps suficient com perquè un forat negre més petit hagi acabat devorant matèria per arribar a esdevenir una bèstia tan grossa com aquesta. Per tant, això ens apunta aquesta primera hipòtesi que et deia, que potser aquests grans forats negres, o almenys les llavors d'aquests grans forats negres, ja es van crear amb el mateix Big Bang, o justament després del Big Bang, i que després sí, potser han continuat creixent, però que ja van néixer grossos.
0: Clar, ara sabem, hem fet aquesta descoberta, però com es detecta un objecte que és tan llunyà i que va emetre la seva llum?

0: fa més de 13.300 milions d'anys.
1: Aquí és on necessitem el James Webb. El James Webb, recordem que és l'ull més potent que té la humanitat, que ha tingut mai la humanitat, aquest telescopi espacial, que és a un milió i mig de quilòmetres de distància de la Terra, i que pot veure objectes, això, que van existir quan la Terra no existia encara, per entendre'ns, i que la llum d'aquests objectes ens arriba avui, però que va sortir d'allà quan aquí no hi havia res, no s'havia ni format el sistema solar.
0: Encara que ho anem repetint, secció rere secció, continua sent increïble.
1: És que és una passada, això, és una passada. No li has de donar massa estons, perquè si no, no dorms a la nit. Però la qüestió és que ja des de les primeres imatges que el James Webb va capturar de l'univers, els científics van detectar uns petits punts vermells, que denominaven petits punts vermells, que eren com molt sospitosos. D'entrada, eren molt petits, però eren... tenien llum, és a dir, els podies veure. I la cosa era, quins objectes poden ser que emetin tanta llum quan l'anàlisi d'aquesta llum mostrava que la llum era molt antiga, que era llum que venia de poc després del Big Bang. Per tant, quins dimonis d'objectes poden emetre tanta llum emetent-la des de tan lluny amb el temps que a les fotografies puguin sortir com a puntets. I això era una incògnita que a poc es va començar a desxifrar, es va posar de seguida sobre la taula la hipòtesi que podien ser grans forats negres devorant matèria, és a dir, galàxies actives, anomenem, que són galàxies que tenen forats negres a l'interior supermassius, com totes, però que, a diferència del forat negre que nosaltres tenim a la Via Làctea, que està dormint, ja devia devorar tot el que tenia ganes de devorar fa molt
0: plena.
1: De temps, correcte, però n'hi ha a l'univers que no, que estan constantment devorant matèria, és a dir, matèria que cau cap al forat negre, i aquest material que hi cau forma uns grans discos en espiral mentre cau, com una aigüera on l'aigua hi cau, i el material s'escalfa a milions de graus i emet llum. Aquesta llum sí pot escapar perquè encara no ha entrat dins del forat negre, és aquest disc que gira, i aquesta és la llum que emeten aquests forats negres quan devoren matèria. I això són els petits puntets vermells. Avui sabem que els petits puntets vermells que va començar a detectar el James Webb...

Ho parlem en present i ens entenem perfectament. Doncs sí, això és el que permet la seva detecció. Si fos un forat negre no actiu, dormint, no l'haguéssim pogut detectar. Aquesta galàxia és tan llunyana amb el temps, però també amb distància. Recordem que en astronomia l'univers és equivalent al temps cap enrere que la distància. Com més

0: porto, per quatre persones són quatre peus de porc, o si els voleu comprar ja cuits, o crus. Si els compreu crus, els heu de bullir vosaltres. Una ceba gran, tres cullerades de tomàquet, això per fer el sofregit, un all porro, un pols de canyella, que jo li poso d'aquesta molta mateix, una
1: Perdona,
0: miqueta.
1: Si hi poses ceba, també hi poses all porro. Quina diferència hi ha de la ceba a l'all?
0: L'all porro dona un gust molt bo ara als plats, Això fa el mateix si fas una crema de verdures, sempre la base és un all porro, una mica sofregit. Sí.

0: us tardarà mitja horeta. Amb una olla convencional poder tres quarts o una hora. Si els bulliu vosaltres heu de posar aigua, sempre partint la base d'aigua freda. Els anem a comprar, els rentem ben nets, jo els rento amb aigua calenta ben nets, i llavors miro que no tingui cap pèl, i si no, amb una maquineta d'aquestes d'usar i tirar, els afaito. Els hi trec els pèls, perquè a vegades també n'hi ha algun que hi ha uns pèls. I llavors els poso, partint sempre de la base aquesta d'aigua freda, i poso una mica de porro, i poso una mica una cabeça d'alls, i poso una mica d'alguna herba que us agradi, i una vegada bullen, el foc ben baix, i allò els aneu mirant. Jo crec que amb una olla convencional, en 50 minuts els tindreu. Llavors va bé fer-ho així, perquè aprofitarem una mica aquest suc que està en bo del peu. Si els comprem ja fets, haurem de tenir un brou. Un brou o de porc, si l'hem fet, o un brou que tinguis de pollastre, perquè amb aigua no queda tan bo. Però llavors, si vosaltres els bulliu a casa, doncs a la part de sobre que té com grassa, amb el cutxeró la traiem, i sempre guardem la part de baix, que té la gelatina i tot això. I llavors hi farem una bona picada. I aquesta picada hi posarem unes 20 ametlles, una mica de xocolata negra, un rovell d'ou, un rovell, només el rovell, la clara no, perquè faríem una truita. Només el rovell, el posarem ja dins el túrmix, tot això, alls, un parell de grans d'all i julivert. Farem aquesta bona picada i quan els peus veiem que ens falta mitja hora, tres quarts, li tirarem. I ja ho tenim.
1: Boníssims, boníssims.
0: I llavors les múrgoles, o si no teniu múrgoles amb escarlets o el bolet que tingueu, els fregim sempre una mica a part i els posem a sobre de la cassola com quasi bé ja està. I ja ho tenim.
1: No, riquíssims, riquíssims.
0: Llavors tornarem
1: a dir
0: aquests ingredients.
1: Això, recordar els
0: quatre peus de porc crus, que són 8 talls, Si ens en sobra, vull dir, els posem en un tàper i sempre els tenim, Més val que ja que engeguem el foc, fem-ne 4, que són 8 trossos. Una cebra que sigui grosseta, les 3 cullerades aquestes de tomaca, natural, o l'all porro tallat ben finet, l'all porro. L'all porro sempre el tirarem primer a la ceba. Quan la ceba quasi bé estigui rossa, hi tirarem l'all, perquè l'all porro de seguida ens queda negre i no és agradable perquè amarga. I llavors hi posarem aquest pols de pebre vermell dolç, que sempre n'hi posem per donar color, hi posarem una mica de farina i posarem aquest got de vi blanc que ens emulsionarà tot aquest sofregit que anem fent. Una mica de pebre negre i llavors hi posarem, quan tinguem tot això ja fet, el sofregit, hi posarem els peus i els deixarem 7 o 8 o 10 minuts passats en aquí amb aquest sofregit, que agafin una mica de color. Una vegada estiguin, llavors hi tirarem aquest suc, si hem bullit els peus nosaltres, aquest suc de peus poder mig litre o tres quarts, no n'hi posem massa, que sempre som a temps a afegir-los. Ho rectificarem de sal i posarem la picada. Si no els hem bullit nosaltres, hi posarem aquest brou que tinguem, si ja tenim un brou de pollastre o de verdura. I llavors doncs, els deixarem, els peus, com que ja són cuits, poder en tres quarts ho tindrem fet. Si els fem el dia abans, molt millor.
1: Sempre el menjar.
0: Sempre el menjar i els peus més, perquè els peus fets d'un dia per l'altre canvia el gust. I llavors hi posarem aquests

0: plat ple d'ossos.
1: Ple d'ossos, sí. Però a mi m'agrada amb os.
0: Tu t'agrada amb os.
1: Perquè a mi m'agrada escurar.
0: És millor sí, que
1: és
0: se
1: millor
0: serveixi amb
1: os. Deixar-hi l'os. Ara hi ha puestos que te'l serveixen, aquests que diuen sense feina, que llavors et fan com un... fan un... treuen tot.
0: Sí, com un flan.
1: Com
0: o...
1: un flan, com... sí. Te fan una cosa així, amb un cercle d'aquests d'ara d'alumini, te fan un timbal.
0: Un timbal sí.
1: D'aquests, que ara no en sortia la paraula, però a vegades hi posen botifarra negra, a vegades hi posen botifarra, i llavors ho fan com
0: però
1: a timbal.
0: Tu creus que
1: a mi m'agrada més, tal com
0: s'ha de servir amb l'os.
1: S'ha de servir amb l'os. I ara te'ls venen, que estan molt, vull dir, molt ben cuits, els que venen, i fàcil de fer, perquè, esclar, tens la meitat de feina.
0: No, és una menja molt... Per mi és molt bona, m'agrada molt.
1: A més, amb unes mongetes del ganxet, al costat, al peu, amb la mica de suquet, i unes mongetes del ganxet al costat, i escolta, és un plat extraordinari.
0: No, genial.
1: I per ara aquest temps, que, encara que no vol venir l'hivern, que no podem menjar plats calents,

0: Molt bé, Joana.
1: Bueno, adéu-siau.
0: Com sempre.
1: Fins la setmana vinent.
2: Continguts en xarxa.

Alguns materials poden recordar la seva forma original encara que els deformis completament. Un dels exemples més famosos és l'aliatge anomenat nitinol. El nitinol és una barreja de níquel i titani. Si doblegues un fil fet amb aquest material, pot semblar totalment deformat, però quan l'escalfes una mica, torna sol a la seva forma inicial, com si tingués memòria. Això passa perquè la seva estructura interna pot reorganitzar-se de dues maneres diferents segons la temperatura. Quan està fred, els àtoms es poden moure amb més facilitat i el material es deixa deformar. Quan s'escalfa, els àtoms recuperen automàticament la configuració original. Aquest efecte s'utilitza en medicina, enginyeria i tecnologia.

0: L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 392 des dels nostres inicis i primera d'aquesta 11a temporada. Carmen Maura va néixer a Madrid el 15 de setembre de 1945. Per tant, aquesta setmana celebra el seu 81è aniversari. Després d'estudiar lletres franceses i ampliar la seva formació artística a París, va descobrir en el teatre una de les seves grans passions. Els seus inicis es vinculen al Teatro Español Universitario, al Café Teatre i, posteriorment, a la televisió. Maura va conèixer Pedro Almodóvar a través del grup teatral Los Goliardos durant aquests anys efervescents de la transició. Des d'aleshores, Maura ha treballat amb directors com Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia, Francis Ford Coppola i Almodóvar. 4 premis Goya, un César,

0: i nombrosos guardons europeus resumeixen només una part de la carrera d'una estrella del nostre cinema. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
0: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
0: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
0: Maria del Carmen García Maura, més coneguda com a Carmen Maura, va néixer el 15 de setembre de 1945 al barri de Chamberí, a Madrid. Era filla de Salvador García Santa Cruz, metge oftalmòleg, i de Maria del Carmen Maura i Arenzana, aristòcrata espanyola. Maura va ser la segona dels quatre fills del matrimoni. Per via materna descendia dels comtes de Fuente Nueva d'Arenzana i per part del seu pare de Bartolomé Maura i Montaner, destacat gravador mallorquí i germà del polític conservador Antonio Maura i Montaner, que havia estat en 5 ocasions president del Consell de Ministres durant el regnat d'Alfons XIII. Aquest llinatge situava Carmen Maura dins d'un entorn social acomodatici i culturalment exigent, però també allunyat del món de l'espectacle que ella acabaria escollint. Aquella proximitat al món literari i teatral va constituir un primer contacte amb el que més endavant es convertiria en la seva professió. La seva educació va ser tradicional, rigorosa i especialment orientada als idiomes i a la cultura francesa. Va estudiar al Col·legi San José de Cluny de Madrid, on va rebre una formació catòlica que anys després recordaria amb una certa ironia.

L'actriu va completar la seva formació en lletres franceses a l'Institut Catòlic de París, en la seva seu de Madrid, i va ampliar els seus estudis relacionats amb la filosofia, literatura francesa i amb belles arts. La seva relació amb França no seria, per tant, una qüestió circumstancial. La llengua, la cultura i el país formarien part de la seva trajectòria personal i professional durant dècades. Però darrere d'aquesta formació acadèmica començava a créixer una vocació que la família no contemplava amb bons ulls, el teatre. Als 16 anys va arribar a organitzar una petita producció teatral pròpia basada en un sainet de Jacinto Benavente. Es va reservar, a més, el paper protagonista. La representació va cridar l'atenció d'un representant teatral que li va proposar incorporar-se a la seva companyia. La reacció familiar va ser negativa. Els seus pares consideraven que convertir-se en actriu era una opció inadequada per a una jove del seu entorn social. En aquella família, el teatre, i especialment la professió d'actriu, estaven molt lluny de les expectatives reservades per a una dona com ella. Maura, però, no abandonaria aquella vocació. Encara hauria de passar per una etapa de formació sentimental, matrimonial i familiar abans de poder-s'hi dedicar plenament.

1970. El primer contacte de Maura amb els escenaris es va produir al Teatro Español Universitario, on actuava com a aficionada. Va ser en aquesta etapa quan el prestigiós crític teatral Alfredo Marquerie la va veure interpretar i va identificar en ella unes aptituds que justificaven fer el pas definitiu cap a la professionalització. Però la decisió no era senzilla. Carme Maura tenia aleshores una vida familiar ja consolidada. Casada, mare i dirigint una galeria d'art, després de parlar amb Marquerie, va arribar a casa i va comunicar al seu marit

participant en companyies teatrals independents i fent petites incursions a la televisió. Era una època en què les oportunitats per a una actriu que començava eren escasses i sovint mal remunerades.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: El seu matrimoni acabaria el 1970, el mateix any en què va néixer el seu segon fill, i obriria una de les etapes més difícils de la vida de l'actriu. La separació es va convertir en una prolongada batalla per la custòdia dels fills, que tindria conseqüències profundes en la seva vida personal i en la seva carrera. Durant aquests primers anys va intervenir en diversos espais dramàtics i programes de ficció per televisió espanyola, entre les quals trobem Novela, Les 12 cares d'Eva, Estudio 1 i Los Libros, representant una porta d'entrada al gran públic. Pel que fa al teatre, l'any 1969, Carmen Maura va substituir Amparo

Al Madrid de la transició trobarà en ella una actriu capaç d'encarnar personatges femenins allunyats dels estereotips tradicionals. Almodóvar i ella s'havien conegut en l'ambient del teatre independent madrileny, quan el futur director de cine encara era un jove afeccionat al teatre que compaginava la seva feina telefònica amb l'escriptura, la música i petites incursions en el món del cine. Entre tots dos es va establir una complicitat artística i fruit d'aquesta col·laboració sorgiria Folle, Folle, Folle Metim, un llargmetratge rodat en Super 8 l'any 1978. El 1980 Almodóvar va estrenar Pepi, Lucy Boom i Otras chicas del montón, el seu primer llarg comercial. Aquest film representa una de les primeres expressions cinematogràfiques del moviment cultural anomenat La Movida Madrilenya. El 1981 va intervenir a Función de Noche, de Josefina Molina, i un any després Almodóvar va tornar a comptar amb ella per a Laberinto de Pasiones. Només va haver de passar un any perquè Almodóvar rodés Entre tinieblas. En aquesta obra, Maura interpretava Sor Perdida, una de les monges d'un convent extraordinàriament heterodox on compartia pantalla amb Cristina Sánchez Pascual, Julieta Serrano, Marisa Paredes i Chus Lampreave.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però el gran salt a la popularitat no arribaria fins 1984, amb «Què he hecho yo para merecer esto?», on Maura interpretava Glòria, una mestressa de casa esgotada per la precarietat econòmica, la rutina domèstica i una família disfuncional. Glòria era, en molts sentits, el revers de Pepi, de Pepi Lucy Boom. Mentre que Pepi representava la llibertat desinhibida de la Nova Madrid, Glòria mostrava una dona atrapada en les estructures socials i familiars tradicionals. Durant aquest període va intervenir a Sal Gorda, de Fernando Trueba, i en altres comèdies que van contribuir a consolidar la seva popularitat, com Sé infiel y no mires con quién, sota la direcció de Fernando Trueba. El 1986, Almodóvar la va dirigir a Matador, on Maura interpretava Júlia. El film aprofundia en alguns dels temes més controvertits del director: el desig, la mort, la sexualitat i la transgressió. Però el gran moment de la seva primera etapa almodovariana arribaria l'any 1987 amb La ley del deseo. L'actriu interpretava Tina Quintero, una dona transsexual que havia estat un home i que ara vivia una complexa existència sentimental. La seva interpretació es convertiria en una de les més recordades de la seva carrera.

l'any 1988, Carmen es posava en la pell de Pepa Marcos, una actriu de doblatge, abandonada pel seu amant, a Mujeres al borde d'un ataque de nervios. Acompanyaven a Maura, Fernando Guillén, Julieta Serrano, Antonio Banderas, María Barranco, Rosy de Palma i Chus Lampreave. Pepa va convertir Carmen Maura en una estrella internacional. Aquell any va rebre el Premi Nacional de Cinematografia i el 1989 va obtenir el Premi Goya a millor actriu protagonista per Mujeres al borde d'un ataque de nervios. També va aconseguir el Premi del Cinema Europeu a millor actriu. Les discrepàncies entre Maura i Almodóvar van posar fi temporalment a una de les associacions creatives més importants del cinema espanyol contemporani, una nova etapa d'expansió que va dur a treballar l'actriu amb directors com Carlos Saura, Fernando Trueba, Àlex de la Iglesia, Francis Ford Coppola i Martin Provost, alternant Espanya i França i evitant quedar encasellada en els personatges que l'havien convertit en una estrella. El 1990 va protagonitzar Ai Carmela, sota la direcció de Carlos Saura i basada en l'obra teatral de José Sánchez Sinisterra. Andrés Pajares i Gabino Diego completaven el trio protagonista.

La interpretació de Carmela va ser extraordinària i el treball li va permetre aconseguir el segon Premi Goya a millor actriu protagonista de la seva carrera. La seva activitat internacional es va intensificar. Va treballar amb el director francès Philippe Loguet a Memoir d'en Jean Kong i amb altres cineastes francesos, desenvolupant una relació cada vegada més estreta amb el país veí. El domini de l'idioma va facilitar aquesta nova etapa. Un dels seus treballs més destacats de principis de la dècada va ser La Comunitat, d'Àlex de la Iglesia, estrenada l'any 2000. El paper exigia una combinació de comèdia negra, desesperació i agressivitat, que Maura va resoldre amb enorme eficàcia. La interpretació li va proporcionar el Premi Goya a millor actriu protagonista, el tercer de la seva carrera. Maura havia desenvolupat una forta vinculació amb París, ciutat on va passar llargues estades i on va continuar treballant. El cinema francès li va oferir papers de característiques diferents. El 1995 va protagonitzar Le Bonheur et de l'Empereur d'Étienne Châtelier, al costat de Michel Serrault i Eddie Mitchell. La pel·lícula va ser un èxit important a França i va consolidar la seva presència a la indústria gala.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: En l'àmbit personal, Maura no va tornar a casar-se. Hi ha, però, un episodi especialment traumàtic de la seva vida que Carmen Maura ha explicat públicament, la violació que va patir a punta de pistola. Els fets es van produir el 1979, quan un home va entrar al seu domicili de Madrid i la va agredir sexualment. La reconciliació amb el director manxec es produiria en Volver, l'any 2006. Per aquest film, Almodóvar va reunir un repartiment femení encapçalat per Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Joana Cobo i Chus Lampreave. Volver va participar a la secció oficial del Festival de Cannes i gràcies a la seva interpretació, l'actriu va aconseguir el seu quart Premi Goya a millor actriu de repartiment. La seva vinculació amb França també es va veure reflectida en els Premis César, on va obtenir el César a millor actriu secundària per Les Femmes d'ici dans l'étage, l'any 2012. La seva filmografia també inclou Tetro, sota la direcció de Francis Ford Coppola, i Calle Málaga, el seu darrer treball, on la seva directora, Marianne Tuzani, retrata la bellesa madura de l'actriu i on la podem veure per primer cop totalment nua davant d'una càmera. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'un milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el milion, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena a la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant en les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
4: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona a qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001, també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota, suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona. Però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cables és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat d'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
3: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que, què dius? On ets? On pares? On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
5: Perdó. M'he tret el gorro. M'he tret el gorro de paper de plata. Perquè és que
3: treu, perquè...
5: Estava perdent la cobertura.
3: Va, que no ens espia ningú, home. Va, hòstia, per favor. No, sí,
5: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
3: Sí.
5: Tu, quan eres jove...
3: Tan lluny... Vols dir que fa tant?
5: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia... L'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. 1G, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS. Te'n recordes de l'SMS?
3: Home,
5: que havies de
3: portar
5: moltes lletres per aconseguir...
3: Quantes factures havien pagat d'SMS?
5: Sí. Anaven pessetes, encara, aquella època.
3: Hòstia.
5: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010... quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil. Vale,
3: vols fer el 4G? Pensava que era abans.
5: Amb el 3G. Bueno, amb el 3G
3: jo recordo que, jo recordo que el 3G havíem... Jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
5: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G. Amb els mòbils la sensació, que tenim ara.
3: Una mica això, la sensació de que ja, de que potser ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser.
5: Ah, exactament. Ja tenim
3: la percepció
5: molt,
3: de que ja tens... Què més vols fer, no?
5: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G... Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. I és el que passa. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix, temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba el destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
3: No ho aprecia.
5: No ho apreciem.
3: Clar, ho sí que és veritat que ara... Perdona, que et tallis. Sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, bueno, centenars no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar i segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
5: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a la teva... a Netflix mateix, demanes una pel·lícula, una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el 5G.
3: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, us en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30-40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
5: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, els 5G van sortir, ostres, això que fèiem aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controli la ment, etcètera. No? Sí. Ostres... A més, aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
3: També. I amb el microones.
5: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
3: No.
5: Amb aquest...
3: sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
5: Exacte.
3: I com que va coincidint el temps, va semblar com que, bueno...
5: sí, que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això, s'ha arribat a dir això.
3: Sí.
5: Que no sé com, després et parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit.
3: Bueno.
5: No, doncs mira, el 2019, això que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
3: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
5: No ho sé, ha sigut bastant ràpid.
3: No recordo.
5: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una... i posi l'aparell emissor de 5G.
3: I que no deu ser barat, això, tampoc.
5: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia... que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
3: Clar.
5: El desplegament, clar, aquí... per tant, és gran.
3: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, que me l'han posat aquí al costat... No?
5: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
3: Sí, és veritat. Però què hi ha de veritat en això? Clar,
5: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no hi ha una relació, perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
3: Per tant, no és concloent?
5: No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem... Mira, per exemple, jo et poso 4 dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic pot tenir unes llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
3: Exacte.
5: Ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes, que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
3: Sí, home, i tant. I Radio Liberty eren mítiques, sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
5: clar. Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
3: Però per també tant, més lluny arriba, pot ser?
5: També més lluny arriba, i tant, perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, el Radio Liberty.
3: Sí.
5: Així arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
3: Sí.
5: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
3: Sí, senyor, és veritat. Això es va perdre, eh? Sí.
5: Això tenia es va perdre.
3: Tenia un punt romàntic, sí. Fins i tot, l'antena de l'StarTag aquell. Sí, sí, és veritat.
5: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres escalats, freqüències. Diguem. Sí, té un escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà. Perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
3: Passa de llarg.
5: No és prou gran. Passa de llarg, la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
3: Va,
5: poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és una ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
3: vale.
5: Que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
3: Clar, passa de llarg, claríssimament, de llarg. No la veu.
5: Passa clar. De llarg, no la veu,
3: clar.
5: No la veu.
3: Clar, clar.
5: No és capaç d'interactuar.
3: Clar.
5: Amb, la, per tant, aquestes... amb les cèl·lules del nostre
3: per tant, cos. Tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
5: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
3: Deixa'm que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
6: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
3: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió i de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
6: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això voldria dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant, bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
3: entitat
6: que sigui.
3: Física, no? Clar, sí.
6: Sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però, clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
3: Això ho he sentit a dir.
6: Feia una mica d'explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui, com és un virus, és una ona, al final tens poc marge. Al final tens una cosa que va amunt i avall, amb una freqüència fixa.
5: Això és la transmutació de la matèria.
6: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
5: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
3: Més quàntics, diria, no?
5: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona. És molt raro.
3: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta clar. És una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
5: Sí, i tant.
3: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
6: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc... I us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
3: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
6: Sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin.
3: És un tema per on la Terra no és plana, això,
5: Sí.
3: El tema abelles.
5: Sí. També hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
6: Sí.
3: I el 5G no mata el vent, que sapiguem, no?
5: No. Però... Bueno, espera't.
3: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
5: Sí.
3: Què més, Albert? Després,
6: hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim, ja d'evolucionar tot el... Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, sí, sí, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors, hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
5: No,
3: això és boníssim, eh? Fregeix. Això és boníssim. O sigui...
5: Com una prova fregida, com amb oli o air fryer?
3: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
6: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones, i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que, no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
5: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, sí, el 5G, clar, les zones de ràdio no són ionitzants.
3: Bueno, perdona, ionitzant, o, en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant, fer-les vibrar i, per tant, escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
5: però
3: no se m'escalfa.
5: Però imagina't.
3: No.
5: Soroll de crispetes, el imagina... soroll no has sentit.
3: No m'ha passat mai, això. No.
6: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
3: Per exemple,
6: davant
3: dels macarrons.
6: Doncs allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
3: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
6: Sí. Hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ú del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
5: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
3: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
5: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
3: Ja planava.
5: Sí.
3: Però és curiós, més... perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el COVID va ser com molt... No?
5: Fixa't una cosa, coincideix amb el COVID i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
3: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
5: Ah, aquí està.
3: Albert, digues.
6: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
3: Jo estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio. Llàstima.
5: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a l'invisible. Ostres, jo per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
3: És màgia.
5: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
3: Sí, és així.
6: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... El 5G és una eina de control del govern.
3: Tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
6: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, per qui cara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
3: Una mica, això, eh? Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé. I en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
5: Sí,
3: no?
5: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
3: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
5: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
3: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
5: No sé, escapes aquella protecció. Sembla que potser no acaba de funcionar del tot. Hi ha bretxes,
3: Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
5: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit, que són el gorro de paper d'alumini.
3: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
5: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa.
3: Sinó
5: fixa't una cosa.
3: Explica.
5: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
3: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt, i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
5: Això també, jo també ho vull provar, perquè no he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
3: Si pots posar el mode avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
5: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. Això no, la gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
3: A veure...
5: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
3: Val, no fa pinta que...
5: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
3: Realment, ja entenc. Sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
5: Bueno, pot reprofitar, no deixa de ser alumini.
3: Sí, clar.
5: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica.
3: L'altre, segurament, en fi, acaba pesant el cap i tot.
5: Sí. No cal. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahèrcios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
3: Sorprèn-nos.
5: El 4G.
3: O sigui, que no serveix per res.
5: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
6: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
5: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4...
6: Ja està.
5: Pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
3: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa... Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de La Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
7: Hola, què tal? Com anem?
3: Com estàs?
7: Doncs molt bé, aquí. Bé.
3: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
7: Sí, bueno, bé.
3: Si us arriba el 5G aquí o què? O no cal, tampoc?
7: No cal, per què?
3: No cal, no, també
5: tens raó. Amb el vent potser se'n va, es desvia.
3: Potser se'n va. Perquè tu, una mica el servei fregit sí que el tens, no?
7: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
3: Ja no feia falta abans.
7: No, ja era d'abans.
3: Ja venia d'abans.
7: Sí.
3: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
7: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no?, per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret. Un senyor es va invitar un barret per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
3: Una antena? Un barret
7: no,
3: d'antena?
7: No, un barret ràdio.
3: Ah, ostres, no sé.
7: Sí?
5: Carai, A veure.
7: O sigui, és normal, ara em sembla...
3: Barret ràdio són uns cascos, no?
7: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
3: Ah, i...
7: Clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anar pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
3: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que s'hem quedat tots els foscos, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
7: Bueno, jo vaig al cotxe.
3: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdio digital,
5: digital.
3: També problemes, eh?
7: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla en sembla que sí que els porten, no ho porten així.
3: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
7: Sí.
3: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del
7: gorro?
3: Doncs per...
7: anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no?
5: Sí,
7: clar, la idea que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radio Hat.
5: Sí. Ostres, això són un grup de música.
3: Radiohead, era els Radiohead cara bé.
7: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava barret.
6: S'ha perdut això, és una pena.
7: Sí.
3: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
6: Sí.
7: Portava barret.
6: Bueno, les dues coses.
7: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Tots aquells barrets rodons, doncs allò.
5: Com un salakoff, és el salakoff, se'n diu?
7: no ho sé, però bueno, el típic barret allò... d'això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea.
3: Yeah.
7: Sí? Tot això és real, eh? Jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar

0: Eudald Carbonell, no? Aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Que és, jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no? Una mica.
1: Calla, que no, com... calla que no ho porti, eh?
0: Potser ho porta, potser ho porta.
1: Ojo, eh?
0: Haurem de preguntar.
1: Sí, sí.
0: 32 quilòmetres.
2: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? El hombre de... Perquè bàsicament semblava un marciano. Un super... Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
0: Home, que ja doncs... es deia així, eh? El nom, el tanto.
2: Sí,
0: ja.
2: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer. Perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models, normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Hornfleisch, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, s'ha empresa de crear, doncs, coses per festes.
0: Què et porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa... curiós,
2: doncs,
0: eh?
2: Té una explicació, perquè tot i que el senyor a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, doncs vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
0: amb... aquells de galena, no? Aquells...
2: Sí, que funcionaven amb vàlvules. Bàsicament, els transistors era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula, a veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula et fa com a mínim 5-6 centímetres.
1: Per tant, això s'escalfen, que no vegi.
2: Exacte, bueno, això és un altre, que per s'escalfen...
0: Aquest, sí,
2: bueno,
0: aquest sí que et fregia el cervell, aquest.
2: A l'hivern bé, a l'estiu malament.
0: Però bueno. Clar, home, l'estiu bastant malament.
2: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50... època dels Estats Units, sobretot a l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Hornfleisch sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè... O sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
0: Eren
2: mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies posar a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar.

0: Però clar, va funcionar? Òbviament no, no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I, clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant, semblaven dues antenes. Us feu una idea, també. Era com... Sí?
1: Un armatoste guapo,
0: Us un marciano. Maco. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
2: Com anava?
0: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
1: molt millor...
2: És de pila de petaca, eh?
1: Molt més que un aquest gear, eh?
0: Pilote. Sí.
3: I tant.
0: Bueno, i molt més que un iPhone.
1: També, efectivament. Sí. Veus aquest senyor?
0: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni. Però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora, et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt. Molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. Sí, com molt molest.
1: Es fregia el cervell també, literalment.
0: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
2: És a dir, tu havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
0: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues...
2: Quan et giraves ja perdies.
0: Sí. Sí.
1: I tot i així dius que va tenir èxit, eh?
0: No. Tot semblava que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret del, la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, i sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i bueno, i això, la curiositat.
2: Sí, sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
1: Ah, ja. I a més devia pesar. Devia ser una bastant tremenda, eh?
3: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, clar, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
0: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
1: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
0: Radio Hat, sí,
1: però com,
0: Radio Hat.
1: Però com era, has dit, Martian Man, o com ho has fet anar, això?
0: No el nom comercial.
1: L'home marcià...
0: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
1: El barret de l'home marcià. Bé, a veure, sí, ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera, eh?
0: Men from Mars, Radiohead. Radio Hack.
1: Mars Attacks, una mica, sí. El tema? Bueno, doncs res, escolteu. Bé, gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei! Escuchadme! Me había secuestrado, pero he conseguido escapar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'1 milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena a la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ara, al Faves Comptades, parlem d'economia, exactament d'un tema clau per a qualsevol emprenedor o empresari. Com assegurar que el nostre negoci té futur i què podem fer per fer-lo créixer? I ho farem de la mà i amb la col·laboració de SACOT, amb Jordi Martínez i Andreu Travé, que són seniors advisor d'aquesta associació. Benvinguts, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Suposo que és una pregunta que s'ha de fer sovint, no? Fins i tot quan ja la maquinària està en funcionament. És a dir, tenim un negoci, tenim una petita empresa i la primera pregunta que ens hem de fer és quin és l'estat del meu negoci, quin futur té, és a dir, quin és el camí que tinc per endavant, no? Què s'ha d'analitzar en aquestes situacions?
2: Hola, bon dia. Bueno, jo diria que hi ha dues maneres d'enfocar aquesta pregunta. Per un cantó, podríem mirar el curt plaç o des d'un punt de vista de resultats. Aquí el que cal veure és, per exemple, els últims 2-3 anys, com va la meva facturació, si és creixent, és estable. Estable vol dir que pot créixer, però vegetativament. Per tant, d'allò, fins aquí, bueno, doncs bé. I si és decreixent, llavors tenim un problema. I això es té que mirar. Després, una altra cosa que es té que mirar, una altra variable que es té que mirar, que és molt important, és la rendibilitat del meu negoci. Perquè, vull dir, malauradament, perquè cadascú sap del que sap, i la gent que porta negocis, en molts casos, doncs, diguem, sap molt bé el que té que fer i com ho té que fer, però, diguem, els números se li escapen una mica perquè no és a el que s'ha dedicat. Es confon facturació amb benefici. I, clar, hi ha tots els costos que van al darrere. I llavors, quan mirem la rendibilitat, és quan amb aquesta facturació hi afegim els costos i veiem realment què dona. Perquè de vegades la facturació pot anar molt bé, però els estalvis ens mengen les estovalles. I resulta que el benefici és molt minso. O bé, la rendibilitat és molt petita. És a dir, si jo tinc rendibilitats que del meu negoci que se'm situen per sota, no sé, diria d'un 5-4%, a menys que aquest negoci no tinguis molt clar que és un mitjà de vida i que et dona un sou correcte i que ja estàs content amb això, fantàstic, però si no és el cas, dedica't a una altra cosa, perquè segur que trobaràs inversions on et puguin donar més rendibilitat. Que
0: llavors estaríem parlant d'una feina, no d'un negoci.
2: Correcte, vull dir, amb un format de negoci, sí, però que realment és una feina. ¿Vale? Llavors, aquestes són les dues coses que jo miraria per veure que el meu negoci té bona salut, és a dir, que la facturació va creixent d'una forma raonable, i que la meva rendibilitat és adequada, amb la qual estic posant tots els costos a dintre d'aquesta facturació per veure el benefici que em dona. Per la gent que igual la rendibilitat pues no la tingui ben ubicada, no deixa de ser aquest benefici que em dona aquest negoci, vale, respecte a la facturació que estic aixecant. Això em dona una rendibilitat en percentatge. Això seria des d'una òptica de resultats. Però després hi ha una òptica des del mercat. És a dir, el que és molt sa, des del meu punt de vista, és de que el teu negoci, tu tens un negoci, estàs oferint un producte o un servei que, diguem, en el seu dia, pues, si continues viu, vol dir que hi havia una demanda per això, però això pot anar canviant. Llavors és molt saludable anar veient com fas el matching entre aquest producte o aquest servei que estàs produint i l'oportunitat de mercat que hi ha, tenint en compte els competidors que van apareixent o van desapareixent. Perquè això el que t'acaba determinant és l'amplada d'aquest mercat. Aquesta amplada de mercat, que seria el teu mercat potencial, vale? Has definit un target, has definit un mercat objectiu al qual tu adreces aquest producte o aquest servei, aleshores, aquest mercat potencial, tu defineixes quina quota creus que ets capaç d'esgarrapar o tens i vols créixer sobre aquesta quota.
0: Quina part del pastís em podria...
2: Exacte. Llavors, l'única falta per tancar aquest triangle és dir, i quin és el meu model d'ingressos? És a dir, què guanyo jo, vale, amb cada operació que venc, o cada producte que venc, o cada servei que venc? I això és el que em dona si aquest negoci serà viable en el futur, tenint en compte com està evolucionant el mercat. És a dir, jo tinc un producte, jo tinc la meva quota a la qual crec que puc assolir, i llavors veig el que puc guanyar si absorbeixo aquesta quota. i això em diu si això és viable o no viable, tenint en compte els costos, com sempre, no només la facturació. I aquesta seria una manera de veure, diguem, fins a quin punt el meu negoci té futur. Vale? Des d'una òptica de resultats, des d'una òptica de mercat. L'òptica de resultats molt més curt plaç, l'òptica de mercat molt més mig plaç, vale? Per veure com evolucionen pues això, la competència i la demanda.
0: Posem algun cas pràctic i imaginem, vull crear o creo una petita empresa, un petit negoci, en quin moment he de començar a plantejar-me doncs, fer aquest anàlisi per saber si el negoci que he engegat té futur? I en quin altre moment he de fer aquesta anàlisi del mercat per saber doncs, com puc créixer?
1: A la pràctica, si ho vols fer bé, és un exercici continu. No és dir, quan et prepares per sortir, has de veure quines opcions tens, quin és el teu mercat potencial i després quins són els competidors que en aquests moments estan en el mercat. Però després has de veure que tots evolucionem i nosaltres com a consumidors, amb les coses que estem buscant, les anem variant i les anem buscant d'una manera diferent. Per tant, t'has d'anar plantejant de quina manera es mouran o quins seran els criteris de selecció dels teus clients i de quina manera també reaccionaran els competidors. Normalment ens fixem en els competidors directes, però els que realment ens fan mal són aquells que no són competidors directes, sinó que surten per una via completament diferent i arriben al teu mercat. I llavors resulta que és que aquests... perquè els competidors...
0: Podem posar un exemple?
1: Sí. A veure, diguem-ne, per posar el tema de ràdio, no? A ràdio estem habituats a que som 3 o 4 competidors, que són les ràdios que estan aquí al Vallès. I sabem com reaccionen, quins programes tenen, quina programació tindran l'any que ve, però de cop i volta et ve internet i et surt gent que dona informació o que dona notícies o que dona entreteniment d'una manera completament diferent i que no estaves acostumat a plantejar. Llavors els teus clients poden seguir amb tu o poden fer el canvi a aquesta nova manera que venen. Uh-huh. Llavors és un canvi totalment disruptiu que, segons la majoria, no ens hem preparat, perquè ens venen de cop i volta i apareixen. El que ha fet Amazon en moltes de les botigues, de cop i volta, ha sigut una manera diferent que els consumidors estan acostumats a comprar, i llavors ara tots els botiguers tenen que plantejar-se de quina manera fidelitzen els seus clients enfront a un competidor nou que no estava i que ara és global, com Amazon.
0: Mm. En tot això és clau, és molt important, digues,
2: no,
0: un afegit?
2: Per complementar el que diu l'Andreu, jo només afegiria perquè, evidentment, el que diu és una veritat com un puny, vull dir, tens que estar sempre contínuament alerta amb el teu negoci, però si volem posar-hi una mica de metodologia, jo et diria que el tema de resultats és el checkpoint a curt plaç, és a dir, si els resultats et van bé, l'altre convé que ho miris, però, diguem, no va malament, vale? I quan els resultats et comencen a posar qualsevol símptoma que no van amb la tendència que tu esperaves, llavors comença a mirar el mercat perquè realment, normalment, el problema rau allà. Perquè fins i tot ni que sigui un tema d'estructura de costos, que és algo molt intern del teu negoci, si els costos t'estan fent mal, amb la qual els teus preus tenen que ser més alts per poder continuar guanyant un marge adequat, és perquè la competència està posant aquell producte o aquell servei en una estructura de costos més competitiva. Per tant, sempre rau en el mercat i en la competència. Però primer, això, el primer símptoma que tu veus és la teva compte de resultats. Vale?
0: Mm-hmm. Deia que en aquest context el que és important és el pla de negoci, no? Mm-hmm. El pla de negoci és la eina que necessita qualsevol empresa ja per arrencar i per continuar?
2: Sí, sense cap dubte. És la manera rigorosa de fer el que acabes de dir. És a dir, si és una empresa que engega, un emprenedor nou que vol engegar un negoci, el primer que té que fer és un pla de negoci per veure què vol fer, com ho vol fer, amb quin termini de temps ho vol fer i què necessita per fer-ho. Si no et fas aquestes preguntes, normalment allò serà una mica, diguem, aniran sortint coses i les tindràs que anar tapant sobre la marxa, i com que realment, quan tu muntes un negoci nou, el muntes perquè ets bo en algun aspecte de lo que penses oferir en el mercat, vale? No necessàriament en gestionar un negoci, aquestes contingències el més normal és que t'ofeguin per tapar-les o per gestionar-les adequadament. Per tant, tant si estàs en un negoci en marxa com si comences un negoci, el primer punt és un pla de negoci. El pla de negoci, amb un negoci que ja està en marxa, vale? Per no fixar-nos en els emprenedors, emprenedors és molt senzill, tens una idea de negoci, amb un emprenedor, el primer de tot és que aquell triangle que he dit abans és el primer que tens que plantejar, perquè si no, no cal que comencis. Et fotràs un hòstia contra una paret. Vale? Dius, jo tinc una idea de negoci, vaig a veure quina oportunitat de mercat té aquesta idea de negoci, amb els competidors que té això, veure quin target jo puc assolir, veure quina quota puc assolir i veure quin model d'ingressos jo tindré, i això em diu si això em serà viable o no. Si això et dona raonablement bé, llavors engego un pla de negoci. Ara ja anem amb l'empresa que ja està en marxa, que seria a partir d'aquí. A partir d'aquí, el primer que tens que veure és que tu estàs en un negoci que va funcionant, però tu tens més ambició. És allò que dèiem, no és un mitjà de vida, sinó que és, diguem, una empresa. ¿Vale? Mm. Digueu, tu tens més ambició. Aquesta ambició pot vindre per diversos motius, perquè consideres, vull dir, pot ser un pla de negoci intern o extern. Què vull dir? Tu pots tindre el que parlàvem ara fa un moment, estructura de costos poc competitiva. Pot haver-hi un pla de negoci que sigui per fer més competitiu la teva estructura de costos. No té res que veure amb el teu producte, no té res que veure amb el teu servei, té que veure com produeixes tot això o com generes tot això o com distribueixes tot això. ¿Vale? I exterior. Dius, escolta, jo ara tinc un producte, un servei que m'està funcionant molt bé, diguem, el que és Catalunya, ¿vale? Però ara vull fer una expansió, diguem, al reste del territori nacional, de tot Espanya. Vale, qui diu Espanya, podria dir, doncs, me'n vaig a un país d'Europa, o me'n vaig a Sud-amèrica, etc. On tu creguis que et vols expandir. Això és el primer que tens que fixar. Quin és l'objectiu que tu vols assolir en un temps? Normalment, els temps que es fan servir pel pla de negoci són 3 anys. Antigament es deia 5 anys, però des de fa ja bastants anys, 5 anys, podem estar tots...
0: Perquè tot canvia molt ràpidament, bastant
2: correcte,
0: més ràpidament,
2: correcte,
0: no?
2: Correcte. Menys de 3 anys tampoc és aconsellable, perquè quan tu et planteges un pla de negoci és perquè el que penses acometre té, diguem, la suficient complexitat com perquè en un any no ho pots fer. Perquè si ho fessis en un any, això són els pressupostos de l'any. No cal fer un pla de negoci. Com que normalment un pla de negoci implica un canvi molt més profund, això implica que necessites més temps. Per tant, per això, un termini adequat pot ser 3 anys. Llavors tu fixes, jo vull fer això, ho farem 3 anys. I llavors dius, i això que vull fer, vale, com penso aconseguir-ho? La pregunta més important és quina serà el que en diem la meva proposta de valor. És a dir, què penso oferir al mercat? I això és molt definitori perquè determina, aquesta proposta de valor determina els atributs amb el que tu vols que et coneixin, amb el que tu vols assolir aquesta nova expansió i, a més, amb el que vols que et diferenciïn respecte a la competència existent. Per això és clau aquesta pregunta. A partir d'aquí, ja és com ho faré. És a dir, quin pla de distribució, quin pla d'operacions, quin pla financer, vale? I, evidentment, acabar elaborant unes comptes de resultats previsionals pels propers 3 anys. I això m'acaba quadrant el cercle.
0: Val. Hem fet aquest
2: això
0: pla...
2: que he dit sembla fàcil, però no és gens fàcil.
0: No, això és una feinada.
1: Un petit comentari, és dir, el pla de negoci, el que et permet saber en cada moment què és l'important i en el que realment t'has de concentrar. Perquè si no el tens, et concentres en el que és urgent. I estàs fent moltíssima activitat, tremenda activitat, però a vegades sense tenir la visió de cap a on vas... i només vas posant parxes i cada dia tens més urgències. I, en canvi, no estàs fent el que realment és important i bàsic per poder viure a llarg plaç. És a dir, per dir-ho amb altres paraules, vius millor i amb més tranquil·litat i amb un objectiu a mig plaç. Si no, la major part ens ofeguem amb el dia a dia i solventar les coses urgents.
0: I m'imagino que s'ha de tenir molt en compte que aquest pla de negoci que hem plantejat a 3 anys, com ens comentava el Jordi, doncs s'ha d'actualitzar cada vegada doncs, que hem fet aquest plantejament, no?
2: Perquè... La mecànica és molt senzilla. I complementant el que deia l'Andreu abans d'explicar-te la mecànica, això que diu és una part, i l'altra part de tenir un pla de negoci, i tan important com el que ha dit l'Andreu, és de que em permet veure per on em desvio. És a dir, si jo no tinc un pla de negoci, jo vaig fent i no sé si ho estic fent bé o malament, perquè no tinc una referència que jo m'he fixat prèviament. I això és tan important, deia una consultora internacional fa molts anys, Gartner, que el fracàs dels plans de negoci, plans estratègics, ve a ser el mateix, vale? Jo no recordo, però normalment el percentatge era el 85-90%, fracassaven no pel plantejament, no pel disseny, sinó per l'execució. I perquè l'execució sigui correcta, a part d'haver-la planificat bé, és poder veure què t'està desviant, perquè contingències en 3 anys n'hi ha, vale? I poder-les corregir. I anem a la mecànica.
0: Molt ràpidament, perquè estem fora de temps.
2: Vale. La mecànica és molt senzilla.
0: El temps passa molt ràpid.
2: La mecànica és molt senzilla. Jo tinc un pla de negoci a 3 anys i llavors jo veig cada any el que penso fer, però jo ho he vist a nivell de pla de negoci, és a dir, a un nivell bastant grosso, vale? Bastant gruixut. Jo cada any faig el pressupost que engalza perfectament amb el que jo he previst en el pla de negoci per aquell any, però ja d'una forma molt més detallada, perquè el pressupost ja em permet fixar programes per l'any amb cada un dels aspectes que t'he dit, distribució, producció, finances, etc, per l'any. I, a més, a l'any següent, el segon, diguem, jo, si he tingut desviacions, aquest pressupost és el que em té que ajudar a corregir-les, perquè, a part d'assolir el que toca per aquell segon any, tinc que corregir el que em ve del primer any en el cas que hi hagi desviacions.
0: Està
2: aquesta
0: clar.
2: Seria la mecànica.
0: Està clar. Sempre anar ajustant.
2: Sempre.
0: Sempre.
2: Si no, ens avorriríem a les empreses.
1: Els plans no és adivinar el futur.
2: No.
1: És planejar el futur i llavors el que tens que fer és veure com estan en el futur i adaptar-te per estar.
2: Correcte.
0: Molt bé. Jordi Martínez, Andreu Travé, Seniors Advisor de Secot, moltíssimes gràcies
1: a vosaltres.
0: Per la
2: a
0: conversa.
2: Vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Fill de l'Hospitalet, el nostre convidat d'avui va néixer en el si d'una família creient, però no practicant. Va estudiar física perquè volia ser home del temps, però va ser més tard quan va descobrir la seva veritable vocació i va cursar teologia. Avui transitem per la vida de mossèn Emili Merlès, capellà de la parròquia de Sant Cugat. Benvingut, bon dia.
1: Benvingut, moltes gràcies.
0: Com era l'Emili nen, aquell que circulava pel mercat municipal de l'Hospitalet i ajudava els pares a la parada familiar?
1: Doncs un nen molt alegre. La veritat és que jo tinc la sort de néixer en una família molt bona. Tinc uns pares que m'agrada dir que no me'ls mereixo, eh? I sempre jo tinc el meu record de la meva infància amb, molt feliç, molt content, no? Inclús al mercat, que a mi m'ha marcat molt, eh? Inclús que per ser capellà al mercat ha estat molt important, perquè, clar, és estar de cara al públic, eh? I diguéssim, i la vida de mossèn doncs, també és molt estar de cara al públic. I aquí, doncs, m'ha ajudat molt el clima de família que hi havia en el mercat, no? Perquè entre els venedors, doncs, hi havia molt de carinyo entre nosaltres, no? I també el gust del contacte amb les persones, que això m'ha marcat. I després també tinc, bueno, la meva mare, realment és una dona que de cara al públic és una crac.
0: Quines eren les inquietuds que tenia en aquella època?
1: Bé, jo, bueno, clar, tot depèn, si ets un nen, doncs de nen, eh? Però de més gran sí que volia, bueno, o sigui, m'agradava molt l'Alfred Rodríguez Picó, no? I per tant, allò ser home del temps era una cosa que m'agradava, no? I per tant, bueno, vaig estudiar física perquè m'agradava molt les matemàtiques i la ciència, però també una mica d'entrada com a home del temps, tot i que després no vaig acabar a l'especialitat d'home del temps, no? Pues que potser no està en lo teu.
0: I a casa quants germans eren?
1: Som una germana i un servidor. Una germana que és un any més petita, de la qual tinc molt bona relació. Ens estimem molt. O sigui, tinc molta sort de la família.
0: I de petits també? Era una relació fraternal?
1: No, la meva germana i jo sempre ens hem entès molt bé. I a casa meva hi ha una altra cosa, que és que tenia les dues àvies. O sigui, que això vol dir que la meva mare, doncs era una dona que tenia molta paciència. Sí.
0: Però si hagués de definir aquell Emili nen, ens ha descrit una mica com actuava, però interiorment com era?
1: Bueno, seria un nen bastant normal, no? Clar, és que un nen potser tampoc no tens tanta...
0: Consciència.
1: Si dius a nivell, per exemple, creient, nosaltres a casa nostra érem, bueno, el típic creients no practicants. Jo vaig fer la primera comunió i l'última durant molt de temps, eh? I llavors, amb l'adolescència, sí que potser jo ja anava a discoteques i així. Llavors els meus pares em van canviar de col·le. Jo era en un col·le que estava a Esplugues, no? La Miranda, que no era un col·le religiós, encara que es feia religió, però no era un col·le religiós. Llavors em van canviar a un altre col·le més religiós perquè volien posar-me així, eh? O sigui, i coneixien un noi que anava a aquest col·le que em van canviar, que el veien molt educat, no? I llavors em van dir, doncs, el posarem aquí. I aquí, quan em van canviar d'escola, vaig anar a una escola religiosa, va ser com per primera vegada, diguéssim, el tema de Déu va entrar com més a la meva vida, o va entrar, eh? O sigui, o va entrar d'una manera com més profunda. Però, bueno, jo anava al col·le i jo no volia ser... Bueno, era un nen normal del col·le, tampoc estava tan vinculat, diguéssim, amb la pastoral de l'escola i així, no? I recordo l'escola, que és una anècdota divertida, que per exemple, a col·le aquest, bueno, doncs feien missa, no? I a vegades hi havia confessions. I un dia em vaig anar a confessar al col·le. I llavors el mossèn em va dir que si em volia fer capellà. Però jo vaig pensar, avui li toca vendre la moto de ser capellà, no? Em va fer estar, dic, bueno, per fer conya. I vaig estar darrere, no? I mirava els meus companys que anaven darrere meu a veure, però qui anava per després a l'hora del pati fer conya del tema de ser capellà, no? Però resulta que només m'ho va preguntar a mi. I a mi això va ser una cosa que d'entrada em va quedar com molt així, eh? Tot i que jo no volia ser capellà, això ho tenia clar, eh? I mira, una cosa d'això de fer-se capellà, bueno, jo el que sí que havia pensat molt era casar-me, fer feliç amb una dona, això ho havia pensat moltes vegades.
0: Fer una família, crear
1: una família. Fer una família, sí, això és una cosa que... O sigui, i fer feliç una dona, eh? No només tenir una família, sinó volcar-me, no?, per buscar la felicitat dels meus fills i de la meva esposa, no? Però llavors, lo de la vocació és una cosa que et ve... És com, no sé, és com un run-run que et va venint. Jo me'n recordo que jo anava, caminava cap al col·le, que potser des del meu barri eren uns 20 minuts així caminant, i de tant en tant em venia la idea aquesta de fer-me capellà. I jo deia, uf, o sigui, això em molestava molt, eh? Perquè encara tindré tanta mala sort que mira que hi ha nois en el món i Déu voldrà que jo sigui capellà, perquè jo tenia clar que jo no volia ser capellà. I això va anar passant així com al col·le, no, diguéssim. I després vaig anar ja a la universitat, que jo estudia física. I dic que, bueno, la física va ser un moment també de decidir si volia continuar com ser creient. Perquè, diguéssim, a l'escola tens un ambient propici, no?, al ser creient, i dic que jo aniré a física, allà seran tots uns ateus, que no va ser així. O sigui, cap professor, jo anava a totes les classes, en cap assignatura que va parlar del tema de Déu ni a favor ni en contra, Jo vaig estudiar a la Universitat de Barcelona. Llavors, aquell estiu va ser un estiu important de dir si volia continuar com a creient o no, no? Llavors, aquell estiu vaig anar a la catedral de Barcelona un dia a confessar-me, també, I allà vaig parlar amb un mossèn que em va ensenyar a pregar com prendre'm un cafè amb Jesús. I això va ser el gran canvi, perquè, diguéssim, jo tenia una visió de Déu una mica més teòrica, i aquí, fent aquest cafè, és quan Déu es fa com més present. No sé com t'ho dir, és com una pau, com un canvi interior, no? I a partir d'aquí, Déu, que és punyetero, em va anar com guanyant el cor. I al final, una cosa, jo poso a vegades l'exemple, és com, jo què sé, una noia que no et diu res i que al final t'acabes bojament enamorant, no? Doncs aquí el mateix, la vocació, no? Doncs una cosa que al principi doncs no em cridava gaire, no? Més aviat el contrari, però al final doncs és una cosa que veus que et crida molt i al final doncs fas el pas.
0: I en la seva època més rebel, quan els pares decideixen canviar-lo d'escola, no sé quin era el nivell de rebel·lia.
1: No, tampoc era tant. No era molt exagerat, No, potser anar a discoteques en 14 anys, que és l'època d'anar-hi, no? Però, bueno, com que jo era alt, i així, doncs, colava. D'aquestes així. Eren discoteques, em sembla que eren de 16 anys, o així, o fumava una mica, o coses d'aquestes. Però, bueno, però és veritat, bueno, el canvi em va anar bé.
0: I ha parlat de fer feliç a una dona, també era una vocació. Va tenir novietes?
1: Jo vaig tenir una nòvia, vaig sortir un temps amb ella, no? Però això, però ho vam deixar-ho, doncs, molt abans d'entrar jo al seminari, Sí. Bueno, va ser una experiència maca, també estic content, O sigui que sí. L'únic que després també, ja quan el nostre senyor ja posa la quinta, diguéssim, doncs a vegades pots conèixer noies que, bueno, que són molt bones noies, Dic, noies com per casar-se, Però que després tens com una consciència en el cor que no, saps? O sigui que, bueno, això en aquella època, no? Quan la vocació... Perquè això, clar, des que aquell mossèn em va dir que això devia tenir 15 anys... Jo vaig entrar, clar, quan feia quart de física. O sigui que ja van... O sigui que van ser uns anys que també, doncs, això, bueno, doncs, bé... O sigui, bueno, és com un procés.
0: I a casa, quan acaba confirmant que es vol fer mossèn, quina és la reacció de la família?
1: Bueno, va haver-hi de tot. O sigui, és veritat que ja es vaig anar preparant, Perquè, clar, després vaig començar a missa cada dia, i també això, i clar, a casa meva, com que teníem la botiga, tothom ens coneixia del barri, no? I a la meva mare ja li deien, com és que el teu fill va a missa? O sigui, la vam veure a missa, no? La meva mare deia, però tu vas a missa? La que li va sentar fatal va ser la meva àvia. La meva àvia es va enfadar...
0: Quina de les dues?
1: Bueno, o sigui, una molt contenta, perquè havia tingut un tiet capellà, que ella, la seva mare va morir a la grip de l'any 18. No, de l'any 10, perdó, de l'any... No, del 18, de la grip espanyola. Allà va morir i va estar vivint molts anys amb un tiet capellà, i aquesta àvia, la de la meva mare, encantada. Però la del meu pare, doncs res. Però, bueno, després també... I sempre em deia, anava a dinar, i deia, bueno, tranquil, tu, hi haurà una roseta que et farà tilintilint, que et treu aquestes idees del cap. Es va enfadar molt amb el mossèn del barri, clar, perquè el meu barri, la gent eren molt coneguts, Inclús deia a la germana del mossèn, li deia, escolti, digui-li al seu germà que si vol algú, que li digui als seus nebots, Però que deixi el meu net tranquil, que el pobre mossèn tampoc tenia cap culpa, Però després hi ha la meva àvia, clar, és que també els pares, quan veuen si ets feliç, no?, si estàs content, si vas... Que jo cada diumenge anava a dinar a casa, i per tant, et van veient, no? I la meva àvia al final va ser aquesta, molt fan de que fos cap allà, Era típica que si sortia algun dia per a una revista o un diari, o si ho retallava, o explicava, saps? Vull dir que va haver-hi un canvi a la meva àvia.
0: Va estar uns anys al seminari de la diòcesi de Terrassa, a Valldoreix?
1: Sí, bueno, primer vaig anar a Barcelona, perquè, clar, no existia el bisbat de Terrassa. O sigui, jo, la meva formació de capellà va ser a Barcelona, perquè és que, bueno, tot això d'aquí era bisbat de Barcelona, i per tant jo vaig estudiar al seminari de Barcelona, i després vaig estar a Caldes de Montbui, i de Caldes de Montbui vaig anar a Roma a fer el doctorat en teologia. I quan estava a Roma fent el doctorat, va ser quan va haver-hi la divisió del bisbat, no?, de Barcelona, i el criteri dels que estàvem a fora, que no sabíem de quina banda havien caigut, era de l'última parròquia. I a mi, Caldes a Montbui em va marcar molt, perquè el Vallès Oriental em va encantar, perquè era una mida molt humana. O sigui, Caldes a Montbui era un poble que tenia 15.000 habitants i tu, com a mossèn, és que coneixies a molta gent. Eh? O sigui, i era, em va agradar molt. I aquesta experiència del Vallès Oriental, doncs, bueno, va fer que em decidís per quedar-me aquí al, bueno, al bisbat de Terrassa. Llavors, quan vaig tornar de Roma, llavors sí que vaig anar com a formador al seminari de Terrassa, que estava a Idoreig, i allà vaig estar 11 anys de formador del seminari de Terrassa, que bueno, feia classes a la facultat, que encara ho faig, eh? I també doncs, anava, col·laborava amb la parròquia del Sant Esperit de Terrassa.
0: Mm-hmm. Se n'ha parlat sovint de que l'Església està en crisi, no? Això passa també amb el món de la ràdio, amb el món del teatre, el món del cinema... O sigui, hi ha moltes crisis. La de l'Església és... Bueno, és crisi?
1: Sí,
0: realment?
1: Bueno, a veure, estem en un moment difícil. És veritat, els números baixen, no? Però també és com un repte, és com la ràdio. O sigui, la ràdio també, no? Doncs s'ha hagut de readaptar, ara m'estàs gravant aquí, no? O sigui, per fer un reel i coses d'aquestes. Doncs jo crec, jo el que he fet, o sigui, la meva... Potser ve de la botiga, saps? De buscar... O sigui, jo sempre he buscat els llocs del món en el qual es fan millor les coses. I per exemple, doncs als Estats Units he descobert un gran filó. I jo he fet viatges i estic en contacte amb moltes coses als Estats Units per veure com ho estan fent en parròquies catòliques o protestants o coses que funcionen a l'Església, com per exemple Lifting. Jo vaig portar Lifting, que és una cosa...
0: Què és?
1: Lifting és un, com un mètode per a adolescents que als Estats Units ja fa 40 anys que existeix. I van canviant, són supercreatius. Treballen 80 persones per Lifting. O sigui, fan uns campaments per joves increïbles, o sigui, perquè la cultura dels joves és la cultura que més canvia. El que està de moda, o sigui, el que està de moda d'aquí 5 anys ja ningú ho coneix, eh? I llavors ells són capaços d'adaptar el missatge cristià a la cultura dels joves que va canviant tant, no? No només amb el contingut, sinó amb els formats que es van fent nous, no? I això són supercreatius, bueno, així com als Estats Units, no? Que hi ha molta creativitat amb empreses, doncs amb aquest àmbit de la pastoral també. I això ho vaig conèixer de casualitat, perquè vaig anar... jo volia, per millorar el meu anglès, que encara l'he de millorar, eh? O sigui, vaig anar a una parròquia a Atlanta. Però imagina que tu vols anar a Barcelona i et toca una parròquia a la Seu d'Urgell. O sigui, que estàs al quinto piro, eh? Del que tu creies. Però això és la providència, perquè és la parròquia en la qual havia els campaments de Lifting, que mira que als Estats Units és gran, eh? I tenen dos campaments. Doncs jo anava a aquella parròquia. I vaig anar allà i ho vaig veure, el tipus de música, que fa una música més... la música... que diuen Praise and Worship, que està molt als Estats Units, i que també l'hem adaptat al català, que hi ha un canal web de YouTube que es diu worship.cat, que han traduït moltes cançons d'aquestes al català, i ara continuen traduint-se moltes més, no? I tot això d'aquí va fer que després jo adaptés al món català, no? Doncs totes aquestes inspiracions. I a partir d'aquí és anar tirant del fil. I aquí la parròquia fa moltes coses i molts programes, que alguns de Londres, per exemple, hi ha una cosa que estem fent que es diu Sicòmur, que és per la gent que està com més allunyada de la fe i que s'apropa, no? Que és com, jo poso com una escola d'idiomes al nivell A1, i això tenim, bueno, aquest any tenim 50 adults que s'han apuntat a aquest nivell, eh? Vull dir que són 50 persones que han redescobert la fe, alguns joves, alguns altres ja són adults, i això vaig treure de Londres, un mossèn de Londres que ho fa molt bé i que a la càmera li estima molt. És un tio que comunica superbé, fa uns vídeos superbé, m'encanten.
0: I amb aquesta renovació de l'Església, amb aquesta modernització, readaptació... es veuen els resultats? Dona
1: sí,
0: fruits?
1: Sí, jo sí. Home, és veritat que la parròquia, jo porto 8 anys, i home, doncs, o sigui, és veritat que és una obra coral, jo sempre ho dic, això, primer, partim del que teníem abans, perquè un no comença de zero, sinó que hi ha un passat que s'ha d'honorar, i que s'ha d'estar agraït, i moltes persones que m'han ajudat, però sí que, home, jo crec que la parròquia han crescut en molts aspectes, et poso alguns números, jo què sé, la missa de cada dia, per posar una cosa així, abans la fèiem amb una nau lateral, i podien venir 40 persones. Doncs ara al matí venen 100 persones, a la tarda 200 persones, a la missa de cada dia, eh? O sigui, a les misses del dominicals, doncs, bueno, poden venir unes 2.200 persones. El tema dels joves, quan jo vaig arribar estava molt en crisi aquí, eh? O sigui, i ara, doncs, potser joves vinculats a la parròquia, home, 200 i pico, 300, segur que n'hi ha, eh? O sigui, i després grups de matrimonis, eh? Doncs ara hem fet grups, hi ha una cosa que li diuen a Moris Letizia, que al principi eren matrimonis, i seria com el grup d'adults de la parròquia, que hi ha 400 persones vinculades. Sempre que fem alguna, jo què sé, ara farem una peregrinació, que les peregrinacions i tots els viatges que fem s'esgoten, sembla Rosalia, eh? O sigui, ho dic, tal dia, tal hora, sobre les entrades. En una hora, pum, s'acaben les entrades, no? O sigui, i després també, i lo maco és també que hi va venir un clima de fraternitat també a la parròquia.
0: Li preguntava per la crisi en l'Església. Ja hem fet una mica un recorregut per aquesta suposada crisi i les fórmules,
1: o sigui,
0: per...
1: La crisi està, eh?
0: Allí és, sí.
1: I jo crec que la cosa és ser creatiu. O sigui, dintre d'un moment de dificultat, doncs ser proactius per buscar solucions.
0: S'estan buscant fórmules. Sí. I la fe? La fe està en crisi?
1: La fe a nivell... Jo crec que... No, que en general, vols dir, de la gent? O sigui, clar, diguéssim...
0: La fe com a concepte, o sigui, la fe que podem tenir com a persones... En...
1: Bueno, jo crec que, a veure, hi haurien... Si ho parlem més a nivell social, la recerca de l'espiritualitat jo crec que és una cosa que està present. O sigui, hi ha moltes persones que busquen... Bueno, perquè, de fet, és del cor de la persona, eh? Som uns éssers, uns animals una mica curiosos, no?, que sempre ens preguntem per al més enllà, per al transcendent. Jo aquesta set sí que la veig, i hi ha gent que ho pot buscar, saciar aquesta set, en altres àmbits que no són l'Església Catòlica, eh? Però jo veig la set, jo això ho veig com una oportunitat, eh? I llavors, jo sí que crec, bueno, humilment, si no, no seria mossèn catòlic, eh? O sigui, diguéssim que jo crec que l'Església Catòlica, no?, el cristianisme pot oferir una solució molt bona, per mi és la millor, eh? O sigui, respectant les altres, d'aquesta set de la persona humana. Però sí que veig jo, o sigui, jo una cosa que sóc especialista, que m'agrada molt, és la gent allunyada, m'encanta. O sigui, i he vist, amb els anys que porto de cap allà, moltes persones, centenars, de que tornen a la fe i veig com canvien la cara. Et fas més guapo, perquè la fe, bueno, una mica t'ajuda a que interiorment, doncs, bueno, encaixis millor. Nosaltres a la parròquia tenim ara un curs que es diu Lliures en Crist, que també tractem molt el tema de les ferides. O sigui, ferides tots en tenim, eh? I veure com la fe també guareix les ferides, t'ajuda a reconciliar-te amb les persones, et dona una pau, no?, si t'estabilitza com a persona. I això, jo sempre dic que aquest és el repte de l'Església Catòlica, perquè això d'aquí jo puc... O sigui, no he de dir-ho com si fos un venedor de fums, no?, que dic aquestes coses perquè a tothom li agrada. No, s'ha de veure després en la pràctica, que això passa, eh? Si això no passés, seria un farsant, eh? Però com que jo això ho veig, ho primer ho he vist a mi mateix, doncs per això a mi això em dona molta seguretat i moltes ganes de fer-ho, i ho veig a diari, ho veig molt. Mm. O sigui, a la nostra parròquia de Sant Cugat apareix una persona, diguéssim, que retorna a la fe, ara, abans era quinzenalment, ara és setmanalment. De veritat, eh? Sí. I casos curiosos, que l'altre dia, per exemple, estava sortint... Jo sempre, al final de la missa, sortim a fora a saludar la gent, no? I em ve un jove, que tenia 28 anys o així, i em diu, hola, mossèn. Diu, mira, jo fa 4 setmanes que vinc a missa, com he de fer per batejar-me? Saps? O sigui que casos d'aquests en tenim molts. I ara, inclús alguns, una noia l'altre dia parlava amb ella, que em deia, jo ara estic redescobrint la Bíblia. O sigui, ella, bueno, no està ni batejada, ni la seva família creu i tal. I diu, i quan tinc un dubte, li pregunto a ChatGPT. Saps? O sigui, ChatGPT sap bastant de la Bíblia, eh? He de dir, o sigui que... Perquè sí? Jo li he provat, sí.
0: Mm-hmm. Quan es treu l'hàbit i és Emili Merlès, sí, què li agrada fer en el seu temps lliure?
1: Bueno, en tinc poquet de temps lliure, eh? O sigui, és veritat que jo puc tenir un matí de temps lliure, però hi ha una cosa que m'agrada molt, que es pot fer a l'hivern, que és anar a esquiar. M'agrada molt esquiar, perquè és una cosa que la faig des de petit, no? I és el que més em desestressa, el contacte amb la natura, i moltes vegades faig un, bueno, un sube-baja així de matí. Surto d'aquí a les 7 del matí, de Sant Cugat, i arribo per l'hora de dinar. I sí.
0: Però esquia sol?
1: Puc esquiar sol, o també tinc amics mossens... tinc diverses varietats, eh? O sigui, tenim un grup de mossens que som esquiadors i anem quedant. Però molts dies esquio sol, també, i també és un dia com de recés. O sigui, m'encanta, i torno superdesestressat, molt content, m'encanta.
0: Algun altre esport que practiqui?
1: Jo havia... Bueno, puc jugar a pàdel, però molt poquet, no? Però sí, o caminar o fer una miqueta d'esport a casa, això sí que ho faig, he anat fent així, més així com de fer taules d'aquestes a casa, no? I caminar m'agrada molt, també. Però altres esports així amb equip no em dona la vida per practicar-ne. Havia practicat el futbol i així, o el bàsquet també, no?, quan era més jove, però ara estic així.
0: Digui'm un racó de Sant Cugat que li agradi, que sigui un racó especial.
1: Bueno, clar, el fàcil és dir el monestir, no? Que
0: però tothom... aquest no serveix.
1: Aquest no serveix. A mi m'agrada... Mira, jo tinc un... Per exemple, a mi m'agrada molt passejar-me per Sant Cugat i tenim la sort... O sigui, jo crec que som una ciutat privilegiada de que sortint... Jo, per exemple, un passeig que el faig moltes vegades és anar fins a dalt de Coifabà, no? O sigui, aquest és un dia que estic així com molt cansat i la gent em pot veure per, si vaig pujar per l'avinguda, no? Fins allà de Coifabà, on poso pels barris del costat, que es veu més arbres i així, no? I està molt a prop, potser no és un lloc molt idíl·lic, però és un lloc que a mi, saps, em distreu molt.
0: Mm-hmm. I quins altres temes, quines altres inquietuds té?
1: Ui, en tinc moltes.
0: Hem parlat de les inquietuds de quan era petit. Ara mateix, quines són les inquietuds?
1: M'agraden moltes coses, eh? Soc bastant youtubero, he de dir, eh? O sigui, i segueixo molts temes molt diversos que m'agraden. Coses d'empresa m'agraden molt, eh? O sigui, i sempre penso coses d'empresa, com això puc aplicar-ho a nivell de la parròquia. La música, jo toco el piano, eh? Des de petit que toco el piano i també és un instrument que, bueno, que m'ha acompanyat al llarg de la vida, no? I que també m'ajuda molt, molt així, literàries. Jo què sé, aquest any he llegit Els Miserables, El Quijote... O sigui, sóc una persona... I quan m'agrada alguna cosa, jo m'ho estudio a tope. O sigui, quan hi ha alguna cosa, jo què sé, per exemple, ara, Rosalía, treu un nou disc. No?
0: Li agrada?
1: M'agrada molt Rosalía, molt. Jo des d'abans que fos famosa, eh? Té un article d'aquí, del Tot Sant Cugat, ja parlant d'ella molt al principi. Perquè és una noia que té molt de talent, i ara que té el nou disc, doncs, per exemple, m'he fet un estudi del nou disc. I
0: quina és l'anàlisi que en fa?
1: No, a mi m'agrada... O sigui, a nivell musical m'agrada molt perquè és pop, no? Però és un pop enriquit, no? Enriquit amb altres, bueno, músiques, els ritmes, com els canvia i tot, les lletres. És veritat que en aquest cas també a mi se'm fa atractiu perquè és un disc que és molt personal i també el tema de Déu o de l'espiritualitat. Jo crec que Rosalía està buscant, eh? O sigui, està buscant i llavors, doncs... Però, bueno, però surten molts temes d'aquests, no? I també perquè ella, les seves lletres, tenen un punt que no sempre és clar. O sigui, perquè són molt personals a la seva vida, no? I llavors, doncs, algunes coses és més difícil de saber per què ho diu d'aquesta manera i no d'una altra, no? Per això m'encantaria un dia, o sigui, si me la trobés, li faria una entrevista perquè li preguntaria moltes coses.
0: I la convidaria a fer un concert al monestir de Sant Cugat?
1: Bueno, un concert, és de que potser un concert de Rosalía no pega tant al monestir, no? Però, bueno, però podríem fer una cosa més íntima. Ella també és una noia que canta moltes coses, eh? O sigui, que té... O sigui, per exemple, hi ha una de les que més m'agraden, que és un poema de Sant Joan de la Creu, d'on està la Fonda, que és dels primers discos que va fer, no? No surt els discos, és d'aquestes que va treure així com un single, no? I que va musicar, que havien sigut la Fonda, no? De Sant Joan de la Creu. Bueno, però ja ho parlaríem, eh? Perquè seria molt... El que passa que no sé què passaria, perquè si ara amb les entrades ja s'han venut de seguida, això seria una locura, eh?
0: Exactament. Quins són els temes que li preocupen ara mateix?
1: A nivell social, per exemple? Bueno, em preocupa molt, per exemple, doncs, la pobresa, no? Bueno, el tema de la immigració, no? El tema de l'habitatge, bueno, és que va tot com molt, molt lligat, no? I també el tema això, que molts joves de Sant Cugat hagin d'anar a viure fora de Sant Cugat, doncs també és un tema que a mi em preocupa, no? O sigui, és veritat que tampoc no tinc la solució. Nosaltres intentem com pal·liar, eh? O sigui, sobretot amb el tema de la pobresa, amb Càritas. Clar, Càritas continuen atenent a moltes persones, que aquest any van ser 1.500 persones, gent de Sant Cugat, eh? O sigui, a Sant Cugat hi ha una bossa de pobresa que és important i que, bueno, i que en una ciutat, doncs, bueno, doncs on hi ha persones que són benestants, doncs és fàcil oblidar-se, però tenim aquestes persones hi són. També he de dir que Sant Cugat és una ciutat que és molt solidària, eh? Que quan demanem ajuda, sempre la gent respon. I aquest, jo crec que aquest és un tema, el tema dels pobres, és un tema que nosaltres, vull dir, no l'hem d'oblidar, és un tema que l'hem de tenir com present. I, bueno, jo crec que jo el pobre, la persona amb necessitat, el puc tenir, que es ven a Càritas, però també gent que ve a la parròquia, eh? I que m'expliquen les seves dificultats. I també jo crec que hi ha una cosa que està passant a nivell d'Espanya i de Catalunya, que és aquest davallament de la classe mitja. Aquest és un gran problema, perquè la classe mitja soluciona moltes coses i dona estabilitat a la societat. I estem perdent... O sigui, tenim gent més rica i cada cop gent...
0: És la que dona equilibri?
1: La classe mitja jo crec que sí, perquè és el coixí social, diguéssim, i això, aquest coixí, o que les persones tinguin cada cop menys capacitat de poder estalviar, això és una lacra, perquè després a la vida, o sigui, la gent que cau en situacions, a vegades inclús de pobresa, és perquè, clar, no tens un coixí, et passa alguna cosa a la vida, no tens en què reaccionar, i és quan ja entres

0: el que podia tenir temps enrere, l'espiritualitat, el sentit mateix de la celebració de Nadal.
1: Nosaltres el Nadal, per mi, és una època molt maca, i també com a parròquia, és un dia que ve molta gent que normalment no ve a missa. O sigui, les misses del Pollet, o així, Si el dia de Nadal ve el doble de gent de missa que ve un diumenge normal. I aquest doble vol dir que ve molta gent que habitualment no ve a missa. I nosaltres pensem les misses d'aquest dia especialment per a les persones doncs, que habitualment no venen a missa. I fem unes celebracions molt maques, les preparem moltíssim, i també fem coses per a aquestes persones. Per exemple, cada any editem un minillibret, no? Sempre seguim una mica el papa, aquests anys ha sigut el Nadal segons el papa francès, o 10 maneres de viure el Nadal segons el papa francès, i escollim textos que són molt macos i que són textos que li poden parlar a una persona tan creient com una persona que potser no és molt creient però que aquest dia ve a missa. Inclús subratllo una greta les frases que li poden tocar més al cor a una persona així com més allunyada. I d'aquests fem una edició de 1.500, i els regalem a cada família, no? I portem llum de Betlem, que els escoltes d'Àustria van a buscar-la a Betlem, o sigui, encenen una llum a Betlem i la porten per tot el món, I aquí també ens arriba aquesta llum i els donem amb els nens una espalmeta. I jo crec que són unes celebracions que, pel que em diuen els feligresos, que no els importa convidar el cunyat o el germà, que potser no és molt creient, però que aquests dies va a missa, no? I jo crec que li ajuda a viure el Nadal d'una manera diferent. Perquè d'aquestes misses surts, que bé, saps? Perquè aquest és el meu desig de totes les misses, que la gent surti i digui, que bé aquesta missa, no? Que surto en pau, que m'han donat un missatge que em fa pensar, no? Que em donen esperança. L'esperança és superimportant. Ens fa falta molta esperança, Jo a la parròquia intento donar molta esperança, perquè això és el que dona el futur a la vida, I per tant, nosaltres, si ens escolten persones que normalment no venen a la missa, m'encanta. Jo tinc una dita en català, no està molt ben dit, m'encanten els allunyats, ¿vale? O sigui, que vinguin perquè és casa seva, tenim l'església, és quan està més maca de tot, perquè la decorem supermaca, tenim l'arbre, tenim el pessebre, que cada any el pessebre és preciós, no? I després també l'ambient i la gent, que jo els dic a la gent de la parròquia, que hem de ser superacollidors, no? I que la gent que quan vingui, doncs que se sentin com a casa.
0: Com ha estat aquest 2025? Fem balanç.
1: Jo molt bé. Jo, per mi, gràcies a Déu, cada any és el millor. Jo crec que la fe això ens ajuda a fer-ho, i per tant ha sigut un any doncs molt maco. O sigui, cada any té els seus reptes, i també jo cada any a la parròquia... Nosaltres a la parròquia tenim un grup que seria com un grup que pensem el futur de la parròquia, no? I una mica cap a on volem anar, què volem fer, no? I cada any a nivell de la parròquia anem organitzant coses noves. Aquest any una cosa que estic molt content d'haver-la iniciat és una escola de teologia per laics. No? Que l'hem començat i que hem fet una plataforma online també, he comprat com una acadèmia online així, pugem els continguts, gravem les classes, i amb la idea de que cada any fer 3 assignatures i en 5 anys tindríem 15, i porto professors molt bons, no? I hi ha molt d'interès, perquè s'han apuntat 150 persones i vam tenir que parar, perquè és que no hi caben. I això vol dir que hi ha un interès, no? I ara farem, per exemple, al gener començarem una que és Introducció a l'Antic Testament, un mapa per no perdre's. Jo quan vaig entrar al seminari, l'Antic Testament jo deia un taco, o sigui, un taco monumental, I vaig fer aquest curs, i aquest curs et dona com un mapa, no?, de la història d'Israel, d'on va cada cosa, o sigui, i t'orientes. I llavors a partir d'aquí ja l'Antic Testament ja va ser molt diferent. I això, i cada any anem fent cosetes, no? I per tant, jo estic molt agraït al 2025, I espero que el 2026 serà millor, cada any millor.
0: És això el que li volia preguntar. Quin és el seu desig per al 2026?
1: Jo, com que Déu sempre em sorprèn molt, també em deixo sorprendre, perquè el senyor... jo puc pensar coses, però després ell té d'altres idees a vegades, i també me les fa veure, no? I això, com a parròquia, el 2026, per exemple, un projecte també que és maco, i que jo li tinc... restaurarem la capella de Santa Escolàstica, que és la capella que està a l'entrada, no?, on està la pila baptismal, que és la ventafocs de la parròquia, perquè és l'única que no ha estat mai restaurada, és una capella que està sempre molt fosqueta, la pobra, no?, i és molt maca, i és una capella molt de les dones, perquè tots són santes que tenim allà, no?, de l'ordre benedictina, i serà una capella que quan la il·luminem, perquè el projecte és restaurar tot el retaule, que se l'emportaran a principis de gener, estarà 6 mesos fora, I després també pintarem les parets, que també hem trobat pintures noves, he trobat aquí, el bo del monestir, el bo i el dolent, que vas descobrint coses noves, o sigui, i aquí doncs hem descobert doncs unes pintures del segle

0: 18 i del 19. I bueno, la il·luminarem i quedarà molt xula. I farem un llibre, també, perquè ja tinc una noia de la parròquia que està estudiant Història de l'Art i dic, Vicent, de què puc fer el treball final de màster? I dic, home, per què no el fas de la capella Santa Escolàstica, que ara la volem restaurar? I ha fet un treball molt maco i aquest treball, amb fotografies noves de com estarà la capella, farem un llibre de la capella Santa Escolàstica, que serà molt interessant i que hi ha coses molt xules. Molt xules. Per exemple, que va ser el bar de la penúltima de les Corts de la República, ho van fer aquí, i allò era el bar. I, de fet, la part de dalt està tallada perquè van fer el bar. I, bueno, tot, hi ha moltes historietes allà.
1: Mm. Fa regals?
0: Sí.
1: A la família?
0: Sí, sí, a la meva família i entre els mossens. Nosaltres aquí, a la parròquia, doncs, vivim quatre mossens, bueno, encara l'ordenaran, no?, que són bastant joves, eh? O sigui, tinc el mossèn més jove de Catalunya, o sigui, tinc 26... ara un que s'ordenarà que té 28 o 29 i un que té 33. I això que el senyor gran que viu amb ells, que té 52. I sí, i també ens fem un regal entre nosaltres. És un regal, no puc dir qui m'ha tocat, o sigui, ens sortegem així, posem els noms i fem un regal i per Reis doncs fem regal de Reis. I... No puc dir quin és, perquè és sorpresa.
1: No. Ja. Però quin regal li agradaria rebre? No cal que sigui material.
0: Ja, bueno, a mi, de fet, en aquest sentit, m'és igual. Sí, mira, l'estimació. L'estimació és una cosa que a tots ens agrada, no? I és veritat que aquí a Sant Cugat em sento molt estimat, però que continuï. Que això és, i crec que és maco per treballar amb les persones, eh? Crear la parròquia que la gent se senti estimada i tots. Jo, mossèn, a la feligracia i a la gent de Sant Cugat i viceversa.
1: Doncs, mossèn Emili Marlès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest passeig per la seva vida i per haver-se deixat conèixer una miqueta més a fons.
0: Molt bé, moltes gràcies. I mira, potser les entrevistes més maques que m'han fet han sigut aquí al Cugat.cat.
1: Doncs molt bones festes.
0: Gràcies.
1: I bon Nadal.
0: Igualment, molt bon Nadal a tots. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui parlarem d'alguns dels grans musicals de la història del cinema, un gènere aquest que té amants incondicionals, però que té també els seus detractors. Vull dir que compta amb grans adeptes i defensors, però que no agrada a aquells que no accepten que algú que està parlant de sobte es posi a cantar i a ballar. Els infants sí que hi entren en aquest joc. Hi entren de seguida perquè no els fa por somiar desperts. Però no tots els adults tenen ànima d'infant. Jo sí que la tinc i us confesso que m'encanten els musicals. No tots, naturalment. De musicals, com en tots els gèneres, n'hi ha de brillants i n'hi ha de fallits. El film amb què hem obert avui és un dels brillants. Les senyoretes de Rochefort, del 1967, que van interpretar Catherine Deneuve i François d'Orléac. Un musical europeu per excel·lència, francès, concretament, dirigit per Jacques Demy, un realitzador que va intentar donar forma als musicals europeus i trencar, en la mesura que fos possible, l'hegemonia nord-americana, que gaudia i gaudeix de més capital econòmic i de més desplegament de mitjans i de grans estrelles. De tota manera, Jacques Demy aquí retia un homenatge als musicals americans i per això va voler que també hi aparegués Gene Kelly. En l'escena en què les germanes Catherine Deneuve i François d'Orléac, germanes de la vida real, canten aquesta cançó que hem sentit, totes dues estan exquisides. És una escena, una seqüència magnífica. François d'Orléac tenia una sensualitat extraordinària i era una grandíssima actriu que malauradament va morir molt jove en un accident de cotxe, just després d'acabar el rodatge de Les senyoretes de Rochefort, quan corria justa de temps per arribar a l'aeroport i agafar un vol cap a Londres, on començava a rodar una altra pel·lícula. Tenia només 25 anys. Un altre gran musical, en aquest cas americà, és Hello Dolly, del 1969, dirigit per Gene Kelly, amb Barbra Streisand i Walter Matthau com a protagonistes. El tema principal de la banda sonora és portentós i el cantava Barbra Streisand, però també el cantava Louis Armstrong.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts ha deixat un premi d'un milió d'euros a la ciutat. El bitllet premiat amb el millón, amb el codi GBZ36898, s'ha validat al punt de venda número 12.940, situat al carrer dels Pous número 6. Es dona la circumstància que aquest mateix establiment ja va repartir un altre premi important fa menys de 2 setmanes, en el sorteig de la Bonoloto del 2 de setembre. Una butlleta de segona categoria validada al carrer dels Pous va obtenir més de 170.000 euros. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol, Sant Cugat, comença la Lliga i ho farà a casa, rebent la Roca aquest dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs, quarts la temporada passada, s'enfronten amb els Roquerols, vigents subcampions i que es van quedar a les portes de pujar de categoria després de caure a la fase d'ascens. Salva Puig s'estrena a la banqueta vermell i negre amb el bloc consolidat de la temporada passada. Això és tot. Més informacions a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 17 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes de la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, la B30, lateral de la P7 i el Cua Barberà, en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada Reixac, el Nus de Trinitat, d'entrada a Barcelona. A la C17 hi ha Cua de Parets de Mollet, en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona, en sentit Mataró. La B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. A l'autovia 2 i a l'antitud de Cornellà Sant Joan de Sí, en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, la B20, hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la miopia infantil. Un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC afirma que es triplica entre els 8 i els 12 anys. Parlarem amb Laura Guissasola, que és investigadora. Continuarem analitzant el fenomen dels cuidadors particulars de gossos. Conversarem amb una cuidadora, la santcugatenca Carla Jara, per saber com ha anat aquest estiu. I acabarem amb sardanes satàniques i els cursos de sardanes i danses del món de la mà d'en Joan Ventura, de l'agrupació sardanista Amics de Castellà. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels municipis que formen part d'aquest Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Banc de Sang de Terrassa i l'organització de la cursa Fan i Cellers han iniciat una nova col·laboració per promoure la donació de sang i la solidaritat a la ciutat. Així, les persones que donin sang al Banc de Terrassa fins al 26 de setembre entraran en el sorteig d'un dorsal per participar en aquesta cursa. El sorteig es farà el 28 de setembre i la persona guanyadora podrà disputar aquesta prova, que se celebrarà el 4 d'octubre. L'iniciativa vincula l'activitat esportiva amb la donació de sang en una acció que també té un component solidari. La cursa Fan i Cellers col·labora amb Oncolliga, entitat que dona suport a les persones amb càncer i les seves famílies. En aquest sentit, el Banc de Sang recorda que els pacients oncològics poden necessitar transfusions de sang o components sanguinis durant els seus tractaments. La cursa Fan i Cellers, organitzada per l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, arriba enguany a la seva 12a edició. La prova té un recorregut urbà de 5 quilòmetres pels carrers de la ciutat, amb sortida i arribada al Parc dels Catalans.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Marta Farrés buscarà el seu tercer mandat a les eleccions municipals del maig, malgrat que en una entrevista a Ràdio Sabadell, l'actual alcaldessa ha assegurat que encara no pensa en els comicis, sí que ha avançat que serà l'alcaldable del PSC i que entomarà la cursa electoral amb moltes ganes.
3: Sí, continuaré. I sobretot perquè, ostres, jo crec que Sabadell és una ciutat que dona per fer moltíssimes coses, no? I que és una ciutat, això, que tenim capitalitat, que per primera vegada en molt de temps estem sent referents a dintre, però també estem referents cap enfora, i això a mi m'anima moltíssim.
2: Una de les principals incògnites d'aquests comicis, però, serà l'impacte que tindrà l'auge de l'extrema dreta. Diversos sondejos apunten que Aliança Catalana i Vox cada vegada retallen més distància respecte al Partit Socialista i a escala municipal Farrés té clara quina fórmula adoptarà. En aquesta línia, l'actual alcaldessa assegura estar disposant tots els esforços per millorar l'estat de la via pública, la seguretat i fer avançar alguns projectes clau de mandat.
0: Gràcies, Pol. Sabem que és notícia avui a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. 6 famílies amb menors han estat desnonades aquest dimecres d'un local amb 6 habitacions situat a l'Avinguda d'Alfons 13. Segons l'Ajuntament de Badalona, Serveis Socials desconeixia la seva situació i no tenia constància per cap via que hi residissin nadons i infants. El jutjat, detallant des del consistori, no va requerir la presència dels serveis socials municipals per dur a terme el desallotjament efectuat per la Guàrdia Urbana. Cap de les persones desnonades, afegeixen, estava en seguiment per part dels serveis socials municipals ni havien sol·licitat prèviament la seva atenció. Els afectats, segons fonts properes, lamenten que no se'ls hagi ofert cap alternativa per poder recuperar per a les seves pertinences, com passa habitualment en els desnonaments. Per la seva banda, Badalona en Comú Podem denuncia que l'executiu ha abandonat aquestes famílies amb menors al càrrec sense oferir-los una alternativa habitacional. La seva presidenta, Aida Llauradó, reitera la necessitat de comptar amb un centre d'emergències propi que pugui donar resposta a aquestes situacions, lamenta, cada vegada més freqüents.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral, però ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Més d'un centenar de persones s'han trobat a la nit d'Amics del Prat, que serveix per reconèixer a persones i entitats per la seva trajectòria. L'entitat ha atorgat el Premi Amiga del Prat a Anna Carreras Mola per la seva trajectòria professional a les urgències mèdiques, la pneumologia i també la salut pública. Aquest tradicional acte previ a la Festa Major del Prat també ha atorgat el guardó Josep Maria Vilà a la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, el NUS, en aquest cas per la seva tasca col·lectiva de promoció de la cultura. Ara també s'ha atorgat el Premi Jaume Monés a Prat Ràdio en reconeixement pel seu compromís amb la informació de proximitat, la cultura, la participació ciutadana i també la identitat, a més a les portes del seu 25è aniversari. I una altra entitat que també fa 25 anys és la companyia teatral Els Pastorets i s'ha donat el Premi Pau Vallhonrat a Maria Àngels Codina Álvarez, que porta tot aquest temps al seu capdavant.
0: Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Els forts aiguats d'ahir dimecres al vespre van deixar desenes d'incidències tant al nucli urbà de Castellà com a les urbanitzacions i Sant Feliu del Racó. Segons la dada oficial de l'estació meteorològica de Cal Botafoc, van caure al centre de Castellà 92,5 litres per metre quadrat, unes pluges que van posar a prova el clavegueram del municipi i que va provocar esllavissades i rierols i avingudes d'aigua pels carrers. Una de les zones més afectades va ser l'Aerosol D, on una gran quantitat d'aigua, terra i pedres va baixar del balcó de Sant Llorenç fins a la part baixa de l'Aerosol, inundant per complet el carrer Santa Rosa i afectant el trànsit. Policia locals, bombers, ADF i Serna van haver de treballar durant el vespre i la nit en diferents punts del municipi, recol·locant tapes de clavegueram que s'havien després, actuant en garatges inundats i atenent altres acumulacions d'aigua i afectacions derivades de l'episodi d'aiguats.
0: Gràcies, Albert. Anem ara fins a Rubí, David García. Bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Aquí a Rubí destaquem un nou retard en la planificació del futur hospital que s'ha de construir a la ciutat. La consellera de Salut, Olga Pané, explicava ahir a la tarda en la seva primera visita a Rubí que el pla funcional d'aquest futur hospital encara no s'ha aprovat i que la previsió és tenir-lo enllestit el mes vinent per poder encarregar el projecte executiu durant 2027, això sí, si la Generalitat té pressupost l'any vinent. Part de la raó d'aquest nou retard, i és que la licitació havia d'haver començat aquest mateix mes de setembre, és una concreció del model. Ara la nomenclatura que s'està fent servir és la de Centre d'Atenció Integrada en Salut, CAIS, i no Centre d'Alta Resolució, CAR, com fins ara. Contempla com a mínim dos canvis importants respecte a l'última informació compartida: la voluntat de centralitzar ja tots els serveis de salut mental públics de Rubí i la possibilitat que finalment no disposi de quiròfans per a operacions ambulatòries. Aquest últim punt és precisament el que s'està acabant de decidir. En tot cas, aquest futur CAIS serà un dels primers centres d'un nou model sanitari que deixarà les intervencions i tractaments menys freqüents pels hospitals de referència i que centralitzarà l'atenció més comuna en aquests centres de proximitat.
0: Gràcies, David. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat, Tina Forest.
8: La tempesta d'aquest dimecres al vespre ha passat per Sant Cugat sense deixar grans incidències. Els bombers de la Generalitat no han rebut cap avís procedent del municipi ni han hagut de fer cap sortida. Els serveis municipals sí que han hagut d'actuar puntualment en algun embornal per acumulació d'aigua i també s'han registrat alguns talls puntuals d'enllumenat públic en alguna zona. D'altra banda, la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha patit filtracions a causa de la pluja, però no ha afectat el servei i l'equipament pot reobrir sense problema. L'estació meteorològica automàtica de Sant Cugat, situada al CAR, ha acumulat aquest dimecres 16,9 litres per metre quadrat i durant la matinada d'aquest dijous n'ha sumat 0,4 més. En total, 17,3 litres per metre quadrat, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi havia posat en alerta el Vallès Occidental. La comarca es va situar en grau màxim de perill per temps violent de 6 sobre 6, davant la possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, fortes ratxes de vent i fenòmens com esclafits o tornados.

0: Ho explicàvem a la introducció al sumari d'aquest Connectats d'avui. Segons un estudi de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa de la UPC, la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. Per analitzar aquestes dades, el nostre company Sergi Estapé entrevista la investigadora Laura Guisasola. Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs per saber més sobre aquest estudi que ha fet el grup de recerca Visió, Optometria i Salut de la Universitat Politècnica de Catalunya, parlem amb la investigadora Laura Guisasola, que és professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. Què tal, Laura?
2: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
1: Doncs parlem una mica d'aquest estudi, que sobretot doncs, alerta que la miopia infantil es triplica entre els 8 i 12 anys. D'entrada, per què s'ha centrat en aquesta franja d'edat el vostre estudi?
2: Sí, nosaltres hem treballat amb nens de 8 a 12 anys perquè justament és en aquesta franja on comencen a aparèixer el que nosaltres en diem les hematropies, és a dir, els problemes de refracció. És el moment en què apareixen, sobretot, les miopies, que és el que ens preocupa més i el que en aquest estudi hem treballat amb més profunditat. A part, és una franja d'edat en la qual els nens ja comencen a treballar molt amb la visió per poder aprendre i per tant, també és un moment molt important per poder fer l'anàlisi.
1: Heu trobat que la prevalència de la miopia augmenta amb un empitjorament mitjà anual de la refracció de 0,9 dioptries cap a la miopia, no? I
2: sí,
1: una clara tendència
2: exacte.
1: A agreujar-se, no?
2: Efectivament, sí. Nosaltres aquest estudi és un estudi que li donem seguiment en els mateixos nens a mesura que van creixent. És a dir, prenem dades i els deixem exàmens quan estan a tercera primària, que tenen 8 i 9 anyets, quan estan a quart, que en tenen 9 i 10, i quan estan a sisè, que en tenen 11 i 12. Uh-huh. Llavors, hem vist que la prevalència de la miopia va incrementant-se amb cada una d'aquestes recollides de dades. I la mitjana d'increment és de 0,29 dioptries. Per tant, doncs és un tema que s'ha d'intentar, almenys, intentar que no creixi amb tanta rapidesa i poder-lo ralentir una mica.
1: Mm-hmm. Estem parlant són unes dades que vau començar el 2021 i del 12,3% que diríem que afectava a l'edat de 8 o 9 anys a la població infantil, als 3 anys de seguiment la prevalència augmenta fins al 28,7%, no? És preocupant, no, Laura?
2: Exacte. Sí, és preocupant, realment és preocupant. És per això que nosaltres hem intentat estudiar perquè la miopia augmenta d'aquesta manera en els nens i quins són els factors de risc i quins són els factors protectors. I és per això que el nostre estudi s'ha centrat sobretot en la miopia, tot i que nosaltres hem treballat tota la funció visual, però aquest és el centre del nostre estudi, sí.
1: Mm-hmm. Parlem de majors riscos en funcions de depèn de què. Per exemple, hi ha la recerca ha identificat que pel que fa al gènere, doncs, les nenes potser és un grup de risc més alt, no?
2: Bueno, en realitat no és bé que les nenes tinguin un risc més alt, sinó que són les nenes miops. És a dir, les nenes miops hem vist que amb elles la progressió de la miopia era més ràpida que en els nens. Uh-huh. Però si fem una anàlisi i comparem nens i nenes, no hem trobat diferències uh-huh. en quant a la prevalència de la miopia d'aquests infants que hem estudiat. Per tant, només és en el cas de les nenes miops que sí que hem trobat que s'havia d'anar una miqueta més en compte, s'havien d'avaluar i donar-los més seguiment, perquè és un grup amb una miqueta més de risc.
1: I per algun motiu és aquest risc?
2: Bé, hi ha moltes coses que encara no acabem de conèixer els motius exactes. De fet, uh-huh. pensa que la miopia és una variable, és multifactorial. O sigui, hi ha moltíssims aspectes que influeixen en la miopia. Alguns d'aquests aspectes són modificables, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, si tu tens una mare i un pare que són miops, la teva probabilitat d'esdevenir miop és molt més alta que si no ho són. I això és un problema hereditari i no és modificable. Per tant, aquest seria un aspecte que difícilment es pot treballar. Però després hem vist que hi havia altres aspectes, com per exemple els aspectes ambientals. És a dir, quin tipus de vida, d'hàbits visuals, tenien els nens. No? I aquí sí que hem trobat que els nens que tenen una dedicació més intensa a la visió propera, utilització de xarxes, utilització d'aparells com els telèfons mòbils, les tauletes o els ordinadors, això és un factor de risc per la progressió de la miopia, I, pel contrari, aquells nens que destinaven més temps a estar a l'aire lliure, a fer esport o a jugar al sol, aquests nens tenen una protecció enfront de la miopia. És a dir, que aquí sí que tenim un factor que és els hàbits de vida i els hàbits visuals que són modificables, que podem treballar. Per tant, aquí sí que ens importa... bueno, és un aspecte que li podem demanar a les famílies que el treballin perquè modifica la progressió de la miopia.
1: Un altre major... No, digues, Laura.
2: No, bueno, si vols, continuo. També hem trobat que quan abans s'inicia la miopia, més risc de progressió i d'arribar a miopia d'alta hi ha. És a dir, els nens que detectem que tenen miopies molt primerenques, doncs se'ls ha de vigilar amb més intensitat i amb més cuidado perquè tenen molt més risc d'anar desenvolupant miopies i arribar a miopies altes. I clar, el problema ja no és només un problema de mala visió, que és important perquè evidentment s'ha de corregir i dona lloc a problemes si no es corregeix adequadament, però si arribem a miopies, el que se'n diuen miopies magnes, que són més grans de 6 dioptries, aleshores això va associat a patologies. I aquí ja tenim que tenir molta més cura, perquè aquí ja estem parlant de problemes com podria ser desprendiments de retina o catarates o glaucomes, o sigui, que hi ha un problema ja molt més associat a patologies severes i greus.
1: Després torno això al major risc en funció, per exemple, en aquest cas de l'anèmia, però ja que comentaves això, parleu de que és possible anticipar-se a l'aparició de la miopia, no?
2: Sí, realment nosaltres aquest estudi l'hem fet des de dues perspectives. Una és la perspectiva de la refracció, és a dir, de la graduació que té el nen. És a dir, s'avalua com hi veu i, per tant, quina és la refracció que necessita per corregir-se i quan aquest nen comença a ser miop i amb quines dioptries és. Això seria un aspecte, t'ho explico així d'una manera molt divulgativa, eh? Uh-huh. Però l'altra manera de mesurar la miopia és a través de la mesura de la longitud axial. La longitud axial vol dir lo llarg que és l'ull. I això es mesura amb un aparell, és una mesura biomètrica. Llavors, aquesta mesura ens proporciona dades molt més fiables i molt més precises i, per tant, ens permet anticipar-nos als nens que en un futur poden ser miops. I fins i tot ens pot donar un parell d'anys d'anticipació. Per tant, això és una troballa important, perquè si no només treballem la refracció, la graduació, sinó que també fem aquestes mesures de les longituds axials, podem veure nens que 2 anys després desenvoluparan miopies i ho sabem abans que això ocorri, abans que això es manifesti. Per tant, doncs, és interessant no només treballar des de l'aspecte dels professionals de la visió la graduació del nen, sinó també la mesura biomètrica del seu ull.
1: Tornant això al major risc, en funció també de l'ètnia, no? Parlaven de gènere, sí. Però ara també parlem d'ètnia, no?
2: Sí. Sí, de fet, nosaltres, clar, aquest estudi és un estudi de 2.500 nens amb 16 escoles, vull dir que tenim una mostra molt gran.
1: Clar.
2: I d'aquesta mostra tenim una mostra molt gran també de nens d'altres ètnies, nens magrebins, sobretot, i nens llatinoamericans. Uh-huh. I el que s'ha vist és que quan agafaven les primeres mesures, quan els nens estan a tercera primària, els nens d'ètnia magrebina tenien longituds axials més llargues. I això ens va fer pensar en un inici que potser estàvem davant d'una ètnia amb més predisposició a la miopia. Però al veure com anava desenvolupant-se i el nen anava creixent i li anaven fent el seguiment en els anys posteriors, hem vist que això no es desenvolupava més en els nens magrebins, sinó que es posava, el creixement feia que es desenvolupés de manera igual i aleshores no hi ha més prevalença de miopia en els nens magrebins que en els altres nens. És a dir, que també hem de tenir en compte que els nens magrebins, respecte als caucàsics, estan vivint en el mateix lloc. I, per tant, els hàbits de vida, la climatologia, etc., és la mateixa. Per tant, bueno, ens hem donat compte que això, aquests nens no hem trobat diferències en la prevalença de la miopia respecte o comparant-los amb els nens d'ètnia caucàsica, per exemple. Sí.
1: L'estudi també parla de factors ambientals i de comportaments, sí, que poden influir en aquest desenvolupament de la miopia, no?
2: Clar, sí, aquests factors ambientals són el que et deia abans, la utilització extrema de dispositius electrònics i visió propera versus el treballar a l'aire lliure, de jugar, fer esport i que està en contacte amb el sol. O sigui, per una banda, els nens que s'estan tancats treballant en visió propera o mirant molt les pantalles, doncs tenen un risc major de patir miopia. versus els nens que passen més hores a l'aire lliure, jugant i fent esport, etc., i que tenen més contacte amb el sol, que aquest consisteix, és un factor protector, clarament. O sigui que aquesta és una de les consells que podríem donar als pares, perquè uh-huh. francament és important i no és tan difícil, no?, de canviar aquests hàbits.
1: Uh-huh. Que, a vegades una mica es contradiu, no? Ho dic en el sentit de que les famílies, òbviament, doncs, poden intentar evitar que aquestes pantalles, però moltes vegades a les escoles ara s'està treballant molt amb ordinadors, etc. Vull dir, suposo que també és arribar a trobar un punt mig, no?
2: És veritat, tens raó. Sí, i això és un problema, és una cosa molt debatuda també a nivell educatiu. Però nosaltres la mesura l'hem feta fora de les hores de classe. És a dir, hem considerat que tots els nens, quan estan al col·le, estan sota les mateixes condicions. Però és quan surten del col·le, i els caps de setmana, que avaluem les hores d'aire lliure o les hores de treballs amb pantalles o d'utilització de tasques de visió propera.
1: Mm-hmm. I bueno, ja és una dada preocupant tot, però a més n'hi ha una altra encara també, déu-n'hi-do. S'estima que per l'any 2050 gairebé la meitat de la població mundial serà miop, no? És a dir, gairebé sí. 1.000 milions de persones afectades per una miopia alta, déu-n'hi-do, no?
2: Clar, a veure, realment l'estudi que diu això, que és un estudi que tothom referencia, és un estudi una miqueta extrem. Últimament han sortit altres estudis que diuen, sisplau, no és tan greu, a més es pot prevenir, bla, bla, bla, no? Però uh-huh. sí, l'Organització Mundial de la Salut ha catalogat la miopia com de pandèmia mundial. I el problema està molt, molt, molt centralitzat a Àsia. Àsia és horrorós. Les prevalences de miopia d'Àsia són espectaculars. Per això era tan important fer un estudi diferent al sud d'Europa, concretament nosaltres l'hem fet a Catalunya, però la idea és que no tenen res a veure les dades d'Europa o del sud d'Europa nostres amb les dades d'Àsia. I no són tan espectacularment greus. I aquest és el primer estudi que es fa longitudinal, perquè n'hi ha molts d'estudis que se'n diuen transversals, és a dir, que s'agafen nens d'una determinada edat i s'estudien. D'aquests n'hi ha molts a Espanya, i que s'estudia la miopia. Però longitudinal, és a dir, que es vegi el canvi, la progressió i el creixement dels mateixos nens, com que són estudis a molt llarg termini, són estudis complexos i molt cars, no se'n fan. I, per tant, doncs, aquest nostre estudi, en aquest sentit, sí que és una mica inèdit perquè ens ha donat dades de Catalunya, del sud d'Europa. Són
1: mm-hmm. Hem parlat de riscos, Laura. No sé si també el nivell socioeconòmic o la posició del familiar també pot influir en aquest sentit.
2: Sí. El nivell socioeconòmic també l'hem estudiat, perquè, bueno, tu deus saber que a Terrassa, a les escoles, n'hi ha que estan categoritzades com d'alta complexitat. Uh-huh. I és veritat que en aquestes escoles, doncs, el nivell socioeconòmic de les famílies és més baix. Per tant, sí que hem fet un estudi per fer la comparativa. I, efectivament, en els nens de famílies de baix nivell socioeconòmic hi ha més prevalença de miopia. I la pregunta és, bueno, i per què? No? Si tots els nens i totes les famílies tenen accés lliure i universal a la salut. Bueno, la possible resposta és el coneixement, és l'alfabetització en salut. Aquest és un termini que s'utilitza molt, no? Alfabetització en salut vol dir que els pares o les famílies siguin capaces de comprendre quan hi ha un problema de salut, quina és la gravetat d'aquest problema de salut, com treballar-lo o abordar-lo, quan greu és, quins són els seus costos. És a dir, tenir coneixements de la salut implica també després poder-ho aplicar en la seva pròpia salut i en els seus fills. Mm-hmm. Llavors, doncs, hem trobat que això tenia una importància crucial en el tema de la miopia.
1: Mm-hmm. No sé si en aquest sentit es parla, no sé, és una percepció també potser personal, no?, que també he tingut fills, es parla molt de la salut, de l'higiene dental, vocal, però potser a vegades la visual la deixem com una mica aparcada. No sé si és
2: així. Totalment. Sí, i tant. O sigui, nosaltres sempre que ho fem aquesta comparativa, no? I a més, tenint en compte, doncs, que el cost de la solució és privat. És a dir, que ara tot just ha sortit una cosa que es diu el Plan Veo, que és un ajut estatal que dona 100 euros a les famílies o als nens que tenen necessitats de portar ulleres. Però uh-huh. això és nou d'aquest any.
1: Clar.
2: Fins ara això era una qüestió absolutament de butxaca, i per tant només es podia abordar però si tu tenies recursos, perquè la sanitat pública no contemplava, no? Uh-huh. I, bueno, aquest és un aspecte superimportant també a tenir en compte, eh?
1: Doncs agraïm a la Laura Guisasola, que és investigadora i professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, per desgranar-nos una mica de què ha anat aquest estudi, que ens alerta que la miopia infantil gairebé es triplica entre els 8 i 12 anys. Moltes gràcies, Laura.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: En època de vacances, les mascotes poden ser un inconvenient a l'hora de viatjar. Per això, cada vegada més, hi ha establiments o cuidadors particulars que ofereixen els seus serveis i es fan càrrec dels animals durant uns dies. La Carla Manzanares és cuidadora i amb ella parlarem d'aquesta tendència cada cop més creixent. Carla, molt bona tarda.
1: Hola, bona.
0: Tu t'hi dediques a la cura de gossos de forma particular, no? Podem dir?
1: Sí, a casa meva.
0: Des de quan?
1: Doncs mira, jo vaig començar a fer això quan vaig adoptar el meu gos, té 6 anys, però 6 anys.
0: Fa 6 anys. Tu tens un gos?
1: Sí. Tinc un gos, sí.
0: Quin gos és?
1: És una barreja de mastí, uns 40 quilos de gos.
0: I tu estàs acostumada, vull dir, has tingut gossos, podríem dir que habitualment?
1: Des de que m'hi dedico en això, sí, o sigui, no sé, cada mes, inclús cada setmana, ara ja m'entren gossos. Però bueno, fins que havia adoptat el meu gos, havia tingut una gossa a casa dels meus pares, i després vaig adoptar el meu gos, i després també tinc una gossa que és en custòdia compartida. O sigui que sí, després tinc amistats amb gossos, vull dir, m'hi relaciono moltíssim amb els gossos. També vaig fer un curs
0: Això anava a preguntar si necessitaves o havies fet alguna formació com per adquirir alguns coneixements més concrets.
1: A veure, no era una formació de, per exemple, d'educació canina o així, però sí que vaig fer com es diu? Bueno, com es fa assistència a persones amb animals, vale? I llavors en aquest curs, doncs clar, es fa molt estudi en el comportament caní, com saber entendre'l i òbviament, pues, també com saber-lo manegar, no?
0: I escolta una cosa, aquest estiu has tingut molta feina?
1: Doncs sí, he tingut menys de la que crec que podria haver tingut, però també perquè com la combino amb altres feines i així, doncs clar, al final la meva ràtio, per dir-ho d'alguna forma, d'acollir gossos és petita. Però sí, no he parat, o sigui...
0: Clar.
1: Entre passejos, guardaria a casa i així no he parat, la veritat.
0: Clar, perquè és una de les èpoques fortes, podríem dir, de l'any, no?
1: Exacte. Jo, com ja sabia, jo normalment pues, m'agrada viatjar molt o bueno, sempre estic amunt i avall, però en aquesta ocasió, com ja sabia que passaria l'estiu aquí, em vaig dir, va, doncs aprofitarem la temporada i ens dedicarem a cuidar perretes. I això he fet i m'ha anat bastant bé, la veritat, estic contenta.
0: I escolta, una cosa, tu com et dones a conèixer? Perquè, clar, és habitual, doncs, jo què sé, trobar-se aquells papers per la ciutat, no?, amb números de telèfon, però jo crec que ara tot això és bastant més fàcil. Exacte. A través de les xarxes, no?
1: Exacte. Bueno, jo delato aquí un poco, m'he ficat en dos llocs, una plataforma que està dedicada exclusivament en això, als passejos, guardaria a casa, també es pot fer guardaria a casa del gos, vull dir, apareixen totes aquestes opcions. I l'altra, que no m'ha funcionat tant, però que també estic, és a Wallapop.
0: També?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: L'escriu gent. Però l'altra, la plataforma ha sigut la que ha tingut més èxit.
0: Aquesta plataforma com funciona? Explica'ns una mica, per als que no tenim ni idea de com és aquesta realitat. Digues.
1: Vale, és una plataforma... aviam, tu fas el teu perfil, vale? Com avui en dia totes les plataformes, fas el teu perfil, publiques si ets cuidador o si ets dueño de mascota. Vale? Jo... Pues tinc els dos perfils, i en el de cuidador està molt ben estructurada, la veritat, ja està tot posat, en plan, els serveis d'allotjament, i llavors hi ha un apartat on tu fiques allà pues, la teva tarifa, la teva disponibilitat, els teus requisits, el que acceptes i el que no acceptes, i així en cada departament, o sigui, si és passejos de gossos, pues entres en aquell apartat i també ho perfiles en aquell apartat. I així, hi ha les 5 categories. La d'allotjament a casa meva, la dels passejos, la de guarderia de dia, és a dir, que no es queden a dormir, i visites al domicili, com per exemple, pues, anar a visitar un gat, que també ho vaig fer aquest estiu, i dormir a casa del gos.
0: O sigui que les dues parts diríem que us trobeu en aquesta plataforma, no?
1: Exacte, exacte, sí.
0: Com,
1: sí,
0: es,
1: sí,
0: com es diu la plataforma?
1: Robert, Robert.
0: Robert.
1: Robert, Robert, com Roberto.
0: Ah, però... Robert.
1: Sí, Robert, però és amb UB, o sigui, ni, ni amb B ni...
0: Val.
1: Robert, sí. Sí, era l'antiga... Era l'antiga... Hi havia una abans, i llavors es van passar a dir així. No me'n recordo com es deia antes. No me'n recordo. Després sí que hi ha més plataformes. A mi la veritat és que aquesta és la que millor em va. L'altra que també estic posada no, no sé, no funciona gens bé, i llavors no la vaig seguir gaire, la veritat.
0: I com diries tu que ha anat evolucionant aquesta tendència d'oferir aquests serveis particulars, no?, amb les seves mascotes?
1: En plan, per què puja tant aquest estil de cuidar...
0: A veure, sí, perquè ara s'ha posat guardar... molt de moda. Ara és més habitual trobar-se sí, algú pel carrer que va, doncs, com si fos un encantador de gossos, no?
1: Yeah.
0: Arrossegant a diferents, yeah, diferents gossos, clar, no? Que seus
1: mira,
0: no
1: jo...
0: són.
1: Sí, jo això no sé com ho fan, perquè jo, tot i que o sigui, m'agrada dedicar-me a això i a vegades que se m'acumulen diversos i així, em costa molt sortir amb tants a la vegada, la veritat, perquè no gaudeixo del passeig, crec que els gossos tampoc gaudeixen gaire del passeig, o, no sé, és un embolic. Llavors, jo sempre vaig, bueno, sempre vaig amb el meu sempre m'acompanya, però com ell va suelt tu, llavors sempre agafo pues, un o dos més. O sigui que jo, la gent que fa això, no... Vaja, mis felicitaciones... llavors, respecte a la tendència aquesta, a veure, això sempre ha existit. Jo crec que per una banda hi ha una cosa que bueno, ja se sap que és així, la gent està adoptant molts més gossos que abans, això per començar, o sigui, molta més gent té gossos, amb, això, amb això que es diu de que ara la gent té més gossos que fills, no? Pues, això per una banda, llavors això sempre ha existit i penso també que la gent té més consciència pues de la cura de les seves mascotes, no? Pues potser fins l'època de, què sé jo, dels meus pares, els gossos estaven per guardar la casa, no? I gossos de vigilància, i gossos com molt de treball, i cada vegada pues això ja no és tant. Llavors a la gent li preocupa molt més... pues cuidar bé el seu gos, que si no passejaran les properes, que sé jo, 8 hores et demanen que li passegis. Vull dir, jo crec que són una mica aquestes dues tendències, la veritat.
0: I quines són les condicions que tu poses? Quan tu, tu ofereixes el teu servei o de canguratge o de, sí, o de passeig o de cures en general, quines condicions poses? Perquè m'imagino que potser tot no t'està bé, no? Jo que sé, que sigui un determinat, una determinada raça de gos o que tingui algun problema, no ho sé.
1: Mira, jo no n'estava posant de pegues, per dir-lo d'alguna manera... fins que cada vegada rebutjo més els gossos mascles no castrats, la veritat. No sé, és
0: et donen algun gent... problema amb el teu...
1: Sí,
0: amb el...
1: sí.
0: És una gossa.
1: Amb el meu no, ah. Amb el meu no. Amb el meu no tinc cap problema, el meu és un gos mascle castrat. Sí que és veritat que és una mica... machito, que jo li dic, però després és un buenazo i no tinc cap problema. Però els gossos mascles no castrats, sempre el passeig és preocupar-te si et creus amb un altre gos no castrat. A casa meva se m'han arribat a pixar per tot arreu, marcant-ho tot. No sé, és un drama que ja a poc, la veritat, m'he anat cansant i ara ja no els agafo. Em sap greu, perquè no m'agrada... Bueno, no m'agrada fer-ho, perquè pues, no tots els gossos són iguals i així, però clar, al final em passa que, ostres, és que amb la majoria sempre tinc alguna d'esto i al final no... A més, jo sóc molt pro en que la gent castri els seus gossos, la veritat, no entenc per què. Perdoneu aquí una mica la meva opinió. No sé.
0: I escolta,
1: els gossos no castrats i fer-los patir.
0: Molt ràpidament, Carla, acostumen a repetir els que, bueno, et trien perquè els hi doni servei als seus gossos?
1: Sí, sí, sí. Tinc una cartera que molt sovint... Hi ha alguns que molt sovint m'estan demanant També perquè jo on visc, crec que són les ràdios al quart, no?
0: Sí.
1: Aquí jo estic a les Planes, no? Que estem molt a prop. I aquí on visc, no sé si s'han quedat així, però hi ha molta gent estrangera. I la teoria que jo em monto és que moltes vegades se'n van a visitar la família i, clar, doncs aquell cap de setmana que marxen és quan em demanen que cuidi el gos o els gossos, no?
0: Mm.
1: Llavors, clar, doncs això passa bastant sovint. Després és veritat que tinc també un altre perrete que els dueños doncs, es dediquen a feines que estan moltes hores fora de casa, llavors també em demanen guarderia de dia. Llavors, sí, tinc gent que em ve super sovint, la veritat.
0: Ho hem de deixar aquí, Carla.
1: Ai, molt bé.
0: Moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica com funciona tot això, que veiem que sí. Cada vegada està doncs, més de moda. I res, que vagi molt bé la resta de l'any. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona tarda, adéu-siau.
1: Bona tarda, adéu-adéu.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Hola, sóc el Bernat Ribas i avui us recomano escoltar el grup de L'Aribal, que són un duo de Barcelona que, a diferència de tots els altres grups de música, no tenen ni Spotify, ni TikTok, ni Instagram, ni cap xarxa social d'aquestes controlades per gent rica que només vol aprofitar-se de les teves dades. Ells fan un estil de música així acústic, guitarra i veu, però les lletres que tenen són molt poètiques i reivindicatives. I la veritat és que en el concert, en directe, juntant també poesia i jugant també amb percussió i coses així, i està molt bé, la veritat. Ells van treure fa poc un EP de 3 cançons i la meva preferida es diu Ara i aquí. Però bueno, ara en pocs mesos sortirà el que serà el seu primer disc i jo l'estic esperant en cant de letres. Així que espero que us agradi.
2: Dius amb els ulls i somric, tenim tanta por, però ha de ser així.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: L'agrupació sardanista Amics de Castellà inicia dimarts 22 una nova edició del curs de sardanes i danses del món que enguany estrena una nova estructura. Els participants podran escollir amb propostes de ball de diferents països i un monitor especialitzat. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme, i bona tarda a tothom. Avui el que fem és parlar de sardanes. El nou curs de sardanes i danses del món comença a Castellà del Vallès i avui tenim el Joan Ventura que ens en ve a parlar. Bona tarda.
2: Parlem una miqueta d'aquest curs de sardanes que comenceu, no? Ara, al setembre.
3: Sí.
2: O que ja heu començat, no?
3: No, el 22. Començarem dimarts 22. Que ve. Començarem el curs... Bueno, és un seguiment de fins ara, els fa ja 5 o 6 anys, que fem un curs, doncs, bueno, que s'ha anat abundant gent mica en mica. I ara comencem una segona etapa, canviant una mica, bueno, l'estructura o la manera de treballar. I fem el curs de sardanes i danses del món, que ja es feia. I aquesta vegada, doncs, bueno, hi ha molta gent que la gent que vulgui fer només sardanes, pues, podrà fer sardanes, i el que vulgui fer sardanes i danses del món, sardanes i danses del món. I el que només vulgui fer sardanes del món, pues, sardanes del món.
2: Vale. Aclarim una miqueta això, que a vegades, no, hi ha gent que ens pregunta. Què són danses del món?
3: Bueno, danses del món són diferents danses com...

0: tema del corset i principalment, no sé, joves, que potser els agrada l'atenció, no? Que és el que en l'ambient aquest, sardanes, ens falta, doncs, per allò, i vam dir, bueno, doncs, per què no? A més, tenim un monitor i sap danses del món, i, bueno, van començar fent danses i bueno, i de moment això ha funcionat.
1: Vale.
0: Però, almenys, hem acabat aquests anys, doncs, que vam començar des, doncs, de 8 a 9 persones, i allò va dir, ara, fins ara, n'hi havia 30 o 35, no? I ara, vale, bueno, doncs hem mirat, doncs, de fer això.
1: D'acord, comenceu el 22 amb sardanes, danses del món. Per què dius que ara ho heu estructurat diferent i que canvia?
0: Bueno, per la primera, que ho farem en un altre lloc, que no tindrem tants problemes com fins ara, perquè...
1: On assajàveu ara?
0: Estàvem a l'Espai Tolrà, però entremig del que eren entrenos de futbol sala i el taekwondo. Allà amb dues cortines reixades, aquelles que ja no existeixen, perquè es fan malbé i la gent, bueno, la gent fot malbé tot. I llavors alguna pilota que entrava dintre de...
1: De l'espai on ballàveu.
0: Inclús, doncs, un parell o tres de vegades alguna dona havia rebut algun cop de pilota, no? I dius, ostres, bé, sala blava ocupada per, bueno, in seculorum.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, espai, llavors et posa en un altre espai que resulta que em refereixo que, bueno, que si no que haguessin pogut i no haguessin hagut tants entrebancs, doncs ja estava. I ara, doncs, bueno, tenim l'oportunitat de que el nou gimnàs, el nou pavelló, no sé per què encara no l'he vist, de la mola del IE Sant Esteve.
1: Vale.
0: I, bueno, estava lliure i vam dir, bueno, seguim fent el mateix horari dels dimarts, de 8 a 9 i mitja, i bueno, i ja està. I llavors aquí, doncs, bueno, també dir-te, doncs, que intentarem, també, en funció de la gent que s'hi apunti i amb la publicitat que puguem fer i que hem anat dient, de fer la sardana persiana o sardana satànica. Vale?
1: Expliquem-ho, això.
0: A veure, sí, això és la sardana, però si la sardana penes en els punts, com fas els curs, més de cantó a cantó i prou, vas i tornes, vas i tornes. I en canvis llargs, en vez de fer els tres punts que quasi, entre cometes, no et mous d'una rajola, marques els tres punts i no et mous d'una rajola, doncs en aquí marques els tres punts, però te'n vas a fer quilòmetre a la dreta i quan tornes a l'esquerra, no? Vull dir, és més llarg. I la roda, la sardana, volta, diguem, volta a mitges, però bueno, acabes ballant amb un d'allò i potser anar fent voltes i tal, acabes amb un altre cantó, no?
1: Vale, vale. És més dinàmica.
0: Exacte. I és una mica d'atracció, doncs, pel jovent. Vull dir, bueno, nosaltres hem estat seguint perquè Molins de Rei ha sigut la iniciadora de...
1: Vale.
0: Un jovent,
1: o sigui, no fa gaire que es fa aquesta sardana.
0: No, potser farà 3 anys que estan fent això.
1: Vale.
0: Potser, vull dir que... Però la sardana aquesta, la satànica o persiana, com li diuen, li han volgut posar aquest nom, eh? Jo, quan tenia 15 anys, i altra gent, ja guanyàvem això. Per divertir, perquè, bueno, doncs perquè ens agradava i disfrutàvem, no?, el jovent. Però llavors, tot un cop, pot allò que diuen, que la gent, no?, és tan clàssica, i ui, la sardana, que ui... I inclús ara, eh?, inclús ara, la gent gran que està allà diu, però això no és ballar, això no és ballar. Bueno, és una manera d'enganxar el jovent amb sardana, que la sardana soni, que el jovent vingui, i si balla, balli amb els punts.
1: Perquè quan parles de sardana satànica és només la manera com es balla, però no perquè es compongui una sardana així.
0: No,
1: o sigui,
0: no,
1: pot
0: no,
1: ser
0: no.
1: Qualsevol sardana.
0: Sí, qualsevol sardana. Vale. Qualsevol sardana.
1: No és que la sardana, la composició, sigui satànica, sinó que és la manera com es balla. No?
0: Satànica és un nom que li han posat,
1: sí, no?,
0: per poder treure el jovent. El jovent sempre que els hi poses un nom allò...
1: Ah, sí, satànica més, però persiana... Exacte. Persiana també és curiós, no?
0: Sí, bueno, vull dir que... Hi ha gent gran, que està fent la sardana satànica o persiana. A més, una de les...
1: Però persiana per què?
0: Una de les diferències que hi ha és que persiana... És el mateix que la satànica, però més a poc a poc.
1: Ah.
0: Més a poc a poc. No persiana, on tu la baixes, clar. I satànica, doncs, a lo loco.
1: És més a lo loco, vale.
0: I llavors, doncs, bueno, el jovent s'enganxa a la satànica, que ja li diu el jovent també persiana, però bueno, vull dir que...
1: Vale. I com es fa això quan es balla? O sigui,

0: Quan esteu allà a punt de començar la
1: Bueno,
0: sardana, es diu, es farà.
1: quan la música també
0: També.
1: s'anima i d'allò ja comencen a fer,
0: Va.
1: a veure, comencen a fer els punts doncs, cap a la dreta, i llavors, com
0: Vale.
1: que la gent ja els sap, vull dir que no, no costa gaire aprendre'ls, eh? Vull dir, és el mateix que els punts normals, però a penes distingeixes que estan fent els punts llargs. Vull dir, a penes, però com que es corren,
0: Clar, clar, clar.
1: corren, i clar, si t'encalles, vas a terra, vull dir, vas a terra, perquè t'activen i d'allò, no? Però, bueno, és una manera de que, bueno, el jovent, hi ha molt jovent que està, ara que s'ha apuntat amb això. Llavors vam tenir la sort, que no va durar gaire, és el tema, doncs, dels tiets, no?, quan van fer la
0: Sí.
1: sardana. I aquella sardana, doncs, també va donar peu a que hi haguessin molt jovent que s'enganxés. Llavors, doncs, hi van haver bastants cursets en molts pobles que, de seguida, gent jovent volia fer cursets i prendre balles sardanes perquè no en sabia. Doncs, bueno, i després els hi van incloure això de la sardana persiana i, bueno, vale, perquè vas fent, i ara no... I llavors, bueno, arriba un moment, doncs, que quan la música, hi ha el salt, de veritat, a la sardana, d'allò, doncs, llavors volten i disfruten. I això ja et dic, vull dir, ho van començar a Molins de Rei, però Olesa de Montserrat els dilluns està ple de jovent. Jo no sé com ho van fer, però està ple de
0: Que bé.
1: jovent. I hi ha molts llocs, vull dir que... Inclús aquest dia jo vaig estar a l'aplec de sardanes del Fes, cap a Lleida, aquest cap de setmana. I, en sèrio, hi havia una rotllana gran, bueno, gran, i potser n'eren 15 o 16, entre joves i un de gran, escolta, i aquella plaça, i la gent que havia sopat i estava allà sentada, mirava com ballaven. Clar, també hi ha els detectors, hi ha gent gran que diu, no, sardana es balla com tota la vida, són
0: Ja.
1: clàssics. Sí, però ja has de donar, perquè et vingui el jovent, has de donar-los una mica de
0: Clar.
1: vidilla i de què puguin disfrutar.
0: Molt bé, doncs aquest curs de sardanes, alguna cosa més? Afegim?
1: Bueno, això, bueno, tal com hem dit, doncs ho fem allà, ja dic, es pot apuntar el mateix dia que comencem,
0: Sí.
1: eh? I, bueno, és qüestió de poder enganxar com més jovent possible, millor,
0: Vale.
1: i a mesura, doncs, a veure, i això és un punt, perquè a més de començar com s'hauria de començar, pels fonaments, aquí comencem per la teulada, o sigui, començarem per la satànica, que és la que, amb el jovent que s'apunti, i començarem, doncs, voltant, perquè els punts, molts no saben i d'allò, no? Però, bueno, jo crec que és una cosa de poder intentar que el jovent ens anima a aquest poble, perquè, malgrat tot, i a veure si ara, doncs, ja que arriba, ens queda pocs mesos per encetar la capitalitat de la sardana, ara sembla que ja hi ha algun col·legi que vol fer cursos de sardanes. Bueno, ja seria hora, perquè jo fa anys que m'estic bellugant a nivell d'ajuntament i no hi ha manera de poder enganxar per poder fer algun curset. I això, esclar, això...
0: Impulsaria una mica.
1: Exacte.
0: Doncs
1: I
0: seguim amb
1: bueno,
0: això.
1: doncs d'aquí, doncs, vull dir, sabia, doncs, que hi ha això.
0: Vale, qui vulgui apuntar-se també pot trucar, hi ha algun contacte, telèfon, mail.
1: Sí, bueno, hi ha el mail de l'entitat, a sacsardanes@gmail.com,
0: Vale.
1: i llavors, bueno, pot tocar el telèfon o bueno, potser més que telèfon és anar el dia que
0: Clar, el dia
1: comencem
0: comenceu, no?
1: o l'altre, i ja
0: Que
1: està,
0: ja
1: cap
0: és
1: problema.
0: allà, a l'institut que
1: Ah,
0: està...
1: exacte,
0: Allà,
1: sí, a
0: l'institut
1: l'Institut
0: de...
1: de
0: l'IES Institut.
1: l'IES Sant Esteve.
0: Doncs avui hem tingut el plaer de comptar altra vegada amb el Joan Ventura, el president de l'agrupació sardanista Amics de Castellà, que ens ha acompanyat aquesta tarda. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Bona tarda a tothom. Bona tarda, Carme.
2: Gràcies, Marina Antúnez, des de Castellà. Efectivament, fins aquí aquest Connectats de dijous. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Demà tancarem una nova setmana d'aquest Connectats. Gràcies. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. El Leo té 11 anys i una discapacitat intel·lectual vinculada a una síndrome genètica. Durant bona part de la seva vida, però, la seva família ha tingut la sensació d'haver anat sempre un pas per davant de l'administració, buscant diagnòstics, pagant informes i teràpies, reclamant ajudes i insistint perquè les necessitats del nen fossin reconegudes. L'últim capítol d'aquest periple ha estat a l'entrada de l'ESO. El retard en el reconeixement del grau de discapacitat va impedir que el Leo pogués sumar aquests punts durant la preinscripció i va quedar fora de l'Angeleta Ferrer, l'institut més pròxim a casa i on ha anat bona part dels seus companys. Per a la Sílvia Gasol, santcugatenca i mare del Leo, aquest episodi és només una mostra més d'un problema que fa anys que arrossega: la dificultat de trobar una resposta coordinada a les necessitats d'un infant amb discapacitat. La Generalitat destinarà 70 euros per cada senglar capturat a les zones afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, entre les quals ja s'han cugat. La quantitat duplica els 35 euros previstos per exemplar a la resta del territori i forma part d'una nova convocatòria d'ajuts de 2,2 milions d'euros destinada a reduir la població de senglars i reforçar el control de la malaltia. La Fira del Raig torna aquest cap de setmana a Sant Cugat amb una segona edició que amplia l'oferta musical i la varietat de productes. La cita serà els dies 18, 19 i 20 de setembre a la plaça de Barcelona, que durant 3 dies acollirà concerts, tallers, tastos, gastronomia i productes de proximitat. I la sort torna a passar per Sant Cugat, i és que el sorteig de l'Euromillones d'aquest dimarts...